0: El govern espanyol no concreta a partir de quan l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrà recuperar la durada habitual del trajecte, que s'ha incrementat 25 minuts des dels accidents d'Ademuz i Gelida.
1: El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, considera que seria imprudent posar una data. Ho ha dit en una conversa que ha mantingut amb la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà.
2: No me he enterado de cuándo voy a poder ir a Madrid a 2 horas y 37 minutos.
3: Bueno, es que no sé si sería prudente dar una
2: cifra, no se puede.
3: No me atrevo a darlo, porque además creo que sería una... Sí quiero decir que somos conscientes de que entre Madrid y Calatayud hay que renovar la vía, que Adif está terminando el proyecto y que es una obra que podremos lanzar el año que viene.
1: Santano sí que assegura que l'any que ve ha de significar un punt d'inflexió a Rodalies amb la finalització d'obres com el desdoblament de l'R3 i també per la incorporació dels nous trens.
0: Esports, la UEFA afirma en un comunicat que ha rebut del Real Madrid documents sobre el cas Negreira i que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça també en un comunicat ha explicat que el cas porta obert des del 2023 i que no hi ha cap novetat substancial sobre l'afer.
1: Mentrestant, el davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona després d'abandonar la concentració del Brasil per molèsties a la cuixa dreta. El jugador s'ha de fer proves aquest divendres per descartar si hi ha una lesió.
0: Disputats aquest dijous aquests partits de la tercera jornada de la Lliga de les Nacions, Alemanya 2, Sèrbia 0, Grècia 2, Països Baixos 2 i Dinamarca 2, Portugal 4. Cancelo ha estat titular i ha fet el primer gol dels portuguesos.
1: I el Barça d'handbol ha perdut davant del Vespre Hongarès la final del Mundial de Clubs d'Egipte, el resultat 33-42.
0: I aquest divendres el Barça de bàsquet juga a la pista del Besiktas en partit de la tercera jornada de l'Eurolliga.
4: Fins aquí les notícies. Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
5: Déu vos guard!
6: I visca el Bayern!

0: La corretja d'agost, que podria semblar un invent relativament modern...
1: Ja, què diràs ara? Que ja el passejaven els antics egíptics? Ja passejaven el gos...
2: Els egíptics?
1: Sempre surten els egíptics.
3: Els egíptics.
0: Doncs mira, sí senyor.
1: Va, va, va.
0: Els antics egipcis.
1: Ah, és indignant, això.
0: Eh?
1: No, és que ens fotran... La cordona aquella ens fotrà una denúncia al final.
0: Pregunta-li amb ella, perquè és completament cert. A l'antic Egipte ja tenien mascotes. Concretament, els animals domèstics d'aquella època eren el gos, el gat i el babuí.
2: Que per què és el babuí? El babuí és el simi aquell amb el cul pelat?
0: Sí, senyora. Sí,
3: és moníssim, eh?
2: Però,
3: sí. Mai més ben dit.
2: Si té uns ullals que fot por de veure, allò sí, no ho pots tenir. Home,
3: i aquell culet, i aquell culet, què?
2: Ai, estàs obsessionat amb els culs,
3: sí,
2: eh?
3: Sí.
0: Actualment no es pot tenir, però... Fa 4.000 anys es veu que era la moda, tu. A més, els ensinistraven per enfilar-se a buscar els dàtils. Recollien els dàtils i tornaven a baixar. I en comptes de tenir gossos policies, tenien babuïns policies.
3: Mira, no, aquí sí que ja no.
0: No m'invento res, de veritat. Pregunteu-li a l'especialista.
1: A la
2: cordó. És un mico enfadat de fer molta por, eh?
0: Sí. Escolta, tant els babuïns com els gossos, com els gats de l'època, l'antic Egipte, ja duien... una corretja. Els portaven estacats amb corretja.
1: Val, si
0: de fet, sí, hi ha un sarcòfag del 2200 abans de Crist on es veu el dibuix d'un home passejant el gos amb una corretja. Okay. Un egipci que li tenia molt apreci el seu gosset, sí. I llavors quan es va morir doncs els van ficar tots dos dins del sarcòfag. Mira.
3: Bueno, a mi em sembla una mica raro,
0: sí.
3: La veritat. Ja, però també hi ha gent que hi ha parelles que dormen amb el gos al mig, eh?
0: Això és veritat.
3: Separats pel gos, eh?
0: Sí, jo...
3: Ser guarro, eh?
0: Bueno, sí.
3: No, home, no fot.
1: Depèn del que faci el gos, és guarro.
0: Jo conec el cas d'una parella que el xicot estava una mica fins al capdamunt de dormir.
3: No m'estranya.
0: Diu, som masses en aquell llit, i li va fer un ultimàtum a la xicota, o al gos, o jo.
2: Ara.
0: I la xicota va dir el gos.
2: Evidentment.
3: Oh, hòstia.
0: També conec el noi i potser també hagués dit el gos, jo, eh? També t'ho diré.
1: Llepa més bé, el gos.
0: No sé.
3: Home, Xuriguera.
0: Xuriguera, sisplau.
3: No, després el guarro sóc jo.
0: Exacte. Bé,
3: per favor, home.
0: Evidentment, passejar el gos amb corretja era una cosa reservada a les elites, a l'antic Egipte, eh? I els faraons, els camperols, ja tenien prou feina. Vull dir que no.
4: És que tenir gos és de pijos, eh?
0: Bueno,
2: què dius?
0: Amb prou feina, vull dir que...

0: Sí, senyor.
1: Logística complicada per això, eh? Sí. Vull dir, hauries de ser 50.000 gossos i 50.000 persones que lliguessin els gossos amb les corretges, perquè si no... Clar. El que he vist ara, hi ha una moda... Hi ha pares, això ho vaig veure fa un parell d'estius, amb una població de costa que no diré, que hi havia una gent passejant i portaven el nen amb una corretja.
2: Això és molt greu, no?
1: Ho heu vist,
2: no,
1: no, això?
0: Jo, això ho he vist al Cosmocaixa. Al Cosmocaixa.
1: Hi ha pares que porten el seu fill amb una, en llocs, en llocs que hi ha molt, a PortAventura, per exemple, quan hi ha molta gent, per no perdre'l, els hi posen una corretja, com un gos amb un arnès.
0: Ben bé com una corretja.
3: Però és que si hi ha gossos que van amb cotxet, han de portar després la canalla, saps? Estan girant el món, eh?
1: Sí.
2: Però no jutgeu aquestes coses, perquè jo, de veritat, veia això i pensava, per on van aquests pares amb el nen lligat?
1: Sí.
2: Doncs jo l'hagués necessitat.
0: Sí.
2: Perquè no sabeu les vegades que he hagut de salvar el meu fill de la mort perquè sortia disparat.
0: Ara que dius això, també li hagués anat bé aquell de mango. Una mica de corretja.
1: Haguessin baixat tots dos.
0: Sí. Bueno, clar. Mira.
1: Carles Juringuer, Rafael Feixades, Laia Gluck, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.
0: Gràcies.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita una sàvia per conèixer. I jo em pregunto, hi ha algú més savi que una persona que ajuda a portar criatures al món?
0: Mira.
1: Ella és doctora en Ciències de la Salut, llevadora i vicepresidenta de l'Associació Catalana de Llevadores. Vaja, la primera persona que et dona la benvinguda. Si tinguéssim memòria del naixement, segurament la recordaríem com una portera de futbol, però al revés, la seva feina és aconseguir que entris al fons de la xarxa.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Roser Gol!
2: Gol!
0: Roser, què has menjat avui per esmorzar?
3: Doncs mira, he esmorzat un iogurt amb nabius i fruits secs,
0: sí,
3: i un cafè llet.
0: Ha esmorzat de metge, de, sí, de persona que sap què fa amb
4: salut,
0: la seva salut.
4: Persona que es cuida.
0: Sí, sí, sí. Quants anys fa que ets llevadora, Roser?
3: Doncs mira, 30.
0: 30 anys, eh?
3: Ara ha fet 30, sí.
0: Són uns quants anys, això.
5: I molts nens.
0: Els vas comptant, els nens que van sortint? Els tens comptats, tots els que has ajudat a néixer?
3: Quan vaig començar, sí que els comptava, però va ser una part de la meva feina, eh? Vaig, sí. Ara mateix no estic fent atenció als parts, però va haver un moment que vaig deixar de comptar-ho, clar. Però me'n recordo de molts.
0: Sí?
3: Sí.
0: Però són molts, quants són? Per tenir un número, per exemple, quants nens pots haver...
3: Ajudat
0: a néixer. Sí.
3: Més de 2.000?
0: Més de 2.000.
2: Ja és.
6: Són molts nens.
0: Més de 2.000, eh? Bons i dolents, eh?
2: Sí, sí.
0: Perquè quan neixen no saps, eh?
6: Ah, no.
2: Però a vegades ja es veu, eh?
0: Sí?
2: Mirant els pares, sobretot.
0: No, no sé si t'ha passat de llavors reconèixer, no ho sé, potser els pares, no? Veure un nen que tu l'has ajudat a néixer anys més tard pel carrer, que se't creuin...
3: Clar, reconèixer jo no, però que trobar-me amb un supermercat o al carrer i ells aturar-me, sí.
0: Això sí, eh?
3: Sí.
0: Tu em vas ajudar a néixer?
3: Sí.
0: Hòstia.
3: Ets de Roser Gol?
0: Mira.
3: Sí, doncs mira, vas fer el part.
0: És maco, això, suposo.
3: Molt maco.
0: Ha de fer il·lusió.
3: Molt, sí.
0: Deies que ara no exerceixes en... Bueno, fas de llevadora, però no estàs en els parts, perquè les llevadores nosaltres tenim la idea de l'assistència al part, però feu moltes més coses.
3: Moltes més.
0: Quina és la feina de la llevadora?
3: Mira, la llevadora s'encarrega de l'atenció a la salut sexual i reproductiva de la dona durant tota la seva vida. Llavors això comporta una part molt important, que és atenció durant l'embaràs, el part, el postpart, la lactància, la criança, però sí, després hi ha tota una atenció que fem sobretot més des de l'atenció primària, que és, a part del control de l'embaràs, fem tota la part de control ginecològic, cribatge de càncer de mama, de cèrvix, atenció als joves, atenció a la menopausa...
2: Sí, fan de feina. Oh,
3: sí,
0: eh? Tu quedes la imatge aquella de la pel·lícula d'aquell moment que neix i hi ha la llevadora allà...
2: Ja, és el que pensava jo, sí. Ho he de dir.
0: Sí, no, hi ha, no hi ha llevadors? Són llevadores, sí, majoritàriament?
3: N'hi ha, eh? Sí, però sí, molt pocs. Encara, sí, molt pocs.
7: El meu fill, en Just, un llevador de Girona, que allà tothom ho coneix molt i...
3: Segurament jo també el conec.
7: En Just, es diu Just.
3: El llevador?
7: Sí.
2: No el
3: hi ha molt pocs, eh?
0: No. És Just.
7: Eh?
3: És Just.
7: És Just.
0: Pocs. Per què n'hi ha pocs?
3: Home, perquè tradicionalment la feina de llevadora és una feina molt femenina de dones que cuiden a dones. Uh-huh. I que tradicionalment sí que estava molt enfocat en l'embaràs part i postpart i en el món de la criança.
0: Està ben pagat, això, no?
3: No.
0: No.
3: No, perquè hi ha una part de la llevadora que nosaltres aquí, quan dic a

0: Catalunya i a l'Estat estem dins de la formació d'infermeria i un cop acabes d'infermeria fas una especialitat de 2 anys.
1: No hi ha una carrera específica.
0: Aquí no, però a Europa sí. A Europa hi ha una doble via per ser llevadora, però sí que és veritat que estem reconegudes com a infermeres i tota la part de responsabilitat en moments crítics com embaràs, part i postpart i d'independència laboral que tens, que això sí que ho tens, a nivell econòmic sí que no està reconegut.
1: I com estem de llevadors a Catalunya, llevadores, diguéssim?
0: Llevadores, doncs molt malament.
1: Malament, mira, eh?
0: Sí. Ara a Catalunya estem a aproximadament 5,7, gairebé 6 llevadores per 10.000 dones.
1: Hòstia.
2: Home, així a priori és una mala ràtio.
1: No, sembla que truques i comuniquen, diria.
0: Compten que atenem a dones de 14 a 65, però la ràtio és més ampla, a part que també atenem a homes, sobretot amb malalties d'infecció sexual, de transmissió sexual. I la referència europea és de 9 cada 10.000, gairebé el doble.
1: O sigui, estem a la meitat del que tocaria.
0: Sí, ara a Catalunya, per estar bé, necessitaríem 1.000 llevadores.
1: 1.000 llevadores. Ara obrim telèfons.
2: Sí. No, però és curiós perquè parlis amb qui parlis del món de la sanitat pública, et diu bàsicament el mateix, sigui de la branca que sigui, eh?
0: Sí, el que passa és que nosaltres, a més, som dones que cuidem a dones i a la part femenina, sobretot sí. En el món de la salut, hi ha molt de viatge. Que...
1: Dermatòlegs també falten.
0: Sí.
1: Perquè vaig demanar hora al dermatòleg i va dir d'aquí 4 mesos.
2: Què tens, que ja t'ho miro jo?
1: No.
0: Sí, el que passa que aquí vull tancar una llança, eh? Un dermatòleg ens podríem, segons el que fos, esperar, però un embaràs
1: clar,
0: no ens podem esperar massa.
1: No, miri, d'aquí 9 mesos. Li donaré hora d'aquí 9 mesos.
0: Home, un part tampoc.
1: Millor abans, si no li sap greu. I què s'ha de fer la gent? Perquè, o sigui, com ho hem d'aconseguir que hi hagi més llevadores?
0: Doncs mira, hi haurien diverses vies. Nosaltres des de l'associació estem intentant, des de l'associació i altres àmbits, perquè el problema també és que cada any es jubilen més llevadores de les que surten.
1: Sí.
0: És a dir, l'any 2024 es van jubilar 144 llevadores i van sortir 75, 74.
1: Uf, negatiu.
0: Aquest any, 85 jubilacions, 75. Negatiu, estem en números vermells.
3: Ja m'hi apuntaré.
1: Sí. Sempre hi ets a temps, Xuriguera.
2: Mai és tard, Xuriguera.
0: Doncs hi ha molta gent que vol ser llevadora. Molta infermera, el que passa que hi ha molt poques places, perquè a Catalunya cada any surten 75 places, es convoquen a nivell estatal i ve gent de tota Espanya que moltes vegades fa la formació i torna a la seva terra. A Espanya, aquest any, em sembla que s'han convocat 477 places via LLIR, que és com un MIR.
1: Sí.
0: Per tant, igual hi ha 20.000 persones que es presenten i hi ha 400 places. Per tant, hi ha molta gent que intenta presentar-se, però no hi ha prou via.
3: Ja.
1: I no s'oferten més places, per què? Perquè costen diners.
0: Això depèn del Ministeri, sí.
2: Ja hi som.
1: Ja acabàrem, sí. Com sigui.
0: A part que nosaltres també estem lluitant per fer una mica la via europea, i ho estem treballant perquè la via europea és la que tenim nosaltres, la mateixa, però a més hi ha una via universitària, que és fer un grau. Uh-huh. Surten molts graus cada any,
1: sí.
0: A nivell de ciències i d'investigació, doncs fer un grau, com hi ha a Europa,
1: d'una llevadora.
0: Ja està.
4: O sigui, si cada cop hi ha més funcionaris administratius que estan allà fotent papers i papers que ens ho emmerden tot, no valdria més la pena posar aquests calés amb llevadores?
3: President.
1: Sí.
0: Clar, si m'ho preguntes a mi...
1: Sí, clar.
4: Clar, és que no ho entenc.
2: Però ella què t'ha de dir, Fel?
4: Ja, però vull dir, és que fem alguna cosa des d'aquí.
2: Sí. Fem alguna
1: cosa. Ja ho estem
4: fent. Renaixença.
1: De moment estem entrevistant a la Roser perquè ens ho expliqui. Sí, alguna cosa ja
2: has fet alguna
1: cosa. Alguna
2: cosa estem fent.
1: Escolta, mentrestant no arriben totes aquestes llevadores, anem a donar 4 consells, perquè la gent, si la llevadora comunica, diguéssim...
2: Ah, per si volen parir a casa.
1: Una mica, quin és el millor part? Perquè hi ha tantes teories aquí, no? Els que volen parir a casa, els que no sé què. Què s'ha de fer? Quin és el millor?
0: Mira, el millor part és un part que la dona el visqui bé,
1: sí,
0: i ha de ser un part acompanyat, i jo crec que per una llevadora.
1: I l'home què?
0: L'home al costat.
1: Al costat, eh?
0: Sí, la dona vol.
3: Sí, que no molesti.
1: Quin paper, eh? El de l'home en aquell moment.
4: Nervis,
5: eh? Ai, pobre home, eh?
2: Mira, espera't un moment.
1: Pobret no. No, però precisament per això. O sigui, per bé que ho facis, no estaràs mai a l'altura, perquè... Tu no estàs... O sigui, el que faràs tu és ridícul.
2: Espera't,
1: Peyu. Que vols fer una pregunta.
2: Sí, és que m'interessa. La gastarem, això.
1: Endavant.
2: Quin és el millor pare de part?
1: Ara.
2: Perquè a mi se m'ha explicat de tot. Hi ha pares directament absents, pares que es dediquen a gravar un documental allà al mig, això també és... Jo he vist primers plans de la vagina d'una amiga meva que no tenia per què veure-ho.
1: Oh.
2: El típic que et desmaia, el que es limita a donar la mà i li trenquen totes les falanges de l'ou... Quin és el millor pare de part?
1: Què ha de fer, ella?
0: Pare de part és el pare que està present,
2: sí?
0: Que està pendent...
2: Dóna la mà o no dóna la mà?
0: Si la mare vol la mà, li dóna la mà.
2: Va, el que vulgui la mare, no?
0: No parla massa.
2: Vale, que no toca els collons, bàsicament.
0: No pregunta massa.
2: Mm-hmm.
0: Però
2: càmera sí o càmera no, de vídeo?
3: No.
0: Càmera,
2: en principi no.
3: Jo sóc un pare perfecte. Un pare de part perfecte.
1: Perfecte.
3: Ho he fet molt bé.
1: Jo tinc la sensació que més o menys també. Hi ha un moment que estava la meva xicota allà en una banyera, sí, i em van donar un pot. i em van dir, ves-li tirant aigua a l'esquena, i vaig pensar, t'han donat la feina del tonto? Perquè no, perquè no molestis, bàsicament. Sí. I ja està, no sé què aportava allà.
0: Doncs és una feina molt important.
1: Sí, veus, mira, ah, mira, això és important.
0: Sí, perquè el benestar de la mare físic, sí, que pot ser aigua a l'esquena, una dutxa, un coixí, una, sí, pilota, aguantar-li els braços, fer-li pressió a l'esquena,
1: sí,
0: és molt important. I llavors són hores que aquí, per desgràcia, amb la manca de llevadores, hauríem d'estar una llevadora o una partera, i clar, no hi som, estem una per tres. Doncs tenir un pare que col·labora en el benestar físic de... i està mental bé de la mare és meravellós.
1: Veus? Sí. Perfecte. Un segon, una trucada, perdoneu. Un moment, Roser, s'ha greu, un segon. Sí?
6: Nen?
1: Ei, mama, és que estic a
6: la... Escolta, ara estava mirant l'entrevista amb aquesta senyora,
1: sí,
6: molt,
1: sí,
6: interessant.
1: Sí, senyora,
6: passem,
1: molt interessant, sí, senyora.
6: Es,
1: sí,
6: veu intel·ligent, aquesta dona, sí, eh? Que sí. Es diu Roser,
1: sí,
6: com jo.
1: Es diu Roser com tu, sí, senyor.
6: És que som de ben parides, la Roser.
1: Sí, mama, vols alguna cosa en concret? Perquè tinc la senyora...
6: Sí, bueno, un moment, li volia preguntar si encara es fan servir els forceps.
1: Ah, no ho crec, mama, això jo
6: però
1: diria...
6: Però m'has deixat que contesti ella,
1: perdó,
6: per
1: perdó,
6: favor.
1: Sí, no, però al final...
6: Perquè quan vas néixer tu, sort, sí, em vam tenir d'aquelles alicates.
1: Ah,
6: tu,
1: sí?
6: Oh, em van agafar pel cap, sí, i vam fotre una estirada que, bueno, em pensava que t'arrencaven el cap.
1: Sí, però tinc el cap una mica pla darrere, que no,
6: no
1: sé si...
6: Em pensava que et mataven, eh?
1: Ja, ja, ja.
6: No, no els hi vaig prendre els forceps perquè, mira, no tenia força en aquell, ja, moment.
1: Bueno,
6: però...
1: i el papa no va fer res? Què feia el papa? No, es va marejar.
6: El teu pare, què volies que fes? El teu pare era a la sala d'espera fumant.
1: Ah, bueno, mama, penso que tinc...
6: Pregunta-li això dels forceps, eh?
1: Ara li pregunto, no pateixis.
6: Adiós,
1: ara li
6: pregunto. Adiós, adiós, Roser, adiós, adiós, adiós, que et dius com jo.
1: Sí, ja ho has sentit, mama, adiós, adiós, adiós. Els forceps s'utilitzen encara?
0: Sí, eh?
1: Sí, eh? Mira, sí, sí, veus? Em pensava que això...
2: Jo creia que no.
1: Abolit.
0: No, sí, sí, és a dir, un cop al part tenim diferents tipus de part, el part que funciona bé és un part autòsic, que diem, que és un part que no cal ajuda.
1: Sí.
0: Però després, depèn del grau de dificultat, doncs tens diferents eines. Hòstia. I diguem que la més complicada és quan és més difícil, acabes fent una cesària, però amb dificultats més fàcils pots fer unes espàtules, o pots fer un fòrceps, o pots fer un vàcum, que diem. Sí.
1: La cesària sempre és l'últim recurs, o no?
0: No, la cesària no és que sigui l'últim recurs, sinó que és un recurs que s'utilitza quan hi ha certes situacions obstètriques.
1: Perquè també hi ha la brama aquesta una mica de... No? És que de seguida fan la cesària.
0: Bueno, però llavors és una cesària, no una cesària, que és diferent.
2: Ah, que bona la frase.
1: Cesària, no una cesària.
0: Sí. És a dir, la cesària és una eina fantàstica quan hi ha una dificultat obstètica.
2: Això passa, sí, més a la privada, no? Potser això de les cesàries...
0: Quan és necessària, passa tot d'arreu.
2: Ah, ja, però sí, vull dir quan...
0: Però no és, però clar, quan és una cesària, que... A veure, també és una vegada, és una barreja de coses, eh? Si jo, el meu obstetre és en Joan Fernández, m'invento el nom,
1: sí,
0: i vull que estigui ell el dia del part i té 25 parts, doncs m'hauran de citar un dia i segurament m'hauran de fer una inducció, perquè és més complicat que sigui espontani, perquè potser aquell dia en té 5.
1: Clar.
0: Si els parts no deixem que comencin de manera espontània, o tenim una medicina molt legalista...
1: Però això es fa?
7: Oh, i tant que es fa!
0: Sí, o tenim una medicina molt legalista, i a partir de les 42 els estudis s'ha vist que és millor induir tot el part que és més medicalitzat, doncs és més fàcil... que diem que se'ns distorsigui una mica, que és que sortir de la normalitat.
1: Mm.
0: És a dir,
1: sí,
0: la intervenció sempre ha de ser la mínima necessària i no passar-nos.
1: Sí, sí, sí. Això amb les cabres passa igual.
0: Som mamífers.
1: Les cabres és millor no deixar-la fer. Si tot va bé, deixar-la fer, ja saben el que fan, que a diferència nostra també, jo he vist néixer bastantes cabres, per uns temes personals, i hòstia, és increïble, perquè ho fan completament soles, i cau el cabrit, i en dos minuts... Per què naixem tan idiotes nosaltres, no? Vull dir que la criatura, els humans, quan naixem, abans no ets autosuficient...
0: Bueno, naixem immadurs.
1: Molt immadurs. Mm.
0: Molt immadurs, perquè si fóssim prou madurs, el cap seria més gros i no passaria per la pelvis. És a dir, quan nosaltres érem... caminàvem a quatre grapes, la pelvis estava enfocada d'una manera, i el fet de posar-nos de peu, la pelvis va canviar, i el
1: par
0: és més, mira, complicat. Tomis. Llavors el nadó ha de sortir més immadur per poder passar pel canal.
1: Semblava una pregunta tonta.
2: No. De les millors que has fet mai, Peyu.
1: Sí, sí, sí.
3: Aquest programa, quan aquesta banda estem calladets, sí, és millor.
2: Guanya molt. Sí, sí, sí.
1: O sigui, és perquè ens vam ficar drets i llavors no... Ah, sí, hòstia, és gros, això.
2: Clar, la pelvis, clar, hauria... Sí, sí, sí. Mare de Déu, quina pelvis.
0: De fet, la pelvis té un camí complicat. El nadó fa un camí dins de la pelvis de flexió, rotar, de flexió, tornar a rotar, fa un camí complicat.
1: Recordes algun part en especial? Suposo que n'has passat, bueno, més de 2.000, has dit. Alguna anècdota concreta, alguna cosa que et fes especial il·lusió? Perquè abans comentàvem a les pel·lícules que ho tenim una mica mitificat, allò quan una dona es posa de part, no?, i apareix algú allà i de cop neixen, si hi ha la musiqueta...
3: Tovalloles.
1: Sí, i al final sempre se'n surten allò, és molt maco, no? Però deu haver-hi de tot.
0: Sí, sí, sí, hi ha de tot. El que és bonic és vagi com vagi el pare a acompanyar. Uh-huh. I no que el pare sigui... Evidentment, hi ha parts meravellosos, però que a vegades el pare és un pare distòsic, com un forceps, una necessària, i és un pare superagraït i la dona està molt contenta de tenir-te al costat. Uh-huh. Sí que és veritat que hi ha moments pues, emocionants i que te'n recordes. Jo me'n recordo d'una noia, treballava a l'Hospital de Mataró, que anava tot molt bé, era un primer fill, i el pare es va aturar. Es va aturar. Vam posar l'anestèsia, bueno, i estava molt avançada i no avançava. Ai. Vam enviar la parella, va dir que anava a esmorzar, li vam fer una pausa perquè tothom es refresqués una miqueta. I llavors ella parlant, jo em vaig quedar una estoneta amb ella parlant, bueno, doncs em va explicar que la mare estava malalta, estava amb quimio, patia perquè si sabia que no li havia dit res, perquè si sabia que estava a l'hospital, doncs...
1: Que no se, bueno, no se t'avalés.
0: Ahí estàvem. Uh-huh. Jo vaig sortir unes quantes vegades, perquè és això que diem, no és una llevadora una dona, vaig sortir a buscar una urgència i vaig veure una senyora sentada a la sala d'espera i li vaig preguntar si tenia visita. Em va dir que no, és que la meva filla està a dins.
3: Ai, calla.
0: Però no vull que sàpiga perquè sé que patirà molt i tal.
1: Totes dues s'estaven autoprotegint una mica.
0: Sí.
1: Mare i filla.
0: I llavors, bueno, doncs mira, no vaig pensar-ho molt gens. Li vaig dir, miri, passi un moment. No, perquè em diria, no li diré res. Passi un moment que em sembla que ens anirà bé totes. I la vaig acompanyar, li vaig dir, mira, em sembla que tens una visita, les vaig deixar un quart d'hora.
1: Sí.
0: I em... 5 minuts més, ens vam posar de part i va parir.
1: Mira, quan es van trobar mare i filla, llavors va sortir la criatura sense...
2: Maco, però que maco.
1: Sí que és maco.
3: Ai, que no
2: per favor, que em podré posar. Sí.
1: Escolta, i a mi m'agrada també l'altra banda, també. Situacions ridícules, alguna situació que hagis viscut com a llevadora, com a infermera, dir, hòstia, aquí l'he cagat fort o aquí hem fet una mica el ridícul. Això ha passat.
0: Mira, personalment, no, sí, personalment, a parts, vols dir, fent parts o qualsevol
1: cosa? No, una visita, uns parts, el que sigui.
0: Sí, mira, això va ser a la CIR, a l'ambulatori, que jo estic a part de fent primària, que fem tota aquesta part que t'explicava més de prevenció, i va ser amb una companya, però vam riure molt. Una companya surt a la sala d'espera, veu una parella, li diu el nom a la...
1: Ui, el micròfon, cuidado.
0: El nom a la senyora.
1: Sí.
0: La senyora s'aixeca i el senyor que estava al costat diu, jo també passo? Sí, tant, passi. La passa, es passa, s'asseu, comencen a parlar...
1: Bé, que ens cau el micròfon, tenim uns problemes de...
0: Jo.
1: Ara. No. Colla fort.
2: Ara, aquí.
1: Bé, si no, ara entra un company i ens ho arregla ràpid,
2: No, un company, no, el company.
1: El company, sí.
2: Bèstia, tampoc. Parda.
1: Sí, en Jol, també, aquest, quan va néixer, déu-n'hi-do el part, ja em hauria agradat veure'l. És gros, en Jol, és gros. És un home fort.
0: Bueno, total.
1: O sigui, tenim sala d'espera, un home i una dona, la metge...
0: La llevadora, no, la meva companya, la
1: companya,
0: la crida,
1: sí.
0: I ell diu, s'aixeca, jo també passo.
1: Entren tots
0: dos. Sí, passeu, i tant. Comença a fer l'entrevista de l'atenció a la salut sexual i reproductiva, és a dir, quants fills, relacions sexuals, quantes parelles, anticonceptius, i la senyora va anar contestant. La meva companya diu, després deia, jo ja veia que feia una cara rara, aquella senyora, la senyora, eh?
1: Sí.
0: Però llavors, quan li va dir, miri, ara passa aquí darrere la cortina i es despulla de cintura cap avall, que li farem la citologia. I llavors va dir, miri, jo, haver contestat aquestes preguntes tan íntimes davant d'aquest senyor que no conec de res, però despullar-me, no? Diu, però escolti, que no és el marit, jo, no. I per què passa? M'ha dit que passés.
7: Ai.
1: Paparàs el senyor. Molt bé.
3: Hi ha tios molt curts, eh?
1: Sí, hi ha gent que...
3: Bueno, obedients. Sí. Passo,
1: escolta, ja està. Déu-n'hi-do, escolta.
3: Carai, senyora.
1: Bueno, ens anem d'anar a l'entrevista amb la idea aquesta de que falten llevadores i que hi hem de fer alguna cosa, no? Fem un crit a la gent.
0: Sí, hi ha molta gent que vol ser llevadora, molta gent que es vol presentar, però hi ha poques places.
3: El que necessitem és places.
0: És molt important.
7: No tanta paperassa i més places de llevadora.
2: Ah, no, tu també aprofites per lo teu una mica, eh?
7: Per lo de tots.
2: Sí, ja.
0: Jo crec que en una societat, ara, en sèrio, és molt important com morim i com naixem.
1: I tant. Sí, senyora.
0: I néixer amb un acompanyament. A més, està demostradíssim que els llocs a nivell de parts, podem parir als hospitals, a les cases, a Catalunya tenim el gran privilegi de tenir dues cases de naixement públiques, que la gent pot anar a cases de naixements a parir, però...
1: Cases de naixements, què són?
0: Una casa de naixements és un centre, en el nostre cas, una Martorell i una altra Badalona, que estan adscrits a dins de l'hospital, al costat de sala de parts, amb llevadores de sala de parts i ginecòlegs, però que estan duts per llevadores i fan parts sense intervenció.
1: D'acord.
0: Amb molt bon resultat.
1: Com si fossis a casa teva, però igual, amb el control sanitari.
0: De fet, quan veus a sala de parts, sembla un menjador.
1: D'acord.
0: Però no ho és, eh? És una sala de parts. I està demostradíssim que els llocs on les llevadores porten les decisions, els parts són més fàcils i tenim més bons números de com naixem a casa. Per tant, cada cop hauríem de lluitar més per tenir més cases de naixements i que puguem tenir, o més sales de parts on les llevadores puguem prendre decisions i bons acompanyaments al part.
1: Doncs a fotre-hi calés.
3: Molt bé.
4: Ara, aquí, hòstia.
8: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Roser, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
9: Pere!
1: La paraula d'avui és llenegar. Llenegar. Ah, llenegar. Acció d'acollir moltes llenegues en una sortida a caçar bolets.
3: En Cisco no s'hi veu de cap ull, pobre home, però el portes al bosc i vinc a llenegar. L'últim dia, 15 quilos de llenegues.
1: Bé, llenegar. Es diu quan una persona, presa per l'emoció, plora i acaba amb els ulls plens de lleganyes.
4: La meva dona, quan em va dir que s'havia embolicat amb el meu millor amic, li va saber greu, eh? Vull dir, això... Se li va llenegar els ulls.
1: Oh, sí, llenegar, sinònim de relliscar, esmunyir-se.
10: Van fer una excursió amb el seu pare i prop del precipici l'home va patir un llenegar mortal.
4: Ah, mira.
1: A, B o C.
0: Mira que normalment l'endevino, eh?
1: Mm.
0: Doncs jo diria la C.
1: La C? Doncs és que normalment l'endevines. Correcte!
3: Bravo!
1: Roser, doncs que hi hagi sort i que continuïs ajudant a moltes dones en tot el procés i en tot el que comporta ser una dona, que no és poca cosa. Gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
0: Fort aplaudiment.
8: Vida tan interessant per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari.
10: Sabeu que la corretja del gos, hi ha gent que no la fa servir pel gos?
4: Sí, ho ha dit en Peyu al principi.
10: I pels nens, tampoc.
4: Bueno. Hi ha gent que li posa la caneta.
10: No!
1: Què vols dir?
10: Que hi ha adults que també se les posen entre ells.
4: Ah!
10: Ara! És una pràctica habitual entre la gent que els hi va això de, no? Del BDSM. No? Sabeu què és, no?
1: Sí.
10: Bondage, disciplina, dominació i submissió, sadisme i masoquisme. Regalar un collar de gos i una corretja a algú és que vindria a ser gairebé com un gest de compromís, no?
1: Que maco. Vas allà als peus de la Torre Eiffel, te genolles.
10: Exacte.
1: Té carinyo. Un collar i una corretja.
3: Perquè vols ser la meva gossa?
1: Això s'ha dit sempre, sí.
10: Doncs funciona una mica així, eh? Si us fa gràcia una corretja de gos d'aquestes que no són per gos, no te'n fa?
1: No massa.
10: Doncs ja no t'explico res més. S'ha acabat la meva secció.
1: No.
4: Sí.
1: Doncs
4: sí.
1: No, però hi ha gent que potser sí. Hi ha gent que sí. Vull dir que a mi no, personalment... No ho compraria.
4: No. Jo vull saber-ho.
10: Jo tampoc. Però la curiositat
1: sí,
10: no, que ens pot,
1: sí,
10: ho explicarem.
1: Sí.
10: Doncs si us agraden, si voleu saber més sobre aquestes corretges, doncs heu de saber que són relativament econòmiques.
1: Bueno, mira, veus.
10: No? Valen entre 15 i 30 euros.
4: L'has comprat, Mercè. L'has comprat, eh?
10: No, home, no, però he fet un treball d'investigació per fer la secció.
4: Sí.
10: Home, n'hi ha una...
4: Està no, un làtigo, deus haver comprat.
10: Que no. No, i a més us he de dir que porten instruccions,
1: ah, sí?
10: Sí.
1: Una corretja de gos porta instruccions?
10: I mesures de seguretat.
1: Ah, sí.
10: Oh, sí, sí. N'hi ha una que m'ha fet molta gràcia.
1: Sí, llegiràs les instruccions reals?
10: Sí.
1: Aviam.
10: No pengis mai la corretja d'un lloc alt mentre estigui lligada a una persona submisa.
4: Això, que ho escriguin? És que haurà passat més d'alguna vegada.
10: Clar, és que sembla
3: no és el
10: propietat,
3: que li va passar
10: però...
3: en aquell, el Kung Fu.
1: Qui és en Kung Fu?
10: És el Kung Fu.
3: Kung Fu
10: Panda.
3: L'actor del Kung Fu.
4: Ah, sí?
1: No sé
3: ningú sap de què collons estic parlant.
11: No. Sí, el que feia... S'estava ofegant mentre es masturbava.
3: Sí. Mira l'Arnau.
10: Sí.
3: Com de cop.
10: Estem en horari protegit? Bé, és igual. Quan el submís, per exemple, estigui la Creu de Sant Andreu...
1: Sí.
3: On és això, la Creu de Sant Andreu? No hi he estat mai.
10: La Creu de Sant Andreu són les creus aquelles on es lliguen.
1: Ah,
3: creu.
10: sí. Aquella. Sí. Doncs això, quan, quan el tinguis lligat allà... Es diu
3: Sant Andreu.
2: Sant Andreu, jo que... Sant Andreu hi ha una creu.
1: S'hauria de veure a Sant Andreu què va fer exactament.
3: Exacte. Perquè el van crucificar així.
1: Ah, d'acord.
10: Ah, doncs mira. Clar. Si vol mantenir el cap dret, mantingui la corretja estirada, però mai la pengi d'un element fix. Vull dir, que no la pengis d'una viga.
3: Clar.
10: Saps què et vull dir? Perquè si no, malo.
1: També el que treballa escrivint aquest tipus d'instruccions, déu-n'hi-do, eh?
10: Ja, ja, però ho escriuen i és per alguna cosa, eh?
1: No, i tant, i tant.
11: No, és que això té un públic, eh?
10: Oh, i tant.
1: El BDSM aquest.
10: Que en saps, tu, d'això?
11: A veure. Jo, especialment, no, però sabeu a qui li agradava el tema?
10: Ai, ai, ai, ai, ai.
1: L'anècdota.
10: Ai, ai, ai. Aquí.
11: Bé, doncs no ho diríeu mai, perquè a la princesa del pop, Britney Spears...
2: Hòstia!
10: Què
2: dius ara? Mira, sí que ho hagués dit, eh?
11: Sí, hi ha una certa connexió amb aquesta iconografia del pop.
2: Ara, ara.
11: Doncs bé, resulta que en els seus espectacles a Las Vegas, que va fer durant uns quants anys, hi havia un moment del show en el qual convidava una persona del públic, un espontani.
1: Voluntari.
11: Un voluntari, li posaven una corretja i ella el passejava per sobre l'escenari davant de tot el públic, humiliant-lo.
4: En sèrio?
1: Què dius?
11: Sí, i a vegades fins i tot ho feien persones de certa rellevància o famosos.
1: Sí.
11: Hi ha un cas especialment sonat, perquè connecta dues icones de la música pop, com és la Britney Spears i també un dels membres de Backstreet Boys, que va ser justament el protagonista d'aquesta acció.
1: Passejat per Britney Spears com un gos, un Backstreet Boy.
11: Tinc imatges, senyors.
1: Ah, sí?
11: Mireu.
1: Aquí hi ha un dels cantants dels Backstreet Boys.
11: Mira'l.
1: Oi, la Britney Spears passejant-lo... Bon concert, eh? Déu-n'hi-do, eh?
11: Concert memorable. Sí, sí, sí. Afortunadament, sabeu que no podem posar l'àudio, però en aquest cas potser és un avantatge.
1: No t'agrada?
11: Si ens estalviem...
1: La música de Britney Spears no t'agrada?
11: Sí, sí que m'agrada.
10: Sí, però no hi havia autotune, aquesta.
11: La Britney té grans peces.
4: D'històries, mira que en arribes a saber-ne, eh? Sí. Anem a sopar un dia d'aquests, tu?
11: Jo no vull sopar amb tu de cap manera, Fel.
1: Tot això ho dius de memòria?
11: Tot està aquí.

0: Estàs escoltant La Renaixença.
1: Joel, què? Anem a disseccionar.
2: Home, serà un plaer.
1: La corretja del gos.
2: Vinga.
1: Aviam.
2: Sí, espera't un moment. Espera't un moment. Jo, que a vegades necessito uns segons. Que cony, ha d'anar perquè... tan picat aquí.
1: O sigui, fins ara què estaves fent?
2: Eh?
1: O sigui, quan et dono pas per la teva secció...
2: Havia deixat volar la meva imaginació amb uns temes de cara no venen al cas, però tenen relació amb el que estàvem parlant.
1: Estaves amb la Britney Spears o no?
2: Àngela Maria. És que va tenir un paper molt important durant un temps de la meva vida.
1: D'acord. No cal saber-ho.
2: Sí.
3: No.
2: Què? Disseccionem.
1: La corretja.
2: Sí, però abans deixa'm dir una cosa. Sisplau, és molt important. Disseccionaré la corretja normal de tota la vida d'allargada, fixa i concreta.
1: D'acord.
2: Deixo fora expressament les corretges extensibles, aquestes que s'enrotllen i es fan llargues i es fan curtes perquè les odio, perquè em semblen unes corretges tremendament hipòcrites,
1: sí,
2: caio.
1: Sí.
2: Perquè què és aquesta merda de llibertat que li dones al gos? Una llibertat de merda?
1: Sí, una sensació...
2: Sí, és un lliure albí de pacotilla de Chichinabu.
1: Sí.
2: Per tant, sigues una persona i digues, el vols lligar? Lliga'l.
1: Curt.
2: Però no aquest mitges tintació, no, Xuriguera. És hipòcrita,
3: això.
2: És hipòcrita.
3: Arbuixes hi ha un gos?
2: Jo un dia vaig tropeçar per culpa d'una merda aquesta.
3: Ah, és que l'has fet?
2: Vaig entropeçar.
3: Joel, arbuixes hi ha un gos que volta per allà així... I l'amo està hostal ric.
1: Sí. Muntanyola n'hi ha un que els passeja amb el cotxe.
2: Bueno, això ja és una...
4: Jo també ho he vist, jo.
1: Això és gros, això.
4: Sí.
1: Amb el cotxe, la corretja per la finestra i el gos corrent a darrere.
2: Però extensible o normal?
1: Extensible.
2: És que jo les trobo, ara no hi ha temps per desenvolupar això, però crec que aquestes corretges, que donen llibertat però de mentida, són una metàfora del capitalisme. Però ara no t'ho explicaré.
0: Utilitat en una illa deserta.
2: Bueno, aviam, jo crec que si t'endús el gos a una illa deserta l'hauries de deixar lliure, no?
1: Home, com a mínim.
2: Vamos, dic jo, eh? Sí. Quin motiu hi pot haver per tenir un gos lligat en una illa deserta?
1: Cap.
4: No, clar.
2: O és que se'n podria escapar? Home, si en una illa deserta, on no hi ha absolutament ningú...
4: Home, ja el trobarà.
2: El teu gos t'abandona, vol dir clarament que no t'estima i que estava amb tu per l'interès.
1: Ara.
2: Estava amb tu només pel menjar. I llavors arribes en un hàbitat on ell és més hàbil.
1: Exacte.
2: Per aconseguir menjar que tu... Ah, canvien les tornes.
1: Ara que tornen pel sac, ara.
2: Ah, qui és l'amo ara?
1: Ara.
2: Qui és l'amo ara? doncs tu segueixes sent, segurament.
1: Sí, home.
2: No t'has de posar mai per sota d'un gos, eh? Bueno, jo no ho recomano. No.
0: Utilitat com a joguina sexual.
2: Bueno, aquest apartat l'hem tocat ja abastament no fa ni 5 minuts. Només voldria recordar una cosa, i és que aquesta gent que els agrada posar-se de quatre potes i fer guau-guau, i fer veure que són gossos, n'hi ha molts i poden estar sempre entre nosaltres.
1: És que és gros, això.
5: Sí.
2: És que aquella senyora d'allà, no la vull assenyalar. Aquell senyor.
1: Vols dir?
2: Podria ser-ho.
1: Podria.
2: És que no ho saps mai.
1: Clar, no ho saps.
2: Són degenerats.
4: No és veritat.
2: Són gent que està malament.
1: Si es fa des del respecte,
2: Joel. Fa guau-guau.
1: Si els hi agrada, deixa'ls que facin el que vulguin.
2: N'hi ha que es pixen.
4: Cuida't de cap.
2: N'hi ha que es pixen.
1: Sí, bueno.
2: Ah, no. Ara no jutgem. Doncs jo sí que jutgem.
1: Jo si es pixen, mentre tirin una mica d'aigua després...
6: Estàs fent el gos en castellà, eh?
2: Vivim... Bup, bup.
5: Guau,
2: perdona.
6: Sí, és un apunt.
2: Bueno, que volia des d'això, que vivim envoltats de pervertits, Peyu, i el pitjor és que no ho sabem.
0: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
2: Aviam, el que en tot cas podria ser una arma de conflicte és el propi gos en si mateix,
4: sí,
2: no?
4: Sí.
2: Més que la corretja, i depèn del gos, clar. Jo la majoria de gossos que conec són de Barcelona i te'ls pots treure de sobre amb una simple patada.
1: Sí.
2: Si saps jugar a futbol...
1: Pots xutar el gos.
2: Mm-hmm. I tenen tots depressió i ansietat, perquè estan allà tancats en pisos, no hi volen ser. Han perdut els instints.
1: Clar.
2: Ja no tenen aquell instint. Jo conec un amic, i això és verídic, que li van entrar a robar a casa... Però és tan verídic que ho he de llegir, fixa't, eh? Li van entrar a robar a casa amb el gos a dins. No, és verídic realment, però m'ho he escrit i vull que quedi bé. I quan van mirar la càmera de seguretat,
1: sí. El
2: tio s'estava llepant els ous.
1: O sigui,
2: hi havia,
1: mentre els lladres robaven.
2: Mentre els lladres estaven en una habitació robant, el gos està al menjador llepant-se els ous.
1: Ai,
2: perquè és una cosa que també fan els gossos.
1: Sí, que ho fan, tot sovint.
2: Sí.
0: Utilitat metafòrica.
2: Aviam, la corretja del gos i la corretja de coll en general, que com ja hem comentat, no només és per gossos, també és per altres animals i per humans que són degenerats, té el significat metafòric evident del control, no?
1: Sí.
2: Per exemple, hòstia, el francès s'ha casat i la dona li ha posat la corretja, tu.
1: Sí.
2: Què és aquesta frase, a part de pròpia d'un cunyat que es pos?
1: Doncs,
2: una metàfora?
1: Una metàfora.
2: La dona no li ha posat una corretja físicament al francès?
4: O sí.
1: Exacte.
2: O sí. Aquest és el tema, no?
4: Si és un BDSM, MSML...
2: Un HTML, què?
1: Sí.
2: És un HTML.
1: BDSM.
0: Propaganda del segle XIX.
7: Torna la Festa Major de Sant Llorenç de Mar.
5: Com cada any, hem preparat un munt d'activitats per a tota la família.
7: Divendres, vine a refrescar-te al parc aquàtic.
2: Exacte, vine a treure l'aigua dels baixos de l'escola, que s'ha inundat per culpa de les últimes pluges.
7: Dissabte, cercavila intermitent.
5: Què vol dir, intermitent?
7: És que la noia que toca la gralla és la mateixa que porta el gegant.
8: Ai, un moment!
4: Guita, com balla la geganta!
5: Però sembla que hi falta música, no?
8: Ai, un moment!
7: I dissabte a la tarda, taller de pintura.
4: I aprofitarem per pintar l'Ajuntament, perquè fot bastanta pena de veure.
7: Diumenge, dinar popular.
5: Només fa falta que porteu les ganes de riure.
2: I també la taula, la cadira i el menjar, perquè no tenim un puto duro.
7: I han acabat la gran quina.
2: La quina per sortejar qui és el nou alcalde que hereti tot aquest merder.
9: L'Ajuntament de Sant Llorenç de Mar.
0: Patrocina Històries per passejar el gos.
7: Mireu que és preciosa, la troca, que és una gostatura.
8: Bonica.
7: Viu a Sabadell amb l'Anna i l'Albert.
4: Va a Sabadell, això.
2: Sembla que s'hagi fotut a dins d'una ximeneia.
1: La foto no és a Sabadell.
4: No sembla als afores de Sabadell.
7: Potser la Salut és...
1: No ho sé, sembla una ermita.
4: La Salut és el cementiri, no?
7: No, la Salut és una ermiteta.
3: Sí que hi ha un xiprer. Deixa-la veure el cementiri, això.
1: Sí, hi ha un xiprer.
7: Doncs deu ser la Salut. En fi, la Tura, un cop es va obrir el cap com un meló.
2: La Tura o la Tura?
6: Abans es deia Troca.
3: Es diu Troca.
1: La Tura era la consellera.
2: No, perquè és un gos d'atura.
7: Perquè és un gos d'atura.
4: La que es va obrir el cap com un meló va ser la Mercè.
1: Sí.
2: Has de dormir. La consellera no, eh?
1: No.
2: La consellera
7: té el cap perfecte. He de dormir més.
1: Has de dormir més.
7: Bé, la troca es va obrir el cap com un meló perseguint un altre gos. Es veu que va picar amb la pota d'una taula i mira, un trau impressionant.
4: Ai,
3: bueno, això passa escarrer, tampoc.
2: Sí que se la veu, sí.
9: La Magna Grècia són els territoris del sud d'Itàlia ocupats per colons grecs. L'any 280 abans de la nostra era, una gent encara més bèl·lica que els grecs estan a punt d'entrar en escena. Són els romans.
1: Avui passegem el gos per la colònia grega de Tàrent. Som a l'any 280 abans de Crist.
4: Flauta.
1: Sí, eh?
4: Ahir era la flauta.
1: Sí. El nostre passeig amb la troca, la nostra gossa amb el trau al cap, recordeu?
4: Sí, sí, pobret.
1: Comença als afores de la ciutat costanera de Tàrent. Teniu tots la forma d'Itàlia al cap, suposo, no?
2: Sí. I tant.
1: La forma de bota. No? Doncs Tàrent és on comença el taló de la bota.
4: És guapa, la forma d'Itàlia.
1: Sí,
4: que és guapa. Sí. Té una forma
2: És original.
4: Sí, és una cama
1: més que la de...
4: Que xuta la pilota.
2: La pilota seria...
4: Sicília.
2: Sicília.
7: Ah, mira.
4: No ho he pensat mai, això.
1: La pilota, xuta un triangle.
4: Però dintre la idea aquesta que he fet, eh?
2: Sí, Xuriguera.
4: Aquesta idea de que la...
1: Sí.
4: És com un jugador de futbol o un nen, eh? La idea d'un nen juganer en el Mediterrani.
7: Amb botes de taló, eh? Un nen amb botes de taló.
1: És del que hi ha més, nens juganers al Mediterrani. Ara mateix.
2: Un nen drag queen.
1: Sisplau, Tàrent és una de les polis gregues més importants de la Grècia Magna. Seria un lloc ideal per establir-s'hi, però la ciutat passa moments difícils. Als afores de la polis i ha desplegat l'exèrcit del general grec Pirros. Ell i els seus homes han desembarcat per ajudar a Tàrent i fer front a la invasió dels romans.
5: Sí, escolta, estic ben marejat, eh?
1: Estàs marejat?
5: Hòstia, aquest bo.
1: Aquest que es troba malament és el general Pirros, precisament. Resulta que el trajecte des de Grècia ha sigut dels moguts. Els ha sorprès una tempesta d'alta mar i fins i tot, els hi ha enfonsat algun vaixell de guerra.
4: Sí,
5: calleu, eh? Se pas quants cops he arribat a rojar, eh?
1: Sí?
5: Por de Déu, ho he tret tot, el pamnocilla del dematí, tot.
1: Has de menjar iogurt, ara, torna la microbiota.
4: El general Pirros menjant pa nocilla, eh?
5: Sí, posa't a fer una guerra, ara.
1: Ah, no.
5: Ara arribo aquí i pots fer-te a fer una guerra. Ja, com ho expliques tu, això, els de casa?
1: No. Ah. Fer una guerra trobant-te malament ha de ser terrible.
5: No, és terrible.
1: De tota manera, el general Pirros ha aconseguit arribar amb la gran part del seu exèrcit intacte. En Pirros és un dels militars més prestigiosos de tota Grècia i per això la gent de Tàrent li ha demanat ajuda.
5: Sí, home, si et demana ajuda... A mi m'agrada molt ajudar la gent. A mi... Collons, a mi em diuen, vine ens a ajudar, vale. I si et paguen encara més?
1: Clar.
5: Si et paguen...
1: Tu cobres per
5: fer. Jo cobro.
4: Però no com un mercenari.
5: No.
4: Ajudar els seus, no, d'alguna manera.
5: Soc un... D'acord, a mi me surt d'acord.
4: Ja.
5: No ho faig per... El que passa és que si et paguen no pots pas dir que no.
4: No, i tant.
1: Els habitants de la ciutat de Tàrent és una ciutat rica, però els seus habitants estan acostumats, vull dir que estan acostumats a luxes, a banquets, teatre, recitals de poesia.
2: Bueno, luxes, a veure.
1: Bueno, sí, uns luxes.
7: Sí,
1: recital de poesia, considerar-lo luxe.
7: Oh, sí.
1: No, no, està bé, està bé.
4: Que vingui la Blanca Llum i foti un recital, perquè no és bo, això.
1: Vull dir que han agafat en Pirros, perquè amb ells els hi fot mandra fer la guerra. Però prefereixen subcontractar-ho.
4: Això està bé.
1: Això haurien d'haver fet els catalans, subcontractar-ho.
5: Sí.
1: Agafar una altra gent, que perquè nosaltres...
2: Sí, ja ho teníem, això, també. Eren els almogàvers, eh?
5: Agafat els castellans, havien de contractar els castellans...
2: Això, fotre's d'hòsties entre ells.
4: Aquest tio,
2: a vegades sembla que no, i sí, eh?
4: Ho veus?
1: Sí.
4: I fot aquesta cara, però no, eh?
5: No.
1: Sí.
5: Dins hi ha cosa.
1: Doncs els nostres amics de Tàrent no estan acostumats a la guerra. Ells estan allà i, bueno, més aviat la guerra els molesta.
7: No, de veritat. Ai, és que m'esteu fent un mal de cap. Soldatots, podeu fer la guerra una mica més baix? Vull dir que a mi m'esteu atabalant i, a més, és que no sento el teatre.
1: Ara. Perdona. El gran enemic són els romans, que ja controlen tot el centre i el nord d'Itàlia. Els romans encara no són la potència que tots coneixem avui dia, però són un mal de cap pels grecs.
7: Sí.
1: Per aquest motiu, en Pirros ha desembarcat amb 20.000 soldats, 3.000 cavalls i 2.000 arquers.
4: Collons!
1: Cuidado, eh? I també porta una arma secreta.
5: Això us encantarà. Hòstia, porto una arma secreta...
2: Què portes?
5: Que us encantarà.
1: Hòstia. Què portes, què portes?
7: Bueno, fas por.
5: Hòstia...
1: Porta.
5: No, porto. Sabeu què porto?
1: Ja ho vols dir-ho tu?
5: No, digue-ho tu.
1: Digue-ho?
5: Digues tu, jo t'acompanyaré.
1: Elefants de guerra.
5: Elefants de guerra.
1: Sí.
2: Hòstia, Pirros. Com te'ls gastes, Pirros.
5: Elefants, eh? Elefants de guerra.
2: De guerra, eh?
4: Sort que són de guerra.
1: Sí.
4: No siguin elefants de poesia.
1: No, malament. Els elefants són l'arma secreta d'en Pirros, uns animals que els romans no han vist mai i que acostumen a causar terror a l'enemic.
5: Cuiteu quina bèstia tan ben perdut.
2: Mare de Déu, quin elefant.
5: Queda aquí.
2: Mira com li fa cas, eh?
5: Sí. Pell, disculpa, quina bèstia també emparida.
6: Rafael, disculpeu una cosa.
5: Queda't aquí.
6: No, és que crec que hi ha una confusió.
1: Què passa?
6: Aquesta història ja la vam fer la primera temporada.
1: No.
6: Recordareu que jo mateix vaig fer d'Aníbal, que travessava els Alps amb elefants. Era un paper recordat per l'audiència.
1: Sí.
2: Ho recorda tothom.
6: Explicat, això.
1: Tens part de raó, Arnau. Aníbal, el general cartaginès, també farà servir elefants de guerra contra els romans, però l'Aníbal travessa els Alps 50 anys més tard.
5: Ah,
1: si filem prim, sí, el primer cop que els romans s'enfronten als elefants és contra en Pirros, contra
5: en Fel. O sigui, Aníbal se'm copiarà.
4: Home.
5: Farsant, que ets un farsant.
1: L'Aníbal...
2: Espera't un moment, que tinc un dubte.
1: Què?
2: O sigui, jo l'Aníbal entenc que tingui elefants, perquè ve de Cartago.
1: Sí.
2: Cartago està ple d'elefants. Sí. Tothom ho sap.
1: Sí.
2: Però si el general Pirros és de Grècia, d'on ha tret totes aquestes bèsties?
1: Mira.
2: Perquè Grècia sí, segur que no n'hi havia d'elefants.
1: No fa pinta.
2: Vaya,
1: no s'oferta.
2: No sóc expert, Peyu.
1: En els viatges a Mykonos no ho he vist ofertar.
2: Bueno, hi ha persones que, segons com
1: bueno,
2: ho semblen...
1: Bueno.
4: No, però això és com... regalar res, eh?
1: No. Mireu,
5: això vaig fer un renting.
1: Ah, sí?
5: El Sabadell.
1: Un renting d'uns elefants?
5: Sí, hi havia uns elefants, i vaig mirar, i surt bé de preu, i llavors, cony, al final, si d'això...
4: Vas tancar el tracte amb l'Oliu?
5: No, a l'oficina d'Arbúcies.
1: Ah, molt bé.
5: Sí, soc romà, però...
7: Mira,
1: no vas mal encaminat,
7: sí.
1: No vas mal encaminat, perquè els elefants no són un renting, però sí que són un préstec dels egipcis.
4: Ah, veus?
7: Sí?
1: Resulta que el faraó de Torn li ha deixat els 20 elefants de guerra per lluitar contra els romans.
5: Bueno, ja ves això.
2: Molt bé, Pirros.
1: Molt bé,
2: Pirros.
1: Bé, tornem a... amb el passeig que estàvem fent amb la troca. Les negociacions de pau amb els romans han fracassat, especialment perquè els habitants de Tàrent volen la guerra tant sí com no.
7: Home, n'hi ha que pagues, no? Vull dir que facin alguna coseta, i també, no?
1: Abocat a la batalla, el general Pirros ha decidit atacar l'enemic sense esperar els reforços dels aliats. Una aposta arriscada perquè els romans els superen en nombre. Tenen 5.000 soldats més.
4: General, i si ens esperem un moment que arribin els reforços, què li sembla?
10: Sí, general, és que he sentit a dir que ens superen en nombre, general, per l'amor de Déu, home.
5: Quin parell de burros, en sèrio, eh?
10: No costa res,
5: però... A veure, ells compten diferent, tenen els números romans.
10: Ah, té raó, general, no havia pensat.
4: Perdoni, general, sí.
1: La batalla és sanguinària. Soldats dels dos bàndols moren durant hores i hores. El bany de sang és dels grossos. I en aquest punt, el general Pirros treu la seva arma secreta. Els elefants.
5: Jo sabia que em deixava alguna cosa, eh?
1: Què esperaves?
5: Badava. M'estic deixant... Els elefants! Que entrin els elefants!
4: Sí, ara. Ara arriben els elefants. Porto tota la tarda matant romans i ara em venen els elefants.
10: Mira jo quina molló fatic a la mà. És de l'espasa, això. No podíem treure els elefants abans? Ja que els teníem.
4: Tu i jo ja havíem lluitat junts.
10: Sí, a Austràlia.
4: Austràlia, que sí.
10: Sí,
4: segueixes igual de burro, eh?
10: Bueno, i tu igual de gilipolles, mira.
1: Quan la troca, la gosseta de Sabadell, ha vist aquells gegants orelluts, ha arrencat a córrer cames, ajudeu-me. Els cavalls dels romans també s'han espantat i, per tant, això ha fet que Pirros i els seus homes guanyin la batalla.
3: Era hora, ja era hora, ja. Tu suts, aquests romans, eh? La mare que els va parir. Bona feina, soldats. Gràcies. Aviseu la resta, tot pagat, eh? Teniu sopar per tot pagat.
4: Sí, li sortirà barat aquest sopar. Som tots morts, capità. Pirros, general.
3: Que són tots morts.
4: No quedem ningú.
10: Hem guanyat, capità, que és el que vostè l'únic que pensa que és guanyar. Hem guanyat. Però només quedem nosaltres tres. Sí. Bueno. L'idiota aquest, jo i vostè.
3: Sí, no sé
10: vostè li sembla una victòria, això?
3: Bueno, mira, em sortirà barat, tu.
1: Aviam, és cert que la victòria ha estat per en Pirros i el seu exèrcit, però les baixes són tantes que té el mateix gust que una derrota.
10: És que té ben bé el mateix gust que una derrota. Sí. I ja sap què diu el general, una retirada té...
1: Tot el contrari, el general no es vol retirar, eh? El Pirros torna a enfrontar-se als romans i la història es repeteix. En surt vencedor, però amb un cost enorme. Un dels pocs oficials que queden vius s'ha acostat a felicitar-lo per la victòria.
4: Felicitats, general.
1: La resposta d'en Pirros...
4: Un moment, que no he acabat. És perdoni. Estic cansat.
1: Ja ho veig.
4: Hem tornat a sortir victoriosos, general.
1: Molt bé.
4: Hem quedat quatre.
1: Quatre? Sí. Si abans éreu tres.
10: Érem tres, eh? Tres. Aquell que té convulsions és mort. El que passa és que no el comptis.
1: La resposta d'en Pirros és la següent.
3: Una altra victòria com aquesta i estem perduts.
4: Haver-ho pensat abans, imbècil.
10: Sí, fill de puta.
1: Una altra victòria com aquesta i estem perduts, eh?
4: És maca, la frase.
1: És una frase ben curiosa.
11: Bona.
12: Oh, no, és...
1: El general Pirros passarà la història per aquesta frase, precisament. Han guanyat, però amb quin cost?
10: Hòstia.
1: Si segueixen guanyant d'aquesta manera, perdran la guerra. És el que avui en dia coneixem com a victòria pírrica.
3: Oh, que bo.
1: D'en Pirros. Una victòria que sembla una derrota.
11: Cultura.
3: Maco, eh?
11: Cultura.
3: O sigui, és mala llet que passo la història per això, però... Sí. Però és maco, la història és maca.
1: Després d'aquestes dues victòries pírriques, les polis li retiren el suport.
13: Home, no és que no cal que tornin, eh? Mira com m'ha deixat tot el terra tot ple de sang.
1: Sí, noi, i llavors, ara sí, el general Pirros decideix girar cua.
3: És girar cua, eh?
1: Això era girar cua?
4: Sí, això és un efecte.
3: Que això ho faig perquè la gent que escolta la ràdio sàpiga que estic girant cua.
1: El passeig amb la troca...
4: Oh, tenim tanta sort de tenir amb nosaltres.
1: Sí, deia que el passeig amb la troca encara no s'ha acabat. Ara que s'ha recuperat de l'ensurt amb els elefants, ens toca acompanyar en Pirros fins a Grècia. Recordeu que havia vingut només a ajudar perquè l'havien contractat. Ara se'n torna cap a Grècia, no? Allà hi ha una ciutat dividida entre dos bàndols. Un dels bàndols li ha demanat suport. La missió sembla fàcil. En aquest cas, el bàndol aliat els ha obert una de les portes de la muralla de matinada. Els soldats d'en Pirros han començat a entrar en absolut silenci. És l'estratègia.
10: No diguis res.
1: Que ningú senti res.
10: No diguis res.
3: Els grills, eh?
4: Que és a l'estiu?
10: No diguis res. Puto, no calor.
3: Boh.
1: El caos, però, que seguirà a continuació és real i està documentat. En Pirros ha volgut assegurar-se la victòria i ha portat els seus elefants.
4: Mare que em va parir, està obsessionat amb els elefants.
3: És que si haig de guanyar amb vosaltres dos...
1: La idea és entrar en silenci amb els elefants.
10: Sí.
1: Mica en mica. El problema és que en Pirros ha calculat malament. No comptava que els elefants amb prou feines passen per la porta de la ciutat.
13: Ho hauries d'haver mirat abans, això.
3: En sèrio, porto una setmana que quan no s'entrebanca el tanc, són els elefants.
1: Un dels elefants s'ha quedat encallat a la porta d'entrada. L'animal crida sense parar i desperta tota la ciutat.
10: Merda.
1: Els enemics salten del llit i comença la batalla, però és tan fosc que els soldats són incapaços de distingir qui és aliat i qui no.
4: Mira, jo vaig clavant l'espasa el primer que veig, el del costat i tot, i lluita, val més ell que jo, eh?
10: Oh, xuriguera, eh? M'has clavat l'espàs a mi, a l'esquena.
1: El merder.
10: Però que ets idiota.
4: En aquest cas ho he fet després.
10: Ah. De puta.
1: El merder és dels que fan història. Per acabar-ho de dobar, un dels elefants s'ha espantat i ha perdut completament el control. Us heu d'imaginar, uns carrers ben estrets, saps? Com Perafita.
10: Sí.
1: I tot de soldats allà i un elefant boig desbocat.
3: Home, això és el Sant Fermines.
1: Sí, senyor.
3: Però en versió grega amb elefants.
1: Ah, exacte.
3: Molt més guapo que el Sant Fermines.
1: Sí, sí, home, sí. Podríem provar. Ja és ben parit quan n'enganxen algun allà al Sant Fermines.
12: Oh. Bueno, és lleig de dir, però sí.
1: Sí.
12: Sí.
1: Jo quan veig quan la primera cornada aquella que el veus volar, veus un turista d'aquells volant, epa!
12: I després quan queden a terra que
1: Ui, quan queden en aquella posició que dius, no s'ha estirat per gust?
4: No.
1: Que dius, aquest braç aquí sota...
13: Animal.
4: Aquest que braç del revés, això no és natural.
13: Aquesta cama tan mal posada. No.
12: Ai, Déu meu.
1: Allò fa gràcia. Mira, per què t'hi ficaves, idiota, també.
3: Sí, m'has obligat.
1: Jo això del Sant Fermín sempre penso, llavors unes feinades aquí, amb els de riscos laborals, que no és que poses les l'esquena malament i tal. I,
2: bueno, ja, allà tant li fot.
1: Allà què? Allà podem fer el que vulguem.
10: Bueno.
1: Llavors, per penjar en foc, no sé quants arnestos has de posar i quantes cordes.
5: I firma aquí, firma allà, i paga aquí, paga allà.
1: Exacte. Aquells que van a córrer allà no passen pas l'últim rebot d'autònoms.
2: No. No, home, no, si van borratxíssims tots.
5: Jo vaig anar a reveure un any i anava un amb una xíndria al cap per fer-se passar la calor. És de les millors imatges que he vist.
2: Hòstia, és bona aquesta, eh?
5: La xíndria tallada per la meitat, buidada, sí, amb la xíndria.
2: Que no fos un casco, per si caia.
5: No, una xíndria, una xíndria. Corrents
13: sempre
5: del cor.
13: Hidratat.
1: Bé, estàvem amb un elefant desbocat, tot de soldats per allà voltant, mentre el general Pirro es prova d'organitzar el desastre. Baixa un moment la guàrdia i un jove soldat enemic el fereix. En Pirro s'hi torna i està a punt de tallar-li el cap, però no hi serà temps. La mare del jove soldat, que està atenta a tot, s'ha enfilat dalt d'una teulada. Allà agafa una teula i li llança al mig del cap d'en Pirros.
11: Deixeu estar el meu nen! Biel, passa cap a casa!
2: Hòstia.
1: La teula l'ha encertat de ple.
4: Hòstia, però una taula, això semblava mig mur, eh?
1: Oh, bueno. Eren grosses les teules abans, eh?
2: Molt,
1: abans una teulada de 100 metres quadrats la feies amb dues teules, una cada
13: no
1: costat.
13: No subestimis mai el poder d'una mare.
4: No, ara, no, i tant, i tant.
1: Aquest la troca. La gosseta, que passegem avui, sap que allò té mala pinta. Recordeu que ella es va obrir el cap amb la pota d'una taula.
2: Que li venen flaixos del Vietnam.
1: Ah, exacte.
2: Sí, sí.
1: Pirros, t'has fotut,
5: estic, estic marejat. Ah. Vull dir, que com ho veieu? Té bona pinta, això?
10: No, general.
5: No me'n sortiré, eh?
1: Jo crec que no.
4: Tu estàs mort.
10: Sóc mort, perdó.
1: El trau al cap és important. En Pirros queda ben esterracat. Finalment, un soldat enemic l'acaba rematant. Aquest és el final del general Pirros, un dels militars més prestigiosos de la seva època, que passarà a la història per les victòries pírriques, aquestes que tenen gust de derrota, i perquè va ser derrotat per un cop de teula d'una senyora.
2: Fixa't.
1: Mira, al final...
2: Fixa't tu quina cosa.
1: Mercè, què en farem de la troca? Sobreviurà o no sobreviurà la
13: gossa d'atura? Jo crec que sí, perquè estic aquí amb la Montse. I abans ha demostrat que sabia moltes coses, o sigui que va.
1: Montse, aviam. Quina arma... D'on ets, Montse?
14: De Vallver de Cerdanya.
1: Vallver de Cerdanya. Quina arma feien servir els romans per lluitar contra els elefants? A. Els hi cantaven cançons? B. Calaven foc als porcs i així espantaven els elefants amb els crits? O C. Els posaven un mirall? A, B o C?
14: La B.
1: La B, la dels porcs, És tentadora. És maca,
2: aquesta. Si fos aquesta... No entenc per què han de pringar els porcs aquí.
1: Mira.
2: Quina culpa en tenien els porcs.
1: La troca és... Viva! És difícil de creure, però la troca ha sobreviscut a totes les campanyes militars del general Pirros, que no han sigut poques, La seva desconfiança l'ha mantingut alerta tota l'estona. Més enllà d'on en surt amb algun elefant i alguna teula que ha caigut a prop, la gosseta torna cap a Sabadell. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres!
15: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
16: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Continua plovent amb intensitat a aquesta hora a les comarques de l'Ebre, tot i que les precipitacions més intenses s'estan desplaçant cap al mar. Les pluges guanyen terreny i ara també descarreguen amb menys intensitat al Camp de Tarragona. Les comarques més afectades, però, segueixen sent el Baix Ebre i el Montsià. En aquesta última hi han caigut més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill màxim 6 sobre 6 en aquestes dues comarques per acumulació d'aigua. I Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència i evitar desplaçaments innecessaris, també a la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Baix Obrega. I el Baix Camp. Declaracions al Catalunya Nit d'Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
17: Sobretot que si tenen que fer desplaçaments, tinguin moltíssima precaució, que vagin per vies principals, que no facin el desplaçament si no és necessari, si el poden aplaçar per algun altre moment, que sobretot no vagin a zones inundables, que vigilin amb les lleres, que poden tenir creixements ràpids, intensos.
16: Precisament la carretera C-12 està tallada a l'altura de Tortosa i el 112 ha rebut al voltant de 200 trucades per les pluges, bona part de la capital del Baix Ebre. Alguns ajuntaments han decidit tancar equipaments municipals i escoles aquest dijous a la tarda i també ho faran aquest divendres. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
14: Junts demana al govern espanyol que retiri els decrets d'habitatge que s'han de convalidar aquest divendres al Congrés. Els de Carles Puigdemont han instat la Moncloa a redactar-ne de nous si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació.
16: Aquest divendres quedarà vist per a sentència el judici del cas de Roger Espanyol. Els quatre policies acusats han declarat davant del tribunal que van complir els protocols i que l'ús de pilotes de goma estava justificat perquè l'1 d'octubre es van trobar un context de violència extrema. L'escopeter ha assegurat que no hi va haver intenció de ferir Espanyol.
14: El govern espanyol no concreta a partir de quan l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrà recuperar la durada habitual del trajecte, que s'ha incrementat 25 minuts des dels accidents d'Ademuz i Gelida. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, sí que assegura que l'any que ve ha de significar un punt d'inflexió a Rodalies amb la finalització d'obres com el desdoblament de l'R3 i també per la incorporació dels nous trens.
16: Julio Manrique recupera el muntatge Bubetoya, la necessitat d'una illa que només es va poder veure una vegada el 2020 a causa de la pandèmia, amb una reescriptura actualitzada que es fixa en les pors actuals com l'auge de l'extrema dreta. Ivan Benet, Mireia Xalà, Cristina Genevat i Andrew Tarbet protagonitzen aquesta història que es pot veure al Teatre Lliure fins al 25 d'octubre. Les associacions independentistes ha commemorat els 9 anys de l'1 d'octubre amb manifestacions arreu del país.
14: La de Barcelona ha plegat unes 600 persones segons la Guàrdia Urbana que han recordat la violència policial d'aquella jornada.
18: Jo estic aquí perquè fa 9 anys en tenia 10, estava als col·legis electorals i no podia veure com picaven i com feien mal a la meva gent.
19: Va ser un assalt, una repressió molt gran. Perquè no fem res de mal.
20: No van arribar a fer el que havien dit que farien, que és proclamar la independència, i per tant hi ha també, doncs, d'alguna manera, un sentit de frustració.
14: La manifestació convocada per l'ANC i els CDRs ha acabat amb aldarulls i la crema d'alguns contenidors en carrers del voltant de la plaça Urquinaona. En el manifest que han llegit a l'acabar la mobilització, l'ANC ha reivindicat el dret a decidir i manté que 9 anys després del referèndum el conflicte polític continua obert.
16: Esports. La UEFA afirma en un comunicat que ha rebut el Real Madrid documents sobre el cas Negreira i que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça també en un comunicat ha explicat que el cas porta obert des del 2023 i que no hi ha cap novetat substancial sobre aquest afer.
14: Mentrestant, el davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona després d'abandonar la concentració del Brasil per molèsties a la cuixa dreta. El jugador s'ha de fer proves aquest divendres per descartar si hi ha una lesió.
16: Disputats aquest dijous, aquests partits de la tercera jornada de la Lliga de les Nacions, Alemanya 2, Sèrbia 0, Grècia 2, Països Baixos 2 i Dinamarca 2, Portugal 4. El blaugrana Cancelo ha estat titular i ha fet el primer gol en Portugal.
14: El Barça d'handbol ha perdut davant del Veszprém hongarès la final del Mundial de Clubs d'Egipte, el resultat 33-42.
16: I aquest divendres el Barça de bàsquet juga a la pista del Besiktas de Turquia en partit de la tercera jornada de l'Euroliga.
15: Fins aquí les notícies.

0: Ja ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes. Avui és que tema ultrainteressant per tots i totes, tingueu l'edat que tingueu. Ja us aviso, en un món de respostes simples, nosaltres ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, el meu 50%, Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Estàs?
1: Molt bé, meravellosament satisfet de la utilitat d'aquest programa, perquè...
0: Explica-ho.
1: Cada vegada que agafem el WhatsApp del programa, el 677-38-77-19, són més les persones que agraeixen els temes que fem. Recordem que ahir vam començar amb una senyora que va posar el consultori que vam fer sobre salut ocular i que, gràcies a l'Anton Barraquer, va decidir operar-se de la vista. Va dir,
0: bravo,
1: ja no,
0: eh?
1: Més les ulleres, tu.
0: Passem a l'acció, espera que la saludo. Núria Casas, bon dia, com estàs, estimada?
2: Bon dia, Elisenda, molt bé.
0: Si és dijous, la solució es diu Núria Casas.
2: Això va més enllà del servei públic, ja.
0: És fèvi, eh?
1: No, no.
2: És això s'ha de pagar, ja.
1: És una fantasia.
0: Passem a consultar.
1: I després, la gran quantitat, se sabeu allò de l'efecte retroactiu,
2: sí,
1: no? La
2: sí.
1: gran quantitat de programes que la gent va recuperant. Per exemple, ahir ens va escriure una oient que es diu Alba, ens va escriure ahir al migdia, i ens va explicar que gràcies al programa que havíem fet la primera temporada sobre mares narcisistes,
0: amb l'Omar Rueda,
1: ella va descobrir que era víctima d'una mare narcisista.
0: Ah, no, amb l'Elisabet. Elisenda, perdona, Elisenda, psicòloga Elisenda, o amb l'Omar Rueda, ara no ho recordo.
1: No,
0: que ens
1: buscarem,
0: ho digui l'oient.
1: És
0: que fem tantes coses interessants.
1: Bé, doncs això, que gràcies a aquell programa havia descobert que ella era víctima d'una mare narcisista i que gràcies a l'ajuda psicològica se n'havia sortit. I sobretot la importància de posar límits, recalcava, i que parlàvem precisament de com relacionar-nos amb persones tòxiques o persones narcisistes.
0: En vam parlar amb l'Elisenda Ripollès, psicòloga clínica especialitzada en teràpia familiar i de parella, i ho vàrem fer el dia 5 de novembre de l'any passat.
1: Fixa't. Ostres.
0: Tinc tot aquí apuntat.
1: Sembla que posa ahir.
0: Ai, senyors, senyores. En fi, avui, Núria Casas, una cosa que ens interessa a tots i a totes.
2: Sí.
0: Tu ara ets jove, no arribes als 40.
2: Bé, sí, però tinc 39, ja.
0: 39 anys. Però la pregunta que ens formulem avui ens afecta a tots i a totes. Avui parlem d'una solució de present i de futur. La jubilació està destinada a desaparèixer? Fins quan ens podrem jubilar? A partir del 2027 canvia l'edat de jubilació als 67 anys. Per què ho fa, això? Quants anys podrem gaudir plenament d'una jubilació en el futur? Hi ha generacions que no ens jubilarem? Ja ho dic amb la nostra, nena, perquè
2: no,
0: em sembla que pillarem. La jubilació està potser destinada a desaparèixer. Arribarem a la jubilació amb prou diners per mantenir el nivell de vida? Per cert, és millor arribar a la jubilació amb una agenda plena o aprendre també a no fer res? Com s'omple el buit que deixa una feina? També a no fer

0: Què tal, Carla?
1: Jo, per mi, jo crec que no em podré jubilar.
2: I llavors, bueno, què farem?
1: Sí. Bueno, doncs, pues, clar, mira, això depèn també de l'estat i de les lleis que, es facin, però clar.
0: La Núria Casas ho té molt clar. A veure, Núria Casas, ho tens molt clar, què farem?
3: Jo em veig com un senyor de Kentucky protagonitzant un 30 minuts, rentant amb 85 anys un vàter del McDonald's i amb problemes de circulació.
0: No,
3: hi ha imatges d'aquestes que al 30 minuts vaig veure només quan tenia 20 anys.
0: I et van quedar clavades, eh?
3: I 19 anys després encara penso, jo seré aquest senyor d'aquest any.
0: Però ho dius perquè no tindrem un duro, no?
3: No tindrem ni un duro i ens l'haurem de pagar.
4: Però és que canviaràs de sexe, més, seràs un senyor.
0: No, però, seriosament, fa molta por, perquè penses...
3: És on anem.
0: I penses, hem estat cotitzant... Carla, tu atura'ns, quan estiguem fent massa de cunyades. Hem estat cotitzant tota la nostra vida, jo ara porto 20 i escaig anys cotitzats, per no dir-ne més, i potser arribarà un punt que no podré veure ni un duro.
1: Sí, però és que el sistema de pensions que està establert és un sistema que es basa en la gent que està activa, treballant, financiar les pensions de la gent que ja no està treballant.
3: Clar, però el que no està et dirà, jo ja m'ho he pagat.
1: Sí,
3: clar.
1: Sí, això,
3: jo
1: clar,
3: no t'ho finanço.
1: Però cada vegada n'hi ha molt poca natalitat, l'edat de la gent ja és molt més gran, tot
0: o sigui
1: això...
0: Que, bàsicament que aguantem molt més de grans i després no hi ha prou gent activa per sufragar això.
1: Sí, clar.
0: Jo, de veritat, començaré a fer un raconet. Hauríem de pagar-nos la nostra pròpia jubilació, així clar. Segur que no hi hauria mals entesos. Va, podeu formular preguntes, com sempre, línies obertes. Avui parlem de jubilació, ho fem amb la Carla García, també abordarem l'altra part, aquesta part psicològica, com hem d'afrontar la jubilació. Com afronteu vosaltres la jubilació? Teniu algun pla? Us heu quedat en buit? Perquè també hi ha allò de que la gent vol jubilar-se, i quan arriba la jubilació diuen, ara caic en un buit existencial, com carai abraço això, eh? Ens podeu dir la vostra?
4: Home, són moltes hores per omplir de la teva vida, no? Perquè estàs acostumades
0: moltíssimes
4: a omplir-les amb la feina, però també estàs acostumades a omplir-les trucant a la solució. Hi ha molta gent que omple ara mateix aquesta hora de la seva vida trucant al 93-201-7474, que és el telèfon del directe per parlar amb nosaltres. Estigueu jubilats o no, podeu trucar. També podeu escriure al WhatsApp del programa, al 677-38-77-19, i ens podeu explicar, això que deia l'Hisenda Carot ara, us heu jubilat? Com ho vau fer? És a dir, ho vau preparar amb antelació? Teníeu aquesta por al buit? O no? O al revés? Heu pogut viatjar, heu pogut gaudir, heu estat avis o àvies fins i tot?
0: I jo vull saber també si la gent té plans comptant que no ens podrem jubilar, que nosaltres, la nostra generació, els que tenim ara 30 i escaig 40, no ens podrem jubilar. El meu pla, saps quin és?
3: Quin, Elisenda? No, és que vull saber perquè jo no ho sé.
0: No, el meu pla és una hipoteca inversa. Ah. Jo em vaig comprar el pis només per poder viure, hipoteca inversa, fins que em mori li deixaré al meu fill un pis hipotecat, però penso, mira, perquè la gent diu, un pis hipotecat, però escolta'm, què pagaràs, 200.000 euros per un pis? Però si t'han demanant 1 milió, encara és un regal.
1: O també fer un pla de pensions, també es pot fer, però clar, això és un pla de pensions privat que tothom potser no pot fer-ho.
0: Ai, senyor, trucs per sobreviure la jubilació que no tindrem. El 93-201-7474, el 677-38-77-19. A veure, Carla, com i on podem calcular quina pensió ens quedarà quan ens jubilem en cas que sigueu de la generació que encara us podreu jubilar?
1: Per exemple, a la pàgina web de la Seguretat Social hi ha un programa que et fa una simulació en funció de la cotització que tu tens i tot. Llavors, és molt útil per poder saber-hi quina pensió em quedaria i tal, i veure una mica si jo vull cotitzar amb aquesta quantitat o amb una altra, i això va molt bé per saber-hi una mica les opcions que n'hi ha per poder jubilar-te.
0: Carla, jo no entenc res de jubilació. Sempre m'expliquen, no, perquè si cotitzo un any més, no sé què...
3: I el tram final?
0: Un règim d'autònoms no sé quant... O sigui, va en funció de l'edat o va en funció dels anys que tens cotitzats?
1: Va en funció de les dues coses. O sigui, són dos requisits que s'han de complir.
0: A la vegada.
1: Sí, és a dir, per exemple, ara el 2026 et pots jubilar als 65 anys si tens 38 anys i 3 mesos o més cotitzats. Vale? Si tens menys d'aquests anys cotitzats, et podràs jubilar als 66 anys i 10 mesos. O sigui, va en funció de les dues coses.
0: D'acord, però jo, per exemple, posem, que vaig començar a treballar jove, m'ho estic inventant, si jo ara tinc 56 anys, encara que em porti 38, 39 o 40 de cotitzats, no s'hi val.
1: No, has de tenir l'edat de...
0: I ara la Núria obria una porta i deia, l'últim tram de cotització, en funció de què se'ns dona la jubilació? En funció dels últims quants anys?
1: s'agafa els últims 25 anys. O sigui, per calcular la base reguladora s'utilitzen les 300 últimes, que són 25 anys. Uh-huh. Vale? Això ha canviat una mica perquè ara la Seguretat Social el que fa és agafa com dos criteris de càlcul de la base reguladora i el que fa és agafar el càlcul de les 300 i després de les 304 i elimina les dues bases que considera que són les pitjors.
0: Llavors, entre 304 aquests... et refereixes a nòmines?
1: No, de 304 bases de cotització.
0: Ah, bases de cotització. Sí. És que estem molt verds, aquí.
3: Clar, no,
1: tranquil·la. I, clar, agafa aquests dos i agafa la base reguladora que més li favoreix al treballador.
0: Ah,
1: i amb això... s'obté.
0: D'això,
1: sí. Bueno, surt el número de la base reguladora. Uh-huh. Això s'ha d'aplicar un percentatge per que surti la pensió de jubilació.
0: Els autònoms. A veure, el drama dels autònoms. Com i quan es jubilen els autònoms?
1: Els autònoms, és que tothom diu, no, els autònoms...
0: Mai.
1: Segueixen les mateixes regles que el règim general, que la resta de treballadors. L'únic que tenen diferents particularitats. Per exemple, les llacunes de cotització, que hi ha vegades que no que tenen llacunes, pues, s'omplen aquestes llacunes pues, seguint el criteri, no, de la taula del RETA. Però són coses, particularitats que es diferencien, però que no...
3: Però la jubilació d'un autònom és del mateix import que d'un assalariat?
1: No serà el mateix import perquè, clar...
3: Encara que facturi, Déu i la mare.
1: Clar, això no serà la mateixa, clar, perquè la cotització no és la mateixa. Clar,
0: I si
1: perquè,
0: fos la mateixa, seria la mateixa.
1: Clar, o sigui, les regles són les mateixes, però, clar, com ells han de pagar una quota, aquesta quota no és la mateixa que la d'un treballador a règim general.
0: I clar. No ens la podem pujar, un autònom, de dir, jo vull pagar el màxim?
1: No, perquè crec que ara mateix està posat amb els ingressos que tu tinguis.
0: O sigui,
1: tu pagues
0: no
1: en funció del que tu fas. Clar,
3: que
1: no pots agafar una quota que a ti et vingui bé, o sigui, ha de ser aquesta.
0: Mare de Déu. Si teniu preguntes, 93-201-7474, 677-38-77-19.
4: Home, d'entrada hi ha molts oients que s'estan preguntant on poden trobar això que explicava ara la Carla, si hi ha algun enllaç de la Seguretat Social. I a mi se m'acut... que ho podem posar al Club de la Solució.
0: Mira, us posarem l'enllaç directe, perquè no hagueu de començar a http://2224. Mira, nosaltres us el posarem al Club de la Solució, però heu de ser socis del Club de la Solució. I com entreu al Club de la Solució? Molt fàcil. 677-38-77-19, vull formar part del club. Us enviem un link, i bàsicament és entrar a un grup de WhatsApp on no es veuen els telèfons. Allà tindreu tota la informació en exclusiva que sempre diem la passem pel club i us ho posem encara més fàcil, només a cop de clic.
4: Sí, exacte, és així. Ja sabeu que aquest programa és una mica de vegades pal i pastanaga, no?, que ens movem entre el realisme i l'esperança, no? El Joan és infermer, té 47 anys, cotitza des del 16, mai ha estat a l'atur, i ell creu que sí que cobrarem la jubilació, però haurem de fer mans i mànigues per pagar-ho. Es diu Joan de Calldetenes.
0: Joan, Calldetenes, 47 anys.
4: Abracem aquest optimisme.
0: M'apunto aquestes dades per venir-te a buscar si això no passa, Joan.
4: Aquesta esperança. Felicitar la Marga, per cert, que explica que després de 41 anys gaudint de la seva feina, professora d'ESO i batxillerat, i veient el futur que li espera la meva professió, diu ella, a l'ensenyament, m'he prejubilat aquest mes de setembre, no sento cap buit, ho tinc tot ple d'allò que no havia tingut mai temps de fer. Enhorabona, Marga, per haver-te jubilat 41 anys després de magnífica vocació.
0: Ens ho podeu dir també quants anys heu portat en una mateixa empresa, eh? Perquè recordo que ma mare es va jubilar i potser em portava 45, eh?
3: Això per mi és impensable, ara.
0: Una bogeria, eh? El meu pare 50, que li van allò, li regalen el rellotge, tota aquesta història.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: I després es jubila. De seguida parlarem d'aquestes derivades psicològiques de la jubilació i com ho hem d'enfrontar.
4: No, és que el pare de la Mireia, per exemple, té 69 anys, el març en farà 69 i no es vol jubilar, s'aixeca cada dia a les 5 del matí per anar a treballar i necessita fer diverses coses.
0: A vegades la teva identitat està dipositada allà, eh?
4: Llavors, l'Anna té una pregunta que és... Tinc 33 anys, 33 anys té l'Anna, i ha cotitzat gairebé 9 anys. A quina edat creieu que em podria jubilar si segueixo igual amb la mateixa feina a la mateixa empresa sempre?
0: Carla, què li diem a l'Anna?
1: O sigui, de jubilació ordinària es podria jubilar si cotitza als 38 anys i 6 mesos de cotització. O sigui, si acredita aquests anys de cotització, es podria jubilar als 65 anys.
4: És a dir, 29 anys li queden.
0: Sí,
4: encara.
0: No queda res. Anna, no queda res.
1: Va, sempre tenim... que no canvi la regulació, clar.
3: El que a mi és em flipa de tot.
1: Això és ara.
3: És que sabem que el tema de la jubilació està molt fotuda, però hi ha una cosa que no es pot treure, que el Pedro Sánchez està pujant-la cada any. Que això és una cosa que veurem si canvia, si hi ha un altre govern també canvia, clar, perquè...
0: Que dia passa any empeny i quan arribi la cosa... Quan estigui la bossa buida crec que no hi serà ni aquest ni la segona legislatura.
3: Però em flipa que això ho estiguin complint, que em sembla perfecte, eh? Però que tal com està el panorama, és una de les coses que dius, ostres, clar, doncs s'aguanta.
1: Dona inseguretat jurídica, clar, perquè no saps si et podràs jubilar o no et podràs jubilar.
0: Mira, preguntes en aquest sentit. Maria, de Barcelona, bon dia.
2: Bon dia.
0: A veure, tu ets autònoma.
2: Soy autònoma.
0: Autònoma, quants anys tens ara mateix?
2: Tengo 63.
0: 63 anys, d'acord.
2: Sí, y 37 cotizados.
0: D'acord, i la teva pregunta
2: 40,
0: és...
2: 45 trabajados, pero no cotizaron por mí en su momento, y son 37.
0: Un clàssic.
2: Sí, sí, sí, estupendo.
0: Per tant,
2: ja estoy viendo que...
0: Que la cosa pinta magra, no? A veure, 63 anys, la Maria, 37 de cotitzats, tot i que 45 treballant. A quan es podrà jubilar, la Maria?
1: Pues clar, es jubilarà als 67 anys.
0: 67?
1: Sí.
0: Com ho has calculat, això?
1: Això s'ha calculat perquè ella té ara 63 anys.
0: No et sents, no? A veure, Fran, ajuda-la un momentet. Entreu, sisplau, a ajudar-la. Tu vés a explicar-la, Carla. Digues.
1: Ara mateix ella té 63 anys, té 37. O sigui, per jubilar-se a 65 haurà de cotitzar 2 anys més. És a dir... No, 3.
0: 3 anys més?
1: 3, perquè té 35, no?
0: Sí, en teoria. 37.
1: 37, vale, un any.
0: Això són les cifres i letres, eh?
1: Clar, clar, clar. Són un munt i...
0: A veure.
1: No m'escolto ara.
0: És igual, treu-te els auriculars, treu-te els auriculars. Ah, vale. Vinga, a veure, expliquem-ho.
1: Sí, si ara té 37 anys, s'haurà de cotitzar un any més, val, i s'haurà d'esperar als 65 per poder jubilar-se.
0: Per tant, 65, Maria, això et serveix, no?
2: Con las ganas que tengo de jubilarme.
0: Un parell d'anyets, no?
2: Madre mía.
0: No és tant, no, no és tant,
2: sí,
0: Maria.
2: Sí, no, es que no me queda otro remedio. Yo pensaba que iba a encontrar la solución hoy, pero...
0: Bueno, la solució l'has trobada, passa que no t'agrada.
3: És la data estàndard, eh?
0: Sí, vull dir
3: que anem pel 67, 65, encara
1: està molt bé.
3: Tant de bo em diguessin que jo arribaré a 65,
0: sí,
3: eh?
0: Sí, ja m'apunto, sí. ja m'apunto.
2: Bueno.
0: Maria, gràcies per trucar-nos. Una abraçada, bonica. Fins ara. Adéu. Cristina, de Sant Just, 64 anys. Bon dia, estimada.
5: Bon dia.
0: Amb tu obrim l'altra porta, eh? Que estàvem parlant també de com ho afrontem això psicològicament. Tu t'acabes de jubilar i com ho portes?
5: Ho porto molt bé. També vull dir que m'he preparat, que ho havia pensat molts mesos abans, havia pensat si el desembre del 25, no? Vaig fer els meus números, els meus càlculs, i el juny, el 64, doncs vaig dir, doncs aquesta és la meva oportunitat. I veient aquestes informacions de que cada vegada doncs, la jubilació és amb més edat, doncs estic encantada.
0: Quina sort viureu així, perquè hi ha molta gent que es queda en el buit absolut de dir, és que ara no sé què fer.
3: No, hi ha molta gent que no sé si li passa a la nostra oient, que és allò de vull fer activitats, però que no denotin ancianisme, no sé com dir-ho. Gent que diu, mira, vull anar, per exemple, de balneari, però no vull anar a un balneari de l'Imserso perquè no em vull notar que estic en un ambient de tercera edat, que dius, bé,
0: però
3: és
0: si
3: l'edat que
0: edat,
3: correspon.
0: Clar.
3: Però és veritat que lluites una mica, no?, amb vull fer aquestes coses, però em nego a acceptar aquests col·lectius on tu formes part amb tota la dignitat.
0: Això
3: no
0: t'ha passat
3: si
0: a tu,
3: passa,
0: Cristina,
3: eh?
0: T'ha passat?
5: Bueno, mira, per exemple, ara puc anar més al gimnàs, val? I vaig al gimnàs amb horaris i a classes de grup sènior, però és que jo sóc sènior.
0: Veus, és que ella ho accepta, la Cristina ho accepta.
5: No puc fer el que feia amb 30 ni amb 40 anys, puc fer el que puc fer ara i estic encantada.
0: Jo amb 40 no puc fer el que feies tu amb 40, imagina't com estic.
3: Sí, però és veritat que el jubilat sempre el lliguem a la típica persona que fa aquagym amb una bola inflable i es pot fer això, però també es poden fer moltes altres coses. Cada cop estem més actius i la nostra vida es perllonga molt més d'una manera activa.
0: Cristina, gràcies per trucar-nos, per obrir aquesta porta i de seguida anem a com ho hem d'afrontar psicològicament. Una abraçada bonica, fins ara.
5: Gràcies.
0: Adéu, adéu. Abans de saltar i de parlar amb la Rosa Solà, que la tenim allà pendent, psicòloga, amplia trajectòria treballant al costat de persones jubilades, deixeu-me rebre la trucada de l'Ivan, que està conduint i crec que és molt interessant. Ivan, de Blanes, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: A veure, estimat, tu quants anys tens ara?
6: Jo en tinc 43.
0: 43 anyets, mira, és de la meva queta. Ivan, a veure, 43 anys. Quina és la teva pregunta?
6: Una mica més gran que tu, estic a punt de fer els 44.
0: Bueno.
6: La meva consulta, jo em dedico al transport, ja fa 20 anys que m'hi dedico, i jo sé que estan estudiant la manera de que, entre d'altres, el sector del transport ens jubilem abans. Que dependrà del que hagis cotitzat i ta, ta, ta. No sé com està això i com quedarà, si tu saps alguna cosa.
0: Jo personalment no en tinc ni idea, Ivan, però com que tinc les persones que ho saben, li preguntarem a la Carla Gràcia, advocada i vocal del grup de l'Advocacia Jove de l'ICAP. Ivan, com que vas conduint, et penjo i ens escoltes a través de l'antena, d'acord?
6: Perfecte, moltes gràcies.
0: Gràcies, guapo.
6: Molt bé, enhorabona pel programa.
0: Una abraçada i gràcies per escoltar-nos i ser part de la solució. Adéu, adéu.
6: Adéu, merci.
0: Què li diem a l'Ivan? 43 anys, transportista, fa 20 que s'hi dedica. Hi ha una llei en tràmit perquè els transportistes es puguin jubilar abans. Com està el tema?
1: Encara no se sap res d'aquesta llei. O sigui, és una cosa que s'ha parlat de cara a Unió Europea i de moment encara no se sap res. És important. Mira, el meu pare és transportista també i també m'ho preguntava l'altre dia i encara estan...
0: discutint.
1: Sí, discutint.
0: Segons la teva experiència, quants anys pot trigar?
1: Això pot trigar una miqueta.
0: Una miqueta, que estem dient? 5 anys, 10 anys?
1: 5 anys, potser.
0: 5 anyets,
1: Sí, jo crec que sí.
0: Bueno, l'Ivan encara és jove.
1: Perquè encara no han parlat res. No ha sortit tampoc que el Parlament ni el Congrés estiguin parlant d'això, o sigui que tampoc podem dir que...
3: I fins a quin punt Europa et pot manar a un país de la Unió Europea? Perquè, escolta, la jubilació d'aquí amb la de França no té res a veure. La d'aquí amb Dinamarca és tan pitjor Dinamarca que Espanya.
1: No, però poden fer diferents legislacions.
3: Coses
1: generals que poden aplicar i es poden transposar aquí.
0: Va, moment d'obrir aquesta porta psicològica. Rosa Solà, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: La Rosa Solà, us ho deia, és psicòloga, té una àmplia trajectòria treballant al costat de persones jubilades com a responsable de diversos centres de dia, com en geriàtrics. Quan comencem les persones a pensar en la jubilació en general, m'imagino que ja estem predisposant-nos, no?, a fer un canvi de xip. Segons el teu criteri, què cal planificar en aquesta nova etapa de la nostra vida?
7: Bé, jo diferenciaria entre planificar i pensar. Nosaltres habitualment el que planifiquem és ara... Estava escoltant aquests darrers minuts i, clar, les persones que es van a jubilar, habitualment el que sí que planifiquen és el tema econòmic, tot el que són dades, no?
0: Sí.
7: Tot el tema econòmic, quan em podré jubilar, com em quedarà, si me puc jubilar abans, si puc agafar una prejubilació... clar, i el que habitualment no es pensa tant és què faré una vegada me jubili.
0: És que estic molt d'acord amb tu, Rosa, perquè jo ho he vist això a casa. A mi em feia patir, eh? Per exemple, explico el cas d'algú molt proper que no diré que és el meu pare, però una persona molt activa a la feina, que la seva part de la seva identitat requeia molt, no?, a la feina, i jo pensava, aquest senyor li patarà la patata. Ell sí que va planificar, faré cursos d'això, m'apuntaré a la universitat, va planificar la seva vida, no? Potser hauríem de posar més cireres en aquesta cistella que no pas només en el tema econòmic o pecuniari, no?
7: Sí, potser començar-ho a pensar, perquè, hi ha persones que són més planificadores i ho preveuen molt abans i comencen a pensar, vale, doncs m'apuntaré a una universitat, faré un curs de lo que sigui, però, a vegades, si no és així, tampoc no cal agobiar-se i dir, vale, doncs jo quan me jubili, doncs m'aprenc com un any, entre cometes, sabàtic, com qui acaba... abans que es feia, que acabava la universitat i s'agafava un any sabàtic per viatjar i mirar una miqueta abans per on podia tirar, doncs, bueno, una miqueta el mateix. I dir, vale, doncs totes aquestes expectatives que jo he posat, perquè hi ha molta gent que diu, quan em jubili viatjaré, quan em jubili aniré cada dia a la platja, quan em jubili faré no sé què. Bé, anar-les tantejant.
0: També és interessant no posar-se pressió, no? De dir, ostres, la gent plantegem la jubilació com la panacea, no? I faré, i faré, i faré, i de vegades potser després de treballar 50 anys et ve de gust el que dius tu, no? Un any sabàtic d'aturar i dir, doncs ara em deixaré portar i em deixaré pensar una mica per la mandra. Recomanable o no, Rosa, segons la teva experiència?
7: Absolutament recomanable, perquè, clar, si ens posem aquesta pressió, o sigui, tot això que es diu ara de l'envelliment actiu, evidentment, és fantàstic, vull dir, mantenir-se actiu, però tampoc no s'ha de convertir en una pressió de dir, ostres, és que si jo ara no em poso a fer 3.000 cursos, què diran d'això?
0: Entenc.
7: Està com mal vist si un no es manté actiu. Hi ha persones que volen seguir perfectament actives i hi ha persones que potser volen reduir una miqueta el ritme.
0: Rosa, segons la teva experiència, la perspectiva de la jubilació genera més benestar o més malestar per aquesta segona pota que dèiem ara de caure en el buit existencial? Ho dic perquè també ara s'estan jubilant generacions que la seva identitat passava molt, no?, per la feina.
7: Sí, absolutament. Clar, per exemple, amb les dones s'estan jubilant generacions que ja han fet tota una trajectòria sencera de vida laboral.
0: Clar.
7: Cosa que potser fa uns anys no passava. Aleshores, sí, amb això sí que és molt interessant com pensar-ho prèviament, quin sentit te dona tu la feina? Mm. A part de, evidentment, del tema econòmic, etc. Què és el que t'aporta? I aleshores, d'alguna manera, no fer tampoc un trencament de cop en sec, sinó que tu pots mantenir, encara que no sigui a nivell professional, a nivell laboral, tu pots mantenir un vincle amb això que t'aporta la feina.
0: Mm-hmm. Deixa'm sumar a la conversa algú que ja s'ha connectat de motu propi, un company de la casa.
4: Ep.
0: Com es viu la jubilació quan has estat més de 40 anys en un lloc de feina? Casos com el que parlava ma mare que em corregeix, 50, de cotitzats a la mateixa empresa. Què és el millor d'aquesta nova etapa vital i què és el que costa més? Un aplaudiment fortíssim per en Xavi Bonastre. Bon dia, Xavi.
8: Hola, què tal? Bon dia, com esteu?
0: Estem estupendos i encara més després de sentir-te, Xavi. Vas començar a l'abril la teva nova etapa com a jubilat després de 42 anys fent de periodista al Departament d'Esports de TV3. O sigui, tu treballes a la tele durant 23 anys. Ganes de jubilar-te o et va costar? Digues la veritat.
8: A veure, a la tele 23 anys, no, a la tele 42 anys.
4: Des dels 23.
0: Ah, des dels 23, perdona, que no sé llegir.
8: Ah, bueno, des dels 23 anys d'edat, això sí, des dels 23 anys fins als 65, això sí. I em deies que si tenia ganes de jubilar-me?
0: Sí.
8: Sí.
0: Ah, sí, eh?
8: La resposta és sí.
0: I no paties, Xavi? Perquè, clar, ara ho dèiem, no?, amb la nostra psicòloga, amb la Rosa Solà, dèiem, clar, gran part de la identitat de la teva generació en concret, no?, que és la meva mare, que ja us heu definit molt a partir de la feina, i més un periodista, no?, que televisió, ràdio, etc. No tenies por com de perdre aquesta identitat?
8: I no, en absolut.
0: Vale, Xavi, però... penjo, vinga, adiós.
8: No, a veure, jo veig, per el que he estat escoltant, la gent que trucava i tal i que qual, que bueno, que hi ha una certa preocupació. Què faré ara que estaré jubilat? I com deia la cançó aquella de "En què utilitzaràs el tiempo libre",
0: sí,
8: no?, que deia aquella cançó. Escolta'm, jo per mi és claríssim. Primer de tot, no treballar, que això ho trobo estel·lar, ja directament, no? Segon, a veure, jo quan... tenir més temps per fer més coses, tenir l'agenda lliure, no tenir obligacions d'aquelles que són obligacions de veritat, sinó només les obligacions que tu et puguis autoimposar, no? Que si ara m'apunto aquí, que si faig allò, que si faig allò altre. Bé, jo, com que fa 7 mesos, tot just ara que em vaig jubilar, a l'abril, no, al març, en concret, doncs el dia 5 de març, doncs, per exemple, una cosa que jo no havia fet mai, fer el dinar a casa. Doncs ara, com que la meva dona treballa a casa i treballa online, tal, igual, i va molt liada i tal, doncs sovint, doncs el dinar el faig jo. Bé, perfecte. Una cosa que no havia fet, i ara el faig, i fantàstic. Jo sóc corredor, com igual saps.
0: Sí, tant.
4: Sí. Està corrent ara? Sí.
0: Està corrent,
8: no, molt pesat, perquè les xarxes sempre publico que corro. En fi, a part de ser molt pesat, doncs aleshores, bé, abans havia de córrer adequant-me als horaris de feina. Ara no, ara puc córrer al matí, a la tarda. Escolta'm, bé, doncs,
0: però jo tinc la sensació, ara em corregirà la Rosa Solà, que com que estàs fa 7 mesos que t'has jubilat, ara, Xavi,
8: sí,
0: que encara està amb el període aquest de lluna de mel, no, Rosa? No sé si has observat...
8: Sí, estic aterrant, sí.
0: En els teus pacients, allò de dir, ara disfruto molt, però potser d'aquí mig any més, en Xavi diu, val, ja està, ja he descansat prou, no?
7: Sí, sí.
8: És possible.
7: I una miqueta, i ara què? Vull dir, és aquest any de marge, que jo deia, que un se l'ha de deixar, per veure una miqueta com funciona amb els nous horaris, on amb quines coses se sent còmode, i aleshores sí, planificar... més a llarg plaç.
0: Perquè ara mateix, clar, Xavi, tu estàs en aquesta etapa de lluna de mel, has planificat alguna cosa concreta per l'any vinent, per exemple?
8: No, de moment no. És a dir, penso que si resulta que aquest any sabàtic o aquest temps que em dieu, resulta que m'encanso, arriba un dia que m'encansaré, és possible, doncs ja planificaré coses, però planificar ara perquè quan estigui avorrit de l'any sabàtic, aleshores a veure què faré, i arribarà, cap pressa, cap pressió. Ja,
0: Xavi,
8: són 42 anys de molta pressió,
0: sí,
8: no?, per la feina. Doncs
0: escolta'm,
8: ara toca no tenir pressió.
0: T'agrada més o menys del que et pensaves la vida de jubilat?
8: Que si més o menys és el que em pensava, sí.
0: I què t'agrada, més o menys?
8: A mi m'agrada més.
0: Més del que et pensaves,
8: ara mateix,
0: eh?
8: Sí. A veure, no és que la feina no m'agradés. El que passa que la feina, després de 42 anys, vulguis que no, la feina que... A veure, d'un periodista esportiu, en aquest cas, doncs, a veure, no deixa de ser una mica repetitiva. Va, o una mica o molt. És a dir, cada any tenim la Lliga, cada any hi ha la Lliga de Campions, cada any hi ha no sé què, cada 4 anys hi ha Jocs Olímpics, cada 2 anys, cada estiu hi ha els fitxatges, els no sé què, el virus FIFA, el no sé quan... Vull dir, al final sempre és el mateix.
4: Sí?
8: Saps què vull dir?
0: Absolutament.
8: Ara el Madrid es baralla, ara diu això, ara el no sé quantos, ara l'estrelleta...
0: Tens una mica la sensació que la cançoneta ja et ressona, no?
8: Efectivament. I aleshores dic, mira, saps què? Jo, escolta'm, Vinícius i companyia i el que sé... Mira, aquí us quedeu.
0: I t'ha passat allò de dir, és que ara, per exemple, tota la vida dedicada al món del periodisme esportiu, de dir, sí, és que ara vull descobrir, m'invento, m'interessa molt de sobte els temes de psicologia o m'interessa els temes de neurociència o ara em poso, em busco el meu propòsit en una activitat, jo què sé, d'una fundació. Has descobert alguna part de tu en aquests 7 mesos que fins ara no sabies que estava present?
8: De moment encara no. Si ha d'aparèixer o resulta que ho descobreixo o algú m'obre els ulls, doncs jo encantat de la vida. Però de moment encara no. De moment encara estic, això, efectivament, amb la fase aquesta d'aterrar i de gaudir del, directament del no treballar, no?
3: Però tu et consideres encara periodista, no? Vull dir,
8: home,
3: és que
8: sí,
3: per això
8: sí,
3: ho dic perquè tu et jubiles, sí, però hi ha una part de tu que si te l'has sentit molt teva, o, sí, per exemple, si has estat a un lloc, com t'ha passat a tu, al mateix lloc més de 40 anys...
8: Sí.
3: Jo crec que és molt difícil deslligar-se de la teva essència. O sigui, tu, la inquietud periodística, segur que la continues tenint.
8: Sí, totalment, però abans estava tot el dia connectat amb el cotxe a la ràdio, a casa veient tots els informatius, evidentment, quan estava treballant, doncs, fent-los, no? Vull dir, estava sempre connectat a l'actualitat i tot. Ara m'ho prenc molt més relaxadament, saps? Vull dir, si no veig el Telenotícies
0: no
8: un dia,
0: res,
8: o dos
0: no?
8: o tres, escolta, no se'm cau el cel a sobre. Dic, ja me n'assabentaré de les coses que passen, evidentment, però sense la pressa i sense la pressió d'haver d'estar sempre al 100% informativament parlant. No?
0: Ara en Xavi ens ha dit, i aquesta pregunta va per la Rosa, ens ha dit, la meva dona encara treballa, teletreballa, no?, en remot.
8: Sí.
0: Tu tens ganes que jubili la teva dona, Xavi?
8: Sí,
0: val,
8: també. Sí, i ella també. Sí,
0: ara hi
8: clar,
0: vaig.
8: Jo en tinc 65, ella té 63, i aleshores, bueno, per la barallada de la pensió, aviam el que queda, igual ha de treballar fins als 67, vull dir, encara ens queda un temps, i aleshores, home, sí, les ganes de poder, doncs, no tenir la pressió de, i poder fer coses plegats, perquè, clar, vulguis que no, ara ella treballa,
0: clar,
8: i aleshores jo, en el sentit de poder fer coses, encara estem
0: fora
8: limitats.
0: Fora d'hora, sí, entenc.
8: Exacte. Bé, és veritat que abans hi havia coses que no podíem fer, perquè, no, el cap de setmana, dic, no, jo treballo el cap de setmana. Perquè, clar, el tenir horaris com jo tenia, horaris que cada setmana anaven canviant, i treballava cap de setmana, quan tocava i tal i igual, doncs això limitava molt. Ara no estem tan limitats, almenys si, pel que a mi respecta, jo tinc tots els dies lliures, en aquest sentit.
0: Però
8: no?
0: Jo ho preguntava més de cara, Rosa, i aquesta sí que va per tu, que, clar, després, quan es jubilen els dos membres de la parella, no?, també s'ha de redefinir la relació de parella, perquè de passar a persones que hem treballat o que han treballat 40, 50 hores setmanals, ha de sobte trobar-se amb la parella, els fills fora de casa, i retrobar-se amb la parella, estar 24/7 junts, això també entenc que hi ha un període d'adaptació, això.
7: Sí, absolutament, i s'ha de renegociar tot. Horaris, espais, perquè, clar, cadascú a casa també s'ha fet una miqueta el seu espai propi. Les estones que està sol, les tasques que fa cadascú, i, clar, quan passa que un dels membres o els dos passen a estar jubilats i fer més hores a casa, bé, s'ha de renegociar moltes coses.
0: Com proposes renegociar? Aleshores... És a dir, Rosa, baixem-ho, no? De dir, val, jo ara, la Núria i jo som parella i ara de sobte 24 hores juntes. Com ho fem? De dir, Núria, jo fins ara dinava sola, vull seguir dinant sola? Com hem
3: clar,
0: de fer això?
3: I també que es poden disparar els divorcis.
0: Clar.
3: A l'estiu es disparen els divorcis perquè ens hem d'aguantar més. Doncs amb la jubilació
0: també.
7: Absolutament. Ara s'estan disparant les separacions de persones majors de 60.
0: Clar.
3: És que és normal.
7: Una mica, sí, una mica també, perquè ara, com que tenim aquesta esperança de vida major i amb molta més qualitat de vida, clar, un també pensa de quina manera vol seguir vivint. I també replanteja aquesta relació de la parella si entra en aquesta nova etapa, si no hi ha uns termes que siguin correctes per tu, o si no hi entra en aquesta nova etapa. Aleshores, bé, és una opció de negociar. Jo sempre ho plantejo de dir, vale, si hi ha moments que són conflictes, aterrant-ho, fer una llista i negociar, com qui negocia qualsevol cosa.
0: I no tenir por, tipus, a veure, et poso un cas, per exemple. No, ja et vinc a buscar jo en cotxe, o ja t'acompanyo a la sortida de... Potser que necessitem el nostre espai, no? Tu recomanes en parella de dir, no, mira, necessito tornar sol a casa.
7: Sí, sí, sí. I posar-ho des d'un principi, perquè si no, tots aquests límits que no posem, o totes aquestes coses que no diem, o tot això que no decidim, al final els altres ho acaben decidint per nosaltres. Aleshores, des d'un principi, dir el que tu necessites per poder funcionar amb llibertat i amb tranquil·litat.
0: Rosa, no marxis, que seguirem abordant aquesta qüestió, i si teniu preguntes per la Rosa, alguna pregunta en concret, ja ho sabeu, 93-201-7474. Xavi Bonastre, escolta'm, gràcies per haver-nos atès. Il·lustre jubilat, eh?
8: Si em permeteu dir una coseta,
0: endavant.
8: Només, molt curteta.
0: No, cal que sigui curta, Xavi, tot teu.
8: No, només que, a veure, planificar quan els dos estiguem jubilats, i això que parlàveu ara, bé, no, em sembla bé, cadascú que faci el que consideri, però jo, per mi, jo m'ho plantejo, a veure, si és que m'ho plantejo amb clau de futur, que sí, que també, és, dic, bueno, a veure, diguem-ne que una mica serà, espero, com quan érem nòvios, l'única diferència és que ara tenim fills, però com ja són grans i ja fan la seva vida, doncs tornarem a ser nòvios, però bueno, amb l'avantatge que tenim un lloc on viure, que aleshores no en teníem, i que, vaja, jo crec que això va a persones, no? Jo penso que pot ser una etapa de vida molt interessant, no?
0: I espera't, Xavi.
8: O pensar, ui, ara ens menjarem l'espai l'un a l'altre.
0: Disfruteu de ser nòvios, Xavi, deixa'm dir-te. Disfruteu de ser nòvios, perquè no sé si estan els plans de la teva família...
3: El veig molt enamorat, eh?
0: No sé si estan els plans...
3: És molt difícil, això,
0: De la teva família, convertir-vos en avis o no? No t'ho pregunto, simplement.
8: Sí, que sí. A més, ara, exacte, aquesta...
9: Doncs alerta.
8: La propera il·lusió d'aquí 3 mesos...
3: O no,
0: il·lusió i feina.
9: D'aquí 3 mesos.
0: Com? D'aquí 3 mesos seràs avi?
8: Sí, d'aquí 3 mesos.
0: Ui, nen, doncs disfruta molt d'aquest noviatge, perquè et queda poc,
8: Sí. No, cap problema. Tot controlat.
0: Xavi, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a la solució. Una abraçada, bonic. Fins ara. Adéu. Deixeu-me saludar en Manel, de Barcelona. Manel, bon dia.
10: Bon dia,
0: com estàs, Manel? Ara et sento perfectament.
10: Molt bé.
0: Us demano a tots els que estigueu al telèfon paciència. Emili, des de l'Ametlla de Mar, paciència, perquè de seguida tenem la teva trucada, i també paciència a la gent al 677-38-77-19. Manel, quina és la teva reflexió al respecte de la teva jubilació?
10: Sí, jo, jo porto 2 anys jubilat, vaig treballar 41 anys a l'Ajuntament de Barcelona i treballava amb equips molt dinàmics. Aleshores, la principal dificultat que em vaig trobar amb la jubilació, primer, és que hi ha molta gent que desapareix de la teva vida, però sobretot els joves, saps? Jo, de cop i volta, de relacionar-me amb gent de moltes edats diferents, vaig passar a no relacionar-me amb cap jove per res.
0: I trobes a faltar, clar.
10: Pues sí,
3: és el que he dit abans.
0: Clar, perquè et manté la ment desperta, no? I altres perspectives de la vida, no? Com que et manté més connectat amb el món en general, Manel.
10: Sí.
0: Mira, una pregunta per la Rosa. Rosa, aquest cas és molt concret, no m'ho havia plantejat el que ens diuen Manel. Tu potser recomanes als teus clients, apuntar-se a una organització de barri, teixit cultural proper. Què recomanes en aquests casos?
7: Clar, això és el que comentàvem abans, de quines motivacions o què t'aporta aquesta identitat laboral. En aquest cas, per exemple, sí, el tenir contacte intergeneracional amb persones més joves és algo que a un l'enriqueix i que vol continuar mantenint després de la jubilació, aleshores agafar aquesta motivació que teníem, i això sí que ho podem allargar en el temps. Aleshores, ara és per posar un exemple, no sé exactament quin tipus de feina feia, però a vegades apuntar-se amb alguna associació on tu puguis tenir contacte amb gent jove i ensenyar-los o fer-li de mentor de la teva especialitat i de la teva professió és una manera de mantenir aquest contacte.
0: Manel, no t'ho has plantejat, això?
7: I de seguir tenint aquesta motivació.
10: Sí, el primer any vaig fer una activitat de mentoria amb joves extutelats, que va ser molt interessant, però és diferent, saps? Perquè no et col·loques al mateix nivell que ells, saps?
0: A tu t'agradava currar amb joves.
10: Exacte, i anar a esmorzar i compartir, i que t'expliquessin el cap de setmana i els problemes amb els fills petits, i no, saps? Vull dir, aquestes coses que tu a la teva vida ja ho has perdut perquè ja no et toca, però que en canvi, ostres, comentat a partir d'una relació d'iguals és molt enriquidor, i és molt diferent de la relació que puguis tenir això amb una activitat de mentoria o fins i tot amb els propis fills, no?
0: Estic molt d'acord amb el que diu el Manel.
10: Les posicions són molt diferents.
3: Et fa sentir viu.
0: Manel, fem una cosa, vine cada dia aquí a la solució, que nosaltres som una mica més joves que tu, t'asseus aquí, intercanviem coses.
10: M'encantaria.
0: Escolta'm, vine de públic quan vulguis, Manel, ets de la ciutat de Barcelona, oi?
10: Sí.
0: Doncs ara no pengis, que t'atén el Nil i busquem un dia perquè ens posem cara i vens a fer-nos companyia.
10: Perfecte, moltes gràcies.
0: Una abraçada, adeu. Manel, fins sí, ara. Adéu. Escolta'm, ara
7: ja
0: fotrem
7: ja
0: aquí.
7: Fantàstic.
0: Veus? Ja tenim activitat programada.
4: Mira, li pot servir al sogre de la Laia, que té, el seu sogre té 83 anys, s'avorreix molt a casa des de que està jubilat i no vol anar al casal d'avis perquè diu que està ple de iaio.
3: És que és el que dic, és que això passa. És que ens costa acceptar la realitat.
0: Però també és normal que tu t'has relacionat amb una gent de diverses edats, gent diversa. Jo que tinc amics amunt i avall, en edats, 20 anys amunt, 20 anys avall, és molt enriquidor, de sobte dius, només amb la meva generació, quin rotllo, no?
3: I és molt lleig, però fins i tot tu mateix penses, aquest repapieja, i dius, home, potser és veritat que tu tens el cap una mica més avançat, però estem en un col·lectiu on hi ha més probabilitat.
4: I ara us poso a l'altra banda, perquè a vegades parlàvem de la gent que la representa la feina, no? El Jordi té 58 anys, és metge de família, de la sanitat pública, i molts companys, com jo, contínuament estem pensant a veure quan jubilarem i com ens jubilarem, perquè la feina doncs és molt complexa i molt
3: difícil. I ara s'han agafat molts metges jubilats perquè en falten. I
0: per Jordi, cert, ara no, que no. Parlem, Jordi, que tu ets del sector mèdic, avui jubilava Antoni Trilla, eh?
3: Sí, ahir, no?
4: Brutal. I el que era important del Jordi és que el que menys els preocupa a ell i als seus companys és què faran després de jubilar-se, perquè oblidaran tot aquest context que estan vivint ara mateix.
0: Que també és que ells vivien d'un context especialment dur, eh? També entenc que tinguin ganes de fugir-ne, eh?
4: I a l'altra banda tenim un altre Jordi, en aquest cas, que porta un any jubilat i que des del primer dia ja tenia clar que faria moltes coses, i el que li passa és que en fa tantes que no té temps. Perquè
0: això li passa a mon pare, és que no tinc temps, però veure, potser tu que no treballes.
4: Cuida horts, fa coses a casa, arregla, en fi, i llavors no té
3: temps. I que són una generació també molt aplicada. Ai, per exemple, Jordi, el meu pare ara va a un... Com es diu això de... Ai, no em surt.
0: Taller.
3: Que tu llegeixes un llibre, per exemple...
0: Un club de lectura.
3: Un club de lectura, molt gràcies. Bé, sí. I... Sí, és el típic Flanders, que es posa-te tot apuntadíssim i que podria donar ell millor la classe que la catedràtica.
0: Són meravellosos.
3: Clar, són una generació molt forta amb aquest tema de l'aplicació.
0: No tinc temps, dic, però no us heu d'estressar.
3: Perquè ho fan molt bé tots.
0: Va, Rosa, que de seguida seguim parlant. Deixeu-me rebre la trucada de l'Emili de l'Ametlla de Mar, que fa estona que espera, que em tiri la pregunta i de seguida li responem. Emili, gràcies per la paciència, bonic. A veure, quina és la teva pregunta?
11: Bon dia. Mira, jo el meu punt de vista és una altra forma diferent de pensar. Mira, jo en aquests dies he preparat ja la documentació per la jubilació, però fins a final d'any ja jo treballava i he estat treballant a Alemanya, i en aquell moment, final d'any, bueno, va sortir algun problema mèdic important, i al final jo pensava, dic, bueno, pues ja, això ja s'acaba i haurà que començar a fer la jubilació. Bueno, una vegada ja resolt el tema mèdic, jo me trobo perfectament. Llavors el tema era saber si puc continuar treballant, encara que he presentat la documentació.
0: Ah, bona.
11: I és un altre punt de vista diferent. Per què li dono voltes al tema i tal? És que precisament la carestia de la vida està tan complicada que jo penso que més endavant la cosa estarà més dura encara per el tema de gastos. Llavors, el punt de vista meu era intentar aprofitar un any més, si és possible, i intentar de reforçar una miqueta el que és el contingut de el pago de la jubilació. Llavors, la pregunta és saber si això me pot interessar o no pot interessar.
0: Doncs ara et responem, Emili, molt interessant, perquè hi ha dues coses. Ell ha treballat tota la vida a cotitzant a Espanya, 4 anys a Alemanya, això vol dir que el perjudicarà a l'hora de la pensió, sí o no, i un cop ha cursat aquesta demanda de jubilació, si la pot fer enrere per allargar un any més la seva vida laboral. T'ho responc en antena, Emili, gràcies una vegada més per la paciència. Una abraçada.
11: Vale.
0: Fins ara. Gràcies. Adéu, adéu. Ara li responem a l'Emili.
12: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: 8 minuts ens queden per posar punt i final a la solució. Ja us dic que la publicitat se'ns ha tirat a sobre perquè heu trucat tants i tants i us hem volgut atendre tant i amb tant d'amor que se'ns està fotent el temps a sobre. A veure, l'Emili, que ens preguntava dues coses. D'una banda, es poden retrocedir els papers de la jubilació un cop s'han iniciat per fer un any més de feina?
1: En teoria, sí. Encara que no m'ho he trobat, eh? Mm-hmm. O sigui, nosaltres tramitem jubilacions, però mai ens hem trobat això. Mm-hmm. O sigui, en teoria sí que es podria fer, però mai...
0: Què li recomanes? Que vagi a un bufet d'advocats per fer-ho?
1: Sí, sí, sí. O si no, demanar cita a l'INSS mm-hmm. i que li assessorin allà per veure si es pot fer.
0: Per tant, teòricament es podria fer a Emili, demana cita a l'INSS i, si no, un gabinet un bufet d'advocats que t'ho podran gestionar. Ara ens deia, els últims 4 anys els ha cotitzat a Alemanya. Això li repercutirà en la seva pensió?
1: O sigui, es tindran en compte aquestes cotitzacions d'Alemanya a efectes d'aquí, de la jubilació d'aquí d'Espanya, perquè Alemanya pertany a la Unió Europea i n'hi ha un conveni bilateral.
0: Ah,
1: però
0: amic.
1: S'haurà de mirar més detenidament perquè, com són jubilacions internacionals, sempre s'ha d'anar a l'INSS, sol·licitar cita prèvia, i allà t'ho explicaran molt millor perquè n'hi ha moltes especificitats que s'han de mirar.
0: Per tant, Emili, no són 4 anys tirats a la brossa, sí, t'ho tindran en compte perquè forma part de la Unió Europea. Ara bé, cita prèvia a l'INSS, tant per una cosa com l'altra. Respost, l'Emili. A veure, ràpidament, una pregunta, perquè em queda un altre bloc de publicitat en algun moment, eh?
4: Doncs sí, mira, sobre això mateix, la Marta, en el cas del Regne Unit, passa el mateix, que no pertany a la Unió Europea?
0: Ah, amic.
1: Crec que sí, perquè encara que no pertany a la Unió Europea, n'hi ha un conveni amb el Regne Unit, perquè, clar, va pertranyar a la Unió Europea, sí, fa poc.
0: Estem parlant de l'INSS, Institut Nacional de Seguretat Social, eh? Perquè ho tingui tothom clar, que ara m'ho estan apuntant.
1: Sí, és que
0: eh?
1: Sempre ho dèiem.
3: I deia de treballar un cop jubilat, i en aquest cas és allò de la jubilació activa.
1: Sí, la jubilació activa tu pots accedir un any després de comprar l'edat ordinària, per exemple. Si és el 65, doncs el 66.
3: Llavors és quan pot fer-ho.
1: Sí.
3: Combinar jubilació amb una mica de feina.
1: Sí.
0: He de dir que acabo de rebre un WhatsApp, també, d'una persona que ha treballat aquí a Catalunya Ràdio molts anys, la Neus Comelles, una abraçada a la Neus, que ens escolta molt habitualment, i diu, jo, escolta'm, cap pressió per omplir l'agenda, un privilegi, any sabàtic, any de marge, però pensant quines coses em poden venir de gust fer de cara a l'any vinent. Una abraçada, Neus. Com la Neus, al 677-38-77-19. Últimes preguntes, deixeu-me fer un bloc de publicitat, avui m'heu de disculpar aquest caos que portem a sobre, perquè sou molts els que ens esteu consultant coses, i ara de seguida us donem resposta.
12: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Re, 3 minutets, aprofitem per fer una bateria de preguntes ràpides de les que ens estan arribant a través del 677-38-77-19. Ho fem la Carla García, advocada i vocal del grup de l'advocacia jove de l'ICAP. A veure, Carla, preparada, eh?
1: Sí.
0: Fot-li.
4: Som-hi. Mira, el Miquel, els anys que ha treballat de mitja jornada, li compten com un any treballat, però sou baix, o li compten com a mig any treballat?
1: Compten com a jornada completa. O sigui, cotitzen com a jornada completa.
0: Bé, ens beneficia això,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, això et beneficia.
4: Molt bé, Miquel. La Núria, és veritat que si tens fills cotitza més a l'hora de la jubilació?
1: Sí, no, o sigui, el que s'ha de tenir en compte és a l'hora de sol·licitar la jubilació és que n'hi ha uns complements que es tenen en compte a l'hora de sol·licitar-lo, i només ho pot sol·licitar un dels progenitors. Mm. És a dir, si ho sol·licita la dona, doncs ja no pot sol·licitar l'home.
3: Mm-hmm. Que fort, perquè ara amb les separacions
1: sí,
3: aquí hi haurà bastons.
1: Sí,
0: 0,50-0,50, no, cadascú?
1: Sí, sí, la dedicació dels fills, sí.
4: Mira, l'Enric té 61 anys i 39 anys de cotitzat. Em puc jubilar ja?
1: Es podria jubilar anticipadament, però clar, això s'ha de mirar si li convé o no, perquè, clar, s'aplicaran coeficients reductors i que li faran que la pensió sigui molt més baixa.
0: I aquesta simulació la podem fer en aquesta web que ens has dit abans?
1: Sí, i si, per exemple, no tenim certificat digital, perquè ara cada mes necessitem certificats digitals per poder acreditar-nos, es pot demanar cita a l'INSS i allà també et faran les simulacions que...
3: I l'INSS és ràpid contestant? O et pots podrir?
1: Bueno, no, és presencial, o sigui...
0: I et donen cita per molt de temps? O...
1: No, la veritat que...
3: Ràpid, sorprèn.
1: A l'INSS sorprèn, i la veritat que demà potser podries tenir cita.
0: Doncs ja ho sabeu, Institut Nacional de Seguretat Social. Va, última pregunta, perquè ens queden 60 segons literals.
4: Mira, la Limma fa 43 anys que cotitza i té 60 anys. Em podria prejubilar als 63 i seguir treballant a temps puntual en la meva feina?
0: Pregunta. Carla, què li diem?
1: Sí, sí, es podria. O sigui, està el que es diu la jubilació parcial anticipada, que es pot anticipar 3 anys, i després la demorada. O sigui que, en teoria, en rasos generals sí que es podria jubilar, però s'hauria de mirar concretament. O sigui...
0: Doncs ja ho sabeu, si busqueu a la Carla García, que sapigueu advocada i vocal del grup de l'advocacia jove de l'ICAP, i si no, demaneu cita prèvia a l'Institut Nacional de Seguretat Social. Gràcies a tots els que heu fet possible aquesta solució, Carla, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: També el Xavi Bonastre i la Rosa Solà, que l'hem acomiadada ja, però farem un tema dedicat a l'abuïdor d'algunes persones que senten quan estan jubilades. Núria Casas, moltes gràcies.
3: A vosaltres, Elisenda.
0: Fran Domènech, tornem demà, eh?
4: Demà què tenim?
0: Oh. Tamacla. Què us agrada fer sols?
4: Oh!
0: Fins que se'ns acabin les respostes. Ah!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Continua plovent a aquesta hora a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. La intensitat dels xàfecs ha disminuït, però les precipitacions continuen estenent-se i ja comencen a arribar també a les comarques de Barcelona i la Catalunya Central. Tot i així, fins ara, els registres més elevats de pluges han caigut a les comarques del Baix Ebre i el Montsià. En aquesta última hi han caigut més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores i l'acumulació de precipitacions ha fet que l'Agència Catalana de l'Aigua hagi emès un avís de risc hidrològic per possibles augments sobtats de cabdal. Una de les poblacions del Montsià més afectades és Santa Bàrbara. Allà, el barranc del Palós, que travessa el poble, baixa molt ple i ha convertit els carrers en rius amb un metre d'aigua. El seu alcalde, Lluís Gimeno, admetia a la nit dels ignorants de Catalunya Ràdio que cada cop estan més acostumats als aiguats i per això s'han pogut preparar.
2: La situació de moment és complexa, bastant controlada pel sentit de que, degut a que ja tenim unes quantes riuades, s'han anat fent treballs previs tota aquesta setmana de preparació del clavegueram, de preparació dels embornals, s'han pogut treure contenidors, s'han pogut treure cotxes.
1: També diu que cada vegada els costa més preveure per on baixarà l'aigua desbordada al municipi i que els episodis de temps violent són més difícils de controlar. El 112 ha rebut més de 200 trucades per aquest episodi de pluges. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: Junts tombarà els decrets d'habitatge que s'han de convalidar aquest divendres al Congrés. Els de Carles Puigdemont insten la Moncloa a retirar-los i redactar-los de nou si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació.
1: Dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta nit en un tiroteig al barri de Can Parellada, a Terrassa. Els agents perseguien una banda presumptament dedicada a assaltar camions de mercaderies. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació que continua oberta.
3: Aquest divendres quedarà vist per sentència el judici del cas de Roger Espanyol. Els quatre policies acusats han declarat davant el tribunal que van complir els protocols i que l'ús de pilotes de goma estava justificat perquè l'1 d'octubre, diuen, es va trobar un context de violència extrema. L'escopeta ha assegurat que no hi va haver intenció de ferir Espanyol.
1: Caos al Brasil a 3 dies de la primera volta de les eleccions presidencials. El canal de televisió Globo ha hagut de suspendre l'últim debat electoral de la campanya perquè el president Lula da Silva no s'hi ha presentat i davant d'aquesta absència el seu principal rival, Flavio Bolsonaro, fill de l'expresident Jair Bolsonaro, ha renunciat a participar-hi. Aquest estiu els rius europeus han tingut els cabals més baixos dels últims 30 anys. Més de la meitat del continent ha estat exposat a un estrès tèrmic molt intens i les temperatures de l'aire i del mar han estat de rècord, segons el Servei de Canvi Climàtic Copernicus.
3: La sequera en bona part d'Europa ha provocat que rius com el Danubi, el Po o el Loira registressin cabals mínims al juliol i a l'agost. I això té moltes conseqüències, com explica Carlo Bontempo, responsable del servei.
4: El Danubi, la situació ha arribat a ser dramàtica i ha tingut un impacte important no només en el transport, de la capacitat de generar pressió per REC o per les centrals nuclears, la central energètica en general, i és un impacte que això afecta molt sector molt diferent.
3: A l'Europa Occidental aquest ha estat l'estiu més càlid mai registrat. La temperatura mitjana ha arribat als 21,7 graus, amb què s'ha superat el rècord del 2003.
1: Esports, la UEFA afirma en un comunicat que ha rebut del Reial Madrid documents sobre el cas Negreira i que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça, també en un comunicat, ha explicat que el cas porta obert des del 2023 i que no hi ha cap novetat substancial sobre l'afer.
3: Mentrestant, el davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona després d'abandonar la concentració del Brasil per molèsties a la cuixa dreta. El jugador s'ha de fer proves aquest divendres per descartar una lesió.
1: El Barça d'handbol ha perdut davant del Vesprem Hongarès 3, la final del Mundial de Clubs d'Egipte. El resultat, 33-42.
3: Aquest divendres el Barça de bàsquet juga a la pista del Besiktas en partit de tercera jornada de l'Eurolliga.
1: I Mireia Benito és baixa per un virus de cara a l'Europeu de Ciclisme d'Eslovènia, que comença aquest divendres. Paula Blasi segueix sent dubte. Les grans novetats entre els catalans són Joel Nicolau, Pau Miquel i Naia Torrent.
0: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio. Catalunya Nit.
5: Un informatiu en profunditat.
6: Busquem sempre qui més en sap
5: per resoldre els interrogants del dia.
6: I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Nit.
5: De 9 del vespre a 11 de la nit.
0: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
6: Ens allunyem de les estridències.
5: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
7: De dilluns a divendres, som els primers de dir-vos bon dia.
8: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
9: Bon dia.
10: Hola, bon dia.
11: Bon dia, matiners.
12: Hola, molt bon dia.
7: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
13: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
14: Estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
15: Mira, esmorzant una mica.
16: Bé, aquí a la porta de la feina.
17: Treballant ja des de les 4 del matí.
7: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
18: M'he trobat molt a faltar l'estiu,
7: De 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
19: Som pura cafeïna.
7: Fa més de 40 anys que aquí, al nostre matí, t'explica cada dia l'actualitat.
20: Bon dia, Catalunya. Bon dia, Catalunya.
7: Han canviat els governs, els partits polítics, i Catalunya s'ha fet més complexa.
21: Conseller d'Economia de la Generalitat, Artur Mas, va admetre...
22: Són les 6 del matí, bon dia.
23: Rodríguez Zapatero diu que malgrat...
24: Bon dia, són les 6. El cas Bárcenas ja se li ha escapat de les mans del Partit Popular.
25: Despert a Catalunya, la llista electoral europea de Carles Puigdemont.
26: Crisi d'estat, atropellament, cop, trobarem moltes expressions gruixudes avui per demà.
7: Però el matí de Catalunya Ràdio continua informant-te.
27: Amb passió, amb rigor, amb història, però sobretot amb futur. Molt futur.
7: El matí de Catalunya Ràdio, de 6 a 1. Escoltes la 41a temporada.
28: Totes les preguntes.
7: Amb Ricard Ostrell.
28: El matí de Catalunya Ràdio.
29: És que no ho entenc. Som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
30: Roger, no és tan difícil. És que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està,
31: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes,
29: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
7: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
31: Això és una promo ni res, Roger.
7: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
32: A Catalunya Ràdio, sí. La...

0: 17.
1: D'una tarda plujosa en algunes parts de Catalunya. Sabeu que n'estem molt pendents i si hi ha qualsevol incidència ho anirem explicant a l'antena de Catalunya Ràdio. Però és un moment de saludar el lesionat Roger Carandell. Bona tarda de nou.
2: Bona tarda.
1: Com evoluciona la ferida?
2: Perfectament. Una cremada de te a les 3 de la tarda que no ha fet butllofa i, per tant, crec que estic fora de perill.
1: T'havies fet mai cap cremada com aquesta?
2: Una vegada colant uns espaguetis al dit gros... I llavors m'anava a Eivissa. M'acabaven de deixar, feia...
1: Hòstia, com una setmana
3: quina setmana,
4: tu havies buscat el ser deixat, no?
5: Sí, compte, i això compte.
2: Bueno, jo no havia fet prou com per...
4: Tu ja volies, això.
1: Per evitar-ho.
4: La cremada, no.
1: És l'accident domèstic, aquesta cremada més important que has tingut?
2: Sí.
1: Marta Montaner, quin és el teu accident domèstic més... Vaja, ara estic
2: greu.
1: Se sembla que frivolitzem, ara algú em dirà, sí, em... quasi em moro.
4: Oh, calla, sí, bé, domèstic. Em va passar dins de casa, per tant, sí. Se'm va trencar la motxilla i em va caure el peu. Una motxilla, tu has agafat...
1: No sembla,
4: la meva motxilla pesa com 15 quilos. Ara no, falta l'ordinador.
1: Pesa
4: i em va caure el dit petit. Un mal... Em va sortir un blau.
1: Passa que és que no hauria de venir. Es recupera ràpid, no, el dit petit?
4: O no, eh?
1: Et fas molt mal i després de seguida...
5: A mi em va passar el mateix que en Roger. Li ha passat avui.

0: hòstia, hòstia.
1: Notes que és greu ja abans de mirar.
0: I dic, me cago en dena.
2: A més, sangra tant, el dit fa molta impressió.
0: No, clar, semblava que d'allò, llavors, crec que vaig estar una estona amb el dit agafat amunt, i llavors dic, merda, ara què faig? Anar al metge, dic, no, acabava d'arribar, no m'atrevia anar al metge, dic, això em
2: costarà.
0: Em cobraran 70.000 euros aquí i tal, i vaig anar a la farmàcia, i dic, miri, m'he fotut un tall, que em dona? I sí, allà, molt bé, la senyora, no compra't això, tal, unes tovalloletes, no sé
2: quant. I que el dit sempre fa molt de xou, i en realitat.
0: I després res.
2: A
0: veure, és a dir, la senyora em va dir, Déu-n'hi-do, però no cal que vagis al metge.
2: És que aquests ganivets que tenim domèstics tan, en principi, inofensius, són molt perillosos,
0: no,
2: A casa meva mai hem pogut tallar res bé, sempre tot s'ha tallat com el cul perquè fan por aquests ganivets i no en tenim. Llavors es va fatal, però almenys no ens tallem.
0: Passa que, si no, anava a dir espatxurres, el tomàquet, per exemple, si el vols
2: et
0: tallar...
2: Et pots fer
0: no...
2: mal igualment.
0: No, doncs clar,
2: sobretot és que queda molt malament. A veure, et fas un mal diferent.
0: Em vaig comprar un afilador. Sí, em vaig sentir Ferran Adrià.
2: Home, és un nivell de professionalitat.
0: A casa...
2: A més, tu que tampoc és el que menges a casa, segurament, no?
0: Faig una manideta, mica de pollastre a la planxa i avall.
2: I els tomàquets allà, què tal? Bons o no?
0: Als Estats Units? No, són molt més bons aquí.
2: Ah.
0: Molt més bons aquí.
1: I vas tenir prou vocabulari d'estar malalt? Perquè a vegades, quan et passa alguna cosa que no et passa habitualment...
0: No, però et dic una cosa. Als hospitals americans, primer que hi ha servei de traducció, si fa falta, no em va fer falta, però després hi havia com molta empatia per intentar-te entendre de qualsevol manera. Mm. Perquè es troben gent que no parla res i, per tant, jo crec que estan molt entrenats...
2: I en el teu cas era molt visual el que et passava.
0: No, és que no vaig...
2: Va entrar i ja... Help!
0: Look, mira. Doncs molt bé, fins aquí. Si us feu mal a casa, sisplau, responsabilitat i no feu com la Juliana, que després va tenir una derivada, això. Prendrem mal amb el que no surti d'avui?
2: A veure, deixa'm mirar.
3: No,
2: jo crec que no.
1: Però mai se sap.
2: Exacte, mai se sap. Això és els dies aquells tranquils que a tu et sembla que no...
0: És el pitjor, perquè vas amb les defenses baixes.
2: És el dia que
0: deixes. Infecció.
2: És el dia que estàs a la cuina menjant un tomàquet i ho deixes amb la teva parella. És aquest dia, el que penses que no passarà res.
1: Sempre a la cuina.
2: Sempre a la cuina. Quan tu et penses, ui, estic així rara, res.
0: Antibiòtics a mà... que avui la infecció està sobrevolant aquí i encara tindrem...
2: Te'ls han de receptar, els antibiòtics,
0: és veritat, no fem automedicació.
2: Soc germana de metge,
0: És veritat, no fem broma. Va, ara venim.
4: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos a Catalunya Ràdio.
5: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
1: Un minut per sobre un quart de set. Aviam com ho farem, perquè està...
2: Però no pot ser, complicada.
1: No? No, és impossible.
2: I és impossible.
1: És
2: un error, segur.
1: És un error. Juliana, bona tarda.
2: Bona tarda, nen.
1: Marta, bona tarda. Ja agobiada amb el WhatsApp del programa.
2: Sí, perquè ja estic rebent aquells missatges que...
1: Que fan patir.
2: Que tant m'impacten, que són tota gent cridant-me amb majúscules.
1: No crideu a la Marta.
2: I és que, a més, la Marta, vull dir, portés-hi el WhatsApp i us ho podríem tolerar, però a la Marta, no, aquest és el nostre límit. Pànic. No funcionen les entrades a Vic,
1: no
2: ens diuen.
1: Res,
2: tot en majúscules.
1: No va res,
2: perfecte, internet és una puta.
1: Molt bé, Marc Andreu, molt bona tarda.
2: Posa
1: bona
2: tarda, exaurides.
1: Aviam, fa un minut, teòricament, han sortit a la venda les entrades pels propers teatres del Que no surti d'aquí i...
2: Home, tot fatal.
1: I tu diràs, perquè no funciona res.
6: Ja es pot. Si refresqueu els que ja sou dins la web de Vic per venir a veure'ns el diumenge 25 d'octubre a les 12 del migdia a l'Atlàntida de Vic, ja podreu accedir a totes les entrades.
2: Ah,
6: i podeu
2: ja funciona.
6: Escollir els
2: veients. I les de Balanyà en viu per Barcelona, què?
6: Anem a mirar el
2: perquè també em diuen que va malament.
6: Un a un. Vic funciona. Després anirem a Barcelona el diumenge 15 de novembre a les 12 del migdia, molt bona hora per fer vermut, al Teatre Coliseum. Allà he d'entrar a la web de Balanyà en viu i allà dins...
2: Però és Balanyà menya o amena?
6: Balanyà.
2: Balanyà en viu...
1: Que és un miracle que se'n venguin, perquè és que com ho expliquem i tot.
6: Cada web té el seu recorregut.
2: Ens diuen, no funciona.
1: No va res.
2: Hem compartit enllaços a les nostres xarxes, a roba que no surti, tant a Twitter com a Instagram. Ara, també és una casualitat de collons que no funcionin cap de les webs, perquè són webs diferents
1: de
2: teatres diferents. Vull dir que no és culpa nostra.
1: Moment, mi germana, les meves amigues s'han quedat sense entrades.
6: No,
2: tranquil·litat.
1: No, és veritat.
2: Torneu a entrar-hi. Recordeu que això també passava, ara quina manera de comparar-se, però amb oques, amb...
6: Tio, tu, Marta,
2: no, el que havies... que de vegades si t'esperaves uns minuts i entraves. En canvi, els que havien entrat primers es pensaven que ja s'havia esgotat.
3: I després resultarà que no ve ningú, i això sí que m'emprenyarà.
2: Bueno, a Ocas has vist que queden entrades, ara es veu, eh?
1: Mira. Sí, em van alliberar unes 5.000 i encara se'n poden comprar, em deien avui. A veure, l'Atlàntida Vic...
6: S'està ja...
1: Funciona. Està bé, s'estan venent les entrades i encara en queden.
2: Més o menys, mare meva, no havia rebut mai tants missatges, és que ni el dia del meu aniversari.
1: Vale, llegim-los, Marta. Anem a fer servei públic.
3: Sisplau, i canviem això el dia de l'aniversari de la Marta. 18 de maig, assetgeu-nos aquell dia.
2: 677, 27...
3: Farà el 18 de maig.
2: Per favor, no m'ho tornis a repetir mai més. 677, 27, 10, 58.
1: Quins problemes?
2: La persona que em cridava diu perdó per cridar. Llavors, un altre missatge. No funciona la web, Marta.
3: Ara va la Marta i ho arregla.
1: Que la mirem.
2: Hola, Marta. La pàgina web del Teatre de Barcelona està tiesa.
1: Marc Andreu truca al Coliseu.
6: Estic tocant al Coliseu.
1: Que tenen la web tiesa.
6: Molt bé, els hi dic. Mentrestant, també saber que Esparreguera hi anirem el 12 de desembre a les 7 de la tarda al Teatre de la Passió.
2: Això si algú pot comprar entrades.
6: No, no, lapassió.net funciona de meravella.
2: Ara, doncs calma allà.
6: Allà també podeu anar a aconseguir les vostres entrades.
2: Tenim engegat. Ja us aviso que Esparreguera és el que més fàcil serà aconseguir entrades perquè ningú ha fet cap pregunta al respecte d'aquest teatre. Hem rebut un total de 0.
1: Perdona, quina és la web, Marc Andreu?
2: No, la de Barcelona es veu que va fatal.
1: No, i la d'Esparreguera?
2: Lapassió.net.
1: No va.
2: A mi tampoc em va. Marc Andreu.
6: Que no, que sí que va, no?
2: Que no.
6: Que jo tinc obert.
1: Quina merda, tio.
2: Mira, anul·lem els teatres.
1: Quina merda.
2: Ja està, deixem-ho, perquè és que és tot una merda.
6: És que clar, jo no us...
2: No podem parar de decebre l'audiència.
6: No, si
2: és
6: busqueu...
2: Ara, em sembla que ja no podem decebre més.
1: Ha patat la web de Balanar, ara. Error del servidor. Bueno,
6: estan amb l'informàtic intentant arreglar-ho. No és broma que m'estan informant d'això ara mateix, però perquè molta gent ha volgut entrar a la vegada.
2: Escolta, senyor Balanyà! Sabeu la passió? A Balanar en viu passa una cosa...
1: I em descriu la web, Marta, perquè la gent no se sorprengui.
2: Quan et dona error a Balanar viu...
6: Són increïbles, eh? Molt bons.
2: Saps la típica màscara de teatre, amb una cara contenta i l'altra trista? Doncs aquí les dues són tristes i una plora. Una li cau llàgrima.
1: Si no va res, clar que plora.
6: No, que ho estan arreglant perquè no esperaven tanta gent que volgués venir fins
1: a Barcelona. A veure, de moment només funciona a Vic el diumenge 25 d'octubre a les 12.
6: I també la veritat que funciona...
2: Que no,
1: Marc Andreu.
6: La passió, doncs jo ja estic entrant i puc comprar entrades, però no les compraré jo per tots els oients. Saps què et vull dir?
2: Bueno, et farem bisum. Sí, exacte.
1: Bueno, escolta'm, mira, anirem avançant...
2: Haurem de fer programa, perquè, clar...
1: I anem informant a la gent, però és que ni vol anar ni...
6: Si entreu des dels enllaços que hem pujat als stories d'Instagram, o si no, el Linktree, que també tenim a Instagram, hi ha directament l'enllaç...
2: Que tampoc funciona a Vic.
1: Ara ha petat Vic. Mira, he pogut entrar a la passió. Peta d'un lloc i s'obre l'altre.
2: Nois, veu a l'Esparreguera, que Esparreguera no hi ha ningú que estigui a veure. No, que no anava.
1: Farem una cosa.
2: No, sí, fora.
1: Entrades a taquilla.
6: No diguis
2: això. No, a taquilla es podran comprar entrades sempre que n'hi hagi. És a dir, sempre que no es fem saixos. No, hi havia gent que ho preguntava ahir. Exacte. Fins avui no hem sabut resoldre. Doncs si hi ha algun espectacle que no queda sold out, que n'han més el que passarà, perquè no esteu podent comprar les entrades, per tant, no hi haurà cap entrada venuda, podrem vendre-les de taquilla.
7: Hi ha una persona amb una situació molt extrema que ens diu res, no funciona ni mòbil, ni ordinador, ni mòbil de la meva dona.
1: No, apagón bèstia del sector de la cultura, perquè també ens envien un missatge des de lapassió.net que surt un núvol amb un llamp i molta pluja.
2: O sigui, la passió
1: i diu server error, també.
2: Per avui, perfecte.
1: Ens hem petat també la passió. Molt bé.
2: Però això és perquè hi ha massa gent, o perquè aquestes webs són una merda, no, o tot, perquè clar...
1: No, jo crec que ara hi ha molta gent, a més avui plou, hi ha
7: enmig de tanta mala notícia,
1: ja no va res.
7: Un raig d'esperança.
1: Què ha passat?
2: Una persona
7: que ens diu, ja tinc les meves entrades per anar al Teatre de Vic.
1: Doncs ja val la pena. Nosaltres només per dues persones...
7: És una persona que viu a Nova York, em diu.
2: Ala, quina il·lusió! Bueno, escolta, moltes gràcies a totes les persones que esteu intentant comprar entrades, ens fa una il·lusió tremendíssima, creiem que seran teatres divertidíssims i que ens ho passarem molt bé i us explicarem un munt de secrets i un munt d'exclusives. Esperem que pugueu comprar les entrades.
1: Escolta'm,
2: en algun moment.
1: Escolta'm una cosa, perdona. Teniu internet tots?
2: Sí.
1: Jo no tinc internet, ara.
2: Espera.
1: Ja el meu wifi, també.
2: Saps que hi ha sempre, oi, llavors? La ràdio, Nino.
1: No, és que
2: la ràdio,
1: el necessari...
7: Comencen els primers missatges també dient-nos pesats. Que pesats esteu, com us importa fer sold out al moment? Feu programa, sortiu de les webs i mireu guió.
8: Té tota la raó.
7: No té res a veure...
2: Aquesta persona no té res a veure amb fer sold out al moment. Això ens la suda totalment. El que volem és que la gent no estigui desemparada i ens encantaria que les webs funcionessin.
8: No va res. No va res. Ja anirem seguint.
2: No podem fer guió perquè no podem entrar.
8: Però anem a fer guió.
7: Anem a fer guió, que per alguna cosa l'hem redactat.
8: Correcte. Aviam on arribem, perquè també...
2: A mi m'agrada pensar que aquesta persona que ens ha escrit criticant-nos es pensi que no hem fet guió avui ja pensant que tiràvem del rotllo.
8: No.
2: M'encantaria a mi un dia fer programa així, tot improvisat.
8: Mira, dir-vos que tenim també molts missatges a banda del tema dels teatres al 677-27-1058 amb un tema que genera molt neguit per una foto que ha compartit la influencer catalana Maria Vallespí, on surt anant en moto amb l'Andreu Joanola de La Sotana. Ens diu, sempre he pensat que hi havia alguna cosa, què aquests dos? Jo crec que potser ha arribat el moment de resoldre aquest rumor, no?
7: Són amics. Molt amics des de fa temps.
2: I això també és molt important que la gent ho vagi sabent. Tu no penges tant un amic si te l'estàs tirant. És que és així de fàcil de vegades.
7: Si justament l'amagues i ensenyes potser només una foto de les seves cames, de la seva mà. Ho fas més misteriós.
2: És el que fa l'Andreu amb la seva nòvia, l'Helena, que estan junts des d'allà fa mesos.
7: Sí, gairebé farà un any, diria.
2: Que tampoc és que l'amagui perquè s'entén que té nòvia, però vull dir-te...
8: Bé, per altra banda, altres oients ens han reenviat una de les fotos de l'última publicació de la Rosalia, que seria la foto del seu pastís d'aniversari, i ens diuen això sí que és un pastís d'aniversari i no la merda del Batman del Plex.
2: No puc estar més d'acord. És un pastís d'aniversari de color blau amb molta garlanda, d'aquests molt sobrecarregats, amb una lletra en cursiva de color vermell, on en francès posa per molts anys Rosalia, el francès que és la llengua materna de la seva nòvia actual, la Loli Bahia. I a més, per mi, el que és més destacat d'aquesta fotografia, que la Rosalia, com diu l'oient, adjuntava en el carrusel de fotografies sobre el seu aniversari, és que aquesta és la primera imatge que penja Rosalia de la seva actual parella a les seves xarxes socials. Això, escolta, família...
8: És rellevant, home,
2: és
8: i tant.
2: És molt rellevant. I, a més, a mi em fa especial il·lusió. Bé, jo intueixo que és la Loli per la mida dels cabells, perquè porta el pastís amb unes lletres franceses, per les mans... Crec que és evident que és ella. Però després també hi ha un altre senyal, que és aquesta samarreta de Celine Dion, que justament elles, 3 dies abans de l'aniversari de la Rosalia, van anar en un concert d'ella i van anar-hi juntes, i se sap. Per tant, s'entén que inclús podrien haver comprat aquesta samarreta plegades de marxandatge. I aquesta cosa que em recorda una mica la Neus i en Jair, personatges de 3CAT, que quan és l'aniversari d'un es regalen la napolitana ja des del llit estant, perquè aquesta fotografia del pastís, la Loli no li dona a un restaurant, la Loli no li dona a l'estudi mentre ella canta.
8: Li dona a casa.
2: Ella està, si no és al llit, és al sofà que s'acaba de llevar. I això té una part de quotidianitat molt i molt bonica, no?
7: Tota la raó.
8: Ens hem de posar seriosos també perquè hi ha missatges de preocupació pel que li ha passat a l'Anna Guerra, l'exconcursant d'Operació Triunfo, que explica per dos motius. Pel que ha explicat aquests últims dies, per les expectatives que ella tenia ahir i sobretot pel que li ha passat aquesta nit. Per tant, anem a pams. Ella feia dies que estava explicant que s'havia operat els pits i els motius que l'havien portat a prendre aquesta decisió.
9: Con 30 años me cambió el cuerpo de niña a mujer y me veía descompensada las medidas. Yo tengo mucha espalda, tengo mis caderas y noté que se me quedaba el pecho pequeño y llevo 2 años meditando y después, cuando ya he estado segura y he visto que no era un impulso, he dicho, pues ahora sí que tomo la decisión porque puedo y porque tengo, gracias a Dios, la oportunidad de poder.
8: Aquests eren els seus motius.
7: Hi ha molta gent que li deia a l'Anna, això que et canvia el cos als 30 anys és impossible, això és mentida.
2: El cos canvia
7: constantment.
2: És veritat que potser l'expressió no és que
7: de
2: el cos...
7: Nena,
2: de nena ja no... O sigui, no sé si aquesta és l'expressió, però vaja, si ella... Què hem de dir?
7: Sí,
2: què hem de dir?
8: A més, això eren unes declaracions que feia Los 40 fa uns quants dies, doncs ahir ella explicava des de casa seva que tenia moltes ganes d'anar a l'estrena del musical d'Alejandro Sanz.
10: Llevo 2 setmanes operada. He puesto una talla que era la que quería, la que para mí iba con mi morfología, con mi espalda, con mi cadera, con... O sea, no penséis que el cambio tiene que ser bestial. Bueno, os lo enseño esta noche. Esta noche... Con el lucaso que me han preparado para la alfombra, ya os va a quedar todo claro.
2: Aviam,
3: problema. A mi sí que hi ha una cosa d'aquest unboxing de tetes que m'incomoda. Que ja, mira, que està bé que ho tracti amb naturalitat, no? Suposo, però...
11: Aquest, però, com clar, tetes reveal, no?
3: Tetes reveal. És una teta reveal.
11: Bueno, ella li feia il·lusió amb el vestit nou i ensenyar-se.
7: I al moment també parlant amb la seva cirurgiana com havia quedat tot.
11: Sí, ella està molt contenta de la clínica, també,
7: sí,
11: i de com
7: sí,
11: ha funcionat
7: promo, ja,
11: tot. Sí. Sí, exacte. Doncs bé, ahir havia de ser una nit ideal i es va convertir en una nit per oblidar. L'Anna va patir un accident perquè va caure per les escales del teatre.
7: No siguis.
12: Perdona. Y cuando estoy subiendo las escaleras del Coliseum, se me resbala un tacón, me empiezo a caer, al camarero que venía con las copas vacías detrás, me lo llevo conmigo en la bandeja y rodé 9 escalones abajo. Asustó mucho a la gente. En un pie, heridas, nada más. Y en el momento me asusté.
11: Sí, claro.
12: Me asusté porque, ¿sabéis que estoy recién operada? De verdad que no se puede ser tan torpe en la vida.
3: La tia es parteix el cul, perquè realment les caigudes, si acaben, diguéssim, bé, com és el seu cas, sempre fa una mica de riure. Pobra, ella il·lusionadíssima, estrenant tetes.
11: No, i explica que...
3: A més, amb bombo i plateret, ja ho veureu aquesta nit, que les trec a passejar.
11: És molt graciós explicant-se.
3: Atenció a tothom, que ensenyaré els pits.
11: Molt graciós explicant-se, i diu que el moment que cau a terra i va tot de gent com a auxiliar-la...
3: Que tira el cambrer amb la safata.
11: No, li tira tot a terra, tot de vidres, i el primer que diu és, no em toqueu, i ella comprova...
3: Que les tetes siguin
11: les tetes on estan acabades de posar i veure si estan bé.
3: Home, caure bé i fotre's un cop, depèn de com, quan estàs passant un postoperatori, que és el que
7: no,
3: es passa
7: fa mal.
3: I pot ser molt tremendo, vull dir que clar que es va espantar.
7: L'Anna Guerra, per cert, que s'ha fet amiga d'en Pepín, de l'Espombo.
3: De veritat.
7: Sí, perquè han concursat en aquell programa que ha de sortir aviat, ja a les teles, amb la Marta Pombo. Es van fer molt amigues, una cosa que suposo que veurem aviat. I mira, han anat quedant al restaurant Camino i l'Anna ja coneix en Pepín, el seu pare.
11: Bueno,
3: una més de la família.
11: I tant. Bueno, que tu ets amiga d'en Pepín, ara estic pensant, perquè...
3: Podeu quedar les 3, Marta, bueno, mira, les 5.
11: Us vau posar a parlar. Aviam. Deixa'm ordenar això, un moment això. Marc Andreu, tornem un moment als teatres.
3: Sí. És que vols dir que calia fer aquest tema, que jo entenc que fa gràcia i és còmic, però...
7: No, i a part que no obrim els melons de la pressió. Basta.
11: Marc Andreu...
3: Veritat, hi hauria molt de temps.
7: No hi hauria, però ara no estem inspirades, no. Tampoc, no?
11: Repassem els teatres un moment, perquè és servei públic de la gent que vol venir a veure'ns, llavors anirem a publicitat i continuarem.
6: Doncs això, aquest proper 25 d'octubre, a les 12 del migdia, serem a l'Atlàntida, al Vic.
11: No, sí. Jo crec que això està molt clar, fa molta estona, Marc Andreu, sí, i si ja funcionen les webs.
7: No funcionen.
6: Vic està funcionant i queden molt poques localitats, la veritat. A Balanyà encara tenim el nostre informàtic intentant solucionar el problema de la web.
11: Que... No, el seu, el nostre.
3: No?
11: No, tinc el plaer de conèixer l'informàtic del Coliseum. La passió funciona?
6: I la passió a mi em funciona i es van venint entrades, també. Intenteu entrar-hi des del link que hem posat a les nostres xarxes socials, més concretament a Instagram, i allà podreu...
3: Perdona, també és a Twitter l'enllaç.
6: Sí, també és Twitter.
3: Sí, arroba que no surti, ha recuperat l'accés a Twitter i ja també hem compartit.
11: Molt bé. Va, fem una pausa.
3: Sisplau.
4: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
5: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
4: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana...

0: quarts de 7 de la tarda. A tot això, la Shakira segueix a Madrid amb la residència que està fent i el seu estadi personalitzat. Tengo derecho de
1: Shakira farà 12 concerts a Madrid i ja en porta la meitat. Fins ara n'ha fet 6 i la resta serà la setmana que ve. El dia 11 d'octubre finalitza ja la seva residència de Les Mujeres Ya No Lloran a la capital espanyola. Ja hem parlat molt d'aquesta estada de la Shakira a Madrid, d'aquest estadi Shakira personalitzat i eteri que acull aquests concerts, però hem parlat molt poc, jo opino, del Macondo Park. Avui. Perquè no només hi ha aquest estadi Shakira, un estadi temporal per acollir aquests 12 concerts, sinó que tot plegat passa dins d'aquest Macondo Park amb més de 220 metres... Mil? Mil? Sí. 220.000 metres quadrats.
2: És que ja ho trobava petit, eh? És que...
1: 220.
2: Però, bueno, és una
1: casa. És molt de metro, eh?
3: Home, és una casa.
0: És una mansió. Ah. És una mansió, però clar, un festival.
1: Bé, el Macondo Park, això, un munt de metres, deixem-ho aquí, que et convida a moltíssimes altres experiències més enllà de la música de la Shakira. Es parla de l'espai com un destí cultural immersiu.
4: Quina gran idea.
1: Una ciutat paral·lela dins de Madrid on la música, l'art, Roger, no riguis, i la comunitat s'uneixen. Una ciutat efímera per donar veu a la cultura llatina. De fet, el nom de l'espai mateix, Macondo, ja és una referència llatina, concretament a l'escriptor, també colombià, Gabriel García Márquez, i a la seva obra més important, que és 100 anys de solitud, que és un gran clàssic, que per cert, us recomano molt,
2: boníssim.
1: Perquè parlem poc d'això, però a mi m'encanta la literatura del boom llatinoamericà, vull dir que us ho recomano molt. El cas és que Macondo és el nom del poble on passa la història de 100 anys de soledat, un poble que és un clar símbol que representa la història i l'identitat de l'Amèrica Llatina amb els seus conflictes, les seves guerres, les seves desigualtats, i és un espai que creix molt dins de l'obra, assolint un desenvolupament impressionant, no? És com que momentàniament fins i tot et pot arribar a semblar com a lector un espai utòpic, però que acaba sent endut pel vent al final de la novel·la. Em sap greu si això és un spoiler, però aquestes alçades de publicació de 100 anys de soledat em penso que ja no compta. Clar, això és una metàfora molt bonica del que passarà també amb el Macondo Park, que se l'endugui el vent, perquè, clar, el Macondo de la Shakira és una ciutat efímera.
2: Està paper.
1: La Shakira, ho explica ella, però jo crec que ella no ha pensat ni una mica res de tot això, no ho dic per menysprear-la, ho dic perquè ella ha estat ocupada fent la volta al món i fent 500 concerts cada dia. Ella explica que amb aquest espai volia crear un lloc on la realitat i la màgia convisquessin, com el Macondo, justament, de Gabriel García Márquez. I és un lloc amb moltíssimes possibilitats, és bàsicament un parc d'atraccions. El Macondo Park, us l'heu d'imaginar ple de colors brillants, a més de Titanic, penseu que rebrà més de 600.000 persones durant aquests dies. Tu entres per unes portes plenes de colors i neons, amb un gran "És Latina" a dalt, coronant l'entrada del recinte, i depèn de la porta que escollis, arribes a un punt del parc o a un altre.
3: Pensava que aquesta banda sonora només era per Marta Riumbau.
1: Bé, ara que la Shakira ha decidit fer una ciutat efímera, m'ha semblat que encaixava.
3: Igual la tenim també allà, la Marta, ajudant.
2: Sí, muntant, ella feliç.
1: Ella. Mira, ella dic, la Shakira pensa i ho podeu fer
3: tot amb l'Àlex del rellotge.
4: Muntable dur.
1: Bé, un dels camins que pots escollir quan entres en aquesta gran ciutat de Macondo, en aquest És Latina, et porta a una biblioteca on hi ha un espai immersiu, justament inspirat en 100 anys de soledat, que n'han vist el llibre preferit de la Shakira, perquè si no, ja no m'ho explico, que hi ha mil esdeveniments organitzats amb més de 24 escriptors, per tant, un espai molt cultural relacionat amb la literatura. També hi ha el taller dedicat a la moda i als dissenyadors emergents que vulguin ensenyar la seva feina, però juntament amb firmes d'alta costura, a més de desfilades. El mercat és un espai destinat a conèixer la gastronomia llatinoamericana, sota la direcció de Rafa Zafra, i la sala és un pavelló gegant on s'han fet concerts d'altres perfils com la Nati Peluso o la Maya.
2: Aquí s'haurà d'anar a passar el dia, no només al concert, perquè si ho vols veure tot...
1: Aquí t'has d'endur el biquini a la motxilla, el biquini de menjar, no de banyar-se, perquè d'entrada no hi ha atraccions aquàtiques, però vaja, espera't, perquè la tia ha muntat un sarau de tals dimensions. La meva part preferida de tot aquest show, però, és el Museu de la Shakira i el Club de la Lloba.
2: Com?
1: Oh, wow. Són espais dedicats literalment a la Shakira, és a dir, museus. Són museus dedicats a tota la carrera de la Shakira i a mi, sincerament, no em pot semblar
4: més genial. Però es diu el Club de la Lloba.
1: Es diu el Club de la Lloba i el Museu de la Shakira. Però és que no només això, després també tenim el Macondito. que com el nom ja indica és un Macondo petit. És el parc infantil dissenyat per Disney i els fills de la Shakira, en Milan i el Sasha. Que també de nens ja no en tenen res. Però bé, jo entenc que ella li va fer il·lusió de dir tu, ja que tinc uns fills que encara són prou menuts, anem a veure quines idees se'ls acudeixen, allò que es diu, no?, de poder ser d'escoltar també les criatures quan pensem als seus espais, etc. I tots aquests espais porten a un camí principal que et porta a l'eix central del Macondo Park, que és l'arbre de Macondo, on fan activitats a l'estil recrear el Carnaval de Barranquilla, que és la ciutat d'origen de la Shakira. Fomo terrible, i a mi em fa una enveja profunda no poder anar a passar un dia al Macondo Park amb la meva entrapa a la motxilla i moltes ganes de divertir-me, i la timidesa a casa, que és tot el que s'ha de dur, suposo, quan vas allà a passar el dia. A part de, entenc, un exemplar de 100 anys de soledat, que hi té molta presència, que m'agrada que la literatura tingui tant de pes en aquest espai, però al final de tot plegat el més important és l'estadi Shakira, on si aconsegueixis arribar-hi, perquè clar, això és una gincama, perquè hi ha mil altres sales abans, et canta unes cançons des de tan lluny que entres, o sigui, estàs pràcticament a un codi postal diferent que ella. Jo he vist Instastories que dic, val més la pena posar-te cançons a casa. No? O sigui, llunyíssim, és tan gros l'estadi, és tan colossal, que no sé ni si val la pena l'experiència. El cas és que per entrar dins de l'escenari, la Shakira va acompanyada de famosos que la segueixen en massa, tots vestits amb capes com platejades i ulleres de sol metàl·liques. És un gest aquest que ressona molt a l'estela dels últims concerts multitudinaris que hem estat vivint. És un concepte com molt similar al de la caseta de Bad Bunny o fins i tot al confessionari de la Rosalia.
3: Que us anava a dir que el concert de el 3 d'octubre, això és demà passat, sí, de la Shakira es retransmetrà en directe.
1: Per on?
3: Per Amazon.
4: Ostres,
3: Prime Video.
1: Doncs això és el que s'ha de fer. Doncs jo això és el que faré.
2: Que es veurà perfecte i se sentirà genial, clar, en principi.
3: Si voleu.
1: És un diumenge?
2: Sí. Llavors el mirem cadascú.
3: No, és un dissabte. És un dissabte.
1: A Mallorca, disculpeu que vaig al Flem, si em voleu venir a veure, a les 4 de la tarda, em penso que és.
2: No tinc part,
1: Bé, això que deia, que aquest gest de la Shakira d'entrar envoltada de famosos ressona molt en aquesta estela dels concerts multitudinaris que hem anat vivint últimament. És un concepte molt similar a la caseta Bad Bunny o fins i tot al confessionari de la Rosalia. Que clar, això converteix l'experiència en un esdeveniment on en realitat tu com a públic estàs més pendent del famós que et toca que del propi espectacle. Per aquest motiu, i per molts altres, igual que el concepte de la caseta de Bad Bunny va ser criticat, això també ha estat assenyalat, sobretot per part dels fans més fans, que reivindiquen que, a banda de tenir aquest punt distòpic surrealista que sembla potenciar unes èlits concretes per sobre de les altres, és veritat que és una mica absurd, potser, entrar en famosos que anant bé no són ni fans teus. Només perquè volen protagonisme, quan milers i milers de fans de la Shakira s'han desplaçat a la capital madrilenya per veure-la i s'hi han gastat molts diners, recursos, potser s'han demanat dies de festa, tot per estar allà. Clar, molts consideren que la Shakira hauria de donar prioritat a aquests, als seus fans més veritables, que després aquí entres en la competició de qui es
2: com
1: mereix.
2: Com ho demostres, no?
1: Com ho demostres, per les hores que l'has escoltat a Spotify, pels anys que fa que la segueixes a Instagram.
2: O fas un examen d'accés.
1: Has de fer un càsting, no està clar. El cas és que ella ha decidit, després d'aquests dies de crítiques, apostar per un canvi en aquesta entrada. Almenys durant un dia. Perquè la cantant colombiana el divendres passat va entrar a l'escenari envoltada del personal mèdic del Centre Mèdic Tignon de Barcelona, que són justament els professionals que la tenien a ella durant tots els anys que va estar vivint a la ciutat, però no només a ella, sinó als seus fills i sobretot al seu pare, en William Mebara, que té 95 anys i ha tingut diversos problemes de salut aquests últims anys. Per tant, qui va seguir el camí de la Shakira fins al centre de l'escenari, perseguits per càmeres i vestits amb aquest modelet espantós, platejat i amb unes ulleres metàl·liques, van ser ells, no? Tot aquest personal sanitari convertint-se també en un gest molt bonic. I, de fet,
3: a mi això em va... A mi em va guanyar, a mi em va guanyar, també. Com fes.
1: Sí, crec que són les coses que sí que està... O sigui, crec que aquí ens guanya tots.
3: Sí.
1: Perquè, clar...
3: I que la Shakira té bon cor.
1: Sí, de fet, tots els metges, infermers i altre personal sanitari que ha coincidit amb ella, justament expliquen que ella és tan maca, que és tan generosa, que en el tracte de tu a tu, tot i la teva experiència personal, Marta, que sabem que no és bona amb la Shakira, en general...
3: De fet,
1: és
3: no és
1: bona
3: amb el germà, perquè jo amb la Shakira ni vaig poder parlar.
1: Tens raó, la Shakira va ser manipulada.
3: El dolent és el germà, sí, perdó. Presumptament.
2: Va sobreprotegir, sí.
1: Bé, el cas és això, que tot plegat és molt bonic i és emotiu, sobretot perquè en comptes de donar el mateix espai de sempre, a la gent de sempre, els mateixos perfils d'entreteniment, que també està bé, però que un dia es faci cas també a gent que es dedica a les cures i que té una feina imprescindible, vulguis que no, és xulo i crec que seria... interessant que passés més sovint.
0: Escolta'm, no deixem la carpeta Shakira. Jaume Miranda, bona tarda.
5: Bona tarda, com
0: aquí a l'estudi.
1: Aquesta frase ens desitjàvem abans de néixer. Hi ha un moment en una relació humana i personal que és l'única manera de descriure el que està passant allà.
0: El tema, Marta, és que podria tenir un nou pretendent, Shakira.
1: No, ja m'agrada a mi també dir el meu i que...
0: No, no està interessant molt.
3: Sí, però si voleu, que només se't sent a tu.
1: Escolta, també. Si voleu us deixo reflexions gravades i les tireu perquè tothom...
0: No, però està molt bé.
1: Que no interactuem.
0: És que jo he pensat, què afegiràs en això que ha dit ella?
1: Dius, sí, bé, tens raó. Vale, va, tens raó, Marta, digues, aviam.
3: Doncs la Shakira té nou pretendent. Que això no ens hauria d'estranyar perquè està claríssim que la llista és llarga i que l'últim es posi la cua, m'entens? Però això és el que van explicar ahir les mamaratzis al seu podcast perquè Lorena Vázquez i Laura Fa asseguren que hi ha un home que li va molt al darrere la cantant y que hi hauria un puntet d'il·lusió.
6: Que és una cantante a la que le hemos dedicado muchísimas horas en este podcast y que hay una pista que nos haría que pensar tendría, sí. Que al menos tiene un pretendiente. ¿Podemos decir que es muy alto?
7: Sí.
6: ¿Podemos decir que seguiría la estela del resto de hombres que le han gustado a Shakira porque muchos se han dedicado a esa profesión?
7: Sí. ¿Qué? Y que... Y que estaba hace poco, que le ha visto en varios conciertos últimamente de Shakira.
6: Que es un pretendiente que mantiene una buena relación con el entorno de Shakira.
7: Sí.
1: M'encanta quan fan això, de dir-ho pràcticament tot.
3: Bé, dir-ho tot. Clar, per les seves paraules no acabes d'entendre la professió d'aquest pretendent perquè podria ser la d'esportista, no?
0: Sí.
3: Fent referència a Gerard Piqué. Però també podria ser músic, per Antonio de la Rúa, que és un altre ex-mític de la Shakira. Però és alt, ell. Com el prototip d'home de la Juliana. I ja l'hauria vist unes quantes vegades al concert de la gira Les Mujeres Ja No Lloren. Que això passa, que quan t'agrada un músic fitxes a tots els concerts
1: faci
3: que fa.
1: Faci el que faci, Marta, s'han fet barbaritats.
3: Per molt que te'l sàpigues de memòria i que ja ni és que tu saps, t'avorreixes.
1: Com més de memòria te'l saps, més vols anar-hi, diuen.
3: Moltes ganes de descobrir qui és ell. Ja ens arriben whatsapps de gent que assegura que té el nom. No sé si voleu que el llegim.
0: Sí, sisplau.
5: Per favor.
3: Ens diuen el 677-27-10-58. El llegeixo tal qual. Això sí, sí, és sí, un sí. WhatsApp que ens arriba, no estem afirmant res.
1: Això és algú que ens ha escrit
0: algú
1: un missatge
0: diu,
1: que té alguna
0: ja
1: mena, una intuïció, ja l'estómac així mogut.
3: Aquest Macondo Park amaga un jugador de l'NBA que viu a Miami i que ve cada cap de setmana de Miami per veure la Shakira. I ens diuen el nom i cognom.
1: Digue-li ja.
3: Serge Ibaka.
1: Ja sé què, ja comencem. Sempre és una desil·lusió quan no sé què.
3: Escolta, l'important és que li agradi a ella, que no està clar, perquè de moment hem de parlar de pretendents.
1: Jo ja compto que l'Òscar Fernández em dirà que està dit tan famós.
0: Ex del Madrid de bàsquet.
5: És que jo pensava, ses mamarats, i no diuen es nom, perquè se volen jugar amb es misteri, però que no se saben pronunciar.
3: Ja se'ns va veure junts, trobo per aquí.
1: És més famós que el Magic Johnson?
3: Home, no. Impossible,
0: no?
1: Jo el Magic Johnson, com que vaig descobrir qui era fa 6 mesos...
0: És el preferit de l'Òscar Fernández.
1: No, ja ho sé.
5: Ja no sabia. Pensava que era un mag en Black McLaren, que és el Magic Johnson.
1: És un jugador de bàsquet molt famós, però és que per aquest nom, clar, no...
3: I fa,
1: no,
3: temps, no fa temps que no associàvem cap nom amb la Shakira, no? Sí. Perquè jo l'últim que tenia per aquí apuntat des de Gerard Piqué era que havia sonat una mica el nom de Lewis Hamilton el 2023, perquè se'ls va veure junts en iot, que ara ell està amb la Kim Kardashian.
0: Sí.
3: 2024 amb l'actor Lucien Laviscount de la sèrie Emily in Paris, que apareixia al videoclip de punteria de la Shakira, que ja no hem tornat a sentir mai més
5: aquesta cançó. Això lluïa màrqueting, no? Realment.
3: Sí, lluï, sí. Semblava una operació de PR.
1: Això que punteria a mi em va encantar, eh? Vaig dir que me la posaria tan
3: que aquest disc no l'hem sentit gaire, eh? Excepte la sessió de Bizarrap, les altres han estat una mica...
1: I mira que coete. Vull dir, hi havia cançons que jo el primer cop que les vaig sentir vaig dir boníssima. Mai més.
0: La del Manu és aquesta. La
1: és el meu looks.
3: I fa uns mesos la vam veure ballant salsa, que això ens ho va explicar en Jaume, amb l'actor mexicà Manuel García Rulfo. I des d'aleshores no havíem vist més moviments de maluc.
5: Que realment aquest Manuel García Rulfo és el més contundent i el que més lluïa cita, perquè se va filtrar un vídeo d'ells dos ballant salsa i
3: sí,
5: realment...
3: Sí, era com veure sexe.
5: Jo no sé, digueu-me seca, però jo si ball salsa així amb algú, acaben es llit.
0: Jo a l'hospital, vull dir, que
5: l'hospital
0: es mereix.
1: L'han cremat amb una infusió.
0: M'he cremat amb una infusió i vaig una mica embenat.
5: Mare
0: meva. Res greu.
3: Mira, com lligaràs amb això, també? És que qualsevol cosa que et passa ja és excusa per lligar.
1: Si ens enrogeixi.
3: Sí.
0: Passa un minut de tres quarts.
1: I com vius, tu, amb aquesta tranquil·litat?
3: Li diran, ai, com et trobes? Com estàs?
0: No, vols
3: que et curi?
0: M'ha cremat, sí, quedem dissabte.
1: Ai, el joc, el roleplay de les, del, justament del personal sanitari, jo no sé si és ofensiu pel personal sanitari, però funciona,
0: funciona
1: tant.
0: Molt bé.
3: Tu l'has fet servir?
1: Marta, sempre que he pogut, i a més des de molt jove.
0: I de què fas?
3: Nena.
1: Depèn, jo tinc un punt.
3: Que fas de malalta o de...
1: Malalta, fer de malalta, però també puc
0: fer... O de metge.
1: Mira, us confessaré fins i tot una cosa.
0: No, de metgessa calenta, oi?
5: Oh, my God.
1: No, no, us ho confesso.
3: Va, sí.
0: No, però digues que és una amiga.
1: Una noia.
0: Sí, ara. Que què?
1: Que fins i tot té una bata de metge a casa. Perquè mai se sap el que pot passar.
0: Que és molt diferent la bata de metge o de pacient. Perquè la de pacient té el cul obert.
3: No, el material és molt diferent. També una és molt fàcil de trencar i l'altra no tant.
1: O sigui, aquesta amiga quan juga a fer de pacient ja va amb el pijamet o amb el que ja porti del carrer, m'entens? Com quan vas al metge més en plan, no en plan cirurgia, sinó en plan refredat.
0: És a dir, només es vesteix el personal sanitari.
3: Més de cap, no? Una metgessa de família.
0: Més d'urgències.
1: Només es vesteix el personal sanitari, sí.
0: Molt bé. Passen dos minuts, de tres quarts de set. Mira, comentarem l'entrevista d'ahir als Javis a Can Giró.
8: Javier Ambrosi, Javier Calvo!
0: Els directors de La Bola Negra, que van ser el plat fort del programa Karel Show, que presenta en Marc Giró a La Sexta. Una entrevista que Marc Andreu va veure en directe i que hem estat comentant aquest migdia. Força llarga, d'uns
5: sí,
0: 37 minuts.
5: Sí, va dedicar molt de temps.
0: Que no es fa llarga. Jo vaig veure uns Javis divertits, feliços, tranquils i, sorprenentment, parlant sense manies de la seva separació.
5: Sí, i això em va sorprendre moltíssim, perquè últimament tot era el focus la pel·lícula, no ells dos, la seva vida personal.
0: Bé...
3: Ànims.
5: Miguel Bernado, jo seré esteu guitarrica de la Fuente. Jo no tocaré ese trompeta.
1: Aquest episodi no es pot publicar.
3: Trompetica de la Fuente és boníssim, eh?
1: Hem de fer veure que hi ha hagut algun problema.
0: No hi ha cap problema, només en els teatres.
5: No, ja no hi ha problema als teatres, per cert. Ja podeu comprar tot arreu.
0: Bé, a mi el que em va quedar molt clar és que cada un dels Javis, no sé si tu, Marc Andreu, també, però passa per un moment vital com molt diferent, que cadascú viu la ruptura de maneres diferents. I això es veu, per exemple, en la manera que estan celebrant els premis que els estan donant últimament, com, per exemple, el de Festival de Donostia.
9: ¿Dónde ha sido la mejor fiesta? Post-estreno.
10: No tengo ganas de fiesta.
9: No me mientas.
10: No, de verdad, estoy irreconocible. En cambio, me fui a dormir y, de hecho, me fui a llevar el premio a la caja fuerte y a las 8 de la mañana me llamó a la habitación y me dijo, perdona, ¿me das el premio?
11: Me toca.
10: Y se lo llevó.
11: Sí que es cierto que quizá la Playa de la Concha me vio
9: hacer
11: un walk of shame por todo el paseíto hasta el hotel.
10: Yo nada.
11: En San Sebastián sí lo celebré. Sí,
10: no, yo estoy muy tranquilito.
0: Una està en època de sortir de festa fins a les 8 del matí i l'altra, doncs, que se li han passat les ganes de sortir.
3: Potser això és el que els va separar, també.
0: Entre altres coses, podria ser.
5: A veure, sent honestos, té pinta que en Ambrosi està passant per un mes de tranquil·litat, però que hi tornarà, no?
0: És que és temporal, no?
5: Sí, potser. Jo també he tingut aquest mes, però després sempre tornes.
1: Ah, també dic una cosa, i això sí que és absolutament carca, però moltes vegades també és cert. De vegades, quan tens parella, baixa molt. Les ganes de sortir de festa.
5: Sí, estaria bé que no fos així, perquè llavors vol dir que només surts per lligar, en certa forma.
1: Però que tampoc passa res si surts només per lligar, no?
5: És que
3: hi ha un altre tipus de pla que et ve més de gust, que és estar amb la parella.
5: Jo sortir amb una amiga que sé que en qualsevol moment me pot deixar tirada per un pit pelut, me molesta. Per un pit pelut o un pit pelat, el que sigui, però m'enteneu, no? Se molèstia, això.
1: Sí que t'entenc, però clar, com que al mateix temps sóc aquesta amiga, perquè jo tinc un problema molt greu amb això, vull dir, jo no, el tant per, no és que només m'ho passi bé així, perquè també m'ho puc passar molt bé si sona bona música, però el tant per cent de possibilitats de passar-m'ho bé puja tant quan hi ha algú que m'agrada la festa, però puja tant, incrementa d'una manera bestial.
5: Ja, però estàs com buscant-ho de forma una mica desesperada. Saps aquesta amiga que no t'acaba d'escoltar, sempre està mirant per darrere i tu ho detectes? Sí. Això és l'amiga que me molesta.
1: No, tampoc tant, crec.
5: Si tu lligues molt, jo entenc que tu lliguis. Jo és que
1: no,
5: si
1: no
5: pogués, me lligaria amb tu.
1: No, jo no lligo molt, ja ho saps tu.
5: Bueno, doncs més hauries de lligar.
0: Amb tothom, estic veient.
5: Que
1: estàs gelós?
0: No, sí, estic content.
5: Que bé.
0: Feliç. En Calvo explica en aquesta entrevista amb en Giró que, clar, com que es van separar durant el rodatge, hi havia dies que estava una mica tou i això el va portar, doncs, a fer un acte de generositat a mig rodatge.
10: Patxaran.
11: Sí, Patxi. Pues Patxaran, Javi y yo ya nos habíamos separado y estábamos rodando, yo aquí contando ya todo. Y apareció por la finca donde estábamos rodando Patxaran.
9: Sí.
11: estaba como abandonado, su madre yo creo que estaba por ahí cerca, pero yo no la vi. Una de las chicas de arte lo cogió y lo adoptó, pero no podía hacerse cargo de él. Y entonces yo, en cuanto le vi, me enamoré de él, y como estaba yo un poco, que digo, bueno, pues ahora...
12: La separación.
11: Ahora que estoy en la separación, me cojo un bebé y le cuido, y así pues nos hacemos compañía mutuamente. Pero Javi se enamoró del perro y dijo, yo por muy separados que estemos, yo también lo adopto.
2: Per tant, perdona. Custòdia compartida, no. Dos adoptats. Empatxaran.
1: Havent-lo deixat, ja que jo entenc que en un moment separat, de molt enamorament t'agafis un gos, acullis un gos, perquè els gossos no es compren, i diguis, va, ens fa tanta il·lusió, i després, clar, hagis de fotre això de la custòdia compartida, però ja
13: això
1: separat.
13: Ho fa l'Ambrosi, més a més, perquè l'Ambrosi sí que parla molt com a parella tota l'estona. En canvi, el Calvo, a tota l'entrevista, és com ell.
3: Llavors, marca més distància.
13: Sí, marca molta més distància. De fet, el gos, en principi, expliquen, és, o sigui, se'l vol quedar el Calvo.
2: En Calvo,
13: i l'Ambrosi diu, però no, jo vaig venir aquí i també l'havíem de compartir junts. Està com tota l'estona, a veure si
3: no
13: segueix...
3: No és fàcil deixar anar,
2: no s'allunyi gaire.
3: No, deixar anar no és gens fàcil. Sí,
5: és
3: fàcil.
5: Ells dos ja compartien dos gossos, que no sé el nom.
13: Sí, explica que justament quan es van separar, un dels dos
2: es va morir.
13: Una gossa
2: es va morir, que tenia una malaltia. I l'altre, doncs, amb custòdia compartida. Correcte. I ara en Patxaran, que s'ha sumat com a la família.
5: El nom està molt bé.
1: Sí, parlant de mascotes i males notícies, la Maria Pombo, pobra, encara no ha trobat pas el seu gat.
2: Porta molts dies allà. En parlant de custòdies compartides, el que sí que compartien abans era l'entrenador personal, i arran de la separació, doncs sembla que no poden compartir-lo.
14: ¿Qué ha pasado con la custodia? Una custodia importante, un conflicto que ha habido en este divorcio vuestro, ha sido el del entrenador personal.
10: Pero las ha quedado con Javi.
14: A ver, ¿cómo ha sido esto? Pues se ve que ha habido algún momento de la custodia del entrenador personal.
10: Porque Javi no puede madrugar.
11: Yo no puedo madrugar.
10: Entonces siempre me tocaba a mí.
11: Yo soy como Lolita, no puedo madrugar.
10: A las 6 de la mañana o a las 7.
11: A mí hacerme lo que quieres, pero no me hagas.
10: Entonces hay un momento que yo he dicho... No me voy a levantar yo dos horas antes para que entrene también él.
11: Claro.
10: Entonces, yo me tengo que buscar a otro.
11: Sí, lo que pasa que... Tú estás contento, ¿no?
10: Yo estoy contento,
11: pues ya
10: sí.
11: Está.
10: Y ya está.
11: Un abrazo a Rafa.
10: Un beso para los entrenadores personales.
11: Sí.
2: Per tant, en Calvo és qui s'ha quedat l'entrenador personal.
3: Clar, anar-ho repartint tot, eh?
2: Tot.
3: No només aquella casa que va sortir en aquella revista del Mueble.
2: Hi ha moltes coses petites
3: moltes.
2: Que també has de...
5: Que en Ambrosi ja li deu agradar el nou entrenador, perquè va dir a la Resistència, fa uns mesos, que s'havia posat molt a tope amb el gimnàs, també una mica per aquesta cosa de ser crisi dels 40, i que estava refamora total.
2: Ell no ho sé perquè no ho hem vist, però sí que sabem que en Calvo està fent moltíssimes abdominals, passar el dia fent planxes, perquè en Giró treu una foto, no?, sense samarreta.
5: Home, seguim en Javier Calvo una mica com seguint en Mario Casas, eh?
2: Sí, que no hi ha teixit. Sense samarreta.
5: No hi ha teixit, que ja m'assembla bé, eh?
1: Ja fa molt que va passar el lladre.
2: I aquí és important sentir què diu l'Ambrosi d'aquesta foto amb abdominals.
10: Yo quiero también decir aquí una cosa muy importante.
14: Por favor.
10: Que es divorciarnos y se pone así.
14: Eso te va a decir.
10: Yo también quiero también que alguien me pida disculpas.
2: O sea, entonces,
10: vamos a ver. Los últimos 5 años yo eso no lo he tenido en casa.
11: Yo sí lo... A ver, yo soy muy pudoroso. Entonces, Jenés, sí, que yo me estoy duchando. No, esto soy yo. Pero que yo me estoy duchando y me llaman... Carlos González.
14: Sí.
11: Y Jenesi...
14: Está maravilloso Carlos González.
10: Sí, pero Carlos, hay que ponerle una hora de alejamiento.
11: Quita rica, Carlos González, Milo, que es su primer papel.
2: Aquí acaba explicant que si el truca com el seu grup d'amics o actors del rodatge i ell s'està dutxant, com que sempre el truquen en videotrucada, no té cap problema en agafar-lo i mantenir la conversa mentre segueix dutxant-se.
1: Molt a favor.
13: Clar, és que la Soriana això ho fa sempre, de fet.
3: Això de fer un glow-up físic després d'una ruptura... Passa
2: molt sovint.
1: I jo entenc la broma de l'Ambrosi. El meu ex, quan es va tallar els cabells, ja estava guapíssim. Quan ho acabàvem de deixar, dic de veritat. Sempre sap greu, però és la vida.
5: Però tu te creus que en Javier Ambrosi no ha palpat aquests abdominals després del divorci?
1: Clar que sí.
3: Sí, però ja els està bé mantenir aquest storytelling.
1: I que entenc que fan broma. O sigui, és més
5: una... És més una broma, però...
2: Sí, ho porten molt bé, vaja.
3: Sí, almenys públicament. També són actors, eh? A vegades de directors. Ah, perquè ells van fer també els seus papers, eh?
5: Sí, sí.
2: De fet, ho expliquen tan bé que en Giró al final li venen ganes de separar-se, també.
14: Les está teniendo también, os veo también tan radiantes que digo, es que voy a llamar a mi abogada, con dos cojones. ¿Lo recomendáis?
10: Lo recomiendo.
11: A ver.
10: Sí.
11: Yo creo que hay que estar en movimiento en la vida. Y hay que, si hay algo que no funciona, que evolucione. Porque nosotros seguimos, nos vemos todos los días.
10: Rato. Y nos queremos muchísimo.
11: Y nos queremos muchísimo. Yo creo que las cosas llegan a un punto que hay que saber verlas. Siempre llega tarde, ¿no? La separación siempre llega tarde. Cuando ya uno no...
10: Cuando ya no te quieres. En este caso,
11: de esa manera,
10: era el momento, porque estábamos en medio del rodaje de una peli. Entonces, lo hemos hecho tan bien
12: que es que el rodaje ha sido estupendo, mantenemos los mismos amigos, nuestras familias están unidas, es decir, el único cambio es que hemos sido honestos con una realidad, pero creo que es que solo hay una vida, ¿eh?
1: Són molt monos els dos, però també es nota molt quan un deixa un. O sigui, qui té més la iniciativa, que no vol dir que no fos una crisi conjunta i que els dos necessitessin deixar-ho. Però...
3: Javis, Carles Porta i Thor, eh?
0: Això aviat, sí.
3: Ojo, eh?
0: HBO, no?
15: Una producció que ells seran, això, productors executius.
3: I amb quin idioma?
15: En
3: castellà, no? Tampoc és que en Carles Porta li hagin caigut molts anells amb aquest tema.
15: I els guionistes seran la Dora Solà, de La Casa en Flames, i el Fran Araujo.
0: Doncs a Torca ja no li queden més formats per explicar-ho, no?
3: Aquella taronja ja no treu ni una goteta de suc, eh?
0: Titelles i plou.
3: Foixó de Tor estaria
0: emmanyada. Bé, ho deixem aquí. Ja funcionen les webs dels teatres.
15: Funcionen, queden poques entrades, però...
3: Jo retiro tot el que he dit en aquest episodi, que consti.
0: Fem una pausa i tanquem la tarda.
3: No penso res del que he dit.
0: Amb en Garriga.

0: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
1: Un món on tothom està de vacances. Reunim l'escriptor Biel Mesquida amb García Lorca, Jacques Brel o Mercè Rodoreda.
2: M'agradaria tenir una altra vida i ser una dona. La luna se fue a la fragua con su polisón de nardos.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
4: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Continua plovent a aquesta hora a les Terres de l'Ebre, tot i que ja no ho fa amb la intensitat d'ahir a la nit i primeres hores d'aquesta matinada. El Montsià i el Baix Ebre són les comarques on ha plogut amb més intensitat i s'han vist carrers plens d'aigua, tant a Tortosa com a Santa Bàrbara, on el barranc del Palós, que travessa el poble, baixava en prop d'un metre d'aigua i ha inundat carrers adjacents. Protecció Civil diu que, malgrat la pluja intensa i persistent, no consten incidents remarcables. I l'alcaldessa de Tortosa, Marc Lleixà, admetia que caldrà esperar a que es faci de dia per poder avaluar els danys materials que segur que hi haurà.
5: Realment la intensitat de la pluja és molt important i estic segura que demà a la llum del dia veurem realment tota la part de desperfectes, però bueno, sempre diem el mateix. Mentre no siguin danys personals, pues, lo de més ja ho anirem solucionant i ficant al lloc.
4: Precisament a Tortosa és des d'on s'han fet la majoria de les 200 trucades que ha rebut el 112. A més, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha ofert dades de precipitació acumulada. Des d'ahir a les 8 del vespre, Mas de Barberans ha registrat 148 mil·límetres, el Dover 85 i les cases d'Alcanar 72 mil·límetres. En tot cas, ja avisen que en d'altres punts la pluja encara ha estat més abundant. Per tant, tindrem registres de rècord perquè a més hi continua plovent. Tot i això, el front s'ha debilitat i es desplaça ara cap al mar. Repassem ara altres informacions en format més breu, amb l'Agustí Serrat.
6: Junts tombarà els decrets d'habitatge que s'han de convalidar avui al Congrés. Els de Carles Puigdemont insten la Moncloa a retirar-los i redactar-los de nou si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació.
4: El Parlament rebutja la proposta estrella de Salvador Illa de fer front a la crisi de l'habitatge, la compra conjunta de pisos entre particular i la Generalitat. Els comuns se n'han desmarcat al debat de política general, però el govern deixa clar que el tirarà endavant igualment. Els socis d'Illa l'han salvat, però, de la reprovació a mig mandat.
6: Finalment serà aquest divendres quan el judici del cas Roger Español quedi vist per sentència. Els quatre policies acusats asseguren que van complir els protocols i que l'ús de les pilotes de goma estava justificat, mentre que l'escopeter que va disparar diu que no tenia intenció de ferir Español.
4: Evanescence ha fet vibrar el públic de Barcelona en el seu primer concert a Catalunya en 20 anys fora d'un festival. El grup de rock nord-americà ha presentat el seu nou disc, Sanctuary, a l'Olímpic Arena de Badalona. La DGT farà algunes excepcions amb la nova regulació dels semàfors en taronja intermitent mentre creuen els vianants.
6: El nou reglament de la Direcció General de Trànsit diu que si el vianant té el semàfor en verd, el vehicle sempre l'haurà de tenir en vermell, i això havia provocat crítiques d'alguns ajuntaments, com és el cas de Barcelona. En declaracions a 3Cat Info, el director de la DGT, Pere Navarro, diu que estudiaran les peticions dels ajuntaments.
7: Avui mateix he signat ja la instrucció que diu, escolti'm, excepcionalment, amb un informe tècnic que diu que els inconvenients superen els avantatges i que el qual justificaria d'alguna manera el continuar amb aquest sistema.
6: L'Ajuntament de Barcelona calcula que hi ha 1.550 cruïlles on el taronja intermitent conviu amb el verd per a vianants.
4: Esports, la UEFA afirma en un comunicat que ha rebut del Real Madrid documents sobre el cas Negreira i que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça també en un comunicat ha explicat que el cas porta obert des del 2023 i que no hi ha cap novetat substancial sobre aquest afer.
6: Mentrestant, el davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona després d'abandonar la concentració del Brasil per molèsties a la cuixa dreta. El jugador s'ha de fer proves aquest divendres per descartar una lesió.
4: El Barça d'handbol ha perdut davant del Veszprém hongarès. La final del Mundial de Clubs d'Egipte. El resultat, 33-42.
6: I aquest divendres el Barça de bàsquet juga a la pista del Besiktas en partit de la tercera jornada de l'Eurolliga.
4: I Mireia Benito és baixa per un virus per a l'Europeu de Ciclisme d'Eslovènia, que comença justament avui. Paula Blasi segueix sent dubte. Les grans novetats entre els catalans són Joel Nicolau, Pau Miquel i Naia Torrent.
3: Fins aquí les notícies.
8: Les 5 i 5 minuts. Bon dia, matiners. D'aquí uns moments arrenquem el programa d'avui divendres, però, evidentment, a aquestes hores del matí toca també fer servei públic des de la Ràdio Pública Nacional de Catalunya. Toca mirar el cel perquè el Servei Meteorològic de Catalunya manté el risc molt alt per pluja intensa per 5 comarques del sud. A aquestes hores vull saludar l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
9: Hola, bon dia, bona hora.
8: Què tal, Eloi?
9: Doncs bé, mira, fa estona ja d'espera i anar fent el seguiment de tot aquest panorama.
8: Hem a parlar, si et sembla, primer de com han estat aquestes últimes hores, sobretot per aquestes comarques més afectades i sobretot per dues poblacions en concret que han estat Tortosa i Santa Bàrbara, Eloi.
9: Sí, sí, sí. Aquí és on hi ha hagut aquestes primeres hores de la nit i primeres hores de la matinada, vaja, nit i primeres hores de la matinada, acumulacions de pluja més importants, s'ha reactivat la pluja, a més s'ha quedat estàtica, i ha deixat quantitats de fins a 145 litres a Tortosa i a Mas de Barberà en aquests 150 litres per metre quadrat. A Santa Bàrbara hi ha una estació meteorològica, no és oficial, però sí que ens parlaria d'uns registres que podien haver superat els 200 litres per metre quadrat. Per tant, aquí hem tingut la tongada de pluja més intensa, tot això ha fet baixar barrancs, els barrancs que passen al voltant de Tortosa, la Galosa, Palós, Foies, Pixadors, són barrancs que han patit crescudes, i a Santa Bàrbara també, La Riera, el barranc que passa pel poble, doncs ha tingut una crescuda important. Llavors, ara, aquestes últimes hores sí que ha fluixat una mica la intensitat, és a dir, no ha parat de ploure, continua plovent amb moltes ganes, però la intensitat no és aquesta torrencial que teníem durant les primeres hores de la matinada. En tot cas, aquesta pluja més intensa, ara mateix la tenim situada entre el Baix Maestrat, la Plana Alta, per tant, el nord de Castelló, tot i que allà també ha reculat una mica la intensitat.
8: I què ens espera les properes hores, sobretot pels oients que ara mateix s'acaben de despertar, que han de sortir de casa i que, evidentment, inevitablement, en aquest final de setmana estarà mirant el cel, Eloi?
9: Val. El que ara mateix veiem és un gran sistema convectiu, un gran sistema de tempestes que afecta des del nord d'Alacant, pràcticament, a Eivissa, i arriba gairebé fins a Tarragona. Això és la gran tempesta que tenim, i llavors el que preveiem és que al seu centre, al voltant del delta de l'Ebre i al nord de Castelló, es vagi organitzant la pluja amb més força. Llavors, aquesta precipitació, la majoria de models ens indiquen que aquesta precipitació forta tendiria a anar pujant cap al nord. Per tant, segurament, en pròximes hores veurem com la pluja s'intensifica al nord de Castelló, a les Terres de l'Ebre, i fins i tot podria anar pujant durant el matí i migdia, primeres hores de la tarda, també cap al camp de Tarragona. El que sí que haurem d'estar pendents, perquè així ens ho indiquen els models, és a tot el sector, especialment de Baix Ebre i Montsià, que és on les pluges poden ser més fortes i més persistents, també durant aquest matí. Veurem si aquestes tempestes pugen ja a primera hora del matí o s'esperen més cap a mig matí. Això és el que tenim dubtes, però creiem que sí que hi haurà una tendència clarament a pujar cap aquí a Catalunya les precipitacions més intenses.
8: Haurem d'estar molt pendents, doncs, dels mapes meteorològics, especialment aquest final de setmana. Queda't per aquí, Eloi, que fins les 6, com sempre, anirem informant puntualment els matiners que aquestes hores estan desperts de com està el cel i de com van avançant aquestes pluges.
9: Perfecte, bueno, anem seguint. Fins ara.
8: Gràcies, Eloi. Fins ara. 5 del matí, 8 minuts. Àlex Bosch, bon dia.
10: Bon dia.
8: Al llarg d'aquesta nit hi ha hagut dues poblacions afectades que han estat, com ens estava comentant l'Eloi, Tortosa i Santa Bàrbara.
4: Sí, hem observat aquestes imatges que s'han difós a través de les xarxes socials d'aquests carrers de Tortosa completament plens d'aigua, amb un pam en moltes ocasions. L'alcaldessa d'aquest municipi ens ha atès, la Marc Lleixà, ho hem fet pels vols de la 1 de la matinada, la nit dels ignorants, ha explicat el mateix que ens han dit des de Protecció Civil, que no consten incidents greus, però que això sí, caldrà veure com s'aixeca el dia i que deixi de ploure per veure i per avaluar els danys.
5: realment la intensitat de la pluja és molt important i estic segura que demà, a la llum del dia, veurem realment tota la part de desperfectes. Però bueno, sempre diem el mateix. Mentre no siguin danys personals, pues, lo de més ja ho anirem solucionant i ficant al lloc.
4: Sí que ens ha explicat que han hagut de desallotjar diverses persones d'edificis del casc antic de la ciutat que estan molt deteriorats i que temien que amb aquests aiguats tan intensos poguessin ensorrar-se ni que fos parcialment. La carretera C12 és una de les vies que passa per la zona de Tortosa. També està tallada en dos punts, bàsicament perquè està inundada. I com continua plovent, no sabem quan es podrà reprendre la circulació en aquesta carretera, la C12. Més al sud, a Santa Bàrbara, també hem vist aquests carrers convertits centralment en rius. Ara ho explicava.
8: Les imatges són espectaculars, Són espectaculars.
4: En tot cas, t'he de dir que ja estava previst que passés això.
8: Sí.
4: De fet, hem parlat amb l'alcalde de Santa Bàrbara, en Lluís Gimeno, i ens ha explicat que han après del que va passar amb els aiguats de fa un any i que s'havien preparat perquè sabien que això podia passar.
10: La situació de moment és complexa, bastant controlada pel sentit de que, degut a que ja tenim unes quantes riuades, s'han anat fent

0: Com va avançant aquest matí? Gràcies, Àlex. Ens escoltem d'aquí uns moments.
1: Fins ara, bon dia.
0: I Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Com duia la mobilitat? Com ho tenim a aquestes hores del matí?
2: Doncs mira, com deia l'Àlex, a causa d'aquestes inundacions, la C12 està tallada en dos punts, a Tortosa. La C12 és l'eix de l'Ebre, és una via important a la zona i està tallada en tots dos sentits. També està tallada la T1025 en tots dos sentits, també a l'altura de Mas de Barberans i de Santa Bàrbara. I a la P7 hi ha un carril tallat en sentit sud a l'altura de Freginals.
0: Us anirem actualitzant, com sempre, la informació d'aquest matí pel que fa el temps, també pel que fa a la mobilitat. Són les 5 i 11 minuts, ara per això toca començar el programa d'avui divendres.
3: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Doncs vinga, bon dia, matiners. Avui és divendres 2 d'octubre. Ja tinc a tot l'equip preparat aquí a la taula. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, molt bon dia. Avui a Sala del Girona ens veuran sortir el sol a les 7:47 i el dia durarà 11 hores i 42 minuts.
0: Lara García, també, molt bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia, matiners. Avui us porto una cita que he vist en una entrevista del Mundo d'una filòloga que es diu Lola Pons i que diu que escoltar la música al tren en veu alta és una barbàrie.
0: Molt bé.
2: Estem molt d'acord.
0: Doncs té tota la raó. Hauríem de començar a reeducar les persones que pugen al tren i que ho fan escoltar la música com si ens interessés molt escoltar el que precisament escolta la gent al
2: tren. Que no ens interessa.
0: Que no ens interessa. Maiol Roger, bon divendres.
3: Molt bon dia.
0: Avui, sens dubte, un dia intens a partir de les 6 del matí, al matí de Catalunya Ràdio, entre d'altres, protagonista al temps.
3: Avui edició especial del matí de Catalunya Ràdio per seguir el temporal al sud, que ja t'avisem que irromprem a l'antena de matiners si hi ha qualsevol novetat. Des de les 6 del matí us explicarem com està la situació sobre el terreny amb l'equip d'informatius que hi tenim desplegat i també amb Protecció Civil, que ens explicarà com han anat les últimes hores i què anirà endavant. I també tindrem un ull posat al Congrés, on avui es voten els decrets d'habitatge, sí, on es rebutjaran els decrets d'habitatge després de la decisió de Junts. Ja t'avanço que allarguem el programa fins la 1 per seguir el debat amb Àgora Especial a partir de les 11. Per tant, avui un dia amb dos focus informatius molt clars.
0: Us informarem, com sempre, puntualment des de la Ràdio Pública i Nacional de Catalunya, des de Catalunya Ràdio, però també hem de recordar una cosa. Malgrat aquesta intensitat informativa, avui torna a ser divendres.

0: I com canta Manolo García, torna a ser divendres i aquí sempre ho celebrem.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Hem arribat a un quart de sis del matí. Tres bones notícies per començar aquest divendres. Sèrbia té la primera cap d'estat obertament homosexual dels Balcans.
2: És Ana Brnabić que ha assumit la presidència interina de Sèrbia després de la dimissió d'Aleksandar Vučić, fa unes setmanes després de dos anys de protestes al país. Ella ja va ser primera ministra entre el

0: entre el 2017 i el 2024, també és presidenta fins ara del Parlament, i això sí, l'oposició i diversos analistes qüestionen aquest nomenament, consideren que pot ser propaganda. Des del col·lectiu, però, asseguren que els drets LGTBI continuen sense prou protecció al país.
1: Una bona notícia per posar el punt final aquesta setmana, i en tenim una altra. Esmorzar una sopa de miso allarga la vida. Ot Serra, bon dia.
2: Aquest és el truc dels japonesos i ho recomana l'especialista Vicente Mera en una entrevista al suplement del Mundo Yo Dona. Destaca les propietats probiòtiques i desintoxicants de la sopa de miso. I prendre-la per esmorzar és perquè és l'àpat més important del dia, i com que som a casa, podem controlar bé la quantitat. De fet, aquest expert subratlla que els japonesos tenen tendència a racions petites i saludables. És el que anomenen arahachibu, que és no atipar-se. Vicente Mena fins i tot ens aconsella que gaudim de passar una mica de gana.
1: I alerta, perquè una àvia es fa viral per esbroncar el seu net per parlar en castellà.
0: És l'àvia de l'influencer català Miki Fonde. Ell havia anat a casa de l'àvia per ensenyar una recepta familiar a Instagram, i quan l'àvia sent que s'està gravant en castellà, li deixen això.
3: Está increíble. Estoy hablando con una audiencia masiva. ¿Lo sabías?
4: No, parlo en català, putón.
3: Va, pues acabo aquest vídeo en català. Si no coneixeu aquesta recepta, guardeu-vos aquest vídeo i ja la podeu preparar a casa. Boníssim.
0: Ell li fa cas,
1: home,
0: acaba el vídeo en català,
1: com
0: Déu para.
1: És que clar, l'àvia, més a més, li va responent, i ja es va, l'àvia ja la vas veient que va canviar
0: el
1: toque. Sí, sí. Però què estàs fotent?
0: A més, el nen, amb un accent en català, que l'àvia està enfadadíssima. Sí, què fas, nen? M'encanta. En fi, la següent publicació és un vídeo amb l'àvia cuinant ells dos, i ho fan en català.
5: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: I tal dia com avui, un 2 d'octubre del 1982, el grup britànico-jamaicà musical Musical Youth arribava al número 1 de les llistes britàniques.
0: Sí, i ho fèiem aquest tema que sentim, Pas de Duchy, un dels grans èxits del reggae dels anys 80. La cançó era una adaptació de Pas de Cucci dels Mighty Diamonds, però per evitar que els cancel·lessin, els Musical Youth van canviar les referències a la marihuana per referències al menjar. Què van fer? Doncs es veu que van canviar la paraula cuchi, que era l'argot per referir-se a una pipa de marihuana, i es va acabar convertint en duchi, que vol dir una olla de cuina.
1: El que acabes de fer ara mateix és inundar de felicitat la redacció, i especialment a Maiol Roger.

0: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.
1: 10 minuts, arribem ja a 6:15 del matí. Evidentment, estem pendents des de la ràdio pública i nacional d'aquest episodi de pluges que hem tingut aquestes darreres hores, que han afectat sobretot a Tortosa i a Santa Bàrbara. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
2: Hola, bon dia.
1: Avui els mapes del temps, protagonistes també dels matiners, pendents del que passarà i sobretot per informar els oients que aquestes hores estan escoltant la ràdio i que han de sortir de casa. Eloi.
2: Sí, mapes del temps, i hi ha també seguiment en directe que anem fent, perquè en realitat els mapes ara ja tenen una incidència més baixa que no pas, per exemple, la que tenien ahir, que sí que havien de fer un pronòstic clar. Ara mateix toca fer seguiment. El que estem veient és que les precipitacions a les Terres de l'Ebre han baixat una mica d'intensitat. Continua plovent amb ganes, però no amb aquella intensitat torrencial que ha fet a primera hora de la matinada. Recordem que hi ha hagut acumulacions a Tortosa de fins a 147 litres per metre quadrat i a Mas de Barberans de 150. Registres no oficials a Santa Bàrbara ens parlen de més de 200 litres per metre quadrat. I tenim tempestes fortes que comencen a organitzar-se altra vegada entre la zona de del Baix Maestrat, de la Plana Alta i també a les Terres de l'Ebre, Baix Ebre i Montsià. Aquestes tempestes preveuen que, a mesura que vagi passant el matí, vagin pujant cap amunt, cap al nord. És a dir, totes aquestes tempestes que tenim al nord de Castelló és probable que vagin creuant, que vagin agafant intensitat i que creuin les Terres de l'Ebre. Fins i tot podrien arribar al Camp de Tarragona durant aquest matí, fins al migdia, tot estirar primeres hores de la tarda. Per tant, en tot aquest sector podria ploure fort. Atencions a tots aquests avisos vermells que tenim de moment a 5 comarques i els avisos taronges d'intensitat de pluja en moltes altres zones de la meitat sud i de la costa. Ara mateix també hi ha algunes pluges, per cert, entre la Noguera i el Pallars Jussà. Plou amb ganes, però intensitat una mica més moderada.
1: Anirem estant pendents d'aquest seguiment meteorològic i del temps que ens espera per avui. Fins ara, Eloi.
2: Perfecte, fins ara.
1: I nosaltres que, mentre us anem informant, també anem mirant el cel, que és el que toca, informar i entretindre una mica aquestes hores del matí, mentre molts de vosaltres us aneu despertant amb Catalunya Ràdio. Moment també d'obrir la revista del Cor dels Matiners. Ui! Alerta, perquè aquí tenim teca, perquè Nacho Duato ha parlat sobre la seva exparella Miguel Bosé.
3: Va ser el programa de cara al show amb Marc Giró i explica que fa temps que no parlen i va deixant això.
4: Ya nos hablábamos antes, porque yo en una entrevista dije, pues la verdad, que él no estaba aquí porque debía 100 millones y pico.
5: ¿No te dijo que te quería?
4: No.
5: Que eres el amor. Pues que luego, además, si es el amor de su vida, ya, a partir de una edad, ya tienes vida, ya puedes decir...
4: No, pero si
5: que...
4: dices eso y has estado con un señor, Nacho Palau, 20 años, qué mal para Nacho Palau, ¿no?
5: También es verdad.
4: Yo dejé de hablar con él porque dice que Pedro Sánchez es un dictador, que España estamos perdidos con el wokismo, que no hay más libertad hace años que ahora, está muy facha. Y yo con un facha, pues no, como tú el otro día dices, ¿estás follado un facha? Pues yo no puedo porque a mí no me cabe.
1: Nacho Duato, que per cert s'ha viralitzat moltíssim aquest últim mig any per tots els discursos que ha anat dient a través de les seves xarxes socials, déu-n'hi-do com posa entre l'espasa i la paret a Miguel Bosé.
3: No se'n calla ni una, és increïble.
1: Ha sigut espectacular el que ha comentat sobre aquesta relació, que sí que és cert que era pública, que se sabia, però vaja, l'ha sentenciat. Que deu haver fet...
3: Home, és que...
1: Bloquejar el telèfon mòbil.
3: I ja està bé, també t'ho dic.
6: Sí,
3: ara.
6: Ja li està bé.
1: Doncs escolta, ha fet una bona teràpia. Vinga, va, seguim. Alerta, perquè Sabina reflexiona sobre la felicitat i diu que és un estat d'ànim que dura molt poc.

0: En concret, Sabina diu que dura la felicitat com una cançó de només 3 minuts. És una reflexió que ha fet en una entrevista al diari El País, però no és la primera vegada que parla sobre aquest tema. Fa temps, a més, que els psicòlegs estudien la felicitat. Ells mateixos diuen que és un estat d'ànim breu i diuen que amb el pas del temps allò que ens semblava extraordinari ho deixa de ser perquè ho acabem integrant com a part de la nostra normalitat.
1: Vinga, va, que amb només 6 minuts arribem ja a 6:15 del matí. Bon dia a tots els que us aneu llevant, aneu connectant amb Catalunya Ràdio i amb els matiners, també en emissió conjunta Pericat. I a aquestes hores del matí, com cada dia, toca saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra, molt bon dia.
2: Al matí de Catalunya Ràdio vam abordar un dia més la crisi de l'habitatge, pendents dels decrets que es voten avui al Congrés. Carles Segués, portaveu de Badalona Cull, demanava que s'aprovin.
3: No són suficients perquè, diguem-ne, no van al fons de canviar una estructura, un funcionament, una cosa està basada en el que el mercat està per davant de tot. Però són un pas endavant, un pas imprescindible i un pas necessari. I sobretot ho dic veient i sabent i vivint cada dia famílies que estan amenaçades pels desnonaments, el patiment que significa.
2: Fa dies que dura la crisi, se n'escriu cada dia i és fàcil que els articles que s'escriguessin ahir puguin semblar els d'avui.
4: Per evitar més casos com el de la Mari Carmen, però no resolen el problema principal de l'habitatge, la falta d'oferta.
1: A veure, anem a parar maquinàries perquè estem llegint els articles d'opinió d'ahir. Tenim els articles d'opinió d'avui.
0: Un moment, aquí hi ha hagut una fuita.
1: Que no passa no absolutament res. I expliquem-ho.
5: Que trist.
1: Expliquem-ho bé. A veure, un momentet. Farem maquinària, que això és la ràdio. A vegades aquestes coses passen. A veure, no ho podem fer. Que no ho podem fer? Sí, tenim els articles d'opinió. Que no?
2: A la tarda, el Francesc Garriga recordava anècdotes amb el seu antic company de classe, l'actor Miqui Esparver.
6: Una mica que tenim en comú m'ha explicat que tu eres molt bon alumne.
7: Sí, i ell copiava de mi, si és el que em penso, que sí que és el
6: és
7: que
6: un actor molt conegut.
0: És el Miqui Esparver?
7: Miqui Esparver. Sí. Copiava de mi algun dia, ara.
0: Sí, copiava, no I ell era l'skater, em vas dir, no?
7: A llatí.
6: A Humanitats venia amb rastes i era skater, sí, però sí. Això ja és la rastes, universitat.
7: Eh? Sí, sí, al col·le el Miqui, bé, ens enteníem molt bé.
2: I més enllà d'aquesta casa, Carlos Herrera, la COPE, menstenia d'aquesta manera l'acampada a Puerta del Sol.
8: Y oiga, vaya noche intentando descifrar la basura de decretos que ha perdido la montaña del gobierno. Y vaya basura de decretos. Hay que estar muy ciego, hay que ser muy cortoplacista, hay que ser muy extremista, hay que ser muy inútil. Esto es de locos, esto es de dementes.
9: Vale, vale, vale.
10: Els matiners.
1: I quan sona aquesta música, què vol dir, estimades?
0: Que ens agafem de les mans.
1: Que estem preparats.
0: Estrelles.
1: Estem preparats per agafar-nos de la mà, per connectar-nos enèrgicament parlant. I el més important, comença el cap de setmana i, per tant, també toca saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
11: Bon dia, matiners. Avui, divendres 2 d'octubre, Mercuri farà quadratura primer amb Mart i després amb Plutó. I això pot fer que les paraules estiguin carregades de pólvora. Podem sentir-nos més reactius, voler tenir l'última paraula o entrar en discussions que s'escalfen ràpidament. Així que el consell que tenim avui és clar. Abans de parlar, pensa en el pes que poden tenir les teves paraules, perquè avui una frase dita en 2 segons pot donar una conversa que s'allargui tot el cap de setmana. Bon divendres!
1: Mossegar-nos la llengua, ja us ho dic ara, perquè...
0: No se'ns dona bé.
1: Escolta,
0: no,
1: exacte, és el que
0: no
1: anava a dir.
0: Gaire,
1: No seríem precisament nosaltres personetes de que ens cosin la boca amb un puntet, també t'ho dic.
0: Justament no.
1: D'aquí uns moments repassem aniversaris. Per cert, hi haurà molta gent que ara mateix s'ha despertat, gent de les Terres de l'Ebre, gent de Tortosa, gent de Santa Bàrbara. Línies obertes a partir d'ara mateix, des de la ràdio pública, el 93207474, perquè ens truqueu i ens expliqueu com heu viscut aquestes pluges. Per tant, si teniu ganes de parlar amb nosaltres i explicar-nos-ho, encantats d'escoltar-vos i de que ens digueu com han estat aquestes pluges, sobretot aquesta zona que ha quedat més afectada. 93207474. Mentrestant, Lara, a qui li diem anys i anys per molts anys avui?
0: Doncs acabem la setmana felicitant l'actriu i cantant Romina Power.
12: He de citar i una sera sorpresa la luna accesa en la ràdio que fa.
0: Avui en fa 75. També fa anys l'estupenda Maribel Verdú, l'actriu en bufes 56, i acabem felicitant Sting.
13: Les

0: Pot haver una cançó més bonica d'Sting que aquesta per no. acabar la setmana?
1: M'encanta. Preciosa.
0: Ai, molt bé, Lara. Quants anys fa, Sting?
1: En fa 51.

0: Són 6:15 del matí. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al final de setmana ja, el divendres 2 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Agustí repassem els titulars d'aquest matí, perquè hem parlat amb dos dels alcaldes de les poblacions més afectades, Tortosa i Santa Bàrbara.
1: Sí, l'alcaldessa de Tortosa, la Mar Lleixà, ha explicat a la nit dels ignorants de Catalunya Ràdio que no els consten incidents destacables per les tempestes i que quan es faci de dia i deixi de ploure serà quan podran avaluar els danys dels aiguats.
2: Realment la intensitat de la pluja és molt important. A la llum del dia veurem realment tota la part de desperfectes, però bueno, sempre diem lo mateix. Mentre no siguin danys personals, pues lo de més ja ho anirem solucionant i ficant al lloc.
1: Al casc antic de Tortosa s'han desallotjat diversos veïns que viuen en edificis molt antics que es temia que poguessin esfondrar-se.
0: Mentrestant, a Santa Bàrbara, l'experiència dels aiguats de fa un any els han servit per aquesta vegada estar a punt.
1: Sí, ho explicava el seu alcalde, Lluís Gimeno, també en declaracions a la nit dels ignorants.
3: La situació de moment és complexa, bastant controlada, pel sentit de que, degut a que ja tenim unes quantes riuades, s'han anat fent treballs previs tota aquesta setmana de preparació del clavegueram, de preparació dels embornals, s'han pogut treure contenidors, s'han pogut treure cotxes.
1: Diversos ajuntaments de les Terres de l'Ebre han suspès l'activitat escolar i els equipaments municipals fins que se superi aquest episodi de pluges.
0: Junts tombarà els decrets d'habitatge que s'han de convalidar avui al Congrés.
1: Els de Carles Puigdemont insten la Moncloa a retirar-los i redactar-los de nou si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà aquesta votació. Ho ha afirmat la número 2 del Ministeri d'Habitatge, Leire Iglesias.
4: Lo más conveniente no es retirar el decreto, creo que lo más conveniente es someter el decreto a votación y seguir reconociendo los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Creo que de aquí a mañana todavía Junts puede pensar que lo mejor es que podamos continuar con la tramitación y el desarrollo de este proyecto.
1: Els de Pedro Sánchez defensen que les mesures són el resultat de mesos de feina i de consens i desafien els juntaires a posicionar-se al Congrés al costat del PP i Vox.
0: El Parlament rebutja la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge.
1: Es tracta de la compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat. Els comuns se n'han desmarcat al debat de política general, però el govern deixa clar que la tirarà endavant igualment. Els socis d'Illa sí que l'han salvat, però de la reprovació a mig mandat que demanava Junts.
0: Dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta nit en un tiroteig al barri de Can Parellada, a Terrassa.
1: Els agents de paisà perseguien una banda suposadament dedicada a assaltar camions de mercaderies. L'incident s'ha enregistrat en un vídeo que s'ha difós a les xarxes. S'hi veu com un dels agents cau a terra i els delinqüents l'agredeixen amb pals mentre li pregunten si és policia. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta.
0: Avui quedarà vist per sentència el judici del cas de Roger Espanyol.
1: Els quatre policies acusats sostenen davant del tribunal que van complir els protocols i que l'ús de pilotes de goma estava justificat. L'escopeter ha assegurat que no hi va haver intenció de ferir a Roger Espanyol, ni la Fiscalia, que demana l'absolució, ni tampoc les acusacions, que demanen 13 anys de presó, han modificat les seves peticions en els escrits finals.
0: I en el 9è aniversari de l'1 d'octubre, els partits independentistes avisen que l'aplicació de l'amnistia no resol el problema.
1: En una piulada, Carles Puigdemont ha dit que l'1 d'octubre va ser un exemple de democràcia i civisme, mentre que Oriol Junqueras ha cridat novament a ampliar la base per poder contrarrestar la resposta de l'Estat. Això quan aquesta nit, després de la protesta convocada per l'ANC a Barcelona pels 9 anys del referèndum, alguns manifestants han cremat contenidors i s'han enfrontat a la policia.
0: Caos al Brasil, 3 dies abans de la primera volta de les eleccions presidencials.
1: El canal de televisió Globo ha hagut de suspendre l'últim debat electoral de la campanya perquè el president Lula da Silva no s'hi ha presentat i, davant d'aquesta absència, el seu principal rival, Flavio Bolsonaro, que recordem és el fill de l'expresident Jair Bolsonaro, també ha renunciat a participar-hi.
0: Aquest estiu, els rius europeus han tingut els cabals més baixos dels últims 30 anys.
1: Més de la meitat del continent ha estat exposat a un estrès tèrmic molt intens i les temperatures de l'aire i del mar han estat de rècord, segons el Servei de Canvi Climàtic de Copèrnicus. Rius com el Danubi, el Po o el Loira han registrat cabals mínims i la temperatura mitjana ha arribat als 21,7 graus, superant el rècord del 2003.
0: Avui sí que sí.
1: Avui sí, eh?
0: Espero que sí. Agustí Serrat, bon cap de setmana.
1: Bona nit.
0: 6:45 del matí, 4 minuts. Saludo a aquestes hores també a l'Eloi Cordomí. Eloi, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Pendents de com van avançant aquestes pluges. Com ho tenim tot plegat, Eloi?
5: Mira, ara tenim un gran sistema de tempestes que arriba des de la zona del Golf de València, passant per Eivissa i fins a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, i amb una pluja bastant ben organitzada sobre el mar. Ara bé, sí que és veritat que ara mateix, sobre terra ferma, a les Terres de l'Ebre i a Castelló, la precipitació ha disminuït d'intensitat. La precipitació prevista per les pròximes hores sí que ens indiquen els models que podria augmentar una altra vegada, especialment això, entre el nord de Castelló, Terres de l'Ebre i podria arribar fins i tot al Camp de Tarragona. Durant aquest matí la tendència és que aquestes franges de pluja es vagin avançant cap al nord, i de cara al cap de setmana no disminueix del tot la inestabilitat. Encara aquesta nit matinada de mal matí es poden formar tempestes sobre el mar, fins i tot poden arribar a les Terres de l'Ebre o a primera línia de la costa. Després, de mala tarda, arribaran a moltes més comarques de la meitat nord, i diumenge alguns models ens indiquen que la meitat sud de Catalunya podria continuar plovent i amb ganes. Per tant, haurem d'anar seguint l'evolució minut a minut també aquest cap de setmana.
0: I com sempre, des de la Ràdio Pública i Nacional, n'informarem puntualment. Fins ara, Eloi.
5: Fins ara, adéu-siau.
0: Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
6: Què tal, bon dia?
0: Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
7: Bon dia de nou.
0: Avui amb el mateix subjecte a totes les portades.
6: Sí, de fet, tant de Barcelona com de Madrid, la paraula és Junts. La Vanguardia, Junts tomba els decrets i demana a l'executiu que el refaci. El periódico Junts rebutja els dos decrets d'habitatge i n'exigeix la retirada. Diari Ara, Junts decideix fer caure el decret antidesnonament.
7: I a Madrid, El País, Junts rebutja els decrets malgrat el clam als carrers. El Mundo, Junts rebutja els decretassos i deixa Sánchez sense opcions. I La Razón, Junts rebutja els dos decrets i Sánchez perd el Congrés i el carrer.
6: Altres temes de portada. L'Ara explica la pressió per suspendre l'asil en casos com el de Ceuta. Gran foto de portada amb centenars de tendes a la platja. I El Mundo titula que els Reis hi aniran després de la Hispanitat sense trucar a Mohamed VI.
7: Per acabar, llegim a El Periódico que Barcelona haurà de modificar fins a 1.500 semàfors per complir la nova normativa i que el pare del nadó maltractat, que està en presó, diu que no recorda haver-li fet cap mal.
0: I avui els articles d'opinió, precisament opinions enfrontades als diaris sobre els decrets d'habitatge.
7: Sí, El País titula l'editorial Facin la seva feina.
6: Diu que el rebuig de Junts compromet una oportunitat per començar a donar resposta per fi a la crisi de l'habitatge.
7: La Vanguardia, en canvi, subratlla que els experts alerten que les mesures podrien vulnerar preceptes constitucionals.
6: I afegeix que la inseguretat regulatòria pot fer que els propietaris optin per vendre en lloc de llogar.
7: A El Mundo, Federico Jiménez Los Santos va molt més enllà i assegura que Sánchez roba les cases de 2,4 milions d'espanyols.
6: Són els propietaris que tenen pisos llogats i que hauran de prorrogar el contracte 2 anys als seus inquilins si tiren davant el decret.
7: A l'Ara, Antoni Bassas diu que tant llogaters com propietaris tenen por. Els llogaters de ser desnonats i els propietaris de la inseguretat jurídica.
6: Bassas assegura que alhora també estem assistint a la por de la política a seure a negociar res perquè queda tou.
7: A El Periódico, el periodista Joan Cañete Baile exposa que la política ha d'actuar.
6: Però no ha de fer amb dos decrets matussers en el redactat i elaborats a rebuf oportunista d'un cas que ha impactat tot el país i sense consensos.
7: I afegeix que l'habitatge és un conflicte entre regulacions econòmiques que busquen o bé afavorir una part o bé trobar una solució global.
0: Sílvia Solanes, bon dia, bon divendres.
8: Bon dia i bon divendres.
0: Com estàs?
8: Doncs bé.
0: Bé, sí, doncs vinga, arrenquem, no? La premsa digital.
8: Vinga.
0: Quin és el supermercat més car de Catalunya?
8: Doncs el Supercor, segons els càlculs de l'OCU, omplir la nevera durant tot l'any en aquest establiment té un cost de 643 euros al mes. Completen el podi el Corte Inglés i l'Hipercor. A l'altra banda, el més barat on fer la compra és Family Cash, que només té un local a Tarragona i una emposta, ho recull el Nació.
0: Dic com sona, dic d'haver-lo vist almenys pel Maresme.
8: Agafar el cotxe.
0: Quina compra ens ha sorprès a Wallapop?
8: Doncs una antiga peladora d'ametlles de fa un segle. Era de Torregrossa, al Pla d'Urgell, ara el comprador la restaurarà i li donarà una segona vida a les muntanyes de Prades, a l'empresa agrícola La Solana, al Baix Camp. Explica la història. El Segre diu que els compradors d'una casa la van trobar dins i van decidir posar-la a Wallapop a la venda. El cert és que cada cop se'n troben menys.
0: La Solana, eh?
8: La Solana.
0: Com es compres cap a casa?
8: Home.
0: Què ens descobreix el Regió 7?
8: Doncs ens descobreix el secret de les pastilles Joanola.
0: Ah,
8: sí.
0: A veure.
8: A veure, l'empresa amb fàbrica a Sant Quirze del Vallès fa aquest any 120 anys, aprofitant aquest aniversari, ha obert les portes. Explica que per dins sembla més aviat que hi facin pizzas.
0: Què dius?
8: Sí. Fa 30 anys que Joanola és de la farmacèutica italiana Angelini, però el seu origen és en una farmàcia al barri de Gràcia de Barcelona, el 1906, amb un invent de Manuel Joanola Reixac.
0: Quina etapa competirà per ser la millor d'Espanya?
8: Doncs una de Salou, un brioix...
0: Espera, quan parlem de menjar en aquest programa... A veure, brioix...
8: Sobre la gana, eh?
0: Brioix...
8: Farcit de romesco de calamars i gamba blanca.
9: 4 en 8.
0: Home, sí, sí. Per favor, deixeu-nos catar aquest brioix.
8: Doncs, escolta, mira, competirà per ser la millor d'Espanya, ha guanyat el concurs de la demarcació de Tarragona, és del Market Gastrobar, si vas a cap a Salou, allà la trobaràs.
0: Molt bé.
8: I ara el següent pas és el campionat de tapes i pinxos que es fa al Madrid Fusion i triarà la millor tapa de tot l'estat. Ho llegim el diari més i ja t'explicaré quin és.
0: Molt bé.
8: A veure si ens ho envien.
0: Home, sí. Bon cap de setmana. Sí, ara ens escoltarem al matí de Catalunya Ràdio, eh? A veure com avancem ara amb la salivada que acabem de fer parlant d'aquest brioix farcit de romesco de calamars i gamba blanca. La gent de Market Gastrobar, penseu en els pobres que hem de matinar a les 5 del matí, home. Porteu-nos unes tapetes d'aquest brioix.
9: Clar, això seria perfecte, començar el dia així.
0: Doncs vinga, mentrestant, també hem de començar el dia fent repàs alguns apunts culturals. Marta.
9: Mire, avui començo parlant d'una cançó perquè sé que t'agrada cada vegada que te l'he posat, i és el Yuki,
0: home,
9: i
0: sí.
9: Per tant, aquí tens un tema nou.

0: vaticino èxit, li vaticino èxit.
1: 100% d'acord.
0: Que bé que sona tot el que va presentant.
1: No, no, totes les cançons. He fet ara un repàs ràpid per triar aquesta, que és la que més m'ha agradat, però és que totes són molt bones.
0: És que ve d'escoltar el disc?
1: Sí. Això t'anava a dir perquè no et posaré més cançons aquí a matines, perquè ja les es pot escoltar totes. Ja s'ha publicat l'àlbum sencer, és un àlbum que es diu A la Catalana, és el primer disc en solitari, eh? Recordem del Lluqui, que és el saxofonista de la Ludwig Band, i el proper concert, per tant, apunta Canalies, sí, serà el 12 de novembre a la sala Upload de Barcelona.
2: Nunca más será nuestra cifra, me voy a nombrar administrador único de todas mis tristezas.
0: Ah, quina selecció més fineta avui, Marta, és Art que... de Bogotà.
1: Quina meravella de veu.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno,
0: sí,
1: i de directe, sí, i de tot. Tot. Art de Bogotà també acaba de publicar el disc, que es diu Manufactures del Club de la Gente Sola, i per primer cop, cosa que m'ha encantat,
0: sí,
1: han publicat també en format casset.
0: Com?
1: En format casset.
0: Què m'estàs dient?
1: M'agrada molt.
0: Ara haurem de tornar a treure el casset de dalt les golfes.
1: Ai, però a mi m'agrada molt, perquè a mi el meu pare em va regalar el walkie.
0: Sí, i el tens?
1: Sí, jo crec que sí, el buscaré.
0: Busca'l, busca'l. És que, a més m'han dit que torna una altra vegada a l'alça el CD, és a dir, que torna el casset, torna el CD, torna el vinil.
1: El vinil, fantàstic.
0: En un món totalment on tot està digitalitzat, es veu que ens agrada tornar enrere, cosa que també em fascina. Què més, Marta?
1: Mira, algunes previsions per avui. La primera és a la Fabra i Coats, perquè comença lo Comics Fest, que amb més de 500 col·lectius i editorials independents, i avui també continua el festival Petits Camaleons.

0: Una altra fantàstica. Per cert, Miqui Núñez, respon-me el WhatsApp que t'he enviat, que avui que m'envies una nota de veu pels matiners i no hi ha manera.
1: Pues venga, Miqui.
0: Noi, a veure, què?
1: I si no, l'anirem a buscar a Sant Cugat del Vallès, que actue avui al Festival Petits Camaleons, un festival que per cert arriba als 15 anys d'història, 15 anys de vida, i Albert Puig, el seu director, ho celebra així.
2: L'edició d'aquest 2026 de Petits Camaleons és una edició molt especial, perquè fem 15 anys d'història d'un festival que va començar amb una filosofia molt clara de apostar per conviure amb la música en família, i realment hem mantingut aquesta mateixa filosofia al llarg dels anys amb un festival que ha anat creixent, amb un festival que té una resposta del públic espectacular.
1: I acabem parlant d'un altre grup que ara m'acaba de dir el Macià, que va al concert, que és Vetusta Morla.
0: Maria Fernández Noguera,
1: tu també
0: vas a Vetusta, mare meva, m'encanta, quina...
1: M'agradaria molt anar-hi.
0: Mira, quin xafarranxo que acabem de fer ara en directe, noi, de veritat. A veure, explica, Marta.
1: Res, que al Palau Sant Jordi jo no hi aniré, però a les 9 del vespre, qui vulgui, que compri entrades i cap allà.

0: Truca'ns en directe. 93 201 7474.
1: Aquestes hores del matí, quan pràcticament arribem a 5:45 del matí, és el moment de la dada, Maria. Tinc l'Eloi Cordomí per aquí.
2: Què passa?
1: Hola!
2: Bon dia, bon dia.
1: Bon dia.
2: Avui també.
1: Home, és que cada dia, ja t'ho vaig dir.
2: Vale,
1: t'has
2: vale,
1: preparat
2: vale.
1: O no?
2: No ho sé.
1: Sí, home, sí, m'has de dir
2: comptant,
1: que sí.
2: Jo estic comptant litres, no estic comptant altres coses.
1: Desconnecta un moment i participa amb nosaltres. Va. Maria, de què ens vols parlar avui?
3: Avui, doncs, mira, d'això. Perquè demà i diumenge a la Tarraco Arena Plaça, l'antiga plaça de Toros de Tarragona, acull la 30a edició del concurs de Castells de Tarragona, un certamen bienal. Es va començar a fer el 1932, després va tenir moltes interrupcions, i des del 1980, que es fa cada 2 anys, de forma ininterrompuda, excepte el 2020, que no es va poder fer per la pandèmia. En aquestes 3 dècades de concurs, la colla que més edicions ha guanyat ha estat...
4: Castellers!
3: I per això, avui us pregunto... Quantes vegades han guanyat els castellers de Vilafranca al concurs de castells de Tarragona?
1: Macià!
2: Penseu vosaltres, eh?
1: Espera, que vull que comenci el Macià, el nostre tècnic.
3: Penseu que és la 30a edició, per si us orienten alguna cosa.
1: Val, Macià... Diu...
2: No direm 50.
3: Exacte.
1: Exacte, sí, no vindria a ser el tema. Macià diu 8. Jo dic 15.
5: Ai, mira, anava a dir 15 exactes, oh. Però diré 20.
1: A veure... Ho ha dit primer la Lara, ho ha
5: sí,
1: dit primer
5: sí,
1: la Lara.
5: Pues mira, 22.
1: 22. Eloi...
2: 11.
1: Eloi Cordomí, 11... Marta Viana, 22, Lara Garcia, 20, Macià Closes, 8, i jo dic 15. I els oients que ens esteu escoltant, si també esteu participant des de casa, què dieu? Quins nervis. La persona que guanya la dada Maria d'avui és...
3: Tenim un empat! Són 13! Què fem ara? Eloi ha dit 11, Canalias ha dit 15. És un empat.
1: Fem empat.
3: A mig camí.
1: Espera un moment. Espera, Eloi, espera, que tinc per aquí a Maiol Roger.
6: El precio justo sempre...
1: Per sota, no?
3: El precio justo, sí.
6: El que es passava no podia...
3: Però això no és el precio justo.
6: Bueno, jo faig un acte notarial. Jo he vingut aquí a explicar el matí de Catalunya Ràdio i només faig una petita acte notarial.
1: Clar, el tema és que hauria de ser sempre qui s'aproxima per sota perquè jo m'he passat i l'Eloi digui, va, li donem a la...
3: Vinga, Eloi! Molt bé! Enhorabona!
2: Necessito motivació per continuar participant en aquest concurs.
3: Ja te'n posaré una de litres un altre dia.
1: Alguna cosa a explicar-me, Maria?
3: Doncs sí, el primer cop que van guanyar el concurs els Verds va ser el 1972. Des del 1996 els han guanyat tots, excepte el del 2000 i el del 2018. En aquestes dues edicions, la vencedora va ser la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que suma 9 victòries al palmarès de la història del concurs. En tercera posició hi ha la Colla Joves Xiquets de Valls, amb 6 victòries, però en els temps recents ja veieu que la gran majoria de concursos han estat pels castellers de Vilafranca. I per això, cada cop que els Verds, o moltes vegades que els Verds, estan a plaça intentant fer un castell, la veritat és que allà a la plaça de Toros de Tarragona, a la Tarraco Arena Plaça, hi ha molta gent d'altres colles que xiula, aviam si els desconcentren, però sembla que no se'n surten.
1: Gràcies, Maria. Vinga, va, que en 12 minuts arribem a les 6 del matí. Moment d'obrir telèfon línia al 93207474, perquè avui us convidem a anar al teatre. Tenim per vosaltres un val per 2 persones, per l'obra L'Orcas Indòmitas, al Teatre Romea. És la força femenina contra el destí. Per ser-hi seran pocs dies, per tant, aprofiteu ja per trucar-nos al 93207474 si teniu ganes d'anar-hi, perquè, ja ho veieu, del 7 a l'11 d'octubre podreu veure L'Orcas Indòmitas al Teatre Romea de Barcelona. Mai el Roger, a partir de les 6, com sempre, engega el matí de Catalunya Ràdio.
6: Amb dos focus d'atenció, el temporal al sud i els decrets d'habitatge al Congrés. Pel que fa al temporal, des de les 6 ja connectarem amb Protecció Civil. Ara ens explicava l'Eloi que ha baixat la intensitat de la pluja, però que les properes hores tornarà a augmentar. Per tant, parlarem amb alcaldes, parlarem amb Protecció Civil i amb totes les autoritats per saber com evoluciona hora a hora i també els possibles problemes de mobilitat que es produeixin al sud. I pel que fa al Congrés, els decrets... Comença el debat a les 11, ja des de l'Àgora a les 9 farem ronda amb tots els partits per saber com reaccionen a aquesta decisió de Junts de tombar els decrets d'habitatge. I a les 11, Àgora especial fins la 1, avui al matí de Catalunya Ràdio, per seguir aquest debat decisiu pel futur de la legislatura espanyola.
1: Molt bé, doncs a partir de res, mira, d'aquí 11 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio. Tenim un mosquit a l'estudi? T'ho dic, eh? Que, o sigui, el tenim des de que hem començat a les 5 del matí i no hi ha manera de matar-lo.
5: Ja el matarem, ja.
1: No, el tinc al front tota l'estona, tu. Fem una breu pausa i de seguida escoltem els oients que a aquestes hores ja esteu desperts. 9-3-2-0-7-4-7-4.

0: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
1: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
1: I a partir de les 3,
2: l'espai de reflexió a la tertúlia.
3: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
4: I em va vindre a dir sí.
5: Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
3: El més perillós és que escapi el nostre control.
6: I per aquí és jo crec que s'hauria d'anar al debat.
0: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
7: Vinga, va, mentre anem rebent les trucades al 93207474 per anar al teatre. Avui és dia també de mirar el cel i de saber com va avançant també aquesta previsió meteorològica. Eloi, bon dia de nou.
8: Bon dia.
7: Com mira, ho tenim tot plegat, Eloi?
8: El que estem veient ara mateix, els últims minuts, és que torna a augmentar la intensitat a la zona de Montsià. És a dir, els models ens marcaven això, que durant matí, vaja, matinada i matí, hi hauria un augment de la intensitat de les precipitacions,
7: sí.
8: I ho estem veient, que està començant a passar. Per tant, compte, les pròximes hores, especialment aquest matí, perquè les precipitacions podien quedar estancades sobre les Terres de l'Ebre, especialment Montsià i Baix Ebre, i a mesura que vagi passant el matí, la tendència és que tota aquesta massa de precipitacions vagi pujant cap al nord i pugui arribar cap al migdia, per exemple, amb intensitat en alguns llocs del Camp de Tarragona. Així que molta precaució també en aquests sectors, ja a migdia, primeres hores de la tarda, perquè les tempestes també poden arribar a ser localment fortes. Ara bé, les pròximes hores, molta atenció, sobretot a les Terres de l'Ebre, i en especial a la zona de Montsià, on torna a augmentar la intensitat. Ja portem pluja acumulades de 150 litres per metre quadrat a Tortosa i a Mas de Barberans.
7: I al llarg del matí també, a partir de les 6 amb Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio, us anirem informant puntualment de la situació meteorològica per avui divendres. Gràcies, Eloi.
8: Vinga, i seguim el cap de setmana, que seguirem amb pluja.
7: Exactament. Una abraçada, que vagi bé. Adéu.
8: Adéu-siau.
2: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
7: Moment als matiners de regalar teatre, perquè ens encanta i, a més, pensem que és el regal perfecte. Per tant, si teniu ganes de regalar teatre, només cal que entreu a regalateatre.cat i fareu feliç aquelles persones que tant us estimeu, com la meva Marta i la meva Lara, que jo me les estimo amb tot el meu cor.
9: Ai, ai, ai.
7: I des de regalar teatre, avui us convidem a anar a veure l'Orques Indòmites al Teatre Romea del 7 al 11 d'octubre. Si teniu ganes d'anar-hi, 93207474. De moment, o de seguida, millor dit, parlem amb els oients. Però hem de fer una crida des de la ràdio.
9: Sí. Pere, sisplau, truca.
7: A veure, un moment. El dimecres, en Pere va guanyar les entrades de teatre. Necessitem que en Pere, que ens estarà escoltant, que segur que és un matiner més, ens truqui ara mateix al 93207474 perquè necessitem recuperar el telèfon d'en Pere.
9: Sí.
7: És així, amigues? Correcte?
9: És així.
10: És correctíssim.
9: No va quedar ben apuntat i necessitem contactar amb ell per donar-li les entrades.
7: Això està molt bé. Això és com X, però des de la ràdio, que a vegades diuen X, fes la teva màgia. Doncs nosaltres diem a Catalunya Ràdio, fes la teva màgia. Per tant, Pere, que el dimecres et van tocar les entrades, truca'ns al 93207474. Pere! Truca'ns, Pere!
9: Estic tan convençuda que trucarà.
7: I tant, home. Dit això, deixeu-me parlar aquest matí. Pere, tu un moment, que tinc la Vanessa que està agafant el telèfon. És en Pere Carrion o no? És en Pere? No ho sabem. Bé, mentrestant, en tot cas, anem a rebre els oients, que a aquestes hores del matí ja esteu desperts. Saludo ara mateix a l'Ivan. Ivan, molt bon dia.
11: Bon dia.
7: Com estàs, Ivan?
11: Bé, mira, tu mateix divendres... A punt d'entrar al crossfit, perquè vinga, a veure-ho tot.
7: A quina hora engegues la classe de crossfit, a les 6?
11: Ara mateix, de 6 a 7 classe i després a la feina.
7: Molt bé, què tenim preparat avui de crossfit? A veure, explica-m'ho.
11: Avui crec que hi ha... No sé, és complicat. No me'n recordo, m'he vist abans, però...
7: Bé, en tot cas, Ivan, tens el número 1, que vagi bé la suada avui al CrossFit.
11: Merci.
7: Que vagi bé, una abraçada, merci. Adéu.
11: Merci.
7: Parlo també amb l'Elisabet. Elisabet, bon dia.
12: Hola, bon dia.
7: Tu també vas a CrossFit o no, Elisabet?
12: No, jo me'n vaig a la piscina, cada dia.
7: Molt bé, quanta estoneta a la piscina?
12: Bueno, una mitja horeta. Faig un quilòmetre cada dia i em desperto a tope.
7: Cada dia anem a la piscina, Elisabet?
12: Cada dia, de dilluns a divendres. Dissabte i diumenge acostumo a fer excursió, intento fer esport cada dia.
7: El mou doncs una miqueta, no?
12: Sí, va molt bé.
7: Doncs escolta'm, tens el número 2, veurem què és el que passa, Elisabet.
12: Molt bé, perfecte, gràcies.
7: Gràcies, que vagi bé. Adéu, bon divendres.
12: Adéu.
7: Si és que tenim els oients més fidels d'aquesta... Tens la música aquesta èpica? Posa'm música èpica abans. Ara. Perquè quan falten 4 minuts per les 6 del matí, des dels matiners de Catalunya Ràdio podem dir que ens ha trucat en Pere! Pere, bon dia.
4: Hola, bon dia.
7: Deus pensar, aquesta gent no hi toca ni quarts ni hores, no?
4: Collons, quin desperta més guapo, no? Cada dia trucaré. Perquè aquesta música, mira, que va endavant.
7: Home, mira, Pere, perquè...
4: Aixequeu Catalunya, tu.
7: Digues, Pere, digues bon dia a Catalunya, a veure.
4: Bon dia, Catalunya. Vinga, anem a treballar. I els jubilats, aprofiteu, tu, que tenen molt bé.
7: Pere, moltíssimes gràcies per trucar-nos.
4: No, ja
7: tenim localitzat i, per tant...
4: Havia trucat amb un telèfon dels abans, no sé què vull dir, sense mòbil,
7: sí.
4: I sortia el telèfon de casa. Per això, si trucava o no hi sou.
7: Ah,
4: val. Surto pel matí a treballar a l'hospital i fins que no arribo aquí són les tantes. I llavors ja està.
7: Perfecte, doncs Pere, ja tenim anotat. Ens posarem... Ja t'agafem les dades, ja ho tenim tot fet, això.
4: Bueno, que tingueu el cap de setmana, profiteu. I feu coses dolentes, però legals, d'acord?
7: Et farem cas, Pere, una abraçada.
4: Adéu, maco.
7: Que vagi bé, adéu. Escolta'm, encara tenim algunes trucades i encara tinc temps de programa. Deixeu-me saludar aquestes hores a la Maria. Maria, què tal? Bon dia. Maria?
10: Hola, bon dia.
7: Hola, sí. Maria, des d'on ens truques?
10: De Polinyà.
7: I què tal el divendres? Com va?
10: Bé, molt bé.
7: Bé, et veig tranquil·la. Deus haver-te despertat tranquil·lament, deus haver esmorzat...
10: No encara.
7: Encara no. Què esmorzarem, Maria?
10: Doncs pa amb tomàquet,
7: sí.
10: Pa amb nil i un cafè amb llet.
7: Doncs vinga. I a més, a veure si a tot això li sumem un parell d'entrades per anar al teatre. Maria, tens el número 3. Moltes gràcies.
10: Gràcies a vosaltres.
7: Que vagi molt bé. Bon dia.
10: Gràcies, bon
7: adéu.
10: Dia.
7: I acabo amb la Sílvia. Sílvia, bon dia.
13: Hola, bon dia.
7: Mira quina energia la Sílvia. Ja preparada pel cap de setmana, eh?
13: Home, i tant.
7: Què farem, Sílvia? Tens algun plan o no?
13: Sí, vaig a la festa de la Galeta de Campordón.
7: Festa de... Ah, és aquest cap de setmana?
9: Meravella.
7: Oh, quina meravella. Doncs escolta'm, Sílvia, a veure si, a més de menjar galetes, també t'emportes aquest parell d'entrades per anar al teatre.
13: Buah, això seria fantàstic, tu.
7: Veurem la mà innocent de Ricard Ostrell, que diu. Tens el número 4, Sílvia.
13: Ja, Ricard, que t'estimo molt, eh?
7: Jo crec que ara mateix t'està escoltant, o sigui que li enviarem aquest missatge. Un petonet, Sílvia.
13: Vinga, que vagi tot bé. Gràcies vagi... a vosaltres.
7: Adéu, bon cap de setmana. Marta Diana, Lara García, bon cap de setmana.
9: Igual.
7: Adéu. I a aquestes hores del matí, abans d'acabar el programa, com sempre, volem saber quina reflexió va marxar a dormir ahir l'Agnès Marquès. Agnès, molt bon dia.
14: Bon dia, matiners. Com esteu? Mireu, jo me n'he anat cap a casa pensant molt avui en Krista Pike. És aquesta dona que havia de ser sotmesa a la injecció letal als Estats Units i que li han punxat dues vegades el pentobarbital i, tot i així, no ha mort. És un cas inaudit, rocambolesc, atroç, diria, perquè aquesta persona, tot i haver fet el que va fer, doncs té també uns drets que han estat del tot vulnerats i que caldrà veure què és el que ha passat. Però amb el que em quedo és que fins i tot en els casos en què la situació sembla del tot preestablerta i que té un final concret i decidit, durant 30 anys arriba el dia i la vida aconsegueix escapar a tota lògica. Que la incertesa és l'única de les certeses. Vinga, va, que és divendres. Bon dia.
7: Doncs ahir acabava d'aquesta manera el Catalunya Nit amb l'Agnès Marquès i ara mateix, com sempre, dono pas al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Bon dia, Ricard.
15: Què tal? Bon dia.
7: Escolta'm, com sempre, ets la meva mà innocent favorita. Digue'm un número de l'1 al 4, sisplau.
15: El 4.
7: El 4, doncs mira, la Sílvia, que se'n va al teatre. Tot preparat, suposo, Ricard, pel programa d'avui divendres.
15: No, com sempre.
7: Com sempre, que sí. Això és el més important.
15: Un programa que fem en directe, per tant.
7: I avui llarg, eh? a més, fins la 1, eh?
15: Anem... Sí, cada dia anem fins la 1, però sempre hi ha la sí. Renaixença per acabar, i avui sí, avui acabarem una mica més tard, perquè farem un especial per seguir el que passi al Congrés dels Diputats pel que fa als dos decrets d'habitatge, que Junts ja ha dit que no hi votarà, ara ho explicarem, però també pendents de les pluges al sud del país.
7: Que vagi molt bé, Ricard, ara ens escoltem. Engega el matí de Catalunya Ràdio, tornem dilluns. Que vagi bé, adéu.
15: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Ha plogut molt aquesta nit, atenció, perquè continua plovent també i ho seguirà fent al sud del país. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hem vist imatges ja de carrers convertits en rieres a Tortosa i també a Santa Bàrbara. On ha plogut més per això fins ara?
1: Mira, a Tortosa tenim la dada de 147 litres per metre quadrat, a Mas de Barberans n'han caigut 150, i dades no oficials ens parlen que a Santa Bàrbara podrien haver passat dels 200 litres per metre quadrat, a més de les registres a la Plana Alta o a la zona del Maestrat, que superen ja els 150 litres per metre quadrat.
0: I com ha de ser les properes hores, Eloi?
1: Mira, el que estem veient en aquests moments del radar meteorològic és que torna a intensificar-se la precipitació. És a dir, hem tingut una primera tongada de pluja molt forta durant la nit i primeres hores de la matinada, que ha deixat aquests registres que comentàvem. Després, ara fa una estona, havia disminuït una mica la intensitat, però ara torna a augmentar, especialment cap a la zona de l'interior del Montsià. Aquí tenim pluges molt fortes ara, probablement torrencials, i es preveu que durant aquest matí la pluja quedi estancada en aquest sector, entre el nord de Castelló i, sobretot, també aquí a les Terres de l'Ebre. Baix Ebre i especialment la zona del Montsià, la pluja podria acumular molts litres per metre quadrat, amb una lleugera tendència, aquesta branca de precipitació, aquestes tempestes més fortes, anar pujant cap al nord. Per tant, mig matí i migdia, no descartem que puguin arribar algunes pluges també torrencials en alguns llocs, per exemple, del Camp de Tarragona. Ara mateix la pluja arriba a Tarragona, però és molt més fina, i també tenim alguns ruixats, per exemple, en alguns llocs del Pallars Jussà.
0: Mm. Hem de saludar aquesta hora Xavier Masramon, que és cap de Guàrdia de Protecció Civil. Xavier, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Aquí, concentrat, fent el seguiment.
0: Hi ha algun lloc on hi hagi més incidències que un altre?
2: Bueno, els llocs on s'han concentrat les incidències durant aquesta nit, la zona de Tortosa, la zona de Santa Bàrbara, són els principals llocs on s'estan concentrant les incidències. Però totes han sigut incidències lleus i sense rellevància.
0: Per recordar-ho i per insistir-hi, ara mateix quines són les comarques que hi ha màxim perill? És a dir, 6 sobre 6.
2: El Montsià i el Baix Ebre són les dues comarques on tenim aquest 6 sobre 6 i on, de moment, per sort, les precipitacions han disminuït. Hem tingut precipitacions intenses sobretot en dos moments de la nit, a les 10 i mitja i a la 1 de la matinada. Ara la precipitació ha disminuït i també ho han fet també el nombre d'incidències que teníem. I es preveu per això que en les properes hores es torni a intensificar la precipitació. Per tant, demanem encara que hi hagi màxima prudència a l'hora de circular i que es mantingui la població informada abans de sortir de casa, que eviti el màxim dels desplaçaments i que s'informi si ho ha de fer.
0: Mm. Ahir es va enviar un alert a les comarques del sud. Se'n podrien enviar més aquest matí?
2: És possible, ho tenim preparat, perquè farem el seguiment de la situació i en cas de que veiem que aquestes precipitacions s'intensifiquen i que poden tenir, poden provocar inundacions o el desbordament d'alguns barrancs i rieres, tornaríem a enviar un alert per demanar a la població que limiti els seus desplaçaments i que estigui a dintre dels edificis.
0: Mm. Clar, aquesta nit també s'informava que hi havia 4.300 usuaris del Baix Ebre que s'havien quedat sense llum. Ara mateix la llum ja l'han recuperat?
2: Ara mateix han recuperat pràcticament tots la llum. Tenim 1.200 abonats sense llum, que s'espera que aquest matí, amb les primeres hores del dia, es vagi recuperant el servei.
0: Molta precaució i recordeu que també, per si hi ha alguna urgència, alguna emergència, hi ha el telèfon del 112. Per consultes, no. Per emergències, el número és el 112. Xavier Masramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil. Seguim en contacte. Gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: La idea és que ara mateix està caient força pluja. El Montsià, Baix Ebre, sí. Especial atenció i també atenció al que pugui passar en aquestes properes hores, perquè si es concentra aquesta pluja és quan es poden complir les previsions que feies ahir.
1: Sí, sí, sí. Pensa que ara ja el terreny està moll, està saturat d'aigua, per tant, ara qualsevol pluja que tinguem provocarà ràpidament una crescuda dels rius i torrents. I això és el que temem que pot estar passant en aquests moments o que passarà als immediats minuts, a les immediates hores. De moment, ara, a la zona del Montsià, que és on estem veient aquesta intensificació de la precipitació, durant molta estona aquesta matinada hem vist cors més verds, grocs, al radar meteorològic, ara torna a ser vermells, per tant, insistim en aquesta precaució.
0: Fins ara, Eloi, gràcies.
1: Fins ara.
0: Com dèiem, un dels llocs on ha plogut més és a Santa Bàrbara. I això que sona com un riu és fa unes hores a un carrer d'aquest municipi del Montsià. Allà hi tenim el Jordi Barranca. Jordi, bon dia.
3: Hola, Ricard, molt bon dia. Sí, aquí el poble està despertant. De moment, poca gent hem vist pel carrer després d'aquesta tromba d'aigua que va caure ahir i que ara sentíem. La zona del carrer Major i els laterals van ser els que van baixar amb molta aigua. Concretament, aquest so correspon a un d'aquests carrers. Ens hem trobat a veïnes com la Pietat. Ella és una de les forneres d'aquí de Santa Bàrbara, que ja estava desperta, ja estava a la botiga, i en relatava així com ha viscut ella particularment aquestes últimes hores.
4: Sí, el carrer de sempre, el que passa que últimament pues, estan agafant més carrers, ¿vale? Per aquí també ha baixat bastant, per aquí el Sant Rafel, també mos ha entrat aigua, i arriba un punt que t'acostumes una mica ja, m'entens? Vull dir, ja veiem que és cada any.
3: Com molts dels altres veïns d'aquí de Santa Bàrbara, també van posar barreres per evitar que l'aigua hi entrés, fet que no han evitat. Els carrers ara per ara estan tranquils, però sí que es veuen les restes vegetals i el fang que ha arrossegat l'aigua durant aquestes últimes hores, i sí que durant aquests minuts s'està notant aquest augment de la intensitat de la pluja.
0: Gràcies, Jordi. Les pluges també han deixat afectacions al transport. L'eix de l'Ebre, la C12, està tallat, en aquest cas, en dos punts, a l'altura de Tortosa, i també la carretera que va de Mas de Barberans a Santa Bàrbara. A l'AP7, a l'altura de Freginals, hi ha un carril tallat en sentit sud. I els trens suspesos a l'Euromet, l'Intercity, que comuniquen, recordem, Catalunya amb el País Valencià, i també afectacions a la mitja distància des d'aquella zona cap al sud del país. Perquè el País Valencià també estan, recordem-ho, en alerta màxima. Castelló de la Plana, Marta García, bon dia.
5: Bon dia, doncs una alerta màxima que se manté de moment. Ha seguit plovent durant la nit, però ha sigut tranquil. Ara mateix localitzades les pluges en el litoral de Castelló, de Peníscola en amunt. Esta matinada s'han activat preemergències hidrològiques en el Baix Maestrat i el Millars, zones que preocupaven per possibles inundacions de barrancs, però de moment no consten problemes destacats. De fet, poques actuacions importants dels bombers i fins a nit, emergències, només havia registrat 19 intervencions. L'episodi de pluges fins al moment ha deixat acumulats importants en l'interior nord de Castelló, com ara explicava l'Oriol Cordomí, al Maestrat i Plana Baixa també, Renfe, que manté la suspensió dels serveis de Rodalies, la mitjana distància i el llarg recorregut fins a Catalunya, és alerta ahir ja de matí, empreses que van enviar treballadors cap a casa i el trànsit, que es va reduir en un 60%, segons explicava la DGT, i avui a les 9 del matí nova reunió per valorar la situació.
0: Gràcies, Marta García, des de Castelló de la Plana. Fins ara.
5: Fins ara.
0: I més enllà del temps, també, l'altra notícia també del dia és l'habitatge. Si no hi ha sorpresa d'última hora, que no n'hi haurà, els dos decrets es tombaran avui al Congrés amb el no de Junts.
6: Soc l'Enric, del Sindicat de Llogateres. He demanat la paraula per compartir una informació que acabem de saber. Junts per Catalunya acaba d'anunciar que demà votarà en contra de tots dos decrets.
7: Marit!
0: Aquest era el moment en què Enric Aragonès, del Sindicat de Llogateres, informava a l'acampada de Plaça Catalunya del resultat de la votació de l'executiva de Junts. Junts, després d'ahir la nit, ha reclamat a la Moncloa retirar els decrets per tornar-los a fer, però el mateix Pedro Sánchez ha respost a les xarxes assegurant que no farà un pas enrere i que Junts, Partit Popular i Vox, diu, han d'escollir si estan amb la majoria social o els especuladors. En temps d'agora parlarem amb porteus dels diferents partits i també a partir de les 11, quan comenci el ple, arrencarem un especial al matí de Catalunya Ràdio i a partir de les 11 per seguir aquest debat que pot marcar la recta final d'aquesta legislatura. I també seguirem la concentració que el Sindicat de Llogateres ja han convocat davant del Congrés. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. La indignació entre les entitats en defensa de l'habitatge va en augment i el Sindicat de Llogateres ja apunta a una vaga general per forçar canvis.
0: Doncs això i moltes altres coses avui al matí de Catalunya Ràdio. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
9: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció als barrancs, ens diuen, en aquest cas el Montsià, també el Baix Ebre, perquè el terreny està saturat d'aigua i les noves pluges que estan caient ara mateix podrien provocar crescudes molt més ràpides del que hem vist fins ara. Per tant, molta precaució ara mateix als barrancs. Comencem aquesta hora el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
10: Bon dia, Ricard.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
11: Bon dia.
0: Ens actualitzem. I més enllà de la previsió del temps, que ara seguirem ampliant, Junts per Catalunya rebutjarà els dos decrets, com dèiem, d'habitatge, que aquest matí el govern espanyol sotmetrà a votació al Congrés. Si Pedro Sánchez no el retira, el substitueix per uns altres nous textos negociats, Junts, com dèiem, votarà que no.
10: La decisió s'ha pres fa poques hores aquesta nit en una reunió telemàtica que ha acabat, doncs, amb el previsible rebuig al decret que estableix la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer, però també del primer decret que el govern espanyol havia negociat amb els seus aliats parlamentaris i que, per tant, tenia més possibilitats de ser aprovat.
7: L'executiva ajuntaire ho ha decidit aquesta nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no aturaria els fons voltor que podrien continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables, ni tampoc garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones amb pocs recursos. Per això, Junts planteja que el govern espanyol retiri la votació dels decrets de l'ordre del dia del ple d'avui i que negociï un nou decret antidesnonaments perquè l'aprovi el Consell de Ministres. Jordi Corbalan per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I ja hi ha resposta.

0: Junts ha de triar si està amb el PP, Vox i els especuladors o si està amb els llogaters, i avisa que tombar els decrets el retratarà davant generacions senceres. La ministra Mònica García de Sumar va més enllà i avisa que Junts no li pot sortir gratis tombar els decrets. Sumar es planteja demanar avui la votació nominal i a peu dret per retratar tots els diputats, mentre el sindicat de llogaters crida tothom a manifestar-se aquest matí a les portes del Congrés. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I una reacció més. En aquest cas, el sindicat de llogateres demana a Junts que rectifiqui i doni suport als decrets aprovats al govern espanyol i apunta a una vaga general per forçar canvis en les polítiques d'habitatge. Clàudia Serra.
2: Pel portaveu del sindicat, Enric Aragonès, la decisió de Junts és greu.
3: Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments.
2: Tot i que l'objectiu continua sent pressionar per aconseguir l'aprovació dels decrets, el sindicat de llogateres ja apunta a una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. Clàudia Serra Domènech, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I per la seva banda, els contraris de les mesures del govern espanyol sobre habitatge, el president de la patronal espanyola carrega contra els decrets.
4: Antonio Garamendi acusa l'executiu espanyol d'haver eludit la seva responsabilitat en aquesta matèria i adverteix que les mesures que planteja dinamiten la propietat privada.
5: La responsabilidad de aportar soluciones al grave problema de acceso a la vivienda es de la administración. La realidad es que algunos creen y van de Robin Hood y no son conscientes que realmente más bien representan al sheriff de Nottingham.
4: Garamendi considera que intentar tirar endavant aquests decrets de manera precipitada dona una imatge vergonyosa del país.
1: En el cas del Congrés dels Diputats, com dèiem, ara hi ha un bloqueig polític molt evident i també veurem quines són les conseqüències. Avui seguirem en un especial a partir de les 11 el que hi passi al Congrés dels Diputats. I el Parlament rebutja la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge, però el salva de la reprovació a mig mandat en el debat de política general.
6: Els comuns s'han desmarcat de la compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat, però tot i així, el govern ja ha deixat clar que la tirarà igualment endavant.
1: Parlament, Albert Prat.
7: El govern xoca amb el seu principal aliat en temes d'habitatge i per segon any consecutiu Salvador Illa es torna a entrebancar amb el gran anunci del debat de política general. Els comuns van deixar que el Parlament rebutgés la compra conjunta de pisos.
8: No donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres.
7: Però el govern fa com si res perquè les votacions d'aquest debat no els impedeixen de res.
9: El govern té la legitimitat, els mecanismes de poder-la desplegar i per tant la desenvoluparà i l'aplicarà.
7: Ara bé, els comuns no van deixar el president del tot penjat i al costat d'Esquerra van evitar que Salvador Illa sortís reprovat per la seva gestió, tal com proposava Junts. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, us expliquem que dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquest dijous a la nit després d'un intercanvi de trets al barri de Camp Parellada, a Terrassa.
4: Segons ha pogut saber 3Cat Info, els guàrdies civils de Paisà perseguien un grup de lladres especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei. Unes imatges de l'intercanvi de trets s'han difós a través de les xarxes socials. S'hi veu com un dels agents cau a terra i els delinqüents l'agredeixen amb pals mentre li pregunten si és policia. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta.
1: I a tot això, el pare del nadó maltractat a Barcelona diu que no és conscient d'haver-li fet mal.
6: L'home ha declarat aquest dijous a petició pròpia davant del tribunal que l'investiga ell i la mare del nadó per maltractaments i agressió sexual. En una declaració de 2 hores i mitja, el pare ha suggerit una possible negligència, com agafar-lo massa fort per explicar les lesions, que diu que van ser involuntàries per part d'ell o de la mare del nen. El nadó de 6 setmanes va ingressar a l'UCI de la Vall d'Hebron al març amb greus lesions i els pares van entrar a presó provisional. La mare, infermera del mateix hospital, va quedar en llibertat amb càrrecs. El pare continua empresonat i el nadó viu amb una família d'acollida.
1: I Vladimir Putin reitera la seva amenaça nuclear sobre Europa.
4: El president rus adverteix que no és només una intimidació, sinó una resposta a l'eventual intent d'annexionar-se l'enclavament de Kaliningrad o qualsevol atac contra territori rus.
1: Moscou, Cristina Solies.
10: Segons Putin, no és una amenaça, sinó una resposta a les declaracions dels líders europeus de preparar-se per una possible guerra amb Rússia a finals d'aquesta dècada. Avisa que una escalada mai és unilateral i admet que en el context actual no pot descartar haver de fer servir el seu arsenal nuclear.
11: Tots coneixem la famosa dita: si una arma està penjada en algun lloc de la paret al principi d'una actuació, està destinada a disparar-se al final. Ho hem de tenir en compte i evitar-ho.
10: El president rus també creu que les fàbriques europees que produeixen armes per a Ucraïna poden arribar a ser objectius legítims perquè, sense l'ajuda d'aquests països,

0: Kyiv no podria haver atacat les refineries i altres empreses en territori rus. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I gairebé 2.000 detinguts és el balanç d'una nova jornada tensa de mobilitzacions, en aquest cas a França, que ha deixat algunes imatges impactants, com l'incendi d'un institut o d'un camió de bombers.
2: Els estudiants estan en peu de guerra per reclamar més recursos, coincidint amb la presentació d'un esborrany de pressupostos que suposaria una retallada milionària. El ministre d'Economia, Roland Lescure, defensava la credibilitat dels comptes.
1: París, Isabel Galí.
3: Un estalvi de 43.000 milions d'euros pel 2027. Els pressupostos presentats pel govern francès volen convèncer els mercats financers que França fa els deures i serà capaç d'eixugar el deute públic.
4: La credibilitat financera de França és sòlida. Som forts en els sectors energètic, tecnològic i financer. Tenim els bancs més sòlids de la zona euro que estan extremadament ben capitalitzats.
3: Ara passaran a ser debatuts a l'Assemblea Nacional i si no troben el consens d'una majoria, el primer ministre Sébastien Lecornu no descarta fer-los aprovar per decret. Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I encara algun apunt més. Finalment serà avui quan quedarà vist per sentència el judici del cas Roger Espanyol.
5: Els quatre policies acusats sostenen davant el tribunal que van complir els protocols i que l'ús de pilotes de goma estava justificat. L'escopeter ha assegurat que no hi va haver intenció de ferir-lo.
1: I el president del Tribunal Constitucional adverteix al Suprem que a partir de dimarts tindrà una sentència molt clara, diu que l'obligarà a amnistiar Puigdemont, Junqueras i els consellers del govern de l'1 d'octubre.
2: Cándido Conde de Pompidou ha redactat la sentència a favor d'aplicar l'oblit judicial a l'exconsellera Dolors Bassa, que votarà al ple del Constitucional el 6 d'octubre.
6: El propio Tribunal Supremo pues, ha manifestado que tendrían en consideración la doctrina del Tribunal Constitucional, por lo tanto nosotros queremos establecer una doctrina clara y precisa.
2: El Constitucional sosté que amnistia la malversació és de sentit comú i retreu als jutges Llarena i Marchena que hagin fet interpretacions recambolesques de la llei per negar-se a aplicar-la.
1: I als Estats Units, les autoritats de Tennessee investiguen què va fallar en aquest intent d'execució de la primera dona en dos segles en aquest estat.
5: La injecció amb el fàrmac legal no va funcionar i va convertir el procés en una tortura. La condemnada es trobava ingressada a l'hospital i la seva situació és ara mateix crítica.
1: N'informa des dels Estats Units Oriol Serra.
7: Krista Pike, la dona de 50 anys que ha sobreviscut a una doble injecció letal a la presó de Nashville, continua ingressada en estat crític. Pike va ser condemnada a mort per l'assassinat d'una companya de formació fa 30 anys i ha estat la primera dona executada a Tennessee en 200 anys. Entre els testimonis que han presenciat la seva agonia hi ha periodistes especialitzats com la Catherine Sweeney. They went through
8: two rounds. Li han administrat dues injeccions i encara respirava. Tot era molt accidentat. En un moment donat ha aixecat el cap i ha mirat al seu voltant i ha dit que hi havia un punt que li cremava i li feia mal i ha preguntat si això era normal. Res ha estat normal. He cobert totes les execucions l'any passat i no hem vist mai res igual.
7: Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara anem als esports, Robert Prat.
9: El Madrid envia nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira perquè es pugui avançar en la investigació. El Barça recorda que no li han fet cap requeriment. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, diu al tot costa que han de demostrar que tenen una de les millors plantilles de segona divisió. Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs, 33-42 davant el Vesprem, a l'Eurolliga de bàsquet a partir de les 7, Besiktas Barça, amb transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio.
10: Al Matí de Catalunya Ràdio.
11: Jota de cors a partir de demà, si entres a la barra amb cara de caramelat.
1: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana.
12: Molt bon dia. La primera que sona és Jota de Cors, de Lluqui Valverde, perquè avui finalment treu el disc sencer. Es diu A la Catalana i és el primer àlbum en solitari del saxofonista de la Ludwig Band. El pròxim concert que farà serà el 12 de novembre a la sala Upload de Barcelona.
1: La segona.

Qui també treu música nova és Art de Bogotà, un dels referents del panorama indie espanyol. Acabem de publicar el disc Manufactures del Club de la Gente Sola i per primer cop, per cert, el publiquen en format casset.

acabem parlant de Vetusta Morla, perquè tornen a actuar després d'una pausa de 2 anys i per tornar han triat Barcelona com a primera parada i actuen aquesta nit al Palau Sant Jordi. El concert és a les 9 del vespre.

0: Tot això avui, que és divendres 2 d'octubre del 2026. I a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Far, amb 3 quilos 25 grams a casa seva, a la malla Osona. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a la família.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
2: Quarts de nou, connectarem amb Maria del Mar Bonet per parlar amb ella dels 50 anys del mític concert a l'Olímpia de París, que rememorarà amb una actuació al mateix escenari l'11 d'octubre.
3: A partir de les 9 ens fixarem en tot el que passarà avui al Congrés, amb la votació dels 2 decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol. En parlarem amb els representants dels partits.
2: I a les 11 fins a la 1 ho analitzarem amb una tertúlia especial amb Pau Llonch, David Madí, Alicia Puig, Marta Monforte i Jofre Llombart. També parlarem amb el codirector de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona Hidra, Jaime Palomera, i amb la professora de Dret Civil a la Universitat de Barcelona, Chantal Moll de Alba.
3: Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: En un dia posarem especial atenció al temps. En aquests moments la pluja torna a augmentar d'intensitat al Montsià. Eloi, bon dia.
4: Sí, pluja que torna a tenir un caràcter torrencial i a moltes poblacions del Montsià. Així que cal extremar la precaució, el terreny està saturat d'aigua, per tant, les rieres, els torrents poden créixer d'una manera molt més ràpida que no pas ho feia, per exemple, al començament de la matinada. Hi ha un gran sistema convectiu, un gran sistema de tempestes que ocupa tot el golf de València, arriba a Eivissa, les Balears, i arriba també a ocupar totes les Terres de l'Ebre i el sud del Camp de Tarragona. I d'aquest sistema de tempestes, les tempestes més fortes són les que ara mateix tenim sobre les Terres de l'Ebre. Es preveu que durant aquest matí quedin estancades en aquest sector, Baix Ebre, Montsià i a tot estirar comarques pròximes, amb una lleugera tendència a anar tirant cap al nord. Això vol dir que també, de cara a mig matí i migdia, alguna d'aquestes pluges fortes podria arribar en punts del Camp de Tarragona, on s'esperen pluges que localment podrien ser torrencials. Estem parlant d'acumulacions que poden superar els 50-100 litres per metre quadrat, a més dels que ja han caigut, que recordem que són 147 a Tortosa, 154 a Mas de Barberans, també a la zona del Maestrat o de la Plana Alta hi ha hagut quantitats de precipitació de més de 150 litres per metre quadrat. I atenció al cap de setmana, perquè no disminueix la inestabilitat. Que creiem que aquesta nit matinada de mal matí es poden formar noves tempestes sobre el mar, en alguns moments poden tocar terra al litoral, amb més probabilitat també a les Terres de l'Ebre. Demà a la tarda les tempestes tornen a arribar a moltes comarques de la meitat nord, aquí ja una mica més moderades, i de cara a diumenge alguns models ens indiquen que a la meitat sud de Catalunya les pluges podrien tornar a ser abundants. D'altres models indiquen que podria retirar-se la precipitació, així que caldrà seguir l'evolució del pronòstic.
0: Gràcies, Eloi, fins ara. Ara de seguida ho actualitzem, ho seguim actualitzant minut a minut avui al Matí de Catalunya Ràdio. I pel que fa a la mobilitat i les carreteres, Maria Fernández Noguera.
2: Bon dia, doncs situació complicada a les Terres de l'Ebre amb diverses vies tallades. La C-12 a l'eix de l'Ebre està tallat a Tortosa en tots dos sentits. També està tallat la T-1025 entre Mas de Barberans i Santa Bàrbara. També la T-331 a Mas d'Enverge i la TV-341 a Mas de Barberans. A les comarques de Barcelona, mentrestant, ja hi comença a haver algunes retencions, sobretot a la Ronda Litoral en sentit Llobregat i a la 2 d'entrada a Barcelona. I pel que fa al transport públic, recordem que Renfe manté suspesos els serveis de llarga distància Euromet i Intercity, que connecten Catalunya amb el País Valencià, i també els mitjana distància que surten de Tortosa i Vinaròs cap al País Valencià.
0: Ara són les 6:25. I activem el satèl·lit des de Londres. Quim Olivares, good morning.
5: Good morning.
0: A Buenos Aires hi tenim Joan Biosca, buenos días.
6: Hola, què tal, Ricard? Buenos días.
0: Des de Pequín, Francesc Canals, bon dia, ni hao.
7: Ni hao.
0: I a Madrid saludem la Paula Brujats, bon dia.
8: Bon dia, què tal?
0: Comencem pel Regne Unit, on tothom parla de l'alliberament, abans d'hora, de centenars de reclusos per fer lloc a les presons. Quim?
5: Sí, és el pla del govern per reduir l'amuntegament de presoners a Anglaterra i Gales. Els que tenen condemnes de fins a 19 mesos de presó poden optar a la sortida anticipada sempre que n'hagin complert un terç. Se'ls sometrà a controls com ara polseres telemàtiques. Volen alliberar esglaonadament 4.500 reclusos fins al juny del 2027. Inicialment n'havien de ser 6.000, però el primer ministre, Andy Burnham, va excloure als condemnats per violació, delictes sexuals, homicidi, etc. És una solució d'emergència. El sistema penitenciari està al 98% de la seva capacitat.
0: A l'Amèrica del Sud, tensió entre Xile i l'Argentina per les Illes Malvines. Mentre el govern Milei eleva el to per la sobirania que reclama, des de Xile volen ser encara més proveïdors comercials d'aquest arxipèlag sota bandera britànica amb una ruta marítima. Joan.
6: Sí, l'arribada de nous avions F-16 comprats per l'Argentina-Dinamarca ha fet escalar la tensió entre els dos països veïns. En plena crisi per la sobirania de les Malvines, Xile va ser un gran aliat dels britànics en la guerra de 1982 entre el Regne Unit i l'Argentina i ara vol ser també un gran proveïdor comercial de les illes via la ciutat austral de Punta Arenas, amb un buc permanent que porti productes frescos i mercaderies a les Illes Malvines. El problema és que ha de navegar per aigües argentines i podria ser frenat per l'armada argentina, alerten i estan preocupats des de Xile.
0: I a Corea del Sud hi ha un restaurant que es diu, atenció, Xi Jinping. Es diu igual que el president de la Xina. El propietari volia honorar-lo, diu, amb un excel·lent restaurant xinès, però des de la Xina no es veia bé l'ús de la figura de l'omnipotent líder i creixien també les amenaces, Francesc.
7: I si Ricard, ara s'ha passat els fets, Seul ha llançat ordres de detenció per als quatre xinesos que assenyala com a autors dels actes vandàlics contra el restaurant Xi Jinping. Tapats amb màscares i barrets van entrar a l'establiment de matinada, van ruixar-ho tot, dins i també la façana, amb laques i pintura. Alhora haurien escampat pesticides sobre els aliments. Van passar breument per on s'allotjaven i van marxar de seguida des de l'aeroport internacional de Seul cap a la Xina. Al llarg braç de la intimidació xinesa, el govern sud-coreà dubta que Pequín cooperi en l'extradició i el propietari es planteja ara canviar el nom del restaurant.
0: I de Rodalies de Catalunya a la Serra de Madrid, els lladres de coure han deixat a les fosques diversos municipis madrilenys després d'una onada de robatoris, Paula.
8: Sí, disfressats d'operaris i simulant que treballen en una obra o per alguna companyia elèctrica, els lladres han robat quilòmetres de cables de coure des de la Serra Madrilenya fins a Toledo, més de 10 municipis afectats. Madrid és també objectiu dels lladres de coure. Aquí no han fet aturar trens, però sí que han deixat centenars de veïns a les fosques. La Guàrdia Civil els busca mentre els ajuntaments, la majoria, sense assegurança per robatoris d'aquest tipus, paguen factures de milers d'euros per restablir el cablejat.
0: El Madrid torna a atacar el Barça pel cas de Greira.
9: La UEFA ha rebut diversos documents enviats pel Club Blanc referents a aquest cas i ha anunciat que els tindrà en compte com a part de la seva investigació. El Real Madrid espera que la investigació avanci amb celeritat i el Barça recorda en un altre comunicat que aquesta investigació es manté oberta des del 2023 i assenyala que l'organisme europeu no ha fet de moment cap requeriment al Futbol Club Barcelona.
0: I el denc del Girona, Quique Álvarez, reconeix que té una de les millors plantilles de segona divisió.
9: Álvarez, però, recorda que ho han de demostrar. Són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
10: No em puc amagar que és una de les millors plantilles. Ara pues, hem de ser capaços de demostrar-ho al camp. No? I una competició que a vegades això no et dona l'èxit. No? I...
9: Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs, 33-42 davant el vespre, a l'Eurolliga de bàsquet a les 7, Besiktas Barça, transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio i a la Nations League, avui França, Itàlia i Bèlgica, Turquia, a partir de 3:15.

0: Són 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Colera, a l'Alt Empordà, a 7:45 del matí.
1: I es pondrà a les 7:27 del vespre. Per tant, aquí el dia durarà 11:43.
0: Les temperatures a aquesta hora?
2: A Cabrils, 21 graus, a Gimenells, 18, i a Banyoles, 18, també.
0: I pel que fa al temps, atenció a les tempestes que estan reactivant-se a aquesta hora, Eloi Cordomí.
3: Bon dia. Sí, ja hem tingut pluges de més de 150 litres per metre quadrat al Montsià i en aquests moments torna a caure pluja torrencial. La precipitació quedarà estancada aquest matí a les Terres de l'Ebre i amb una lleugera tendència a anar pujant. Això vol dir que també podria arribar a l'extrem sud del Camp de Tarragona. Pluja molt intensa en qualsevol moment del matí.
0: De seguida ho ampliarem amb l'Eloi Cordomí. Com tenim ara mateix les carreteres i el transport públic a primera hora del matí? Maria Fernández Noguera.
4: Pel que fa al trànsit a les Terres de l'Ebre, hi ha diverses vies tallades a causa dels aiguats. Són la C12 a Tortosa, la T331 entre Mas de Barberans i Santa Bàrbara, també en dos punts entre Freginals i Tortosa, i també la TV-341 a Mas de Barberans. Mentrestant, a Barcelona hi ha les retencions habituals d'aquesta hora a les rondes i també als accessos a la ciutat. I pel que fa al transport públic, recordem que Renfe manté suspesos els serveis de llarga distància i de mitjana distància de Catalunya cap al País Valencià.
0: Tot això avui, que és divendres 2 d'octubre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Santa Bàrbara.
1: Registres no oficials situen aquesta població del Montsià com el municipi amb més precipitació acumulada, més de 200 litres, que han convertit carrers en torrents, tot i que no hi ha constància de danys. Hi ha 9 municipis del Montsià i també el Baix Ebre que han suspès classes i han tancat equipaments municipals, i la mobilitat, com sentíem ara, està força afectada. Protecció Civil no descarta l'enviament d'un nou SALERT.
0: El segon, Congrés.
5: Junts tombarà els decrets d'habitatge que s'hi han de convalidar avui. Els de Puigdemont insten el govern espanyol a retirar-los i refer-los de nou si volen el seu suport. Però des de la Moncloa ja han dit que no faran marxa enrere i que mantindran la votació.
0: El tercer, Parlament.
1: Ha rebutjat la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge. La compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat, els comuns, se n'han desmarcat al debat de política general, però el govern deixa clar que la tirarà endavant igualment.
0: El quart, tiroteig.
5: Dos guardes civils han estat ferits aquesta nit en un tiroteig a Terrassa. Els agents perseguien una banda presumptament dedicada a saltar camions de mercaderies al barri de Can Parellà. Dels Mossos han obert una investigació.
0: I el cinquè nom del dia és Vladimir Putin.
1: Que reitera la seva amenaça nuclear sobre Europa, insisteix que no és només una intimidació, sinó una resposta a l'eventual intent d'annexionar-se a l'enclavament de Kaliningrad o qualsevol atac contra territori rus. El líder del Kremlin subratlla, però, que no té intenció d'atacar primer.
0: Fem un cop d'ull també a la matinada. Què ens deixa Brussel·les, Pol?
6: Pendents d'una nova vaga al transport aeri, en aquest cas els tripulants de cabina d'EasyJet a Portugal. Durarà 5 dies i afectarà prop de 450 vols que ja han estat cancel·lats.
0: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
6: Doncs novetats sobre el cas de Lindsay Clancy, que és la mare jutjada a Massachusetts per haver matat els seus 3 fills. El jutge ha rebutjat declarar-la no culpable, després que el judici es considerés nul perquè el jurat popular no va ser capaç d'arribar a un acord. El jutge descarta així la petició de la defensa i alega que la fiscalia va presentar prou proves perquè un jurat racional li atribuís càrrecs d'assassinat.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
6: Amb noves tensions amb Taiwan, la Guàrdia Costera ha fet servir canons d'aigua per expulsar un pesquer xinès que era a prop de les Illes Prates, al mar meridional de la Xina, un territori administrat per Taipei i que reclama Pequín. Segons les autoritats taiwaneses, el vaixell havia entrat 50 quilòmetres en aigües restringides.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui amb el mateix subjecte a totes les portades. Junts.
7: Sí, tant a les de Barcelona com a les de Madrid. La Vanguardia, Junts, tomba els decrets i demana l'executiu que el refaci. El periòdico Junts rebutja els dos decrets d'habitatge i n'exigeix la retirada. Diari Ara, Junts decideix fer caure els decrets antidesnonaments. A Madrid, El País, també Junts rebutja els decrets malgrat el clam dels carrers, i La Razón, Junts rebutja els dos decrets i Sánchez perd, diuen, al Congrés i al carrer. Altres temes de portada, l'Ara explica la pressió per suspendre l'asil en casos com el de Ceuta, gran foto de portada amb centenars de tendes a la platja, i El Mundo titula que els Reis aniran després de la Hispanitat sense trucar a Mohamed VI. I per acabar, llegim el periòdico que Barcelona haurà de modificar fins a 1.500 semàfors per complir la nova normativa, i que el pare del nadó maltractat que està empresonat diu que no recorda haver-li fet cap mal.
0: I a la premsa comarcal, Ara García, bon dia.
8: Bon dia.
0: I llegim que Josep Maria Estela tornarà a ser el cap dels Mossos d'Esquadra a Lleida.
8: Ho serà a partir de mitjans d'aquest mes d'octubre, segons ha pogut saber el Segre, i d'aquesta manera el comissari lleidatà, que aquests darrers dos anys ha estat a la cúpula dels Mossos, tornarà a ser el màxim responsable policial del cos de la plana de Lleida. Rellevarà el comissari Josep Codina, pendent de nou destí. Estela va ser cap dels Mossos a Ponent entre l'octubre del 2022 i el novembre del 24. Anteriorment va haver sigut cap del cos a Catalunya en substitució de Trapero. El diari de Girona avui diu que els càmpings de la demarcació baten el rècord de viatgers, però registren menys pernoctacions. Els establiments han rebut prop de 409.000 persones a l'agost, això és un 6,3 més que fa un any, mentre que les nits contractades disminueixen un 5%. I el diari de Tarragona destaca que el mercat municipal de Vilaseca tancarà aquest 2026 després de 40 anys obert. Les dues parades que hi queden acaben la concessió al novembre i l'Ajuntament no les renovarà. El futur de l'edifici encara no està decidit.
0: I en esports, el Madrid torna a atacar el Barça pel cas Negreira. Robert.
9: Envien nous documents a la UEFA sobre aquest cas perquè es pugui avançar en la investigació. El Barça recorda que no li han fet cap requeriment. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que han de demostrar que tenen una de les millors plantilles de la segona divisió, mentre que hi ha derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs d'Handbol davant el vespre, amb 33-42 a l'Eurolliga de Bàsquet a les 7. Besiktas Barça, transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 6:36, queden 32 dies per les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units, i cada dia a aquesta hora hi fem un cop d'ull amb Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
10: Good morning, Catalunya. Mentre les elites de Washington intenten centrar la campanya en l'impacte de la intel·ligència artificial, els ciutadans americans es preocupen per coses més mundanes, com ara l'estat de les seves infraestructures. D'això en parlava ahir Peter Hessler al New Yorker, en un reportatge fantàstic sobre la carretera 550. Aquesta mítica via, coneguda popularment com la Million Dollar Highway, recorre les muntanyes del sud-oest de Colorado i és molt visitada per turistes que volen conduir per penya-segats de centenars de metres. Tot i això, la carretera és molt perillosa, té centenars de morts a la història dels seus barrancs i està exposada a esllavissades constants. Però, com explica Hessler, els conductors que hi transiten estan tan acostumats al perill que ja s'han oblidat de reivindicar-ne la millora. Això podria ser la metàfora d'un país que s'ha centrat tant en la responsabilitat individual que ara li costa reivindicar la seguretat de tots.
11: El matí de Catalunya Ràdio. El pot especial d'Euromillones de 130 milions ja té guanyador. Un pot on hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. El divendres 2 d'octubre amb Euromillones, pot de 28 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones, no hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat. D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922, a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day. El matí de Catalunya Ràdio.
1: Dos quarts i mig de set del matí.
12: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
1: Catalunya es desperta un dia més pendent del cel.
5: A Tortosa hi han caigut 147 litres i dades no oficials apunten que Santa Bàrbara, al Montsià, podrien haver passat els 200 litres. Que Mama Ramon és cap de Guàrdia de Protecció Civil fa una estona al matí de Catalunya Ràdio.
13: Farem el seguiment de la situació i en cas de que veiem que aquestes precipitacions s'intensifiquen i que poden tenir, doncs, poden provocar, doncs, inundacions o el desbordament d'alguns barrancs i rieres, tornaríem a enviar un SOS alert per demanar a la població, doncs, que limiti els seus desplaçaments i que estigui a dins dels edificis.
5: De fet, el Montsià i el Baix Ebre segueixen a màxima alerta. Hi ha 9 municipis d'aquestes comarques que han suspès classes i han tancat equipaments municipals.
1: Com dèiem, un dels llocs on més ha plogut és Santa Bàrbara, el Montsià. Anem cap allà, Jordi Barranca, bon dia.
14: Hola, Francesc, bon dia. Sí, mira, durant aquesta última estona la pluja ha anat en augment i ara és més intensa del que ho era abans a les 6 del matí. Aquí a Santa Bàrbara, la part central del poble la travessa literalment de nord a sud un barranc, el barranc del Palós, que és el que sempre s'inunda i el que sempre baixa amb aigua, que sembla un riu cada cop que hi ha pluges torrencials. Aquesta darrera nit ha passat el mateix i aleshores la carretera principal que també travessa el municipi està tallada en la seva part central, que és precisament per on passa aquest barranc. De fet, voluntaris de Protecció Civil Municipal estan vigilant que no passin vehicles. Hem parlat amb el cap de Protecció Civil d'aquí de Santa Bàrbara i ens comentava això.
15: Ara ja no baixa, però està previst que torni a baixar d'aquí unes hores. Si mires aquí al fons, està ple de roques, de pedres, de brossa, que els cotxes no poden circular. Hi ha alguna carrera que està oberta i llavors, que no se valori tot, els danys no s'obrirà el que és la carretera.
14: Un poble de Santa Bàrbara, aquí al Montsià, que es desperta encara amb les imatges de la riuada que va travessar el poble de fa tot just unes hores. Hem pogut també comprovar com moltes de les cases, sobretot de la part per on normalment baixa l'aigua, tenen fustes i barreres per intentar, si més no, que l'aigua no entri als seus habitatges.
1: Aquesta és la situació ara mateix a Santa Bàrbara, al Montsià. Gràcies, Jordi. I, Sílvia, les pluges també han deixat afectacions al transport.
2: Sí, l'eix de l'Ebre, la C12, per exemple, està tallat en dos punts a l'altura de Tortosa i també la carretera que va de Mas de Barberans a Santa Bàrbara. A la P7, a l'altura de Freginals, hi ha un carril tallat en sentit sud i els trens, els Euromeds o Intercity, que comuniquen Catalunya amb el País Valencià, estan suspesos. És que també estan en màxima alerta al nord del País Valencià.
1: L'altre tema del dia és, evidentment, l'habitatge. Junts votarà en contra dels decrets d'habitatge del govern espanyol. És notícia d'aquesta nit i reacció d'ara mateix del president de la Generalitat, que en un missatge a la xarxa social X diu: una decisió incomprensible i irresponsable, Junts ha de rectificar. Diu el president de la Generalitat: no es pot dir que es defensa Catalunya mentre es bloquegen mesures per garantir el dret a l'habitatge. I acaba: defensar Catalunya és defensar la seva gent. Junts, PP i Vox fan exactament el contrari. Però dèiem que aquesta decisió s'ha pres aquesta nit en una reunió telemàtica de l'executiva del Juntaire, Sílvia.
2: Això mateix, i després d'una reunió de la cúpula, el partit exigeix a la Moncloa que refaci el text per prohibir els desnonaments de persones vulnerables i vetar la compra de pisos a fons d'inversió, si és que vol el seu suport. El sindicat de llogateres demana a Junts que rectifiqui i apunta una vaga general per forçar canvis estructurals en polítiques d'habitatge. Són declaracions de la portaveu Carme Carasso, Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
16: Cal seguir mobilitzats i per això anem cap a una vaga general, precisament per intentar desbloquejar els canvis estructurals necessaris per resoldre la crisi de l'habitatge, que ni tan sols el Partit Socialista està disposat a fer ara mateix, que se'ls haurà d'empènyer.
1: I ja hi ha resposta, com dèiem, del govern espanyol a la negativa de Junts a no donar suport als dos decrets si no els retira i negocia un nou text.
2: Si el govern espanyol es nega a retirar-los, a la votació d'avui al Congrés, a Moncloa carrega contra els de Puigdemont i diuen que arriba l'hora que Junts quedi retratat al costat del PP i Vox votant en contra de solucions per la crisi de l'habitatge.
1: Notícia destacada també de les últimes hores. A Terrassa, dos agents de la Guàrdia Civil han quedat ferits aquesta nit passada després d'un intercanvi de trets al barri de Can Parellada d'aquesta població del Vallès.
2: Sí, segons han pogut saber aquesta mesura, els guàrdies civils de Paisà perseguien un grup de lladres especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei. Unes imatges de l'intercanvi de trets que s'han difós a través de les xarxes. Si veu com un dels agents cau a terra i els delinqüents l'agredeixen amb pals mentre li pregunten si és policia. La divisió d'investigació dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta.
1: Més notícies. El govern espanyol no concreta a partir de quan l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrà recuperar la durada habitual del trajecte, que s'ha incrementat 25 minuts des dels accidents d'Adamuz i Gelida.
2: El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, considera que seria imprudent posar una data. Ho ha dit en una conversa que ha mantingut amb la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà.
17: No me he enterado de cuándo voy a poder ir a Madrid a 2 horas y 37 minutos.
18: Bueno, es que no sé si sería prudente dar una cifra,
17: no se puede.
18: No me atrevo a darlo, porque además creo que sería una... Sí quiero decir que somos conscientes de que entre Madrid y Calatayud hay que renovar la vía, que Adif está terminando el proyecto y que es una obra que podremos lanzar el año que viene.
2: Santano sí que assegura que l'any que ve ha de significar un punt d'inflexió a Rodalies amb la finalització d'obres com el desdoblament de l'R3 i la incorporació de nous trens.
1: I aquest estiu els rius europeus han tingut els cabals més baixos dels últims 30 anys.
2: Més de la meitat dels que continuen en el continent han estat exposats a un estrès tèrmic molt intens i les temperatures de l'aire i del mar han estat rècords, segons el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus.
1: I a la crònica cultural, avui, el grup de rock nord-americà Evanescence.
19: Va fer vibrar el públic de Badalona, on va presentar el disc Santuari. Feia 20 anys que no feien un concert a Catalunya fora d'un festival.
1: Badalona, Marc Ruiz.
7: La banda liderada per Emily ha conquerit l'Olímpic Arena de Badalona amb columnes de foc, audiovisuals, amb aspecte de videojoc i un so perfecte. El metal d'Evanescence és gòtic, simfònic, melòdic, industrial i enganxa perquè Lee sap tocar la tecla. Han interpretat gairebé totes les cançons del nou disc Sanctuary i també han rescatat clàssics com Call Me When You're Sober, que ja va sonar al concert de fa 20 anys, la inevitable Bring Me to Life o les balades de piano Lithium i My Immortal. La veu d'Emily és com una espasa de doble tall. D'una banda fa melodies de mezzo-soprano i de l'altra et fereix quan menys t'ho esperes i el públic l'adora quan ho fa. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I aquest cap de setmana celebra una nova edició dels Petits Camaleons al Festival de Música per a Nens i Famílies. I tiraria enrere el temps.
19: Dissabte hi actua Miqui Núñez, també a Losa, amb Bauca, el Poni Pissador, els Amics de les Arts i Triquell, mentre que diumenge serà el torn del Petit de Caleril, Sidoní, Pol Bordes o la Colla Pirata. El festival enguany arriba als 15 anys d'història. Albert Puig n'és el director.
20: L'edició d'aquest 2026 de Petits Camaleons és una edició molt especial perquè fem 15 anys d'història d'un festival que va començar amb una filosofia molt clara d'apostar per conviure amb la música en família i realment hem mantingut aquesta mateixa filosofia al llarg dels anys amb un festival que ha anat creixent, amb un festival que té una resposta del públic espectacular.
1: I per acabar, Rosalia. Perquè rebrà el Premi Billboard al Saló de la Fama 2026 per la seva trajectòria.
19: Sí, l'anunci el van fer ahir la cadena Telemundo i Billboard. L'organització va destacar Rosalía com una de les artistes més distintives i influents de la música global i va recordar que el seu últim àlbum, Lux, va aconseguir 5 números 1 a les llistes de Billboard. Rosalía rebrà el guardó durant la gala d'aquests premis que se celebraran el 22 d'octubre a Miami.
1: Passa un minut de 3:45 del matí. Molt atents al temps, sobretot pel que fa a l'evolució de la situació al sud del país. En aquests moments tornem a tenir pluja torrencial a les Terres de l'Ebre. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, s'està intensificant, eh? I ja fa estona que anem seguint aquest gran sistema convectiu, un gran sistema de tempestes d'una gran extensió. Ocupa tot el golf de València, arriba a Eivissa, arriba també a les Terres de l'Ebre, sud del Camp de Tarragona, i la part que està deixant precipitacions més abundants es troba estancada sobre les Terres de l'Ebre. La idea és que vagi avançant lleugerament cap al nord, però molt a poc, per tant les pluges podrien continuar sent molt abundants al Montsià i al Baix Ebre. Recordem que ja han tingut precipitacions de fins a 147 litres per metre quadrat a Tortosa, a Mas de Barberà en 154, litres per metre quadrat. Santa Bàrbara, una estació no oficial, arriba a superar els 200 litres per metre quadrat, i aquestes pluges que cauen ara es podrien sumar a aquestes quantitats que ja han estat torrencials. De fet, es preveu que els rius puguin créixer, rius, barrancs, torrents, puguin créixer amb molta facilitat les pròximes hores. Compte perquè al voltant del migdia també aquestes pluges podrien arribar al sud del Camp de Tarragona, entre mig matí i migdia, i també tenim algunes pluges ara mateix que cauen en alguns sectors, per exemple, de l'Alt Pirineu i el Prepirineu de Lleida. Aquí són molt més moderades. Demà dissabte es manté la pluja sobre el mar i en alguns punts a tocar terra, a les Terres de l'Ebre, al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona. Després, a la tarda, arriba a la meitat nord de Catalunya i diumenge alguns models ens indica que la meitat sud podria continuar plovent amb força.
1: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
4: Pel que fa al trànsit, situació complicada a les Terres de l'Ebre. Hi ha diverses vies tallades a causa dels aiguats. Són la C12, l'eix de l'Ebre, entre Tortosa i Roquetes. També tres carreteres locals i comarcals. La T1025 entre Mas de Barberans i Santa Bàrbara. La T331 en dos punts entre Freginals i Tortosa. I la TV-3421 entre Mas de Barberans i Roquetes. Mentrestant, a Barcelona hi ha retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat, també a la B23 a l'altura de Sant Vicenç dels Horts, en tots dos sentits. I pel que fa al transport públic, recordem que Renfe manté suspesos els serveis de llarga i mitjana distància de Catalunya cap al País Valencià.
12: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de Tanit Pinyol. És mestre i ha treballat des del 2007 a l'administració pública. Des d'aleshores ha cotitzat, però ho ha fet a través de Mufase. Fa uns mesos va demanar una excedència per anar a treballar a l'escola concertada i ara ha hagut de demanar la baixa. El problema és que no ha arribat als 180 dies cotitzats al règim general i, per tant, no té dret a cobrar cap prestació.
21: M'està generant molta angoixa aquest fet, el fet de que tampoc estic bé amb la patologia que tinc com per tornar a treballar, en el que genera implica a nivell de llar de no poder sostenir el que és el lloguer, no poder sostenir i fer-me càrrec de la meva filla.
22: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
23: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees han estrenat el trimestre amb fortes caigudes. El petroli torna a superar els $100 al barril. L'IBEX encadena la quarta sessió consecutiva de descensos i ha perdut un 2,17% fins als 19.000 punts. Als Estats Units, els dos principals índexs borsaris, el Dow Jones i el Nasdaq, han tancat pràcticament plans. A l'Àsia, amb el nou repunt del preu del petroli, la borsa de Hong Kong cau prop d'un 3%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
24: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
25: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
26: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
27: increïble.
26: Platòric.
27: Patata.
26: Eh?
27: L'oferta di... aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
26: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
27: Que poc que costa comprar bé.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 9 minuts i les 7 del matí. Aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Lleida. Júlia Albacar, bon dia.
28: Bon dia.
1: A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
29: Hola, bon dia.
1: Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
30: Hola, bon dia.
1: I Girona, Maria Rovira, bon dia.
31: Hola, bon dia.
1: Avui que estem pendents del cel, comencem a Lleida, on després de les pluges de les darreres hores, avui parlarà la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Està previst que faci balanç de l'any hidrològic, Júlia.
28: Així és, a 9:45 parlarà el cap de l'Oficina de Planificació Hidrològica per fer un balanç de l'any 2025-2026, marcat per la irregularitat, amb una sequera pronunciada aquest estiu, però venint d'un hivern especialment plujós. Això a l'inici d'un cap de setmana amb moltes propostes culturals a la demarcació. De cinema, per exemple, destaquem dos cites: el Galàcticat a Tàrrega i el FIC d'Age a la Noguera, en clau musical el Musiquem a Lleida, i si el que ens agrada és l'aviació, a l'aeroport del Guaire, nova edició de la fira Lleida Air Challenge.
1: A Barcelona, Marc, encara que avui parlem de pluja, es fa balanç d'incendis.
29: Sí, la consellera Parlon farà balanç de la campanya de focs d'aquest 2026, ara que oficialment ja ha acabat la temporada d'incendis. També avui hi ha prevista a Barcelona la visita del secretari de Transports, José Antonio Santano, i la consellera de Territori, Sílvia Paniquer, al centre de control de DIF, que és a l'estació de França de Barcelona. Veurem quins detalls es fan públics després d'aquesta visita. Serà cap a les 12, també a mig matí. Per cert, es fa a Barcelona l'acte d'obertura de l'any judicial.
1: Més coses avui declaren els primers testimonis del cas Inipro, que investiga el suposat desviament de 275.000 euros de fons públics en benefici del PSC de Tarragona fa 13 anys, Ricard.
30: Doncs sí, aquest matí podrem sentir els primers testimonis d'aquest cas en què l'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Félix Ballesteros, és el principal acusat al costat de 8 persones més. S'enfronten a penes que van dels 2 als 13 anys de presó. Avui també s'han de resoldre les al·legacions que van presentar les parts durant la sessió de les qüestions prèvies al judici. Aquest és un aspecte important, eh? Totes les defenses van demanar la nul·litat de la majoria de proves recollides, sobretot la del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on els investigadors van trobar correus electrònics que impliquen diversos acusats. Per tant, la decisió del jutge pot determinar l'evolució del judici.
1: I a Girona avui s'ha convocat una manifestació coincidint amb l'inici del judici pel crim masclista en què va morir Carla Fernández fa 3 anys, un cas que va commocionar la ciutat i va provocar diferents mobilitzacions, Maria.
0: Sí, serà una concentració davant l'Audiència de Girona de suport a la família de la noia de 27 anys, assassinada el juliol del 2023 al barri de Sant Narcís, i es fa coincidint amb l'obertura del judici amb tria del jurat popular. L'exparella de la víctima s'asseurà al banc dels acusats i la Fiscalia reclama per ell presó permanent revisable per assassinat i 15 anys més per agressió sexual i robatori. La mare de la Carla ha liderat una mobilització per donar veu a les dones víctimes de feminicidis i les seves famílies amb la creació de l'associació Ama Feminicidios per teixir una xarxa de suport arreu de l'Estat.
1: Doncs així tenim el país quan falten 6 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
5: El Madrid hi torna enviant nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira perquè es pugui avançar en la investigació. El Barça recorda que no li han fet cap requeriment. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, diu al tot costa que han de demostrar que tenen una de les millors plantilles de la segona divisió. Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs d'handbol, 33-42 davant el vespre. Hi ha l'Eurolliga de bàsquet a les 7. Besiktas Barça, transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio.
1: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
8: No falla. Cada aturada de seleccions amb un Barça en ratxa surt Negreira. El Madrid s'esforça en engreixar el relat que els títols del Barça són per haver comprat els àrbitres. Però és una denúncia que té difícil recorregut. Una altra cosa és que el que va fer el Barça fos èticament reprovable. Però el Madrid no busca això. Florentino vol fer creure que el Barça s'ha beneficiat d'ajudes arbitrals. És cert que el comunicat de la UEFA confirmant que el comitè d'ètica es mirarà aquests 50.000 documents enviats pel Madrid dona una mica d'aire a Florentino. Però poc. Perquè en realitat ni la UEFA ha reobert la investigació ni l'ha accelerat. Des del Barça transmeten tranquil·litat. De fet, Joan Laporta acaba de passar 2 dies a Copenhagen amb Čeferin i les relacions entre Barça i UEFA, un cop abandonada la Superliga, són més bones que mai.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
11: El Matí de Catalunya Ràdio. Catalunya Nit. Un informatiu en profunditat.
9: Busquem sempre qui més en sap
11: per resoldre els interrogants del dia.
9: Com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
11: Catalunya Nit. De 9 del vespre a 11 de la nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
9: Ens allunyem de les estridències.
11: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
1: I quan falten 4 minuts per les 7, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre la presentació ahir a Madrid de la nova pel·lícula de Woody Allen.
10: El pitjor que vaig veure ahir a la televisió, les imatges de Woody Allen amb l'alcalde de Madrid i la presidenta Ayuso anunciant la nova pel·li que rodarà a la capital de l'estat, subvencionada, clar. Notícia, per cert, amb la que Telemadrid, per supost, va obrir els informatius. I per què ha sigut el pitjor? Per l'estampa, per el que suposa, i per aquesta frase del cineasta quan van preguntar-li per les protestes a Sol. Jo faig un cine apolític.
1: I a la recomanació del dia i amb motiu del concert d'aquest vespre d'homenatge als 50 anys del disc Bèstia d'Oriol Tramvia, la Carlota Freixenet ens recomana el llibre Ni Juan Carlos ni Sofia, Oriol Tramvia, d'Agustí Pons.
13: Llegir biografies de músics sempre és interessant, però quan a més aquests músics encara són vius, normalment és que han fet alguna cosa molt especial. Avui voldria recomanar-vos Ni Juan Carlos ni Sofia, Oriol Tramvia. Per què? Doncs perquè aquesta nit hi ha el concert d'homenatge a l'Oriol Tramvia i als 50 anys de la publicació del Bèstia, el seu disc Més Bèstia. Aquesta biografia, que a més l'ha escrit l'Agustí Pons, que és el seu germà, és una de les maneres d'entendre un músic i un artista que ens ha fet com som a Catalunya. No us el perdeu, ni el llibre ni el concert.
1: I ahir què van dir els altres, Jubany?
14: Ahir a les emissores de Madrid seguien carregant contra els decrets per l'habitatge impulsats des del govern espanyol.
15: Y vaya basura de decretos. Hay que estar muy ciego, hay que ser muy cortoplacista, hay que ser muy extremista, hay que ser muy inútil.
14: A l'emissora de Jiménez Los Santos fins i tot han rebatejat l'acampada a Sol.
16: Así nos va. En el asentamiento ilegal de Sol, la situación se hace...
14: I aquí a Catalunya Ràdio, els matiners van tenir un problemet de res amb els diaris. Coses del directe.
17: El principal de l'habitatge, la falta d'oferta. A veure, anem a parar maquinàries perquè estem llegint els articles d'opinió d'ahir. Tenim els articles d'opinió d'avui. Un moment,
18: aquí hi ha hagut una fuita.
17: Que no passa no absolutament res i expliquem-ho.
14: A partir de 11:15 sentirem què diuen els altres avui.
1: Gràcies, Joan.

0: Carles, bon dia.
1: Bon dia.
0: Quina cançó ens despertes avui?
1: Avui reculem uns anys enrere i ho fem amb No Scrubs del trio de noies TLC. I és que tal dia com avui, un 2 d'octubre, però de l'any 2001, es va emetre als Estats Units el primer episodi de l'aclamada comèdia mèdica Scrubs. Va ser per la NBC i va tenir 9 temporades. Combinava l'humor surrealista del treball hospitalari a través de la perspectiva del seu carismàtic protagonista, el doctor John Michael Dorian, personatge interpretat per Zach Braff.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Màxima alerta avui al sud del país. Ha plogut molt aquesta nit i fa una bona estona que tenim una tempesta intensa estancada a les Terres de l'Ebre. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Tenim acumulats ara ja mateix que superen els 150 litres o fins i tot 200 litres per metre quadrat.
1: Gairebé freguen els 200 litres per metre quadrat a Mas de Barberans, amb dades de fa pocs minuts. Per tant, amb la pluja que s'està intensificant a aquesta hora entre el Montsià i el Baix Ebre, de ben segur doncs, que ja estarem superant aquestes xifres de 200 litres per metre quadrat. Molta precaució doncs, en aquest sentit, perquè les precipitacions creiem que durant les pròximes hores quedaran estancades en aquest sector, sobretot Baix Ebre i Montsià, però amb una lleugera tendència a anar avançant cap al nord, a velocitat molt baixa. Això vol dir que les precipitacions poden acumular molts litres sobre el mateix lloc. Podrien arribar també al sud del Camp de Tarragona durant aquest matí i a tot estirar al migdia.
0: I molta precaució, per tant, doncs, per aquesta acumulació d'aigua que seguirem repassant avui al matí de Catalunya Ràdio. Tornem a saludar a aquesta hora Xavier Masramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil. Xavier, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Fa una hora parlava amb vostè, ens deia que totes les incidències eren lleus. Ara mateix continuem així?
2: Ara mateix s'està reactivant les precipitacions a la zona del Montsià i el Baix Ebre, especialment per exemple a la zona d'Ulldecona, i estem fent el seguiment amb bombers que té un dispositiu desplegat a la zona per seguir a minut a minut aquestes afectacions que es puguin produir i poder valorar si fa falta prendre mesures de protecció de la població.
0: Parlàvem del Montsià i del Baix Ebre, ara mateix on hem de posar l'alerta?
2: Sí, correcte, és el Montsià de Baix Ebre i principalment a la zona del Montsià de mateix, que és on s'estan reactivant les precipitacions més importants. Portem acumulats ja gairebé 200 litres, el Servei Meteorològic de Catalunya ens ha tot enviat ara una altra nova alerta perquè es poden superar de nou doncs, els 90 litres en les properes 3 hores i portem gairebé doncs, més en tot el període de les últimes 24 hores acumulats pràcticament més de 200 litres, no?
0: Ens deia també que no descartava enviar més noves alertes als telèfons mòbils. Ara mateix hi ha alguna novetat sobre això?
2: Ara mateix estem valorant si enviem una nova alerta al matí per, amb aquestes noves precipitacions que estan entrant i les incidències que tenim, si enviem una alerta al matí per recordar a la gent que eviti els desplaçaments i sobretot que no baixi a soterranis, no travessi a barrancs, rius i rieres, que són les zones que estem veient que estan més afectades.
0: Xavier Masramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil. Gràcies i fins després. Que vagi bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Segons dades del Meteocat, per situar-nos, un dels llocs on més ha plogut és a Mas de Barberans, al Montsià. Entre ahir i avui ja hi han caigut prop d'aquests 200 litres. Daniela Lleixà és alcaldessa de Mas de Barberans. Daniela, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia, si podem dir bon dia.
0: Quina és la situació? Què és el que veu, alcaldessa?
3: Pues, bueno, ara mateix, com dia el company de Protecció Civil, està plovent moltíssim. S'ha reactivat, a les 4 del matí hem tingut una hora de treva, però bueno, ja veieu, des d'ahir per la tarda, aquí va començar a ploure cap a última hora de la tarda i portem uns 200 litres ja acumulats.
0: Li consta alguna afectació, algun veí que hagi passat alguna cosa que l'hagi trucat, que s'hagi posat en contacte amb vostè?
3: No. Tenim els problemes que nosaltres tenim és a les vies de comunicació del municipi en els pobles veïns. El nostre poble, per orografia, l'aigua drena i no s'acumula. Llavors, tot el problema important és els barrancs que travessen les carreteres i que les fan inviables totalment.
0: Avui al seu municipi recordem també que les escoles estaran tancades. Quina recomanació vol fer, alcaldessa, els veïns que l'estiguin escoltant?
3: Bueno, nosaltres ahir ja vam activar el Duprocim, el govern va enviar és alert i alert és per fort aiguats, no? Estem tots molt avisats. El que passa que no es van decretar tancaments de centres educatius i ho vam fer nosaltres en decret d'alcaldia i bueno, la població, ells ho saben, estan acostumbrats que quan plou d'aquestes maneres la gent ha d'estar tranquil·la a casa i no hem d'anar a explorar res perquè els barrancs són molt perillosos.
0: Daniela Lleixà és alcaldessa de Mas de Barberans. Gràcies per les recomanacions i molta prudència.
3: Gràcies, bon dia.
0: Un dels municipis veïns de Mas de Barberans és Santa Bàrbara. I això que sona, que sembla un riu, és de fa unes hores, és un carrer d'aquest municipi. Unes pluges pol que han deixat diverses afectacions també en la mobilitat o als serveis.
4: Sí, ahir al vespre, 9 municipis, ara ens ho deia l'alcaldessa de Mas de Barberans, 9 municipis van anunciar que suspenien avui classes, són el Montsià, a part de Mas de Barberans, Alcanar, Amposta, Freginals, La Ràpita, Masdenverge i Santa Bàrbara, i el Baix Ebre, Deltebre i Tortosa. Fa uns minuts, més d'un miler d'abonats seguien sense llum al Baix Ebre. Durant la nit han arribat a ser 4.300, i els trens suspesos als Euromet o als Intercity que comuniquen Catalunya i el País Valencià. També afectacions a la mitjana distància des d'aquella zona cap al sud.
0: I les pluges provoquen també problemes i talls en algunes carreteres del sud. Equip Viari, Mireia Sala, bon dia.
5: Bon dia. Doncs sí, hi ha 5 carreteres tallades per inundació de la calçada. La més important és la C12 entre Tortosa i Roquetes. També hi ha altres vies locals tallades a Mas de Barberans, Santa Bàrbara, Freginals i Masdenverge. A banda de la tempesta, a Montblanc està tallada la TV-7044 per un camió avariat, i els accessos a Barcelona hi ha les retencions habituals a aquesta hora per entrar pel nus de la Trinitat i per la B23 i la 2.
0: I una última connexió al País Valencià. També estan en estat d'alerta màxima. Castelló de la Plana, Marta García, bon dia.
6: Bon dia, i ho estarà com a mínim fins a les 9 del matí, que és quan està prevista la nova reunió per valorar la situació. Nit més tranquil·la del que s'esperaven, sobretot pel que fa a quantitats, perquè ha acabat estant tot molt més marítim dins de la Mediterrània que no del que s'esperava. Fins ara, l'acumulat més important, els 154 litres per metre quadrat d'Aina, a la Plana Baixa. I fins al moment, 27 intervencions d'emergències, però de poca importància. Bàsicament, buidatges d'aigua en carrers i garatges, danys en instal·lacions elèctriques o algun desperfecte per fortes ratxes de vent. Mantenen els problemes en Renfe, manté la suspensió de Rodalies, la mitjana distància i la llarga distància fins a Catalunya. Els alerts des de primera hora del matí d'ahir van fer que reduguera el trànsit en un 60%, i aproximadament 360.000 alumnes se queden sense classes avui.
0: Gràcies, Marta García. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Laura Aznar, Jordi Cominal, Marc Bataller i Toni Bolaño. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Anem seguint minut a minut el que vagi passant a les pluges. Línies obertes al 9-3-0-7-4-7-4, si algú oient vol posar-se en contacte amb nosaltres i explicar-nos també com està afectant la pluja en el seu dia a dia. 9-3-0-7-4-7-4. Per exemple, nosaltres també avui amb un ampli desplegament informatiu i tenim a Santa Bàrbara el Jordi Barranca. Jordi, bon dia. Hola, Jordi. Doncs no. No tenim el Jordi, de seguida connectarem. Són les 7 i 8. Repassem el que cal saber a banda dels aiguats d'aquest divendres 2 d'octubre, un divendres on l'habitatge també serà un dels protagonistes del dia. Sílvia Solanes, Francesc Soler, bon dia.
8: Bon dia.
0: Tombarà.
8: Junts per Catalunya, que votarà en contra dels decrets d'habitatge al ple del Congrés, i el govern de Pedro Sánchez no els retira i aprova un nou text negociat. La decisió va arribar a un quart d'11 de la nit després d'una reunió d'urgència a l'executiva.
0: Jordi Corbalan.
9: L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no aturaria els fons voltor que podrien continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables, ni tampoc garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones amb pocs recursos. Per això, Junts planteja que el govern espanyol retiri la votació dels decrets de l'ordre del dia del ple d'avui i que negociï un nou decret antidesnonaments perquè l'aprovi el Consell de Ministres. Jordi Corbalan per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Incomprensible i irresponsable.
10: És com ha qualificat la decisió de Junts Salvador Illa en una piulada que ha fet fa poca estona. Diu que han de rectificar i que no es pot dir que es defensa Catalunya mentre es bloquegen mesures per garantir el dret a l'habitatge. Defensar Catalunya és defensar la seva gent, i que Junts, PP i Vox fan exactament el contrari.
0: No retirarà.
11: El govern espanyol es planta davant de Junts i mantindrà els decrets de la votació d'avui al Congrés. La Moncloa vol que quedin retratats al costat del PP i Vox, votant en contra de solucions per la crisi de l'habitatge.
0: Madrid, Paula Brujats.
12: El govern espanyol va al xoc, repta Junts a tombar el paquet de mesures i no cediran a la seva pressió. Mantenen la votació per aquest migdia enmig d'una enorme tensió. Fins i tot Pedro Sánchez ha aparcat la treva amb Junts per Catalunya, i en un missatge a les xarxes socials diu que ha arribat l'hora de la veritat, que Junts ha de triar si està amb el PP, Vox i els especuladors o si està amb els llogaters, i avisa que tombar els decrets el retratarà davant generacions senceres. La ministra Mònica García de Sumar va més enllà i avisa que Junts no li pot sortir gratis tombar els decrets. Sumar es planteja demanar avui la votació nominal i a peu dret per retratar tots els diputats, mentre el sindicat de llogaters crida tothom a manifestar-se aquest matí a les portes del Congrés. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Sindicat de llogateres.
8: Demana Junts que rectifiqui. Enric Aragonès és portaveu del sindicat.
13: Junts per Catalunya encara té unes hores per rectificar, perquè aquesta és una decisió molt greu. Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments.
10: A l'altra cara de la moneda, la COE carrega contra els decrets. El seu president, Antonio Garamendi, adverteix que les mesures que planteja dinamiten la propietat privada.
14: La responsabilidad de aportar soluciones al grave problema de acceso a la vivienda es de la administración. La realidad es que algunos creen y van de Robin Hood y no son conscientes que realmente más bien representan al sheriff de Nottingham.
11: I considera que intentar tirar endavant aquests decrets de manera precipitada dona una imatge vergonyosa.
0: No la compra conjunta de pisos.
8: Els comuns han rebutjat al Parlament la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge que va anunciar el debat de política general. El govern ha deixat clar, però, que la tirarà endavant igualment. Sí, que els comuns han salvat de l'executiu de la reprovació mig mandat.
0: Parlament, Albert Prat.
15: El govern xoca amb el seu principal aliat en temes d'habitatge i per segon any consecutiu Salvador Illa es torna a entrebancar amb el gran anunci del debat de política general.

0: No es vagi a buscar el cotxe ni es baixi a soterranis. Si us arriba l'aigua, diu, pugeu a plantes superiors i si sou a l'exterior, refugieu-vos en un lloc segur. Seguiu les instruccions de les autoritats i també dels mitjans públics com Catalunya Ràdio. En aquest cas, en risc també, recordeu que teniu un telèfon d'emergències que és el 112, només en cas d'incidència i de risc. I en aquests moments, recordeu també que consten 1.230 abonats sense llum als municipis de Deltebre i Roquetes a causa de la pluja. Més coses que us expliquem avui al matí de Catalunya Ràdio. Atenció a aquest tiroteig.
1: A Terrassa, al barri de Can Parellada, dos agents de la Guàrdia Civil de Paisà van quedar ferits ahir a la nit després d'un intercanvi de trets. Segons ha pogut saber aquesta emissora, perseguien un grup de lladres especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei.
2: Unes imatges de l'intercanvi de trets s'han difós a través de les xarxes socials. Si veu com un dels agents cau a terra i els delinqüents l'agredeixen amb pals mentre li pregunten si és policia, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra ho investiga.
0: I no n'és conscient.
3: El pare del nadó maltractat a Barcelona diu que no és conscient d'haver-li fet mal. Sí que va suggerir una possible negligència, com agafar-lo massa fort. L'home va declarar ahir petició pròpia davant el tribunal que l'investiga ell i la mare per maltractaments i agressió sexual.
1: El nadó de 6 setmanes va ingressar a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron al març amb greus lesions i els pares van entrar a presó provisional. La mare, infermera del mateix hospital, va quedar en llibertat amb càrrecs. El nadó viu amb una família d'acollida.
0: Excepcions.
2: Les que farà la DGT farà amb la nova regulació dels semàfors en groc intermitent per als cotxes mentre creuen els vianants. Pere Navarro, director de la DGT, a aquesta emissora.
4: Avui mateix he signat ja la instrucció que diu, escolti'm, excepcionalment, amb un informe tècnic que diu que els inconvenients superen els avantatges i que el qual justificaria d'alguna manera el continuar amb aquest sistema.
3: Barcelona és un dels municipis que s'havia queixat. L'Ajuntament calcula que hi ha 1.500 cruïlles on el groc intermitent conviu amb el verd per a vianants.
0: I arrenca dilluns.
1: La campanya de vacunació de la grip i la Covid a Catalunya. Els primers a vacunar que seran les persones que viuen a residències, els més grans de 80 anys, les embarassades, els infants i el personal sanitari. A partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
5: Bon dia.
0: Ataquen.
5: El Madrid envia nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira i demana que es resolgui ràpid. Des del Barça insisteixen que no han fet cap requeriment al club blaugrana.
0: S'ho han de guanyar.
5: El Girona, que té una de les millors plantilles de la segona divisió, això diu el tècnic Quique Álvarez, que avisa que falta demostrar-ho al camp. Declaracions al tot costa.
6: No em puc amagar, que és una de les millors plantilles. Ara pues, hem de ser capaços de demostrar-ho al camp, no? I una competició que a vegades això no et dona l'èxit, no?
5: Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs, 33-42 davant el Vespre, a l'Euroliga de bàsquet a les 7, des d'Itcas Barça, transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio.
0: 10 segons seran un quart de 8 del matí, anem ara cap al quiosc.
2: Doncs des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix 20 graus de temperatura i les portades d'avui, tant les de Catalunya com les de Madrid, tenen un clar protagonista i és Junts. La Vanguardia, per exemple, titula que Junts tomba els decrets i demana a l'executiu que el refaci. L'Ara explica que Junts decideix fer caure el decret antidesnonaments, mentre que la Razón, per exemple, titula que Junts rebutja els dos decrets i que Sánchez perd al Congrés. I al carrer, l'altre protagonista d'avui el trobem al País, perquè el diari entrevista en exclusiva a Volodymyr Zelensky, el president en ucraïnes que ha donat l'entrevista des d'una escola bombardejada, explica que Putin no tem els europeus ni es veu afectat per les sancions imposades.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
8: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur.
7: Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
8: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
9: Tomarem bon dia, passa un minut d'un quart de vuit. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 15 graus a Berga, 19 a Granollers i 22 a la capital. Carreteres, Mireia Sala.
10: Retencions a la ronda de dalt del nus de la Trinitat a Horta i a la ronda del litoral de Bac de Roda, Ciutat Vella, en sentit Llobregat. Cua també a la B23 i la 2 al Baix Llobregat i a la C58 al Vallès.
9: Els grups municipals de Junts, Barcelona en Comú i Esquerra forcen la convocatòria d'un ple extraordinari per exigir al govern municipal que resolgui el conflicte laboral de les biblioteques.
11: En un comunicat, els tres grups denuncien la falta de voluntat de diàleg de l'executiu del PSC i reclamen que es reprenguin les negociacions amb el comitè d'empresa i que es retirin les denúncies penals i administratives contra els treballadors.
3: Segons el reglament, el govern municipal té l'obligació de convocar aquesta sessió extraordinària en un termini màxim de 15 dies hàbils a partir de la recepció de la petició.
9: Més notícies. El Garraf Vilanova preveu un pressupost de més de 110 milions i apuja un 3% els impostos.
11: El pressupost de l'any que ve puja 3 milions i mig més que aquest any, amb més recursos per neteja, espai públic, polítiques socials i equipaments.
3: Entre les principals partides hi ha 14 milions per residus i neteja viària, així com inversions en equipaments esportius, escoles i manteniment de l'espai públic.
9: L'Hospital de Bellvitge és líder estatal en implantació de cors artificials.
11: 11 cors artificials al 2025, la xifra més alta d'Espanya, i va fer 31 transplantaments cardíacs, el màxim de Catalunya.
3: Des del 1992, el centre ha implantat prop d'un centenar d'aquests dispositius que poden servir tant com a pont fins al transplantament com a tractament definitiu. Ho llegim a la premsa del Baix.
9: I al Baix és l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada preparar un projecte de transformació del carrer Manresa. És una de les principals entrades.
11: La iniciativa busca millorar l'espai públic i adaptar-lo a les necessitats actuals dels veïns.
3: De fet, la intervenció per fer el vial més accessible als vianants es portarà a terme després de completar la renovació del carrer Gori.
9: I cultura. Maneres d'escapar-se és el lema d'aquest any del Festival de Fotografia Analògica Revela't, que torna aquest cap de setmana a Vilassar de Dalt, Marta Vallès.
12: La pluja ha fet endarrerir l'obertura del festival, que es farà dissabte. Més de 20 exposicions de fotografia analògica contemporània. Què no ens podem perdre? Pep Mínguez, director del Revela't.
13: Castropet és un dels grans fotògrafs espanyols i ha accedit a passar de lo que és un llibre a l'exposició. Exteriors hi ha una de Philip Smith. És un fotògraf de Letònia i hi ha unes fotografies de gran format que són brutals.
12: El més especial, el cap de setmana del 16 al 18 d'aquest mes. Des de Vilassar de Dalt, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
9: I música amb Su.
14: Tant de bo que jo fos més com tu i conegués la vida.
9: Dins del cicle directes Estrella d'Am 150 aquest vespre a Luz de Gas. Passen 4 minuts d'un quart de 8. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
15: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
16: El 19 de desembre del 1936.
15: I el número de la sort, el...
16: 4.
15: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
17: En este oficio llevo 30, 32 años trabajando ya,
18: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
17: Empecé a comprar en Obrama por la comodidad y rapidez.
18: Valoro tanto el stock como el precio.
19: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
20: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
21: El matí de Catalunya Ràdio.
22: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: Ara mateix molt preocupats pel temps que està caient al Montsià i al Baix Ebre. Eloi Cordomí, bon dia.
23: Bon dia, sí. Anem fent el seguiment d'aquestes tempestes que estan quedant estàtiques en aquest sector. De fet, de tot el gran sistema convectiu que tenim al Mediterrani, que ocupa tot el Golf de València, arriba fins a les Balears, a Eivissa, i arriba fins a les Terres de l'Ebre, on hi ha les tempestes més fortes, és precisament aquí les Terres de l'Ebre. I hi ha una dada que ens estem fixant, és la de les de Mas de Barberans. Ahir van caure 95 litres, ahir bàsicament a la nit, i aquesta matinada n'han caigut 123, i molts d'ells han caigut aquestes últimes hores, aquests últims minuts. Per tant, ja en portem més de 220. Clar, hem de pensar que el barranc de... Vaja, al costat de Santa Bàrbara, hi ha tot de barrancs. Santa Bàrbara està al peu dels ports, per tant, allà acumula l'aigua de molts barrancs que baixen i queden concentrats al barranc de Lledó, que passa entre diferents camins, carreteres, que passen entre Santa Bàrbara i Lledó. Per tant, tots aquests camins poden quedar inundats les pròximes hores per aquesta aigua que deu baixar en aquests moments a tota velocitat, perquè ara mateix la intensitat de precipitació és molt intensa. I també una miqueta més al sud neix un altre barranc, que és el barranc de Palós, que en aquest cas passa per Santa Bàrbara. Aquí també tenim registres que, tot i que no són oficials, en aquests moments ja ens parlarien de quantitats de precipitació de 250 litres per metre quadrat. Santa Bàrbara és una zona molt més plana, per tant, doncs, l'aigua pot provocar més problemes pel que fa a les inundacions, i, de fet, això és el que hem vist aquesta matinada.
0: 250, insistim, ja, eh?
23: Demanar... 250 és un registre no oficial, és a dir, l'oficial, sí, ara mateix estaria 220 a Mas de Barberans. Mm. Però aquestes dades de pluviòmetres que tenen persones particulars, doncs ja ens parlen d'aquestes quantitats que, vaja, són fiables. Uh-huh. Llavors, insistim ara en la precaució, perquè el terreny està saturat d'aigua, es preveu molta pluja encara els pròxims minuts, les pròximes hores, potser 50, potser 100 litres més, i això voldria dir, doncs, que ràpidament es pot convertir en una crescuda d'un riu, d'algun torrent, en aquest sector Baix Ebre, Montsià, però compte perquè avança molt lentament cap al nord i podria arribar també al sud del Camp de Tarragona.
7: Sons del matí.
23: I es preveu que durant aquest matí la pluja quedi estancada entre el nord de Castelló i sobretot les Terres de l'Ebre. Baix Ebre i especialment la zona de Montsià.
1: La zona del carrer Major i els laterals van ser els que van baixar molta aigua.
4: Sí, sí, no, el carrer de sempre, el que passa que últimament estan agafant més carrers per aquí a Sant Rafel.
0: Castelló de la Plana, Marta García.
5: Esta matinada s'han activat preemergències hidrològiques en el Baix Maestrat i el Millars, zones que preocupaven per possibles inundacions de barrancs, però de moment no consten problemes destacats.
6: Junts per Catalunya votarà en contra de tots dos decrets.
24: París!
0: Aquests són els sons del matí, ara les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia. Francesc Soler, retratar.
25: En sentit figurat, descriure exactament o mostrar com és realment algú per mitjà d'actes, paraules o trets. El govern espanyol vol que avui al Congrés els partits que no donin suport als seus dos decrets d'habitatge quedin retratats. I això va pel PP, per Vox i per Junts. Pel govern espanyol han de decidir si volen sortir la foto al costat de la ciutadania o al costat dels especuladors. El que pot quedar retratada també aquest matí a la Cambra Baixa espanyola és la legislatura.
0: Tiroteig.
25: Sèrie de trets d'arma de foc que es produeixen de manera seguida o continuada. Si us pregunteu quants trets calen per considerar que hi ha hagut un tiroteig, doncs es veu que no hi ha un mínim numèric per aplicar aquest terme. És a dir, que un sol tret ja pot considerar-se un tiroteig, encara que sol reservar-se per més d'un tret o un intercanvi de trets com el que hi ha hagut aquesta nit a Terrassa entre un grup de lladres i la Guàrdia Civil. Dos agents han quedat ferits.
0: Punt de no retorn.
25: Moment o llindar crític a partir del qual una situació o procés canvia de manera irreversible i ja no és possible tornar a l'estat inicial. Vladimir Putin diu que pot arribar de forma inesperada, com si no anés amb ell o com si hagués d'arribar de forma inexorable, per generació espontània, mentre reitera l'amenaça nuclear a Europa. Aquesta amenaça del punt de no retorn cada dia és més present, ja sigui per una IA poderosa i embogida, pel risc d'atac nuclear o senzillament perquè quedarem fregits pel canvi climàtic.
0: I ara les xifres del dia amb Lara García. La primera xifra és 20.
26: A partir de l'abril del 2027, les capses d'antibiòtics seran de 20 unitats. D'aquí 6 mesos desapareixeran de manera definitiva les capses de 30 pastilles i l'objectiu és que quan s'acabi el tractament no s'obrin pastilles i així no s'hi pugui recórrer al pacient en un altre moment sense indicacions mèdiques. Cada any a Espanya moren 3.000 persones per resistència dels bacteris als antibiòtics.
0: 1,2 milions.
26: Són les persones que pateixen símptomes greus durant la menopausa. El 75% tenen sufocacions intenses. Són dades de la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya.
0: 87%.
26: És el percentatge de les morts en atropellaments que són culpa del conductor. En aquests casos, els vianants havien comès cap infracció i només en el 13% dels casos no van respectar el semàfor. Són conclusions d'un estudi elaborat per l'Observatori Nacional de Seguretat Viària.
0: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig una doble foto de les tres xemeneies, amb com un busca les diferències, si veu l'esquelet d'un edifici i davant una paret. I aquí és on hi ha la pista, perquè en una fotografia és plena de grafitis, sense cap espai lliure, i en l'altra imatge, la mateixa paret està completament blanca.
3: Ho trobem a La Vanguardia, que explica que l'Ajuntament de Barcelona va decidir posar punt final a una de les meques del grafiti barceloní, les Tres Xemeneies. Afegeix que han netejat més de 200.000 metres quadrats de façanes en 8 mesos i que aquesta política espanta els grafiters. Prova d'això, diu, és que cada vegada els serveis de neteja es troben amb menys façanes pintades.
0: A la segona imatge hi veig quatre trossos de pa de barra tallats, no enllesca, sinó com si fossin petits entrepans oberts pel mig, una terrina d'humus d'aquests de plàstic que trobes fàcilment al supermercat, i un ganivet de cuina d'una mida mitjana, no de pelar patates, sinó que podria servir per tallar verdures, per exemple.
3: Sí, és una imatge que corre per les xarxes i que veiem a diaris digitals, i és que és la foto que ha agafat de referència l'Ajuntament de Madrid com a prova, diuen, del perill de l'acampada de la Puerta del Sol. I és basant-se en aquesta foto del pal humus i el ganivet de cuina que l'alcalde ha demanat una intervenció immediata i avisa de mesures judicials.
0: I la tercera imatge del dia, atenció, convertir Oxford Street en un carrer per vianants. Londres, Quim Olivares, què hi veiem?
2: Ahir dijous l'enigmari us feia.
0: No, aquest no és en Quim Olivares, ara sí, Quim. Hola, Quim. No tenim en Quim. Doncs si no tenim en Quim, ara sí.
8: Estressant d'autobusos, taxis, bicicletes, moltes assalten els semàfors, tricicles turístics decorats amb mal gust i algun cotxe privat. I les voreres estan plenes a vessar de persones que van a comprar amunt i avall i que també s'assalten la majoria de semàfors. El 26 d'octubre, a l'inici de la campanya de Nadal, es pacificarà parcialment aquesta artèria comercial. Per l'alcalde, el laborista Sadiq Khan, això portarà beneficis mediambientals. El canvi obligarà a desviar el trànsit pels carrers al nord d'Oxford Street, que no estan gaire contents amb l'alcalde.
10: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
11: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
2: Ahir dijous l'Enigmàrius feia: acoloris la roba de la bandera amb destresa. I la resposta era: encebés. Encebar la roba vol dir remullar-la amb sabes per fixar-ne i avivar-ne els colors. I la destresa la demostraria qui en sabés. Acabem la setmana una mica lluny, a Suècia. Membre d'una dinastia de califes a mans del pop suec, de 7 lletres. Membres d'una dinastia de califes a mans del pop suec, 7 lletres.
11: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara, per arribar al punt de 8:15, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb Regina Rodríguez Sirvent.
12: Avui la Clariana preveurà que farà fred. Obrirà l'armari i trobarà una jaqueta que fa 6 anys que buscava i es posarà extremadament contenta. No per la jaqueta en si, sinó perquè també preveurà el desig. Posarà la mà a la butxaca i palparà amb els ulls tancats. Bingo! La targeta del restaurant amb els millors carbonara de la història que mai més va saber trobar era allà. I després d'això, recordarà que també és el seu aniversari, però que potser ja no li cal cap més regal.

0: Són 8:15.
1: Ja ho diuen, de mica en mica s'omple la pica. Per a cada situació et saps un refrany. Però saps també que quan compres un producte nou té una garantia mínima de 3 anys per possibles defectes de fabricació? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com els refranys que fas servir cada dia. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són 8:15 i ara mateix molta precaució, sobretot al Baix Ebre i al Montsià. Ens despertem amb 12 graus a Das, 21 a Cabrils, 20 a Tarragona, el dia en què entrevistarem també porteus de diferents grups parlamentaris per valorar el no de Junts dels decrets d'habitatge. Però què hem de saber del dia d'avui i molt especialment del que està passant pel que fa a les pluges? Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat, bon dia.
3: Bon dia.
4: Que Protecció Civil ha enviat fa pocs minuts un nou SAlert al Baix Ebre i al Montsià. Es demana evitar desplaçaments, no sortir a l'exterior i no baixar als soterranis i en cap cas apropar-se a barrancs o intentar creuar rius o rieres.
3: Fa força estona que hi ha una tempesta estancada a l'extrem sud del país amb acumulacions de 200 litres per metre quadrat en alguns punts del Montsià o el Baix Ebre.
4: A les 11 comença el ple del Congrés on, si no hi ha novetats d'última hora, es tombaran els dos decret sobre habitatge després que Junts s'hi hagi posicionat en contra.
3: La Moncloa no accepta la petició dels de Puigdemont de tornar a redactar els textos i manté les votacions previstes per avui. El president Salvador Illa ho acaba de qualificar d'incomprensible i irresponsable.
4: Un Illa que ha vist com els comuns al Parlament han rebutjat la seva proposta estrella, el debat de política general, la compra conjunta de pisos entre particulars i la Generalitat.
3: I dos guàrdies civils han estat ferits aquesta nit en un tiroteig a Terrassa. Els agents que anaven de paisà perseguien una banda que suposadament assaltava camions de mercaderies.
5: En esports, el Madrid envia nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira perquè es pugui avançar en la investigació. El Barça recorda que no li han fet cap requeriment. Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs d'handbol, 33-42 davant el Vesprem.
0: I pel que fa als aiguats a les Terres de l'Ebre, no paren de sumar litres ara mateix. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, se sumen 220 litres a Mas de Barberans, a Tortosa 150, més de 140 en altres punts de la Plana Alta i el Baix Maestrat. El terreny està saturat d'aigua i els torrents poden créixer amb molta rapidesa a les pròximes hores. I és que les pluges han quedat estancades entre el Baix Ebre i el Montsià, però van avançant molt lentament cap al nord i, per tant, durant el matí i migdia també podrien descarregar fort al sud del Cap de Tarragona. El cap de setmana es manté la inestabilitat amb tempestes fortes sobre el mar, al litoral i en altres llocs de Catalunya.
0: Ara mateix també informen que a Deltebre més de 450 abonats estan sense llum. Seguirem també aquesta incidència. Mobilitat també a aquesta hora amb trens suprimits a causa d'aquest temporal. Maria Fernández, bon dia.
7: Bon dia, sí. Renfe ha suprimit la circulació dels serveis de llarga distància Euromed Intercity que connecten Catalunya amb el País Valencià i tampoc circularan aquest matí els trens de mitjana distància que van de Tortosa i Vinaròs cap al País Valencià. D'altra banda, el primer tren del dia de l'R16 de Tortosa cap a Barcelona va una hora i mitja tard, una hora i mitja, ens diu Renfe, però que en aquest cas és un retard puntual per una qüestió operativa.
0: I a les carreteres hi ha 5 carreteres tallades al sud de Catalunya per inundació de la calçada Mireia Sala.
8: Sí, la més important és la C12, entre Tortosa i Roquetes. També hi ha altres vies locals tallades a Mas de Barberans, Santa Bàrbara, Freginals, Galera, La Sénia i Mas d'Enverge. A banda de la tempesta, a Montblanc està tallada la TV-7044 per un camió avariat i els accessos a Barcelona hi ha cua a les dues rondes en sentit Llobregat, a la B23 a Molins i la C58 a Sant Quirze.
0: I avui atenció també perquè ens fixarem en els articles i també en les portades dels diaris. Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia. Avui amb el mateix subjecte a totes les portades, Ricard, la paraula és Junts. En destaquem tres. La Vanguardia, Junts tomba els decrets i demana a l'executiu que el refaci. Diari Ara, Junts decideix fer caure el decret antidesnonaments i La Razón, Junts rebutja els dos decrets i Sánchez perd el Congrés i el carrer. Altres temes de portada. El País entrevistat, Volodymyr Zelensky, és la gran foto de portada. El president d'Ucraïna assegura que Vladimir Putin no tem els europeus i ni es veu afectat per les sancions. I per acabar, llegim el periòdico que Barcelona haurà de modificar fins a 1.500 semàfors per complir la nova normativa.
0: És curiós avui mirar la premsa com es posiciona, diguéssim, amb el que ha passat amb l'habitatge i amb la posició de Junts, i també curiosa la lectura que en fa La Vanguardia. És significatiu, si més no. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Laura Aznar, Jordi Cominal, Marc Bataller i Toni Bolaño. Són 7:34. I obrim aquesta hora a la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Forada, bon dia.
10: Bon dia.
0: Avui opinions enfrontades als diaris sobre els decrets d'habitatge.
10: Per exemple, l'editorial del País que diu que el rebuig de Junts compromet una oportunitat per començar a donar resposta per fi a la crisi de l'habitatge. O a La Vanguardia, el director Jordi Juan avisa de la derrota de Pedro Sánchez que pot tenir seqüeles.
0: Jordi Juan, eh?
10: Jordi Juan, el director de La Vanguardia.
0: Sí, sí, Jordi Juan avisa de la derrota...
10: Diu, paradoxes de la política espanyola. Just pocs dies abans que el Tribunal Constitucional permeti la tornada de Carles Puigdemont, el seu partit pot provocar, sense voler-ho, que es posi punt i final a la legislatura. El Mundo, el Federico Jiménez Los Santos, va molt més enllà i assegura que Sánchez roba les seves cases a 2,4 milions d'espanyols. Són els propietaris que tenen pisos llogats i que hauran de prorrogar el contracte 2 anys als seus inquilins si tira endavant el decret. A l'Ara, l'Antoni Bassas diu que els llogaters tenen por de ser desnonats, els propietaris de la seva inseguretat jurídica i els polítics de seure a negociar res perquè queda tou. I el periòdico, el periodista Joan Canyete Veil, exposa que la política ha d'actuar, però no amb dos decrets oportunistes i matussers en el seu redactat.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Llucia Ramis.
11: Ja bé la meitat de les persones d'entre 30 i 44 anys viuen de lloguer, publica el Nació. A més, hi ha el doble d'arrendataris d'entre 45 i 64 anys que el 2013. I, per contra, els que viuen en un habitatge de propietat han baixat del 74 al 67%. D'altra banda, l'informe Vides Futures recull que el lloguer està portant més rotació residencial. En aquest sentit, el 2021, només el 36% de la població de l'Estat vivia el mateix habitatge que 10 anys abans. Això és pràcticament la meitat que els anys 90, que ho feia un 70%. El document apunta que aquesta tendència anirà més.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
12: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata, o si ho prefereixes ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
13: Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMarkt. Perquè només del 30 de setembre al 3 d'octubre i només a la nostra app et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a mi MediaMarkt.
14: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
15: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
16: Quan vulgui.
15: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
16: Tot el temps que vulgui.
15: I totes les bombolles que vulgui?
16: Totes les bombolles que vulgui.
15: I tot el relax que vulgui?
16: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
17: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 106 milions. Milionari forever.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
20: Estàs conegut.
21: Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
22: Peugeot.
23: El pot especial d'Euromillones de 130 milions ja té guanyador. Un pot on hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar... I el pròxim pot serà per tu. El divendres 2 d'octubre, amb Euromillones, pot de 28 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones, no hi ha res més gran.
24: Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Catalunya Ràdio.
0: Són les 7:38, repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Quin és el supermercat més car de Catalunya?
4: El Supercor, segons els càlculs de l'OCU, omplir la nevera durant tot l'any en aquest establiment té un cost de 643 euros al mes, completen el podi, el supermercat del Corte Inglés i l'Hipercor. A l'altra banda, el supermercat on és més barat fer la compra és el Family Cash, que només té un local a Tarragona i un Amposta. Ho recull el Nació Digital.
0: Quina compra ens ha sorprès a Wallapop?
1: Una peladora d'ametlles de fa un segle. Era de Torregrossa, al Pla d'Urgell. Ara el comprador la restaurarà i li donarà una segona vida a les mudanyes de Prades a l'empresa agrícola La Solana al Baix Camp. Explica la història. El Segre diu que els compradors d'una casa la van trobar dins i van decidir posar-la a Wallapop. El cert és que cada cop n'hi ha menys.
0: I què ens descobreix el Regió 7?
4: El secret de les pastilles Joanola. L'empresa en fàbrica Sant Quirze del Vallès fa 120 anys i aprofitant aquest aniversari doncs, ha obert les portes. El diari explica que més aviat sembla que hi facin pizzas. Fa 30 anys que Joanola és de la farmacèutica italiana Angelini, però el seu origen és en una farmàcia del barri de Gràcia de Barcelona el 1906 amb un invent de Manuel Joanola Reixac.
0: I ara els destacats en internacional i economia amb Pol Forada i Lara Garcia.
3: En plana internacional, Donald Trump augmenta la pressió sobre Europa en un intent de baixar els preus dels carburants abans de les eleccions de mig mandat el mes de novembre. Reuters anuncia que Washington amenaça Alemanya i França que si no alliberen reserves de dièsel per ajudar a contenir l'escalada de preus dels carburants, s'enfrontaran a un veto dels Estats Units a les exportacions d'aquest carburant. A França, el govern està atrapat en una mobilització estudiantil que se li ha estat descontrolant. Segons Le Monde, el ministre d'Educació rebrà avui les associacions d'estudiants de secundària i de pares i mares d'alumnes després de 10 dies de manifestacions a les portes dels centres educatius. I el Corriere della Sera, Itàlia, diu que s'obre oficialment la cursa pels pressupostos del 2027, un camí que es presenta complicat en un context marcat per la crisi energètica.
1: I avui els titulars de premsa econòmica tornen a pilotar al voltant de l'habitatge i l'economista assegura que el govern espanyol oblida la llei del sòl encallada des de fa 4 anys. Segons el mitjà, aquesta llei és la solució a la crisi de l'habitatge perquè desencalla el problema de la manca de sòl edificable. Mentre l'executiu concentra la seva política residencial en noves mesures sobre el mercat del lloguer, el gran problema que condiciona la creació d'oferta continua pendent, lamenta el diari. Expansió en un dia més en contra dels decrets de l'habitatge publica que els juristes qualifiquen el text que vota avui al Congrés de demencial en contenir conceptes jurídics indeterminats, cosa que podria generar, segons el diari, una onada de litigis, tot i que el mateix Expansió matisa que això no passarà perquè, diu, els decrets estan destinats al fracàs. I l'ON Economia destaca que directius i executius de Volotea s'han apujat el sou en ple declivi de l'aerolínia. L'aerolínia rescatada amb diners públics en la pandèmia perdia diners abans i en perd després. Acaba de sol·licitar el preconcurs de creditors.
0: I a la premsa esportiva destaquen els nous atacs del Madrid pel cas Negreira. Robert Prat.
5: El diari Esport recorda que no hi ha cap nou expedient contra el Barça i veu aquesta iniciativa del Madrid i de Florentino com fum. Joan Baells afegeix que el nou Madrid de Florentino ha passat de ser un club senyor a agafar el paper de víctima i avisa que amb el pas del temps Florentino pot consumar un ridícul majúscul. Si em diu que avui té ganes de plorar, jo dic

0: Destaca que són 50.000 folis els que han enviat al Madrid, però que no s'ha obert cap expedient nou. L'esportiu parla del comodí Negreira amb un Madrid que demana pressa a la UEFA per tapar les seves misèries. Des de Madrid els titulars són tan grans que no hi caben. Portada tot drap del Marca. El Madrid posa urgència a la UEFA perquè sancioni el Barça. El diari AS diu és la mateixa UEFA qui reactiva el cas Negreira. El periódico parla de Cristiano Ronaldo com la caiguda d'un mite que ha traït el seu llegat de compromís, talent i passió, i que Portugal continua convulsa pel trist final que està escrivint el millor esportista del país amb un epíleg pèssim i impropi d'una llegenda que demostra immaduresa. Carme Barceló afegeix que Cristiano és el jo i només jo. La Vanguardia apunta al final de Cristiano, dient Joan Golobar recorda que pertany a un equip significa estar disposat a celebrar victòries en què un no ocupa el centre de la fotografia i el país el remata i diu que es punxa el globus Cristiano.
1: Yo pienso que puede ser rico, puede ser guapo, puede ser un gran jugador, las personas tienen envidia de mí. No tiene otra explicación.
2: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia amb Xavi Canalies i Gerard Jubany. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Atenció, perquè roben dos camions d'Nvidia pensant-se que havien capturat un tresor de xips d'IA, però estaven plens de sorra.
4: Ha passat a Califòrnia i ho recull el Mundo. Nvidia és una empresa especialitzada en IA. És per això que els lladres van decidir assaltar uns camions pensant-se que dins hi trobarien material caríssim que s'utilitza per desenvolupar i alimentar els sistemes d'intel·ligència artificial. Però el botí que va resultar ser un autèntic fiasco quan van obrir les portes dels camions es van trobar amb 9 tones de sorra.
2: Detenen en una operació contra el narcotràfic el responsable de l'equip antidroga de la Guàrdia Civil de Segòvia.
5: Miguel Ángel Barbero, el responsable de l'equip contra la delinqüència organitzada i antidroga de la Guàrdia Civil de Segòvia, ha estat detingut amb 3 persones més en una operació que relaciona amb el tràfic d'estupefaents. Fa 9 anys el van arrestar pel mateix motiu. Està investigat per diversos delictes, pertinença a banda criminal organitzada, suborn, revelació de secrets i omissió del deure de perseguir la delinqüència.
2: No, m'estava imaginant la conversa entre el seu cap i l'agent Barbero. Segur que tiene lo de la droga, lo tengo controlado. Fernandisco recorda els seus inicis a la ràdio amb 12 anys, escalfava els cigalons dels locutors.
4: Sí, en una entrevista a la cadena SER, el locutor ha explicat que va començar el món de la ràdio quan els discos de vinil i el fum del tabac complien els estudis de so. Els seus inicis van ser a Ràdio Miramar i ha explicat que la seva feina era escalfar els cigalons dels locutors que treballaven a les 8 del matí. Per fer-ho, utilitzava un càmping gas que hi havia a l'estudi. Recorda que van ser matins molt foscos, sobretot per la falta de llum de la redacció.
2: Canalies, qui fa anys avui?
5: Felicitem el cantant Sting, el compositor i cantant en fa 75, també la cantant Romina Power, que bufa 75 espelmes, i acabem l'actriu Maribel Verdú, que en fa 56.
2: I Sant Oral?
5: Mira, avui és el dia dels Sant Àngels de la Guarda, també.
2: Sant Àngel?
5: Sant Àngel?
2: Avui sí.
5: No m'ho digui. Va. Les felicitats al nostre Àngel de la Guarda.
2: Angelina també, no? Suposo.
5: Suposo que també. I també és la Mare de Déu de l'Acadèmia i, a més de tot això, suma-li que és Sant Sadurní.
2: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Om.
6: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
7: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
8: 2 d'octubre de 1976. Atenció, s'apuja el salari mínim interprofessional fins a les 11.400 pessetes mensuals, el que ara serien 68 euros i mig. Tot i l'increment, la conflictivitat laboral ara fa 50 anys era molt alta. Aturades al sector tèxtil, al metal·lúrgic, vaga correus, vaga als controladors aeris i la que més afecta els ciutadans, vaga als forns de pa, que deixa imatges de postguerra amb llargues cues i persones que acaparen tot el pa que poden. Ara fa 50 anys, reunió important a París entre membres de l'Assemblea de Catalunya i el president a l'exili, Josep Tarradellas. Havien de definir una estratègia de com recuperar la Generalitat i quin paper hi havia de tenir Tarradellas. Acabo amb el Corte Inglés, que anunciava als diaris que aquella tarda Antonio Machín signaria discos al seu centre de la Diagonal. Que han passat 50 anys en dona fer l'anunci quan defineix Machín com el popular cantante de color.
9: El Pla Auto Plus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara són les 7:47. De seguida ampliem la previsió del temps. S'està afectant ara molt la pluja. Atenció, perquè Protecció Civil ha enviat un nou és alert al Baix Ebre i al Montsià.
3: Demana evitar desplaçaments, no sortir a l'exterior i no baixar als soterranis i en cap cas acostar-se a barrancs o intentar creuar rius o rieres. Hi ha acumulacions de 200 litres per metre quadrat a alguns punts d'aquestes comarques. Daniela Lleixà, alcaldessa de Mas de Barberà, fa una estona al matí de Catalunya Ràdio.
10: Els problemes que nosaltres tenim és a les vies de comunicació del municipi en els pobles veïns. El nostre poble, per orografia, l'aigua drena i no s'acumula. Llavors, tot el problema important és els barrancs que travessen les carreteres i que les fan inviables.
3: Ara mateix hi ha 9 municipis amb classes i equipaments tancats i el nord del País Valencià també està en alerta.
2: Junts tombarà els dos decrets sobre habitatge avui al Congrés.
11: A les 11 comença el ple. La Moncloa no accepta la petició dels de Puigdemont de tornar a redactar els textos i manté les votacions previstes per avui. El president Salvador Illa acaba de qualificar d'incomprensible i irresponsable.
2: Per cert, que farem un especial també al matí de Catalunya Ràdio, un especial per seguir les pluges a partir de les 8 del matí i un altre especial a partir de les 11 per seguir tot el que hi passi al Congrés dels Diputats en una matèria tan urgent com l'habitatge. I ferits, atenció, dos guàrdies civils de paisà en un tiroteig a Terrassa.
3: Els agents sí, perseguint una banda que suposadament assaltava camions de mercaderies.
2: Rosalia, per cert, és premi Billboard Saló de la Fama.
11: L'anunci el va fer la cadena Telemundo i Billboard. L'organització va destacar de Rosalia com una de les artistes més distintives i influents de la música global. Rebrà el guardó durant la gala dels Premis Billboard que se celebrarà el 22 d'octubre a Miami.
2: És un dia d'estar connectats a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya per seguir la previsió meteorològica minut a minut. Molta afectació ara mateix al Montsià i al Baix Ebre. Al Deltebre, més de 450 abonats estan sense llum i, per tant, també és un dia d'estar connectats als serveis públics de Catalunya Ràdio per informar-vos. És un moment de molta precaució, sobretot al sud del país. Al sud hi ha altres zones del país que avui també farem un cop d'ull. Ronda de connexions des de Lleida, Estela Bussons, bon dia.
12: Hola, bon dia.
2: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
13: Bon dia.
2: Tarragona, Clara Echevarria, bon dia.
14: Hola, bon dia.
2: I des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
15: Bon dia.
2: En aquest context que dèiem de pluges i també de rius que al sud del país baixen ben plens, des de Lleida seguirem també aquest balanç de l'any hidrològic que aquest matí es fa a la Confederació Hidrològica de l'Ebre. Estela.
12: Sí, ha estat un any marcat per la irregularitat. Ara hi ha aiguats a la part baixa de la conca, però hem tingut un estiu molt sec després d'un hivern especialment plujós. Això ha garantit les campanyes de reg perquè els pantans han aguantat. Veurem què explica a 9:45 el cap de l'Oficina de Planificació Hidrològica de l'organisme. I aquesta tarda, 6:45, Lleida s'assuma a les mobilitzacions per l'habitatge. La plataforma d'afectats per la hipoteca ha convocat una concentració davant la seu del PSC, un acte en què preveuen donar veu a persones afectades per aquesta crisi i en què posaran de relleu xifres com els més de 2.000 desnonaments que s'han fet a les comarques de Lleida en els darrers 5 anys o els màxims històrics en execucions hipotecàries, 231 en el primer semestre d'aquest any.
2: Ara mateix a Tortosa està plovent molt. Atenció, hi ha carreteres tallades, hi ha un parell de cases també que estan desallotjades, ens informen, i ara veurem també què és el que acaba passant. Hi ha el centre de comandament de bombers al pavelló Remolins. Recordem que els centres educatius i municipals estan tancats. I a Barcelona, Marc, hi haurà valoració de la consellera Parlon en roda de premsa, per cert, aquí a pocs minuts també en directe, al matí de Catalunya Ràdio, per valorar les incidències que es puguin produir arran d'aquests aiguats, i també farà balanç d'incendis.
3: Exacte, la consellera Parlon farà balanç de la campanya de focs d'aquest 2026, ara que oficialment, Ricard, ja ha acabat la temporada d'incendis. També avui hi ha prevista a Barcelona la visita del secretari de Transports, José Antonio Santano, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, al centre de control de DIF, que és a l'estació de França de Barcelona. Veurem quins detalls són públics després d'aquesta visita. Serà cap a les 12 i també, just a aquella hora, per cert, es fa a Barcelona l'acte d'obertura de l'any judicial.
2: I acabem també parlant de violència masclista, tant a les comarques de Tarragona com les de Girona. D'una banda, l'acusat de matar la seva exparella a Calafell, al Baix Penedès, ha declarat que la va colpejar amb una pedra per defensar-se d'ella, Clara?
14: Sí, l'home ha explicat que ella va pegar-li amb un pal i va agafar un ganivet del menjador i que aleshores ell la va colpejar. Ha assegurat, però, que no ho volia fer. La fiscalia demana 22 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria. D'altra banda, les portes del concurs de Castells de Tarragona. Recordem un precedent que va tenir lloc a Barcelona l'any 1902 per les festes de la Mercè. Es tracta del concurs regional de xiquets de Valls entre la Colla Vella i la Nova de Valls. L'acte va tenir un caràcter anecdòtic, que res tenia a veure amb el concurs que es va fer 30 anys després a Tarragona. Per cert, que aquella competició la va guanyar la Colla Vella, que es va endur un premi de 150 pessetes.
2: I el crim d'una noia a casa seva fa 3 anys a Girona arriba avui a judici. El seu excompany va reconèixer els fets i han convocat una manifestació davant de l'audiència, Fèlix.
16: Sí, aquest matí triaran el jurat del judici, han convocat una concentració de suport de la família de la Carla Fernández, que van matar el juliol del 2023. L'exparella de la víctima s'asseurà al banc dels acusats i la fiscalia li reclama presó permanent revisable per assassinat. La mare de la Carla ha liderat una mobilització per donar veu a les dones víctimes de feminicidis i les seves famílies amb la creació d'una associació anomenada AMMA, AMMA, Feminicidios, per teixir una xarxa de suport arreu de l'Estat.
7: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: Anem a fer un repàs a com està ara mateix la situació. Com dèiem, ara mateix torna a ploure molt i especial atenció a Tortosa, a la Icordomí.
13: Bon dia, sí, tot el Baix Ebre, tot el Montsià, especialment el Baix Ebre és la novetat perquè les precipitacions són molt intenses en aquests moments, també arriben, per exemple, a la mateixa capital, a Tortosa, i al Montsià doncs, també van acumulant-se pluges. Destacàvem fa una estona aquesta dada de Mas de Barberans de 220 litres per metre quadrat, ens acaba arribant la dada d'Alcanar, són 193 litres per metre quadrat que han caigut, i 100 dels quals han caigut només l'última hora, 100 litres en una hora. Estem parlant també de pluges de 150 litres a Tortosa i en altres llocs, per exemple, de la Plana Alta, del Baix Maestrat, ja superen els 150 litres per metre quadrat. De tot aquest sistema convectiu que hi ha a gran escala, a tot el Golf de València, Terres de l'Ebre, arriba fins a les Balears, on tenim les pluges més fortes, ara mateix és a les Terres de l'Ebre, i es preveu que quedin aquí estancades durant bona part del matí, amb una lleugera tendència en avançant cap al nord, això vol dir que també podrien afectar el Camp de Tarragona. Està plovent també en altres llocs de Catalunya, per exemple al Camp de Tarragona o en altres llocs de les comarques de Lleida, de moment ho fa de manera més moderada, però compte perquè al migdia, mig matí, migdia, també alguna d'aquestes pluges torrencials podria arribar al sud del Camp de Tarragona. I el cap de setmana no fa net. Sí que no tindrem aquesta inestabilitat tan marcada, però es manté la possibilitat de ruixats i tempestes fortes sobre el mar, poden arribar al litoral i en especial poden arribar a les Terres de l'Ebre, això durant la nit, matí, i a les tardes és probable que, sobretot dissabte, tinguem ruixats irregulars a moltes comarques també de l'interior.
2: Gràcies, Eloi. Fins ara. I pel que fa al trànsit s'ha tallat també una altra carretera per la pluja a les Terres de l'Ebre i ja n'hi ha 6 detallades, Mireia Sala.
15: Sí, són totes les carreteres locals que hi ha al sud de Tortosa i que passen per Mas de Barberans, Santa Bàrbara, Freginals, La Sénia, Mas d'Enverge, Alcanar i Ulldecona. També està tallada la C12 entre Tortosa i Roquetes.
7: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
17: Aquest dissabte 3 d'octubre, la cultura popular torna a omplir l'entorn de la Sagrada Família. De 11:15 del matí a les 2 de la tarda, vine a gaudir dels falcons, gegants i esbarts en una festa oberta a tothom. Serà una mostra de la diversitat del patrimoni festiu del país. Més informació a sagradafamilia2026.org.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I ara al matí toca repassar el preu de les coses. Avui, quant costa una hora de cangur?
18: Independentment del territori, el preu d'una hora de cangur oscil·la entre els 10 i els 15 euros l'hora. A Barcelona, al barri de Can Baró, la Ivet paga 10 euros l'hora per un cangur per al seu fill de 19 mesos. En total, la família se n'hi gasta uns 1.600 mensuals.
19: Per 3 hores al dia, 5 dies a la setmana, i ens ha demanat 10 euros l'hora. Quan demanes una cangur per hores esporàdiques, el preu pot pujar. I si fas un contracte per 40 hores, el preu hora que rep la cangur és menys, però acostumes a donar-la d'alta a la Seguretat Social i llavors a la família ja li costa uns 1.600 euros al mes.
18: L'Ariadna viu a Mataró i és mare soltera d'una nena de 7 anys que també necessita cangur.
20: L'ajuda d'una cangur em costa 15 euros l'hora per unes 15 hores a la setmana.
18: A Barcelona, al barri del Congrés, l'Eva també paga 10 euros l'hora. Una coneguda assegura que a l'hora de triar cangur la seva prioritat no ha estat el preu, sinó comptar amb una persona de confiança.
21: Només s'ha de recollir la meva filla de l'escola i portar-la a música. No vaig fer cap estudi de mercat, només volia algú de confiança i vaig pensar que li pagaria l'hora sencera, tot i que estigui només amb la meva filla a mitja hora, perquè a vegades la necessito més d'una tarda i vull que estigui contenta.
18: Hi ha ciutats que ofereixen un servei municipal de cangur. Barcelona, per exemple, té el Pla Concilia, que ofereix canguratge gratuït per nens d'entre 1 i 12 anys en 15 punts de Barcelona. Un altre municipi és Igualada, que té cangur públic per a infants des de les 16 setmanes fins a 6è de primària. És gratuït i funciona en diversos equipaments municipals.
2: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els impostos? Avui divendres, què costa canviar l'enllumenat d'una escola? Ot Serra, bon dia.
22: Bon dia. A l'escola Joan Casas, a Sant Antoni de Vilamarà,
0: major cal canviar el sistema d'enllumenat. S'haurà de renovar la instal·lació de tot un edifici amb tecnologia LED, primer amb el desmuntatge dels equips existents i després posant-hi els nous. El valor estimat del contracte és de 73.475 euros, que equivaldria a 11 euros per habitant.
1: Hi ha dos minuts per arribar al punt de les 8 del matí. A les xarxes que trobem, que s'ha fet més viral, Elisenda Pineda, bon dia.
22: Bon dia, Ricard. El passat 27 de setembre, els Estopa van compartir un vídeo a xarxes per anunciar que està a punt de passar alguna cosa molt important. I veiem una persona encaputxada amb una careta blanca que grafiteja en una paret la lletra E envoltada d'un cercle vermell. El vídeo acaba amb la veu dels germans Muñoz dient tic-tac, tic-tac. Doncs bé, ara han aconseguit més de 20.000 visualitzacions amb un altre vídeo on expliquen com van enregistrar aquest tic-tac. Escolteu.
23: Jo soy tic y tú eres tac. Yo prefiero... Tac. Pues si tú vas a hacer el tic, yo luego te respondo como un martillo pilón.
24: ¿Yo quería ser tac?
23: ¿Sí?
24: Sí.
23: Bueno, ¿haces tú el tic?
24: Hago yo el tic.
23: Hago yo el tac.
24: Venga, ¿vale?
23: Yo el tac.
24: ¡Yo hago el tic!
23: Yo el tac, venga. ¿Yo soy tic?
24: Tú eres tic.
23: ¡Yo soy tic!
24: Yo soy tac.
23: Ah, va.
24: Cago en la puta.
23: Ah, va. Pues dale, dale.
24: Tic, tac. Tic, tac.
22: Sort que al final es van posar d'acord, Ricard, i va quedar clar qui havia de fer el tic i qui el tac, eh? No m'agradaria que aquestes alçades de la pel·lícula en José i en David es barallessin, haguessin d'anar al racó de pensar i s'haguessin de demanar perdó amb un petonet a la galta i una abraçada, eh?
1: Gràcies, Elisenda.
22: A tu.

tard dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Aquesta dedicatòria va per als serveis d'emergència que en dies com avui han de treballar sense descans. Els qui posen el cos i la pell quan els temps es desborda i quan la resta busquem refugi. Gràcies i bon dia, Catalunya.

0: Comença un dia de forta inestabilitat. I no només al sud de Catalunya, on es manté aquesta alerta per les fortes pluges i on la situació, per cert, ara mateix és complicada. De seguida ho actualitzarem amb el nostre meteoròleg, diversos especialistes i també els nostres enviats especials. Avui farem un programa informatiu especial per seguir tot el que hi passi al sud del país. Però, a banda dels aiguats, avui també és un matí de tempestes polítiques a Madrid. Ahir a la nit, l'executiva de Junts per Catalunya va acordar votar no als dos decrets d'habitatge del govern espanyol. Va exigir també a la Moncloa que n'ordeni la retirada i això ens porta de nou a un bloqueig polític. Mentre els partits no es posen d'acord, però el problema no espera. L'habitatge avui continua sent una de les principals urgències socials del país. I precisament per això, la votació d'avui era important. No perquè un decret per si sol resolgui la crisi de l'habitatge, sinó perquè era una oportunitat per aprovar mesures concretes davant d'un problema que afecta cada vegada més famílies, més joves i més gent gran. I ara aquesta oportunitat està en risc. Junts argumenta que aquests decrets perjudiquen el petit propietari i no frenen els fons voltors. És una posició política legítima, que hauran d'explicar bé, perquè davant d'una crisi d'aquesta magnitud no n'hi ha prou en dir què és el que no funciona. Cal saber també què és el que canviaria Junts, què mantindria i, sobretot, què està disposat a votar. Avui intentarem també treure l'entrellat avui al matí de Catalunya Ràdio, perquè si el problema és que el decret està mal fet, la discussió hauria de ser com fer-lo millor. I aquí és on rau, diguéssim, el problema. I si el problema és polític, també cal explicar-ho amb més claredat. Això d'una banda. De l'altra, a l'altra banda del taulell, tenim el govern espanyol. Avui afronta un escenari que s'ha repetit aquesta legislatura i que, davant d'un dels reptes més urgents del país, veu com no té la majoria de la investidura per tirar endavant polítiques que són urgents, que són centrals. I aquí apareix també la contradicció. El problema és urgent i la resposta política està bloquejada. Per això torna a agafar força el que alguns fan córrer avui a Madrid, la possibilitat que tot acabi en una convocatòria d'eleccions. En això prudència, perquè ja sabem que si alguna virtut té Pedro Sánchez és la seva capacitat de sorprendre i resistir. Fins ara, a cada bloqueig ha trobat la manera de sortir-se'n. En tot cas, avui convé no oblidar també on som, perquè fora de l'hemicicle hi ha el carrer. I allà el problema no és parlamentari. És un problema real, perquè mentre Madrid es negocia amb vots, al carrer hi ha gent que no sap si podrà pagar el pròxim lloguer. Gent que busca pis i no en troba. Joves que no poden marxar de casa. Hi ha famílies que dediquen una part cada vegada més gran dels seus ingressos a tenir un sostre. I hi ha persones vulnerables. Persones vulnerables que són desnonades. Ahir, per exemple, gràcies a la vigència del decret, se'n va aturar un, a Sant Andreu. I aquí és on hem de tornar tots. Aquesta és l'hora de la política. La crisi de l'habitatge social, però també és política. I el desnonament, aquell desnonament de la Mari Carmen, el 23 de setembre, va posar rostre a una realitat que fa temps que es trenca, que és la del contracte social. Per això era bona notícia que el Congrés intentés d'una vegada respondre a aquest malestar, encara que fos de pressa, encara que arribés després d'anys d'inacció, i encara que les mesures fossin només un primer pas davant d'un problema que és enorme. Perquè davant d'un repte així, cal capacitat d'acord. Cal política. El que no ens podem permetre és que, en una situació d'emergència, tornem a les divisions. Avui és un dia difícil per l'esperança. Avui és un matí de pluja. I també de certificar, una vegada més, que al nostre país la pluja no sap ploure.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 4. I quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
0: La primera.
2: Sobretot si ens escolteu des del sud del país o si us hi heu de desplaçar, Protecció Civil ha enviat fa pocs minuts un nou alert al Baix Ebre i al Montsià. Es demana evitar desplaçaments, no sortir a l'exterior i no baixar als soterranis i en cap cas apropar-se a barrancs o intentar travessar rius o rieres.
0: La segona, atenció amb novetats, perquè Junts podria presentar ara una proposta de mínims al PSOE perquè s'acabi tirant endavant aquests dos decrets d'habitatge. De moment, recordem que Junts ha dit que no.
2: Sí, això és el que sortia de la reunió d'aquesta nit passada en què Junts anunciava que no donaria suport a cap dels dos decrets que avui es sotmetran a votació i després la Moncloa havia dit que no acceptava la petició dels juntaires de tornar a redactar els textos i que, per tant, mantenia les votacions previstes per avui. També una reacció destacada de primera hora del matí, la del president Salvador Illa, que qualificava la posició de Junts d'incomprensible i irresponsable.
0: I ara mateix el sindicat de llogateres que convoca també tothom a seguir el debat de la 11 davant de la seu de Junts. Veurem què és el que acaba passant, també. El tercer.
2: Que el govern de Salvador Illa pensa tirar endavant la compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat, malgrat que el Parlament l'hagi rebutjat al debat de política general per l'abstenció dels comuns. Illa, això sí, va esquivar la reprovació.
0: La quarta.
2: Els Mossos investiguen un tiroteig aquesta nit a Terrassa, al barri de Can Parellada, i han quedat ferits dos guàrdies civils, un de gravetat, que anaven de paisà, i que perseguien una banda de lladres de camions de mercaderies. Hi ha tres detinguts.
0: I la cinquena.
2: Rússia reitera l'amenaça d'un atac nuclear a Europa com a resposta a una eventual intervenció de l'OTAN a Kaliningrad. I el president ucraïnès Volodymyr Zelensky adverteix el país que Vladimir Putin no té por d'Europa ni li afecten les sancions.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat?
3: El Madrid envia nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira perquè es pugui avançar en la investigació. El Barça recorda que no li han fet cap requeriment. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que han de demostrar que tenen una de les millors plantilles de la segona divisió i derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs davant el Vesprem.
0: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent de fet amb ganes al sud del país i ha de seguir plovent en les properes hores. Molta precaució el que passi a Tortosa, per exemple, Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, a Tortosa, per exemple, ja porten acumulat 150 litres per metre quadrat. N'hi ha acumulats ja 190 al Canar, 100 dels quals han caigut en una hora tan sols, i a Mas de Barberans superen ja els 220 litres per metre quadrat. Els models que estem veient ara mateix, que s'estan actualitzant, ens indiquen que la precipitació podria quedar estancada pràcticament tot el dia aquí a les Terres de l'Ebre. Sí que té una lleugera tendència a anar avançant cap al nord, això vol dir que localment podríem tenir algunes pluges torrencials també al sud del Camp de Tarragona, però alguns models insistim que aquesta precipitació podia mantenir-se. Compte a les pròximes hores, doncs, en tots aquests sectors, el terreny està saturat i els barrancs podrien créixer amb molta facilitat. Tenim ruixats també en altres llocs de les comarques de Lleida, de l'interior de Tarragona, i s'espera que el cap de setmana es mantingui la inestabilitat, amb precipitacions sobre el mar, en alguns punts del litoral, encara a les Terres de l'Ebre, i a la tarda, sobretot de dissabte, també en tindrem a molts altres llocs de l'interior.
0: I ara mateix en directe compareix el Centre de Comunicació d'Emergència, Sarai Sarroca, que és directora del Servei Meteorològic de Catalunya.
5: I especialment amb intensitats destacades, de caràcter torrencial de 40 mil·límetres en 30 minuts i registres que podran ser superiors als 200 mil·límetres en 24 hores o fins i tot una mica menys. Imma, quan vulguis.
0: I ara Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
6: Com sabeu, seguim amb el pla Inuncat en alerta. Hem anat fent seguiment durant tota la nit i, evidentment, des d'ahir, de les incidències que hi havien i de les circumstàncies que s'anaven produint. Amb aquestes pluges, que momentàniament en alguns moments de la nit han estat molt intenses, ho hem anat, com us dic, seguint. Hi ha els bombers en el territori, les policies locals, Mossos d'Esquadra, que van doncs, fent també aquest control i aquest seguiment de quines són les circumstàncies i, evidentment, doncs, atenent aquells avisos que corresponen. Bombers han tingut més d'una setantena de serveis. Aquests serveis han estat sobretot d'esgotament d'aigua, de treure aigua de baixos, de zones que s'anegaven, també d'algun element estructural, d'alguna incidència que han tingut. No tenim coneixement de que hi hagi hagut cap circumstància greu per la vida, per la vida de les persones. I el que també tenim en aquests moments és també una afectació per lo que fa al subministrament de llum. L'última dada que jo tenia d'ara que estava en el CECAT és que encara quedaven 1.200 abonats entre Roquetes i Deltebre, bàsicament, sense subministrament de llum. Al llarg de la nit havien sigut fins a més de 5.000, 6.000, però han anat rebaixant, estan atenent aquestes incidències en el territori i tan bon punt doncs, es pugui restablir des de les empreses operadores, doncs així es farà, no? Què està succeint en aquests moments? El que està passant en aquests moments és que aquesta pluja que cau intensament cau en el territori que ja està xupat i el que està passant és que això està escorrent-se. Es fa una escorrentia que va baixant doncs, evidentment pels camins de l'aigua, va baixant pels rierols, per les rambles, pels carrers, que l'orografia permet doncs, que aquesta aigua vagi agafant el seu camí i vagi marxant cap a mar, i en alguns casos, doncs, evidentment, travessa carrers, travessa carreteres, travessa camins. Hem de vigilar amb això. Què demanem? Molta vigilància, utilitzar vies principals, no utilitzar camins, zones que puguin tenir iguals, zones que puguin tenir punts baixos que puguin quedar negats, sobretot aquells que estan propers a rius, rieres, a barrancs. Per què? Perquè estan acumulant-se l'aigua amb totes aquestes hores que portem de pluja i, per tant, són llocs a vigilar. Si algú, en algun moment d'aquests, que té una intensitat forta en la zona on està, li entra aigua a casa, doncs el que recordem sempre, pujar a pisos superiors, esperar-se'n allà, si no es pot o hi ha incidències, contactar ràpidament amb el 112 per tal de que pugui tenir l'assistència dels operatius. Més coses que estem fent. El Servei d'Emergències Mèdiques ens ha comentat que ha tingut fins a una vintena d'afectacions. D'aquestes, només una persona ha tingut que ser traslladada amb estat menys greu. Ells segueixen, evidentment, com la resta dels operatius en la zona, també treballant amb tot allò que calgui. També, això que us deia ara, que hi ha afectacions a moltes carreteres, destaco la C12 Tortosa, la TV-3421 entre Roquetes i Mas de Barberans, la T10-25 entre Mas de Barberans i Santa Bàrbara, T331 entre Santa Bàrbara i Vinallops, i també entre Ulldecona i Vilallops. És possible, perquè ara també estàvem tenint afectacions, que en algun moment tingui que ser tallada la AP7. La AP7, per exemple, ara, entre l'Aldea i Ulldecona, ens comentaven que hi havia alguna dificultat. Per tant, evidentment, els serveis de Mossos d'Esquadra, policies locals, Servei Català de Trànsit estan darrere del tema, i aquells punts on veuen que cal, doncs, fan aquests talls de pas per la seguretat de les persones.
0: Aquestes són les incidències a les carreteres.
6: Si es posen aquests talls és per algun motiu.
0: Demana que respectin els talls des de Protecció Civil. Mireia Sala, equip viari, alguna incidència més destacada?
3: Doncs són 6 les carreteres tallades, totes les locals que hi han

0: tenir també aigua, tenir menjar per poder-los doncs, oferir. Tot això ho tenim preparat, esperem no tenir-ho que fer servir, evidentment, però com que la zona doncs, pot presentar dificultats de mobilitat, doncs ja tenim tot això preparat des d'ahir també i continuem treballant. Continuarem avui tot el dia mirant aquesta evolució de la meteorologia i els efectes que tinguin al territori. Dius que fa molt poca estona, a les 7 del matí, hem enviat un esàler a les comarques de Montsià i Baix Ebre, disculpeu que se me'n va el nom de la comarca, Montsià i Baix Ebre, i ja l'hem enviat sobretot per demanar això, que la gent no es mogui, que no vagin amunt i avall perquè està d'aquesta manera...
1: Precaució és l'avís de Protecció Civil, ara mateix a aquesta hora, a les zones del Baix Montsià, del Baix Ebre, perdoneu, i del Montsià. Anem a saludar a aquesta hora l'alcalde de Santa Bàrbara, Lluís Gimeno. Alcalde, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Quina és l'hora? Quina és l'hora d'ara, la situació?
2: Pues bueno, la situació és bastant tensa. Aquí a Santa Bàrbara va començar a desbordar-se el barranc del Pelós sobre les 11 de la nit. Ha estat baixant amb moltíssima força fins les 4, 4 i mitja del matí. Hem tingut una petita treva, però evidentment a partir de les 6 del matí està caent una aigua realment desmesurada, perquè a l'estació meteorològica de la població hem recollit 113 litres en una hora i 8 minuts. Vull dir, això està desbordant total i absolutament els carrers i les canalitzacions que pugui tindre la població.
1: Hi ha alguna incidència destacada?
2: No, en un principi no n'hi ha hagut incidència. S'havia fet un treball previ força curós, de despejar-ho ja totes les zones de risc i en principi no n'hi ha hagut incidències com altres riuades, d'arrastrament de cotxes i això, evidentment de danys personals no n'hem de lamentar, no n'hi ha hagut absolutament cap, i bueno, ara que comença a sortir el dia, pues ara a partir d'aquí pues, veurem quines són les afectacions reals dintre dels domicilis, dintre dels magatzems, i a veure com comencem a gestionar, però clar, ara en aquest moment tenim la tormenta estacionada absolutament damunt de la població i ara fa inviable qualsevol tipus d'actuació, perquè bàsicament Santa Bàrbara és un dels punts on hi han passat en escreix dels 200 litres, però a la vegada també rebem els 200 i pico de litres que cauen al Mas de Barberà. Vull dir, és una situació complexa.
1: Alcalde, una abraçada, gràcies. Seguim en contacte.
2: Molt bé.
1: En aquest cas, a Santa Bàrbara, Pol, hem de dir també que hi ha hagut diverses inundacions de baixos i afectacions també a la mobilitat i als serveis.
3: Sí, a Santa Bàrbara és un dels punts on ha caigut més aigua, ara ens ho deia l'alcalde, 113 litres en poc més d'una hora han arribat a registrar. Recordem que hi ha 9 municipis que ahir ja van anunciar que avui suspendrien classes aquestes dues comarques, el Montsià, a part de Santa Bàrbara, també Alcanar, Amposta, Freginals, La Ràpita, Mas de Barberans o Mas d'Enverge, també el Baix Ebre, Deltebre o a Tortosa. A primera hora del matí, ara ho sentíem de la Imma Soler de Protecció Civil, 1.200 abonats continuen sense llum, sobretot a Roquetes i a Deltebre. A la nit aquesta afectació ha arribat a més de 5.000 abonats. Ara les pluges a poc a poc es desplacen cap al nord. Per exemple, a Tortosa sabem que s'han hagut de desallotjar un parell de cases. Diversos municipis ens parlen de baixos inundats, d'importants acumulacions d'aigua. Per ara no s'ha de lamentar i aquesta és la part positiva, cap dany personal. Amb la llum del dia també molts alcaldes ens deien que es podrà veure millor quin ha estat l'impacte d'aquestes pluges. Preocupen sobretot els barrancs. Ens en parlava fa una estona l'alcaldessa de Mas de Barberans, Daniela Lleixà.
1: Podem saludar també a aquesta hora la consellera d'Interior, Núria Parlon. Consellera, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Quina és la situació que vol destacar en aquests moments que està afectant el sud del país?
4: Bueno, sobretot hem de demanar a la població, ja ho hem fet amb les tres alerts que hem enviat en aquests dos dies. Aquest matí hem tornat, com he sentit ara que reportava la Imma Soler, un alert a Montsià i Baix Ebre, sobretot per evitar la mobilitat, agafar el cotxe si el tens aparcat en els parquings, baixos subterranis, no baixar, tenir molta cura d'apropar-nos a barrancs i rieres. S'ha complert la predicció tant quant a intensitat en 30 minuts, en 3 hores, que és quan ja comencem a tenir inundacions greus i simultanietat de serveis, i també doncs, grans acumulacions d'aigua a 24 hores, tal com es va preveure ahir amb la previsió del temps que va fer el Meteocat. Tindrem una situació d'inestabilitat amb les properes hores fins ben bé al migdia, però també és veritat que durant el cap de setmana anirà plovent, d'acord amb la predicció, i l'acumulació d'aigua doncs, farà que haguem d'estar molt amatents. El missatge a la ciutadania és molta prudència, evitar els desplaçaments en aquestes primeres hores i estar amatents tant a la predicció meteorològica com als consells i recomanacions i instruccions que estem donant des de l'àmbit de protecció civil.
1: Hi ha alguna incidència destacada per això, consellera, a aquesta hora?
4: Hem tingut un total de 119 incidències en les quals ha intervingut bombers. Ara hem pujat el nostre nivell d'intervenció a 6,4 perquè comencem a tenir doncs, simultanietat de serveis. Alhora tenim també carreteres que tenen afectacions. S'hauran de fer senyalitzacions clares de talls de barrancs i per evitar incidents i, per tant, doncs, anem a dir una major complexitat d'intervencions i d'actuacions. Nosaltres ja ahir al vespre vam preposicionar serveis de bombers per poder donar la cobertura a un 6,4, que és el que ara posarem, un nivell de coordinació del comandament operatiu, i per tant ja teníem part dels nostres serveis aproximats al territori, allà a la zona de Reus del CAT 112, per poder doncs, ja a primera hora del matí activar-nos i fer el màxim de feina possible. Molt important, tots els mitjans institucionals són clau, però al final la darrera baula de les decisions acaba sent cada persona a nivell individual, i per tant aquí sí que demanem doncs, aquesta prudència i sobretot evitar la mobilitat quan està caient fort. Sentíem doncs, ara fa un moment l'alcalde també de Santa Bàrbara dient la quantitat de pluja que ha caigut, Mas de Barberà supera els 200 litres, per tant molta prudència, no baixar baixos i sobretot seguir tots els consells i recomanacions de protecció civil i fer cas a les alertes que enviem als telèfons mòbils.
1: Això és important, consellera, perquè durant els últims mesos potser ens hem fiat massa, no?, a veure què ens deia en aquest cas un avís, no?, o que ens deia les alert, o quines instruccions ens donaven des d'en aquest cas protecció civil, o des de les recomanacions que feien directament des del govern. És important destacar que cal sentit comú en temporals com aquests, i si hi ha un cotxe i veiem que hi ha molta aigua que l'arrossega, doncs no intentem anar-lo a treure per molt fàcil que ens sembli, perquè pot canviar la situació en qüestió de segons.
4: Totalment. I no creuar les rieres, i no apropar-se a barrancs, i intentar, sobretot, doncs, no assumir riscos per allò típic de que jo coneixo el territori, que jo puc passar, que és una mica d'aigua i passo amb el vehicle, no em passa res, tot el que, malauradament, habitualment ens trobem. No hem tingut incidències greus pel que fa a persones, ni tampoc fins ara grans afectacions, però hem de tenir present que plourà durant tot el migdia, fins al migdia amb força, i que òbviament estem davant de nous escenaris meteorològics que ens fan haver d'estar primer molt més amatents a tall personal i tenir doncs, molta més cura de les decisions que prenem i ser prudents i activar tots els mecanismes de precaució quan estem davant de temporals d'aquestes característiques.
1: Això és veritat que els meteoròlegs a l'Ecordomits aquí, eh? Hola.
5: Sí, sóc aquí.
1: Us feu un fart, de dir això del sentit comú de les rieres, però és que ho hem de recordar, perquè és que hem de lamentar a cada episodi situacions personals que són importants. Per tant, cal extremar molt la precaució, Eloi, a més amb un temporal que, com hem explicat també aquests últims dies, és molt difícil de predir amb exactitud, perquè cada vegada són temps més violents, més variables, i per tant cal doncs, ser molt, molt prudents en aquest sentit, Eloi.
5: Sí, a més tenint en compte que l'experiència va canviant, és a dir, aquella experiència que tenien d'anys anteriors ja no serveix. Allò que va passar en anys anteriors pot superar-se en qualsevol moment perquè l'atmosfera és més càlida i una atmosfera més càlida té més capacitat de retenir vapor d'aigua i, per tant, en cas de pluja, provocar precipitacions més intenses com les que estem veient un dia més. Llavors, sí, no ens cansarem d'avisar que qualsevol torrentada pot ser encara més perillosa del que teníem coneixement fins ara.
1: Consellera, no l'entretenim més, que té una emergència per atendre, però també volíem abans acomiadar-la, deixi'm preguntar-li per la valoració política que fa el govern del que pot passar avui al Congrés dels Diputats, on si no hi ha canvis d'última hora, el vot de Junts farà caure aquests decrets d'habitatge. Què li sembla?
4: Doncs em sembla que Junts ha perdut el nord i la seva capacitat de portar de forma responsable a un debat que no només és del tot necessari, el de l'habitatge, sinó que hem de donar respostes clares. Per tant, aquí jo crec que el govern d'Espanya ha mogut fitxa per tal de frenar l'especulació, facilitar l'accés a la primera habitatge, al primer habitatge, fomentar els lloguers assequibles, evitar els desnonaments a les persones vulnerables, i no té cap sentit que una força com Junts no doni suport a aquest marc d'acció. No té cap mena de sentit i és incomprensible. I sota el meu punt de vista, doncs, demostren molt poc compromís amb Catalunya i, òbviament, amb les persones vulnerables, i no només amb les persones vulnerables, sinó amb qualsevol persona jove del nostre país, i no tan jove, que a dia d'avui té greus problemes per poder accedir a un habitatge. Per tant, em sembla una decisió desencertada i irresponsable.
1: Doncs contundent, la consellera d'Interior, Núria Parlon. Ara en parlarem també. Consellera, gràcies, que vagi molt bé.
4: Moltes gràcies.
1: Són les 8:22.
6: Vinga, tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé.
7: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entra en el sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën Ponès.
8: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
9: Quan vulgui.
8: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
9: Tot el temps que vulgui.
8: I totes les bombolles que vulgui?
9: Totes les bombolles que vulgui.
8: I tot el relax que vulgui?
9: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
10: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 106 milions. Milionari forever.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: cosa para tomar.
1: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
2: Viena, anys 60. Els supervivents de l'Holocaust volen justícia.
3: Kurt Vogel, antic comandament del camp de concentració de Mauthausen.
4: Ell va matar la nostra nena.
2: Però els nazis encara tenen poder.
5: El jurat ha emès el seu veredicte.
6: Ha estat absolt.
2: Ara el fill d'un supervivent vol venjança.
7: És un assassí.
4: Em vols matar o què?
2: La sentència és la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
9: Ara són les 8:24, estem pendents d'aquest temporal que està afectant el sud de Catalunya, Eloi Cordomí.
10: Bon dia. Sí, amb registres que ja superen els 200 litres per metre quadrat al Canà, 100 dels quals han caigut en una hora. Tenim dades també a l'Ametlla de Mar, 120 litres per metre quadrat, al Perelló, 135, i la més rellevant, els de 220 litres per metre quadrat de Mas de Barberans. Hi ha una altra xifra, no oficial, però sí que fiable, Santa Bàrbara, més de 280 litres per metre quadrat. Estem parlant de precipitacions que probablement quedaran estancades durant bona del dia a les Terres de l'Ebre, i aquesta és la nova respecte a les últimes informacions, és que alguns dels models que s'estan actualitzant en aquests moments ens indiquen que la pluja podia quedar, podia persistir en aquests punts de l'extrem sud del país. És veritat que tot el sistema de tempestes, lentament, molt lentament, té tendència a avançar cap al nord, i això podria fer que en alguns punts del Camp de Tarragona, com al sud de les comarques de Barcelona, al llarg del dia també poguéssim tenir algunes pluges d'intensitat localment torrencial. En altres llocs de Catalunya també hi ha alguns ruixats, són més irregulars, regulars, a les comarques de Tarragona, a les comarques de Lleida, i el cap de setmana es manté la inestabilitat. En principi, no amb tanta pluja com avui, però sí que amb tempestes fortes sobre el mar, poden arribar en alguns moments al litoral, amb més probabilitat poden arribar a les Terres de l'Ebre, i a la tarda, sobretot la tarda dissabte, els ruixats poden aparèixer també en qualsevol comarca.
9: Un dels llocs, com dèiem, on ha caigut més aigua, ho sentíem ara també i parlàvem amb el seu alcalde, l'alcalde de Santa Bàrbara, és el Montsià. I això que sona com un riu era aquesta nit en un dels carrers del municipi. Ara mateix molta precaució, com també insistia Protecció Civil i la mateixa consellera d'Interior, Núria Parlon, fa pocs minuts en aquest programa. Unes pluges que han deixat diverses inundacions de baixos o afectacions a la mobilitat i als serveis. Pol.
11: Sí, ahir al vespre 9 municipis ja van anunciar que avui suspenien classes. No hi ha escola, el Montsià, els municipis d'Alcanar, Amposta, Freginals, La Ràpita, Mas de Barberans, Mas d'Enverge i Santa Bàrbara, i el Baix Ebre, els municipis de Deltebre i de Tortosa. Encara 1.200 abonats continuen sense llum, sobretot a Roquetes i a Deltebre. Com ens deia l'Eloi, les pluges poc a poc van anant una mica cap al nord. Això vol dir que del Montsià estan saltant al Baix Ebre. A Tortosa sabem que s'han hagut de desallotjar un parell de cases. Diversos municipis ens parlen de baixos inundats, d'importants acumulacions d'aigua. Ara, amb la llum del dia, es podrà veure millor quin ha estat l'impacte d'aquestes pluges que, insistim, continuaran caient les properes hores. Preocupen els barrancs que hi ha entre els pobles i que poden baixar amb molta força. En parlàvem fa una estona al matí de Catalunya Ràdio amb l'alcaldessa de Mas de Barberans, Daniela Lleixà.
12: Els problemes que nosaltres tenim és a les vies de comunicació del municipi en els pobles veïns. El nostre poble, per orografia, l'aigua drena i no s'acumula. Llavors, tot el problema important és els barrancs que travessen les carreteres i que les fan inviables totalment.
9: I ara mateix també hi ha incidències a algunes carreteres tallades, per tant és important consultar l'estat de les carreteres, que de seguida repassarem també, i també a l'AP7 hi ha algun punt que està tallat. També és important el que deia Protecció Civil, que es respectin els talls de carreteres. Línies obertes al 9-3-2-0-7-4-7-4, si us heu trobat amb alguna incidència o si esteu vivint en directe aquesta pluja que està afectant el sud del país, ho podeu compartir també amb nosaltres a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Catalunya. 9-3-2-0-1-7-4-7-4. I també especial atenció al País Valencià, perquè estan en alerta màxima també, Castelló de la Plana. Marta García, bon dia.
0: Bon dia. La situació ara mateix sí que és més tranquil·la del que explicàveu ara vosaltres en Catalunya. Acabem de parlar amb bombers de Castelló que ens confirmen que només han fet 6 intervencions i totes menors per alguna xicoteta inundació, i emergència xifrava les incidències en 27, però també totes sense importància. Segons ens expliquen des d'Avamet, l'Associació Valenciana de Meteorologia, la tempesta esta nit i matinada finalment ha sigut menys important en quant a quantitats, perquè s'ha derivat fins a la mar Mediterrània, i Xina i tot entre Vinaròs, Alcalà de Xivert o Peníscola, totes poblacions del nord de Castelló, s'han registrat entre 90 i 100 litres per metre quadrat, però quedaven encara lluny dels 154 que van acumular ahir en Ain, a la Plana Baixa. Com deies, de moment es manté el nivell roig d'alerta, però és de veres que d'ací poquet, a partir de les 9, hi ha una nova reunió del Centre de Coordinació d'Emergències i veurem quines són les decisions al respecte. Renfe, per cert, continua sense funcionar.
9: Doncs gràcies, Marta García, des de Castelló de la Plana. Les pluges seran un dels protagonistes del dia d'avui al matí de Catalunya Ràdio. L'altre protagonista és l'habitatge. Especial temporal, ara mateix a l'antena de Catalunya Ràdio, i a partir de les 11, especial Congrés dels Diputats per saber què passarà. A hores d'ara sabem que Junts per Catalunya votarà que no, en principi. Els dos decrets d'habitatge de Pedro Sánchez i deixen l'aire també el futur de la legislatura. Si no hi ha sorpreses, el Congrés rebutjaria aquest migdia les propostes del govern espanyol per fer front a aquesta crisi sorgida arran del desnonament dels desnonaments, per exemple, també el que vam viure en aquest cas a Madrid, començant amb el de Mari Carmen. Anem cap allà. Tània Tàpia, bon dia.
6: Què tal, bon dia.
9: Junts demana a Pedro Sánchez que retiri els decrets per tornar a negociar el text, però el govern no està per la labor.
6: No s'han acabat les bones paraules cap a Junts. La Moncloa ho ha deixat clar, no se sotmetrà a la pressió i no retirarà res. Qui s'ho ha de repensar és Junts per Catalunya. Així ho deia fa unes hores la número 2 del Ministeri d'Habitatge, Leire Iglesias, a Ràdio Nacional d'Espanya.
7: Lo más conveniente no es retirar el decreto, creo que lo más conveniente es someter el decreto a votación y seguir reconociendo los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Creo que de aquí a mañana todavía Junts puede pensar que lo mejor es que podamos continuar con la tramitación y el desarrollo de este decreto.
6: La Moncloa defensa que els decrets són un instrument per frenar l'especulació i els desnonaments i nega les crítiques que en fa Junts. A les xarxes, Pedro Sánchez apunta els de Puigdemont i els diu que ha arribat l'hora de la veritat. Si Junts i també PP i Vox volen estar amb la majoria social o amb els especuladors. I afegeix que el seu vot els retractarà davant de generacions senceres. Suma, per la seva banda, avui està intentant que la votació al ple sigui un per un, perquè quedi clar qui vota en contra.
9: I aquí ningú se li escapa, i a Madrid sona ja amb molta força un possible avançament electoral, entre altres coses, perquè aquí llegeix que això reforça Sánchez en la matèria d'habitatge, el distreu d'altres temes, sumar també agafa protagonisme que fins ara doncs, no estava ni se l'esperava en aquest mapa decisiu per decidir qui governarà Espanya, i en tot això veurem si Junts també reforça amb la presència de Carles Puigdemont quan torni després de l'aplicació de l'amnistia. Per tant, si hi hagués un escenari electoral d'aquí 2 mesos, Tània, podria haver-hi una alternativa al que pronostiquen les enquestes, que és que la dreta arrasarà Espanya.
6: Clar, és que ha canviat tot des del desnonament de Mari Carmen. L'atenció mediàtica social ha girat de la crisi de Ceuta, que feia molt mal al PSOE i a la Moncloa, cap a l'habitatge, un tema que genera mobilització social, especialment en l'electorat progressista, i que és la principal preocupació dels ciutadans. Sánchez encara té marge, recordem-ho, fins l'estiu del 27, però aquesta derrota d'avui, que per la Moncloa en part és inesperada, pot alterar els càlculs, i més si es mantenen les mobilitzacions, fins i tot amb crides a una vaga general. Hi ha molta especulació en una de les frases del tuit de Pedro Sánchez, on diu: arriba l'hora de la veritat. El president espanyol sempre ha dit que convocaria en favor de l'interès general i no de l'interès partidista. Ara és el moment, per tant, de calcular què pesa més. Avui el president, per cert, no té agenda pública, però anirà presencialment al migdia a votar al Congrés.
9: Tot això, com us explicàvem, també passa mentrestant, mentre hi ha a la Puerta del Sol, Tània, una concentració, una acampada, i també a Plaça Catalunya. En el cas de Madrid, quin és l'ambient?
6: Doncs bé, són des del dissabte, i exigien doncs, que avui s'aprovin els dos decrets. De fet, algunes forces com Podem voten que sí, perquè els ho demana el sindicat d'inquilines. Avui el dia comença tranquil. De fet, ha plogut de matinada, però serà un dia llarg. Ara la concentració continua encara a la Puerta del Sol, però aquest sindicat ha fet una crida a les 10 a moure's fins al Congrés. Pels que no coneixeu Madrid, està a escassos 5 500 metres. De fet, des de primera hora, la policia ja treballa per buidar de motos i d'altres elements l'entorn del Congrés. Hi ha diverses furgonetes també de policia que ja custodien la part lateral, la que està més a prop de la concentració de la Puerta del Sol, perquè avui s'espera que siguin centenars de persones les que s'acostin aquí als voltants del Congrés dels Diputats.
9: Atenció, perquè ara mateix confinament al Baix Ebre i al Montsià. Hi ha inundacions greus ara mateix. No sortiu, per tant, a l'exterior. Pugeu a les plantes superiors i seguiu les instruccions de les autoritats, en aquest cas també del que informem des dels mitjans públics de Catalunya, des de la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. En cas de risc, contacteu el 112. En cas de risc, contacteu el 112. No en cas d'informació, en cas de risc, per evitar també saturació de les línies. Confinament ara mateix al Baix Ebre i al Montsià quan són les 8:33. I tot això que explicava en termes d'habitatge, després d'una decisió de l'executiva de Junts, que va arribar a les 11 de la nit. Jordi Corbalan.
13: L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no aturaria els fons voltor que podrien continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables, ni tampoc garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones amb pocs recursos. Per això, Junts planteja que el govern espanyol retiri la votació dels decrets de l'ordre del dia del ple d'avui i que negociï un nou decret antidesnonaments perquè l'aprovi el Consell de Ministres. Jordi Corbalan per al Matí de Catalunya Ràdio.
9: Com deia la Tània, també avui seguiran les concentracions també per defensar aquests decrets. Ahir, Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, ho anunciava així a l'acampada de Plaça Catalunya.
14: Soc l'Enric del Sindicat de Llogateres. He demanat la paraula per compartir una informació que acabem de saber. Junts per Catalunya acaba d'anunciar que demà votarà en contra de tots dos decrets.
15: Marit!
9: Això era ahir, després de conèixer les novetats. I ara mateix, Anna Escura, bon dia.
16: Hola, molt bon dia.
9: Et trobes a Plaça Catalunya, precisament amb Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres.
16: Sí, l'acabo d'enganxar així volant, que passava per aquí. Ara Plaça Catalunya s'estan aixecant el moviment. Hi ha moltíssima més gent de la que hi havia fa un parell de dies. Jo diria que el doble, potser fins i tot el triple. I no tenen cap intenció de marxar d'aquí, passi el que passi. Avui al Congrés ells diuen que es quedaran aquí i continuaran la seva lluita i la seva protesta. I com deies, el Sindicat de Llogateres ha fet una crida per seguir la votació al Congrés des de davant de la seu de Junts. Enric, bon dia.
17: Hola, molt bon dia.
16: Per què això?
17: D'entrada, perquè Junts té l'oportunitat de rectificar fins l'últim minut i volem anar a seguir com es desenvolupen les coses i... Ho dèiem en el cartell, que ens ho diguin a la cara. És a dir, la decisió que han pres és violenta, és sàdica. Ahir mateix érem a Sant Andreu a tornar el desnonament d'una companya, de la Maca, que va ser el primer desnonament que es va aturar gràcies a aquest decret. Aquest decret ja està aturant desnonaments. El vot de Junts, què ens vol dir? Que la Maca ahir l'haurien d'haver desnonat? Que els llançaments que hi hagi per la setmana que ve o pels propers mesos s'han d'executar? Què diran davant del proper desnonament? I fins i tot, deixeu-m'ho dir així, què diran quan tinguem una nova notícia d'una mort davant d'un desnonament? És una votació, és una decisió violenta i la gent té ganes de respondre, la gent hem de respondre. Per tant, fem aquesta convocatòria al matí i demà hi ha d'haver una gran mobilització que ja estava prevista però que pren més motius, més raons que mai a l'Hospitalet. Perquè aquest decret era de mínims, no, és a dir, era... tan sols per guanyar una miqueta d'estabilitat i una miqueta menys de patiment per a moltíssima gent. Però el que necessitem va molt més enllà d'això. Que un decret que ja estava aturant desnonaments, que té el suport del sindicalisme laboral, del moviment veïnal, de la taula del tercer sector, de moltíssima ciutadania que ha sortit al carrer, hagin decidit tombar-lo, jo no sé a quins interessos responen, perquè tothom estava demanant que aquest decret s'aprovés.
16: I a partir d'ara sentíem els companys i feies tu la crida ahir a la vaga general. Interessa a tothom.
17: Sí, sí. Nosaltres ja fa uns mesos, ho sabeu, que estem plantejant que cal caminar cap a la vaga general, però tot s'ha accelerat en aquests dies i ahir i aquests dies a les mobilitzacions. Espontàniament aquest crit està apareixent per tot arreu. Ja ho hem traslladat als sindicats laborals, que crec que cada cop ho veuen més necessari i, per tant, nosaltres fem una crida a totes aquestes entitats, als sindicats laborals, dels més grans, als més petits, al moviment veïnal, a les organitzacions del tercer sector, a tothom que ha donat suport a aquest decret i que està donant suport a aquestes mobilitzacions, asseure'ns junts i a posar-nos a treballar ja per una vaga general.
16: Ricard, si li voleu fer alguna pregunta a l'Enric, sàpigues que et sent.
9: No, bàsicament, segurament tindrem molts dies per parlar-ne, perquè això només ha fet que començar, Enric, però també no sé si en cas que hi hagués un avançament electoral, que és un dels runruns que hi ha ara mateix a Espanya, si us plantegeu també organitzar-vos com una forma, una proposta política.
17: No, nosaltres som un... Bon dia, Ricard.
9: Bon dia, bon dia.
17: Som un sindicat d'habitatge, un sindicat de llogateres, i això és el que seguirem sent ja. Hi ha hagut com... A vegades sembla, no?, que hi hagi intents de voler-nos confondre amb altres tipus d'organitzacions, però no, en cap cas.
9: És millor per això que us demanin si feu una organització pròpia que no que us vinculin directament amb una altra, també t'ho dic.
17: No, evidentment. Vull dir que tu em fas la pregunta i jo te la responc, sí. No, és per tu, eh? Però és claríssim, i jo crec que el sindicat ha demostrat la seva fortalesa i la seva independència amb aquesta trajectòria de 9 anys ja, amb un creixement, i ho he de dir també, les últimes setmanes s'han acostat centenars de persones noves al sindicat per fer-lo créixer, i així seguirem fent, perquè jo crec que ens dona la posició per poder fer el que estem fent, que és... aglutinar la gent llogatera que n'està farta de viure pagant uns preus impagables i amb la inseguretat de què passarà quan se t'acaba el contracte.
9: Amb Junts, per això, Enric, talleu les relacions o voleu seguir parlant per intentar canviar les coses?
17: Nosaltres, és a dir, la posició està clara de què és el que demanem que facin, i l'ha traslladat tothom. Si ens han de traslladar alguna cosa, nosaltres sempre ens asseiem a parlar amb tothom qui faci falta. Amb Junts, i hem segut moltes vegades amb Junts, ens hem reunit per parlar del contingut de la llei que ara s'ha transformat en decret més d'una vegada. I en aquesta negociació, el mateix PSOE va incorporar coses que havia demanat Junts, que evidentment no era pas el sindicat de llogateres qui demanava que aquí hi hagués bonificacions fiscals pels arrendadors, per exemple. Per tant, hi ha hagut negociacions i Junts ha decidit tirar pel dret igualment. Per tant, no entenem d'on ve aquesta decisió.
9: És a dir, t'ha sorprès realment?
17: Sí.
9: Veient les negociacions com anaven, eh?
17: Sí, jo crec que, bueno, cadascú valorarà què és el que esperava o deixava d'esperar, però jo crec que molts donàvem... O sigui, no entenem com pot haver arribat a aquest moment. És amb un decret que s'ha negociat amb ells, que ha incorporat part de les seves propostes en un moment en què la ciutadania està absolutament mobilitzada, en què partits molt diversos estan dient que votaran a favor d'aquest decret avui, fins i tot el PNB. Sí, sincerament, creiem que aquest decret tiraria endavant.
9: Volíem sentir-los avui, de fet els teníem confirmats, però finalment tampoc intervindran, per tant no podrem sentir Junts, sentirem a tota la resta de formacions polítiques representades al Congrés dels Diputats per saber també com ho viuen, des del PSC fins al Partit Popular. Junts, si vol posar-s'hi, doncs també que sàpiga que les línies estan obertes. Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, gràcies per acompanyar-nos.
17: Gràcies, Ricard, bon dia.
9: I en temps d'agora farem anàlisi de tot plegat, parlem també de la possibilitat d'un avançament electoral, com dèiem, que diversos diaris ja veuen com a possible, Pol.
11: Per exemple, el Jordi Juan, el director de La Vanguardia, afirma avui que Junts pot provocar el punt final de la legislatura just quan es produeix la resolució de l'amnistia. El País parla, per la seva banda, d'una legislatura tocada en el seu editorial, tot i que encara veu opcions per negociar, mentre El Mundo afirma que Sánchez és a l'UCI.
9: I encara sobre el debat de l'habitatge, en aquest cas el Parlament, el debat de política general va acabar sense que hi hagi consens dels socis amb la nova proposta de Salvador Illa. Albert Prats.
15: El govern xoca amb el seu principal aliat en temes d'habitatge i per segon any consecutiu Salvador Illa es torna a entrebancar amb el gran anunci del debat de política general. Els comuns van deixar que el Parlament rebutgés la compra conjunta de pisos.
18: No donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres.
15: Però el govern fa com si res, perquè les votacions d'aquest debat no els impedeixen de res.
19: El govern té la legitimitat, els mecanismes de poder-la desplegar i, per tant, la desenvoluparà i l'aplicarà.
15: Ara bé, els comuns no van deixar el president del tot penjat i al costat d'Esquerra van evitar que Salvador Illa sortís reprovat per la seva gestió, tal com proposava Junts. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
9: I l'últim detall sobre el debat de l'habitatge. La resposta, atenció, de Woody Allen, que presentava el seu projecte a Madrid quan li pregunten per la crisi.
20: I have never been a political filmmaker.
21: Mai he sigut un cineasta polític, no tinc coneixement en termes socials i polítics. En la mateixa línia que Laura Escanes ens deia aquesta setmana aquí al Matí de Catalunya Ràdio, el director nord-americà, quan li van preguntar a Madrid per propostes sobre l'habitatge, va dir que preferia no mullar-se.
9: Avui seguirem totes les reaccions de la decisió de Junts a l'Àgora, a 3:15, també a partir de les 11, amb una Àgora molt especial per seguir el que passi avui al Congrés dels Diputats. És un matí informatiu, seguirem el temporal que està afectant greument el sud de Catalunya i també a les 11, amb aquesta Àgora especial fins a la 1 per seguir tot el que hi passi al Congrés dels Diputats. I tindrem David Madí i Pau Llong, que tornen a retrobar-se després d'uns quants mesos, cara a cara amb Alicia Puig, amb Marta Manfort i amb Jofre Llombart, i a l'anàlisi també del codirector d'Hidra, Jaime Palomera, i també la professora de Dret Civil de la UB, Chantal Moll. Abans, per això, un primer comentari del president del comitè editorial del periòdico, Albert Saez.
1: Trist final del primer capítol en la resposta política a la tragèdia de Mari Carmen. La solidaritat ciutadana ha forçat la rectificació de la immobiliària que la volia desnonar, però no ha alterat les majories polítiques del Congrés en matèria d'habitatge. Som on érem. Junts i Podemos veuen les solucions de manera antagònica, sigui per convicció o sigui perquè no volen de cap manera estar plegats en una votació sobre aquest tema. El resultat és que proliferen les acampades a tot Espanya i el govern governa menys.
3: El pot especial d'Euromillones de 130 milions ja té guanyador. Un pot on hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. El divendres 2 d'octubre amb Euromillones, pot de 28 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones, no hi ha res més gran.
22: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
23: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
24: Bonpreu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
9: Són 9:15 del matí, de seguida amb Laura Aznar, amb Marc Bataller, amb Toni Bolaño i amb Jordi Cominal, l'Àgora del divendres del matí de Catalunya Ràdio. Parlarem d'habitatge i parlarem també del temps. Recordem Marc Riera, des del centre de comandament, que hi ha confinament ara mateix al sud de Catalunya.
25: Així és, s'acaba d'enviar un nou SLR al Baix Ebre i al Montsià, aquestes dues comarques on es demana confinar-se davant d'inundacions greus. Es diu textualment, no sortiu a l'exterior i pugeu a planta superior si hi ha acumulació d'aigua. Per tant, extremar al màxim la prudència perquè ha plogut aquesta nit i seguirà plovent al llarg d'aquest matí, on està previst que aquesta tempesta quedi estancada en aquestes comarques amb registres de fins a 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Els bombers han fet ja una setantena de serveis a la zona per baixos inundats i problemes elèctrics. Hi ha uns 1.200 abonats sense llum, principalment de Roquetes i Deltebre, i a més el SEM ha hagut d'atendre una vintena de persones, una d'elles en estat menys greu, ens diuen. També hi ha talls de trànsit a diverses vies i Protecció Civil no descarta fins i tot tallar l'AP7, com ens deia fa uns minuts Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
9: Fem un cop d'ull també ara al temps amb Eloi Cordomí i a les carreteres amb Mireia Sala. Eloi.
10: Pel que fa al temps, doncs seguim amb aquestes acumulacions que superen els 225 litres per metre quadrat a Mas de Barberans, el Canà ja arriben als 200, el Perelló 170, l'Ametlla de Mar 145 i aquest registre no oficial de Santa Bàrbara amb 288 litres per metre quadrat. Insistim, aquesta pluja que queda estancada a les Terres de l'Ebre, a més s'estan formant noves tempestes sobre el mar que estan a punt d'entrar per l'illa de Buda i l'extrem oriental del Delta de l'Ebre. En pròximes hores es reactivarà altra vegada la pluja en punts del Montsià i del Baix Ebre, més del que ho està fent en aquests moments. Lentament tot aquest sistema de tempestes avança cap al nord, per tant, ja estan apareixent ruixats localment forts en altres punts del Camp de Tarragona, per exemple, a Baix Camp. Arriben també a la Ribera d'Ebre en aquests moments, així com altres ruixats a les comarques de Lleida. Destaquem la precipitació, que els últims models que estan sortint aquest matí ens indica que podria allargar-se tot el dia i fins i tot en alguns moments del migdia intensificar-se encara més del que ho està fent ara. Precipitacions que també s'allarga durant el cap de setmana. Demà es preveu pluges sobre el mar, amb algunes pluges que poden arribar al litoral i amb més probabilitat que aquestes tempestes es repeteixin a les Terres de l'Ebre. A la tarda hi haurà ruixats en altres llocs demà dissabte de l'interior.
9: I pel que fa a les carreteres, Mireia Sala?
0: Doncs s'ha confinat el Baix Ebre i el Montsià, per tant, no es pot circular enlloc, però ja estaven tallades per inundació de la calçada les vies principals, la Nacional 340 entre Alcanar i Amposta i també la C12 a Amposta i entre Tortosa i Roquetes. A més, també estan inundades totes les carreteres locals al sud de Tortosa. Les pluges també han fet suspendre la circulació de trens de l'R16 entre l'Ametlla de Mar i Tortosa i tots els trens que uneixen Catalunya i el País Valencià.
9: I pel que fa, atenció, la mobilitat, Renfe suspèn trens cap al sud.
2: Doncs sí, la circulació està interrompuda entre Tarragona i Tortosa a petició dels bombers a causa dels aiguats, i això se suma al que deia ara mateix la Mireia, que també de Tortosa cap al sud no hi ha trens perquè es van suprimir els trens que havia previstos per aquest matí, tant els de llarga distància com els de mitjana distància que uneixen Catalunya amb el País Valencià.
4: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
5: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet enlairant-se. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat/Day One.
8: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
12: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
26: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
27: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
28: increïble.
27: Platòric.
28: Patata. L'oferta di. Aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
27: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
28: Que poc que costa comprar bé.
29: Marcos Franz, Pilar Eire, Lluís Soler i Àngel Llàcer a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
30: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes. Peugeot.
31: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
32: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
9: 10 minuts seran les 9 del matí. Aquesta hora comença una àgora especial al matí de Catalunya Ràdio per seguir aquest temporal i per també recollir les conseqüències de la decisió de Junts de no aprovar aquests dos decrets. En parlarem amb Jordi Cominal. Bon dia, Jordi, com estàs?
33: Hola, bon dia, molt bé, gràcies.
9: Toni Bolaño, bon dia.
34: Hola, bon dia.
9: Marc Bataller, bon dia.
35: Bon dia.
9: I Laura Aznar, bon dia.
36: Hola, molt bon dia.
9: I atenció, perquè ara mateix acaba de publicar el diari Punès que Pedro Sánchez està començant a contemplar, a pensar... si convoca o no eleccions pel proper 29 de novembre. Bueno.
34: Bueno, sí, jo bueno, diré, bueno, et diré perquè estaven comentant precisament sí. Això i jo havia plantejat aquesta data, però jo tinc un dubte, eh? Sí. Perquè potser el president vol esperar a presentar els pressupostos, que li diguin que no... I llavors, si esteu enamorats, convenceu a pensar que no podreu celebrar el 14 de febrer. Que aquesta seria la idea, perquè anirien els pressupostos... es calcula cap a mitjans de desembre, i comptant els dies, 14 de febrer. Però el 29 de novembre no és una cosa descartable, perquè... Junts li ha fet un gran favor al Pedro
9: sí.
34: Sánchez.
9: És a dir, aquí tenim un escenari, a veure si el...
34: Dretes esquerres.
9: Exacte, si el compartiu. És a dir, la bandera de l'habitatge és una bandera que... el PSOE s'hi pot sentir còmode, diguéssim, en la posició, on reforces a Sumar, que era un partit que estava desapareixent, d'alguna manera, és a dir, dones una veu pròpia, per tant, forces que hi hagi una mobilització del vot d'esquerres que no estava previst, perquè les enquestes donaven una victòria aclaparadora al bloc de dretes entre el Partit Popular i Vox. I aquí també hi ha un altre element, que és l'amnistia. Carles Puigdemont tornarà a Catalunya. Per tant, això tindrà un efecte, o podria tenir un efecte positiu també, fins i tot per Junts, i per tant podríem trobar-nos en un hemicicle que fos semblant al que tenim ara mateix, i per tant que Pedro Sánchez continués sent president. Jordi Cominal.
1: Bueno, jo sempre he dit que el Pedro Sánchez és un tàctic, i passa del Puigdemont a prisió a Puigdemont amnistiat, i passa de no sé què a no sé quantos, amb un objectiu sempre clar, que és salvar-se a si mateix. Això, que d'entrada et pot semblar criticable, de fet a mi em sembla criticable, en política i en la gestió del poder és un do, i ha demostrat durant molts anys que és el més llest de la classe, que interpreta bé les enquestes, interpreta bé els moments, i és dels que pren decisions inesperades o sorprenents, amb la... I a més no oblideu una cosa, en aquests moments té una part de l'estat profund corrupte espanyol que li vol fer la pell. La millor manera per fer front als judicis que sembla que s'acosten és sent president del govern, i per tant ell té una gran necessitat personal de salvar-se. Llavors, aquí estem passant d'una setmana en què això anava de salvar Ceuta i sí, que Sánchez era un traïdor a la pàtria,
9: sí,
1: a una foto de molt semblant al 15M. Les places amb gent, amb alguna gent acampant, i amb un problema que és l'habitatge, que ell li permet fer el que fa sempre, una campanya de amb mi o contra mi. Per mi no reforça gens sumar, tot el contrari, tal com ha fet ja Pedro Sánchez al llarg de la legislatura amb el cas d'Israel-Palestina i amb d'altres elements, que ha robat totes les banderes de l'esquerra del PSOE, se les ha quedat ell, en aquest cas farà el mateix. Perquè ell explicarà que si no hi ha hagut decrets de l'habitatge és per culpa de Podemos. I per tant, en aquest sentit, l'esquerra útil són ells. Fins aquí, d'acord amb el Bolaño, que feia anys que no ens veiem, i quan ens hem trobat hem dit, estem d'acord.
34: Ha estat un déjà vu total,
3: Sí, però que estiguin d'acord, imagineu-me.
9: Està d'acord, no deu crec que sigui un déjà vu,
1: Que sigui bo.
34: No, és el déjà vu perquè ens van conèixer molt enfrontats fa molts anys, i que ara estiguem d'acord ja és la pena.
1: Dones 10 minuts més, No, però per acabar, que això sigui bo per Pedro Sánchez no vol dir que sigui dolent per Junts. No vol dir que sigui dolent per Junts. Per tant, jo, allò que penses, com arrencaràs quan et facin la pregunta? A mi la posició de Junts, sense entrar si em sembla bé o malament, que també hi entraré si convé, com a analista et diria que em sembla lògica. Em sembla absolutament lògica la seva decisió.
9: Laura.
6: Doncs jo no tinc tan clar que sigui lògica, perquè dintre de l'electorat de Junts també hi ha molts llogaters i moltes llogateres que, evidentment, producte de...
1: Mireu-vos-ho bé.
6: No, però també n'hi ha, evidentment. O sigui, segur, la base electoral és molt àmplia, la de Junts, o és potencialment molt àmplia. Per tant, també estan afectant els drets d'aquests llogaters i llogateres amb la seva posició. Ara entro en la qüestió de Junts, però jo també crec, igual que els meus companys, no?, que realment... és un bon moment, segurament, perquè Pedro Sánchez comenci a pensar en la possibilitat de convocar eleccions, una mica amb aquest argument, no?, de que la governabilitat del país no pot dependre del xantatge de la dreta, que crec que segurament utilitzarà aquest argumentari, i pot reforçar també la dicotomia de hi ha un bloc de dretes i un bloc d'esquerres, i el d'esquerres és el que realment defensa els interessos de les classes treballadores. Jo crec que Junts ja ha posat fàcil el terreny perquè pugui articular aquest relat. Però sobre la posició de Junts, al marge d'això, al marge de que amb aquesta decisió també compromet part de la seva potencial base electoral, gràcies a la vigència d'aquest decret, ahir, en aplicació d'aquest decret del primer, es va aturar un desnonament a Sant Andreu. És molt difícil, a mi em sembla molt difícil, de justificar que tu fas política en favor dels catalans i les catalanes, tenint la situació d'emergència que hi ha, perquè tot això neix al voltant del cas Mari Carmen, però en les últimes setmanes hem conegut casos de suïcidis per persones que les estan desnonant. Dos casos en les últimes setmanes les hem conegut, i a més hem sabut que l'Ajuntament de Barcelona tenia informació de 124 temptatives de suïcidis, també per part de famílies que estaven a punt de perdre casa seva, a punt de ser desnonades. És molt difícil de justificar, molt difícil de justificar aquesta posició, i veurem la reacció del sindicat de llogateres, perquè el sindicat de llogateres ha amenaçat en avançar cap a la vaga general al voltant de tot això.
1: Qui governa?
6: Vull dir...
1: Qui governa Barcelona i Espanya des de fa 8 anys, o 12?
6: Sí.
1: És a dir, la situació d'emergència l'ha provocat l'esquerra.
6: Sí, però és que el Parlament, els parlaments estan molt fragmentats, per tant, necessites...
9: No parlem tant d'hora.
1: Absolutament.
6: No, dic que els parlaments estan molt fragmentats, però escolta'm una cosa.
1: Parlo de governs,
6: Però
1: qui governa és l'esquerra.
6: Dues coses. En relació amb qui governa és l'esquerra, com hem parlat moltes vegades, Jordi, per mi, el Partit Socialista no ha estat sempre alineat amb les tesis del Moviment per l'Habitatge. De fet, durant molt de temps, no. Teníem un ministre...
9: Sí, Laura, tot això... Sí, jo t'ho compro. Sí. Però també hem de dir les coses pel seu nom. Ada Colau ha governat 8 anys a Barcelona.
6: Sí.
9: I la situació és la que és ara.
6: També hem de dir...
9: No, és que clar, jo, és que al final...
34: Jo em demano la paraula.
6: Però sí, acabo, sí, acabo amb això. Molt, molt, molt ràpid, eh? Sí. Evidentment, i jo crec que una de les, dels majors errors segurament estratègics dels comuns ha estat que es van presentar a l'alcaldia de Barcelona dient que resoldrien un problema que no han resolt. I això és 100% real.
1: I que han empitjorat.
9: I que han empitjorat.
6: Però jo, no, jo crec que en el fet de que hagi empitjorat i interseccionen molts factors, no només qui ha tingut l'alcaldia de Barcelona. I a més, cal dir que les competències en matèria d'habitatge sobretot emanen del govern espanyol, de l'estat espanyol, i que aquí a Barcelona i a Catalunya els partits d'esquerres han impulsat algunes mesures que han confrontat l'especulació en matèria d'habitatge.
3: El topall de lloguers, per exemple.
6: El topall de lloguers, per exemple.
1: Resultat,
6: a mi m'agradaria saber...
1: El resultat no és.
6: M'agradaria saber què hagués passat si no s'hagués posat en marxa cap d'aquestes mesures.
1: Més, hi hauria més disposició de lloguer.
6: Sí, sí, qui el podria pagar? Qui el podria pagar?
1: Si hi ha més oferta, baixa el preu. Això és evident.
6: Això no és veritat. Això és amb l'habitatge, ho han explicat mil vegades els experts, llavors, que no cosa, funciona una cosa sobre, aquesta lògica amb el mercat d'habitatge.
1: Per no ser susceptible, segons què, citaré la directora del Periódico de Catalunya, que avui escriu, perquè en el decret suposo que hi haurem de poder entrar, i avui el titular és quan els fons voltors cauen del BOE. I diu, una cosa és el relat i l'altra el que s'escriu en el decret.
6: Però una...
1: El decret no soluciona cap problema d'accés a l'habitatge. Ni un.
6: Però una cosa, Jordi,
1: tapa
6: ni acabo amb això, eh?
1: De l'esquerra.
6: No, acabo amb això. No, no, no, acabo amb això.
9: Un moment, Laura.
6: No, acabo amb això en relació amb l'oferta i la demanda. És que això es desmunta fàcilment quan tu veus que hi ha municipis a Catalunya que perden població sistemàticament i que el preu de l'habitatge no para de pujar. Per tant, hi ha més disponibilitat d'habitatge, però el preu puja. Per què? Per una cosa que es diu preus especulatius, demanda especulativa. Hi ha gent que té la intenció de treure un rèdit econòmic molt alt en relació amb l'habitatge i es desvia del mercat residencial a altres usos. Això està passant, el que vol dir que confronta aquesta màxima de la llei de l'oferta de demanda. Hi ha moltes coses a atendre en relació amb l'habitatge. I aquest decret era una qüestió d'emergència,
1: no
6: de mínims.
1: Per exemple, la llei d'arrendaments urbans, que l'esquerra no està d'acord en posar més terreny a disposició. Per exemple, la proposta del president Illa de l'altre dia, que qui vota en contra és Comuns. És a dir, la pressió d'avui contra 7 diputats de Junts és per tapar moltes vergonyes, sobretot les que porten 12 anys governant a tot arreu.
3: La pressió se l'han posat ells, Jordi.
1: Jo crec que d'una manera molt... Jo crec que...
3: I de manera equivocada, crec.
1: Jo crec que no.
9: Ara els deixo parlar. A veure, arribem al punt de les 9 del matí. Sí, sí, primer el Marc, que no l'he sentit gaire.
3: No em cafis el torn de paraula.
9: No pateixis, però abans. Són les 9. José Zaragoza, diputat del Congrés pel PSC. Bon dia.
7: Bon dia.
9: Vostè descarta ara mateix que hi hagi eleccions el 29 de novembre?
7: Miri, nosaltres ara estem intentant aconseguir, i pel que es veu amb l'actitud de Junts, és aprovar uns decrets que puguin afrontar el problema de la vivenda en aquest país. Nosaltres estem centrats en això, perquè és la nostra responsabilitat, i si la dreta pensa que en les seves estratègies d'acoso i d'arribo al govern els hi deixarem el camp lliure perquè facin el que vulgui, s'equivoca. Nosaltres ens enfrontarem a la dreta, no els entregarem fàcilment a que puguin arribar al poder, perquè nosaltres lluitarem per defensar els interessos de la gent, com estem fent en aquests decrets.
9: Sí, però amb quina majoria?
7: Amb la que intentem construir permanentment el Parlament espanyol, i això ho hem fet en moltes votacions. I en aquesta, clarament, ens tornem a trobar en una situació com ens vam trobar, per exemple, amb la reforma laboral. Recordem que deien la reforma laboral no solventa cap problema, augmentarà l'atur. Bueno, al final la reforma laboral ha demostrat que es pot fer contractes indefinits, que això ha millorat l'economia d'aquest país i que hi ha en aquests moments 22 milions de persones que estan afiliades a la Seguretat Social. És a dir, que és una batalla difícil. Per què? Perquè la majoria no la tenim al Parlament, és evident que no tenim al Congreso de los Diputados una majoria parlamentària, però les batalles no s'han de rendir, sinó que s'han de donar.
9: Hi ha una de les crítiques que han rebut dels decrets en les últimes hores és la inseguretat jurídica. De fet, avui hi ha un editorial sorprenent de La Vanguardia de Jordi Juan que diu, per exemple, que hi ha experts que alerten que els decrets podrien ser impugnats en cas d'aprovar-se perquè contravenen, en aquest cas, la Constitució. Què respon vostè?
7: Totes les lleis que hem portat al Congrés les han portat al Tribunal Constitucional. Això és permanent, és a dir, que això és un argument permanent de discussió de juristes, però al final el resultat de totes les impugnacions que han portat al Constitucional, de moltes lleis que s'han aprovat al Congrés, és que s'han rebutjat. Fa poc hem tingut unes quantes d'aquestes, és a dir, que aquesta discussió no és sobre qüestions jurídiques. Aquesta discussió és que en aquest país hi ha un problema de vivenda i que hi ha dos actituds davant del problema de vivenda. La dreta que diu no fem res i nosaltres que diem hem de fer coses i hem de plantejar reformes i canvis que millorin aquesta situació que s'ha d'afrontar, perquè és un problema que existeix. I el que no es pot és negar el problema. El problema existeix i a la vista està, i els ciutadans són conscients d'aquest problema. I aquests decrets diuen no serveixen. Però mira, ja ha servit per evitar desnonaments a Catalunya. Perquè està, el primer decret està vigent i ha evitat dos desnonaments a Catalunya. Això és el tema. És a dir, que és evident que aquestes lleis afronten el problema. El que no afronta el problema és no fer res.
9: Que el problema és que el país que tenim ara està molt polaritzat. Vostè ho sap, perquè vostè viu el que passa al Congrés dels Diputats, diguéssim, no? I allà es veu molt clarament. Però avui, per exemple, si mirem la dreta, Federica Jiménez Los Santos, per exemple, no? Escriu al Mundo que això que vostès proposen, que prorroguin els lloguers, és una expropiació als propietaris que tenen pisos de lloguer. I, en canvi, sentim els sindicats de llogaters i diuen que els decrets són insuficients. I en això vostès han de tenir l'art de la política, de consensuar aquestes majories que vostè em deia que treballen per fer-les. No li semblaria més honest presentar-se a unes eleccions amb un programa clar i contundent i que la gent decidís com ha de ser aquesta majoria?
7: Ja ens hem presentat a les eleccions amb un programa clar i contundent i l'estem aplicant amb la decisió dels ciutadans amb el seu vot, i amb el seu vot no ens han donat majoria absoluta. Ja ens agradaria nosaltres tenir majoria absoluta, no ens han donat majoria absoluta, i amb aquests vots el que estem fent són polítiques progressistes, no tantes com nosaltres voldríem, perquè hi ha algunes coses que no aconseguim avançar, però per exemple el decret primer que deia que ja està vigent té el suport del PNB i de Coalició Canària, que no són precisament partits d'extrema esquerra. Són partits de dreta moderada. És a dir, els arguments dient que aquests decrets són decrets que expropien la propietat privada, doncs és una exageració evident que no es correspon a la realitat.
9: Vostè diria que amb la decisió de Junts es fa evident que Junts és de dretes?
7: Miri, jo per saber el que farà Junts sempre miro el que diu l'advocat del senyor Puigdemont. Crec que és la persona que marca l'estratègia política de Junts, i quan un partit està en mans de l'advocat d'una persona, doncs és molt difícil que les seves decisions connectin amb la realitat del ciutadà, no? Jo crec que aquesta decisió que ja va anunciar Boye, que estava en contra de donar suport a aquest decret, doncs és una decisió que perjudica els ciutadans de Catalunya. I si perjudiques als ciutadans de Catalunya, estàs perjudicant a Catalunya. I jo crec que això és el cas més evident, no? Perquè aquesta decisió afecta a milers de persones a Catalunya, que ho hem vist en aquests dies, i perjudicar les persones de Catalunya és perjudicar a Catalunya. No està separada Catalunya dels seus ciutadans. I de vegades dona la sensació que hi ha partits polítics, i el cas de Junts és evident, que sembla que a Catalunya no hi ha catalans, no? Que tinguin problemes.
9: Són les paraules del senyor Zaragoza, diputat del Congrés per al PSC. Seguirem el que passi avui al Congrés a partir de les 11 amb un especial també al Matí de Catalunya Ràdio. Gràcies per acompanyar-nos.
7: Gràcies a vosaltres.
9: Per cert, que durant aquesta estona anirem sentint diferents veus també del Congrés, de diferents partits polítics, menys de Junts, que no volen parlar. I no ho entenc. Jordi Cominal.
1: Hauries de parlar amb els de Junts.
9: Però no ho entenc, perquè és que avui és un dia per explicar-se.
1: Estic totalment d'acord.
9: Si no s'expliquen... No, és a dir, la decisió està presa, d'acord? Ho han explicat, han fet un comunicat i ho han explicat. Però avui és un dia per donar explicacions i per fer-nos preguntes i per què no, exactament, i què proposen per canviar-ho, i com ho faran.
1: Jo crec que en la política moderna, que no vol dir d'ara, vol dir de fa com a mínim 15 o 20 anys, l'opció de no parlar és molt arriscada. I encara que a vegades no puguis explicar del tot, perquè evidentment deuen estar negociant, evidentment depèn de si els accepten el tercer decret o no, la posició es mourà o no es mourà gens, és evident que és incòmode, però crec que sempre és millor poder-te explicar que no pas deixar que els altres ocupin un espai que podries defensar tu.
9: Sí. No? Marc.
11: Sí, recapitulant les qüestions que hem anat dient, començant pel que comentàveu de l'oportunitat de les eleccions. Pedro Sánchez sempre busca una finestra d'oportunitat. És a dir, ell, en aquests moments, com deia en Toni, una de les possibilitats és que fossin el 14 de febrer, les eleccions, que, per cert, Toni, no passa res, jo celebro el dia dels enamorats per Sant Jordi, per tant, com que deies, per Sant Valentí.
34: Jo celebro els dos.
11: Jo soc més de Sant Jordi. Es comentà que volia dir aquestes eleccions el 14 de febrer, i fins i tot que hi havia barons del PSOE que el collaven perquè hi hagués aquestes eleccions abans de les municipals, perquè gairebé donaven per fet que ja perdien, i que, per tant, si en aquell moment a les eleccions generals guanyava PP i Vox, potser hi hauria una onada reaccionària, un altre cop a favor de l'esquerra, en certes autonòmiques que podien haver-hi en el maig i també les municipals. Aquesta era una opció. Ara, en aquests moments, no, com ja parleu, s'està parlant de la possibilitat d'aquest mes de novembre. És cert que, com deia en Jordi, és un mestre, en aquest sentit, Pedro Sánchez, des d'un punt de vista polític, i agafa tota finestra oportunitat, com he dit, i aquí en té una. La veritat és que Junts li ha posat un pont de plata perquè pugui anar per endavant i fer aquesta dicotomia dreta i esquerra. Dos, pel que dèiem, el decret. El decret ja arriba tard. Recordem que s'havia d'aprovar a l'abril. I en aquell moment el PSOE va arrossegar una miqueta els peus i Junts el va tombar juntament amb PP i Vox. Hauria pogut estalviar el cas de la Mari Carmen. El cas que deia la Laura de la Olga, una veïna de l'Hospitalet que es va suïcidar després d'estar 5 mesos desnonada. Per tant, anem tard. Anem tard davant d'una situació de crisi d'emergència social i nacional. I davant d'aquesta situació, mesures excepcionals. Podem parlar de les causes, podem parlar de com ha arribat fins aquí, podem discutir si ha estat culpa de la dreta, de l'esquerra, del mig o de qui vulguis. Però ara ens trobem en aquests moments on necessitem mesures excepcionals. La posició de Junts, ja per acabar. Realment, des d'un punt de vista personal, no la comparteixo gens, em sembla una vergonya. Ara, des d'un punt de vista d'estratègia seva, és el que estan fent durant tota aquesta legislatura. És a dir, estan defensant els lobbies, estan defensant la part de la dreta. Ho van veure fins i tot quan es van oposar a la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja.
9: Però aquí també hi havia el paper dels petits propietaris,
11: sí,
9: eh?
11: Sí, de la mateixa manera un petit propietari, de la mateixa manera de pime. Digue-li el nom que vulguis. Ricard, digue-li el nom de petit propietari, digue-li el nom de més defensar la part de la dreta que defensar més la ciutadania de carrer. I després també hi ha una altra estratègia que l'estan fent servir molt, que és intentar arribar a l'últim minut de la pròrroga. És a dir, sempre es presenten Junts com aquell qui esmena tota negociació, com la resta de partits no ho han fet gens bé, arribo jo a l'últim moment i ho arreglo. Ho van fer, per exemple, recordeu, amb el tema de l'amnistia, que ja van tombar el primer text de l'amnistia, que van dir que havia servit per posar més jurisprudència i segurament l'únic que deia això era el senyor Boye, perquè tota la resta de juristes i advocats de totes les parts van témer fins l'últim moment que amb el nou text fos inconstitucional.
1: Però s'ha demostrat que van fer bé.
11: Depèn. Tampoc sabies que havia passat en un primer. Si més no, s'ha allargat 2 mesos més l'amnistia. Uh-huh. Això seguríssim. I, per tant, quan jugues amb foc t'acabes cremant. I aquest moment, com ha dit en Jordi, que parlava ja de tercer decret, perquè ara sembla que Junts presentarà un tercer decret, doncs veurem què passa. Però la veritat és que això de jugar tant de temps al límit i de jugar més a favor de la dreta li pot passar factura. Ara, si en una part del seu electorat li va bé, aquesta és una altra discussió que teníem.
9: També s'ha de dir sobre això que Miriam Nogueras va venir dimarts, si no m'equivoco, o dimecres al programa i va explicar molt bé el punt en què estaven i fins i tot jo crec que es notava un canvi de to de Junts perquè això tirés endavant.
11: És que fins i tot, perdona, Ricard, han incorporat modificacions seves en el decret que s'havia d'aprovar.
9: Vull dir que la voluntat de Junts fins ahir era molt constructiva. Després, insistint també, tenen dret polític a defensar el que vulgui. Faltaria més.
1: Hi ha una màxima en el govern.
9: Cal saber més coses. Sí que et deixes, Un moment, no. Jordi, Toni. Sóc l'àrbitre.
34: Si no, calla el Jordi.
1: Dins de la manera de fer de Pedro Sánchez hi ha la de canviar el text dels decrets fins l'últim segon. És a dir, Junts és gat escaldat amb aquest tema. I, per tant, d'aigua tèbia fuig. Bueno. Perquè
11: Junts és aquell recurrent de cobrar
1: sí
11: per avançar.
1: Sisplau, ara sí que us demano, sisplau, que em deixeu dir dues coses.
11: Dues
1: coses. Per tant, que la Míriam pogués fer un discurs i que ara l'hagi canviat, perquè el PSOE ha canviat absolutament el que havien pactat amb Junts, doncs a mi això em sembla comprensible. De fet, una de les demandes de Junts era dir, compte amb les coses òmnibus d'aquelles que ens feu fer un tràgala, en aquest cas, amb 90 pàgines de decret.
11: Però aquí no hi és, això, Jordi?
1: Sí. Això ha canviat molt, i les pàgines del decret impliquen que hi ha moltes coses. I l'altra, si em permeteu, va molt amb la línia de... a més, una vegada que Junts li fa cas al Rufián, i ara ens estem enfadant. És a dir, quan el José de Zaragoza diu nosaltres no tenim majoria absoluta, tu has d'entendre que si ets un govern has de buscar pactes. Llavors, quan el teu principal defensor, que es diu Gabriel Rufián, diu, amb Junts l'entejas, o les tomes o les dejas. Bueno, doncs ara les deja... No? És a dir, i aquí, com que no et tragues tot el discurs de Podemos i d'Esquerra i no sé què, ets un dolent. Que en la tesi aquesta de dretes i esquerres anem a fer un exercici intel·lectual, jo crec. Val? Posem pel cas que ara resulta que Junts canvia d'opinió i sí que vota el decret.
34: Deixaran... És una possibilitat.
1: Vale. Deixaran de ser aquesta dreta feixista que cal matxacar? A veure, una mica de seriositat. Una mica de seriositat.
11: Jordi, no siguis de magot.
1: Bueno, estem aquí venent la foto. De Pepe Vox.
34: Protesto enèrgicament.
1: I tot depèn d'una sola votació.
11: I impugnarem l'àrbitre.
1: I amb una cosa que deia el Marc.
9: Et farem fora.
1: Quan ell parla de lobbies, jo crec que hem de subratllar que Catalunya és un país diferent d'Espanya. I sobretot,
11: segur.
1: I sobretot en la matèria econòmica. Per tant, el que a Madrid o estàs amb els fons voltor o estàs amb els que ho passen malament per pagar lloguer, a Catalunya hi ha la petita i mitjana empresa, hi ha el petit propietari, hi ha un model concret de caixes d'estalvi, hi ha uns valors d'estalvi. hi ha una manera de fer que en aquest cas, jo crec que el gran encert de Junts és dir als catalans, ei, no entrem en el debat de Madrid de poderosos contra pobres, sinó que nosaltres anem a defensar l'estructura econòmica que ha fet que aquest país sigui dels més rics del marc mediterrani.
11: Doncs si em permets...
9: Un moment, Marc.
34: Protestaré més.
9: Tindrà el torn Toni Bolaño i Laura Aznar. Però deixeu-me abans fer un cop

0: Dient que la precipitació persistiria avui tot el dia aquí al sud de Catalunya. Amb aquesta tendència anava avançant una mica cap al nord. Per tant, al Camp de Tarragona també hi haurà alguns xàfecs forts, però al sud del país, a les Terres de l'Ebre, hi ha perill que aquestes pluges fortes puguin caure en qualsevol moment del dia i fins i tot també del cap de setmana. Ara ho comentem. També tenim quatre ruixats a les comarques de Lleida. A la tarda poden arribar en altres llocs de l'interior. I al cap de setmana es preuen tempestes sobre el mar, tempestes que puguin afectar el litoral, tempestes més probablement que repetiran a les Terres de l'Ebre, que poden deixar dissabte 50 o 100 litres més, pràcticament. No és tanta pluja com avui, però és molt considerable. I dissabte també les tempestes que a la tarda poden aparèixer en altres comarques de l'interior, però més irregulars. El problema és la persistència d'aquestes pluges, que probablement s'allargarà tot el cap de setmana al sud de Catalunya.
1: Molta precaució aquest ordre de confinament. Recordem que està en marxa el Baix Ebre i el Montsià per aquestes inundacions greus, per les pluges torrencials que estan afectant el sud del país. Gràcies, Eloi. Fins ara.
0: Fins ara.
1: I afectacions també a les carreteres, Mireia Sala.
2: Sí, no es pot circular pel Baix Ebre i el Montsià perquè estan confinats, però igualment no es podria perquè estan tallades per inundació de la calçada 9 carreteres, entre elles les vies principals, la Nacional 340 entre Alcanar i Amposta, la C12 a Amposta i entre Tortosa i Roquetes, i la C42 a Tortosa. També estan tallades totes les carreteres locals al sud de Tortosa.
3: La lletra petita.
1: De seguida seguim conversant amb Laura Aznar, amb Marc Bataller, amb Toni Bolaño i amb Jordi Cominal. Un dels temes del dia, com dèiem, és els decrets, els dos decrets que en principi no s'aprovaran al Congrés dels Diputats i que a partir de les 11 seguirem en un especial aquí a Catalunya Ràdio als Parlaments, entre altres també de Míriam Nogueres, que hem de sentir també com justifica aquest no. Però abans, cada dia a aquesta hora, analitzem la lletra petita de l'actualitat amb l'analista i divulgador Marc Vidal. Bon dia, Marc.
4: Bon dia, Ricard.
1: El Congrés que votarà avui, tot i que sembla que no s'aprovarà, fer indefinits els lloguers.
4: I s'està venent com una idea nova, però això ja es va fer. La llei d'arrendaments de 1964 va consolidar la pròrroga forçosa, contracte indefinit i rendes congelades. Es volia un país de propietaris, una classe mitjana amb l'estalvi lligat al totxo que donés estabilitat. I ho van aconseguir, però fent ruïnós ser arrendador. La lletra petita ens diu que al cens de 1960 gairebé la meitat dels habitatges eren de lloguer i al 2001 només l'11%. El Banc d'Espanya va dir que aquella llei va reduir l'oferta i va deteriorar els edificis. Va protegir els de dins a costa dels de fora. I tot i assemblar-se, hi ha una diferència que ara ho complica tot. Entre el 59 i el 73 van marxar de l'estat espanyol uns 2 milions de persones. Aquell país exportava demanda d'habitatge. Avui la importa. De fet, el saldo migratori supera les 600.000 persones anuals. Desconec si algú, entre insults i retrets quotidians, estan pensant en tot això.
5: Pernil cuit, pernil dolç, pernil de York, en diem de diferents maneres. Però si està fet sense presses i amb matèria primera de la millor qualitat, es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
3: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
6: Ahir, a Coloris, la roba de la bandera amb destresa era en Sabés. És a dir, que en Sabés. Avui acabem la setmana a Suècia. Membre d'una dinastia de califes a mans del pop suec de 7 lletres. Membre d'una dinastia de califes a mans del pop suec 7 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
9: Diumenge és el vèrtex de la setmana, el punt en què una s'acaba i l'altra tot just comença, per fer pausa i analitzar a fons el que ha passat.
10: Per contrastar els relats que circulen per les xarxes i com ens influencien.
11: Per parlar amb els protagonistes de l'actualitat i descobrir les històries que hi ha al darrere.
12: Per sortir al carrer i veure què hi passa i com ens afecta.
9: Perquè entendre l'actualitat és mirar-la des de tots els punts de vista.
13: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
15: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a skoda.es.
16: Skoda. Si haguéssim de pintar de blau en un mapa mundi tots els llocs on podries anar amb els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'ONCE, quedaria tot el full blau. Quanta alegria que porten els rasques milionaris de l'ONCE, que reparteixen molts milions d'euros en premis. Rasques milionaris de l'ONCE, que bé que els surt repartir.
17: ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
18: Hola, tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons. Molt malament. Tornem-hi. Bàsicament volem dir-vos que... Ai, bàsicament sobrava. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú el Liber és Liber, el festival de l'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no s'hi val. Aquest cap de setmana Liber és Liber a Besalú.
19: Tasses perfectament apilades. Mmm, cafè a punt i somriure d'orella a orella.
20: Ja podem obrir...
21: Del 5 al 12 d'octubre arriba la comercia de la Festa del Comerç Local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país, música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
22: Fer cantar els arbres, la nova novel·la de Jordi Campoy. Cada arbre amaga una història i cada instrument neix d'un sacrifici. Fer cantar els arbres, Premi Prudenci Bertrana de novel·la.
23: Si per llegir el tiquet de la compra acluques tant els ulls que sembla que siguis en un duel al llunyà oest entre tu i aquell tiquet i tu, potser necessites venir a una de les nostres òptiques més properes al mes dels progressius. Ara, amb vidres al 50%. General Òptica. Veure-hi bé és una altra història.
24: Sota el sol del Mediterrani neix el cava Jaume Serra. Elaborat mitjançant el mètode tradicional, el mateix amb què s'elabora el xampany. Cava Jaume Serra. Qualitat amb caràcter mediterrani. Jaume Serra.
25: A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. No t'encallis amb les mates, amb la història, amb la química. No t'encallis amb les llengües, amb l'economia, amb la literatura. Sigui quin sigui el dubte, repte o problema, tens vídeos que t'ho expliquen de manera fàcil, ràpida i en català, i supervisats per mestres i professors.
26: Ciutadans de Catalunya.
27: No us ho creureu.
28: És més fàcil del que et penses.
29: Sorpresa.
30: Així que som-hi. A practicar.
26: T'acompanyeu?
25: Pregunta, inspira, aprèn. A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. Amb 3CAT Campus. Disponible a la plataforma 3CAT, a YouTube i a les xarxes socials.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: 10 minuts seran 2:15 del matí amb Laura Aznar, amb Marc Bataller, amb Jordi Cominal i amb Toni Bolaños, que el Toni es va movent amb una energia, i ara et deixo parlar, Toni. Per cert, que El País em diu que acaba de publicar també la data del 29 de novembre com a possible data d'eleccions anticipades, en aquest cas a les eleccions generals. Veurem si s'acaba confirmant, perquè ho publiqui El País, doncs és significatiu. Toni.
31: Bueno, jo crec que dona un canvi de guió important al llarg del dia d'avui. De fet, jo ara, en això a la taula, no sé si Junts no canviarà de posició, i potser també justifica que no tinguem cap portaveu del partit explicant la posició. Compte...
1: No tenim... L'explicació és perquè també s'està preparant per la compareixença que farà a les 11, que seguirem per cert en directe, i com que hi ha hagut canvis d'última hora, doncs també ha de preparar-se bé el text, però és veritat que Junts té més gent que podria posar-s'hi per donar explicacions. Sí, sí.
31: A veure, si algú tenia algun dubte de quina era la postura de Junts, la va donar ahir el president de Foment del Treball, el senyor Sánchez Llebre, al matí, quan va dir... el dilluns a la tarda, quan va dir que era una socialització encoberta de la propietat privada. Dius, bueno, ja està clar quina és la posició de la patronal, que representa els petits propietaris, però també els fons voltor, en la qual cosa parlem-ne. Per cert, parlant d'enquestes, Ricard, l'última enquesta de la Generalitat diu que més de la meitat del votant de Junts per Catalunya vol que regulin els preus, perquè no ho veuen clar, o sigui, perquè un 54 considera que són cars perquè la gent està fent negoci, i un 56% per als pisos turístics. Després anem a veure. El moviment de Junts i la convocatòria electoral col·loca el marc a l'escenari polític en el bloc de dreta i esquerra. Això li va molt bé al Partit Socialista. Li va bé a tota l'esquerra, Esquerra Republicana també, i fins i tot a sumar quan tingui un candidat, que aquest és el drama. Perquè aquí tenim que pensar que hi ha un trasbàs de 700.000 vots del PSOE cap a la dreta i 1 milió de vots que s'ha quedat de l'esquerra en general a casa, a la qual cosa compta. I deixa'm dir-li una cosa al meu amic, que admiro detenidament, que és el que més ha parlat, o sigui, els oients amb qui és.
0: Jordi Comiral.
31: A l'últim pla d'habitatge a Catalunya es va fer el 2009. Va canviar el govern, i tu ho saps bé, jo estava en un i tu en el següent, i aquest pla va acabar en un calaix. No s'ha fet cap més fins ara, que hi ha una crisi. I aquest decret solucionarà tot? No, però posa fre a moltes coses i sobretot dona tranquil·litat a moltíssima gent. Home, Junts el que té que decidir és si vol que els seus votants, que són llogaters o que tenen problemes a la hipoteca, quedin protegits o volen protegir els que manen en el partit. Això, cadascú fa el que consideri. Li anirà bé a Junts? Com deies, ostres, no ho sé, Jordi, no ho sé. Perquè a Carles Puigdemont tornarà, que està molt bé que torni, ja era hora, però es trobarà en una Catalunya que no és la que ell va conèixer i en una situació que això li passarà factura. Jo estic convençudíssim que li passarà factura. El 91% dels catalans volen una regulació de lloguers. 91%, enquesta de la Generalitat de 2025.
0: Atenció, perquè estem...
31: Me queden 5 minuts encara,
0: Ja els repartirem. Tenim tota l'estona. Un moment. Paula Brujats, bon dia, com estàs?
2: Bon dia, com estem?
0: Has pogut parlar amb l'entorn de Pedro Sánchez i ja parlen de 29 de novembre com una data més que factible,
2: Sí, hi ha com a mínim dues fonts de l'entorn de Pedro Sánchez que confirmen que ara mateix el president del govern espanyol estudia aquesta possibilitat. Ho decidirà en funció del que passi aquest migdia al Congrés i com es precipiti tota la votació dels decrets, però l'entorn de Pedro Sánchez veu una opció, convocar eleccions el 29 de novembre, serien els 54 dies que hi hauria a partir de demà, o, si no fossin immediatament, podrien ser fins i tot el 6 de desembre. Què és el que diuen? Que creuen que el moment és més oportú que mai per tota la onada d'indignació al carrer pel tema de l'habitatge. També ens diuen algunes fonts que hi ha les eleccions als Estats Units el 3 de novembre i que, per tant, poden ser un baló d'oxigen també per Pedro Sánchez en tota aquesta onada reaccionària
0: i França,
2: internacional.
0: Sí.
2: I França, exacte, que ja sabeu que Pedro Sánchez és un escenari còmode.
0: Israel,
2: el que passa és que també et dic, Ricard, que el que diuen altres dirigents del Partit Socialista és que no ho veuen tan clar. Per què? Perquè una cosa és l'escenari que tens a dia d'avui i l'altra el que pots tenir d'aquí a 54 dies, tenint en compte també que hi ha moltes causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez i del PSOE als jutjats, i que també s'ha de mesurar bé per no precipitar unes eleccions que podrien suposar, segons totes les enquestes, si no canviem tot aquest escenari actual, al final de Pedro Sánchez. I alguns dins del Partit Socialista creuen que el millor seria esperar fins l'estiu, que és quan tocarien.
0: Per cert, que es votaran a mà alçada. Això per petició del PSOE i Sumar, els decrets d'avui es votaran a mà alçada. Tània.
4: Sí, és una votació pública per crida, és a dir, un a un, es diu el nom de la persona, de cada diputat, i el diputat s'ha d'alçar i dir sí, no o abstenció. És una fórmula que preveu el reglament, l'han demanat, ho han registrat ja.
0: Això ja és el politiqueig, això ja. Per, no?
4: Sí, això és el retractar. No sabeu que estan parlant des del PSOE, estan fent servir també des de Sumar aquest verb, que es retracti junts a PP i Vox, que voten en contra. A la pràctica, el que ens fa és que s'allargui tot plegat, perquè una votació amb un botó és de segons, una votació un per un heu de comptar, que és mitja hora més per cadascuna de les votacions. Hi ha dos decrets, per tant vol dir que el resultat final, aquest veredicte que ara mateix és que es tomben aquests dos decrets, el coneixerem una mica més tard. Recordar que és una votació que es va fer servir també amb l'amnistia, llavors ho va demanar el Partit Popular.
0: Doncs veurem quina és la fotografia avui del Congrés dels Diputats.
31: Això té un sentit. Té un sentit electoral.
0: Si sí, clar, electoral sí, però això és politiqueig, no anem...
31: A totes les circumscripcions, tots els que voten que no, sortiran.
0: Sí, sí, veurem unes fotografies maques. Laura, va.
5: Sí, jo estiro del que plantejava abans el Toni, perquè estic d'acord, és veritat, això que comentaves, és raro, que estiguem tan d'acord amb això. No,
0: crec que el moment és aquest.
5: Sí, no, això és la cosa increïble. Feia molt de temps que no ens vèiem i el primer que ens hem dit és, ostres, feia molt de temps que no discutíem, perquè, com que feia molt de temps que no ens vèiem, no, amb això estic d'acord en que realment, i així ho apunta el CEO, així ho apunten diferents estudis de la Generalitat de Catalunya, una part important de l'electorat de Junts fins i tot valora millor les polítiques en relació a l'habitatge que fan altres partits polítics que són més intervencionistes en relació amb el lloguer, el topall, etcètera. Però vaig al tema aquest que esteu, bueno, que alguns heu argumentat de la protecció dels petits propietaris, perquè és que, o sigui, si aquest és el marc a partir del qual Junts diu que vota en contra d'aquests decrets, no té sentit si recollim el que diu el propi, els dos, fins i tot els dos decrets. El primer, en contra segurament del moviment per l'habitatge i en contra segurament del que proposaven alguns partits, el primer recull reduccions fiscals pels propietaris que rebaixin la renda respecte al lloguer anterior. És a dir, ja protegeix propietaris que no volen fer de l'especulació la seva forma de vida. I el segon que representaria un canvi estructural, el tema aquest d'allargar els contractes, és a dir, de prorrogar-los o renovar-los automàticament, el segon, en realitat, el que prevé és que el sistema estigui copsat per grans tenidors, per fons voltors. En realitat, el que diu és desincentivarem el fet de que vinguin fons voltors, aterrin aquí, buidin habitatges, comprin habitatges, els buidin i els venguin a un preu molt més alt. Vull dir que, en realitat, està pensat per protegir justament els llogaters i els petits propietaris. Per tant, si l'argument és que nosaltres som els que defensem i blindem els petits propietaris, no té connexió això amb el que expressen els dos decrets. Llavors, ni des d'aquesta argumentació té lògica el posicionament de Junts.
0: També és veritat que s'ha anat molt ràpid amb tot això, i per l'urgència, evidentment. Però aquí també hauríem de apel·lar a tots que això s'hagués pogut fer bé i fa temps.
5: Totalment això per descomptat.
0: Sí, mínimament. Perquè, clar, al final també és normal que qualsevol partit vulgui marcar la seva posició. Perquè, clar, en un moment d'urgència...
5: Ja. Sí, però és un moment d'urgència que és més important marcar la teva posició o protegir les persones que estan en una situació d'extrema vulnerabilitat.
31: El paper de Junts avui presentant un document per tornar a discutir un decret avui... Home, ja, això podria haver fet
6: servirà per servirà per demostrar que Pedro Sánchez no té cap interès en que això vagi endavant.
31: No, al contrari, que no té cap interès, Jordi, és Junts per Catalunya, que està en altres històries.
6: Respecte a això, deixeu-me dir tres coses, sobretot el que heu dit.
31: Com que tres?
6: El primer és un tema de posicionament. És a dir, esteu parlant molt de l'electorat de Junts, jo crec que l'electorat de Junts agraeix moltíssim que el seu partit es posicioni. I per altra banda, esteu assenyalant molt de dir és que Junts és representant de la PYME, és que Junts és representant del petit propietari. Sapigueu que això, per Junts,
31: dels fons voltor,
6: és fantàstic.
31: Dels fons voltor,
6: i que a Catalunya, perdoneu, i que Catalunya s'assenyali a partits que defensen una part de la societat que no és la que a vosaltres us agrada, no és legítim. La democràcia consisteix en que cadascú defensa un estil de societat.
31: Sí,
5: per tant, en aquest sentit... Aquests decrets defensaven els petits propietaris.
6: Ara vaig aquí. Moment. Hi ha un tema de model, i quan parlo de posicionament és aquest. És a dir, quan tu dius s'aturaran automàticament els desnonaments, ¿vale?, és a costa de que el propietari no cobris lloguers.
31: Jordi,
6: el decret no diu que l'administració ho paga, no ho diu en cap cas, no ho diu en cap cas.
31: No ho diu.
6: Però que això qui s'ho menja és el propietari. I aquest és una esmena a la totalitat de l'estat del benestar. Jo crec que estem d'acord en que l'escola s'ha de garantir via l'Estat, la salut s'ha de garantir via l'Estat. El que no pot ser és que ara els partits d'esquerra diguin que s'ha de protegir els llogaters, que jo hi estic d'acord, però que igual d'assumir és que tingui un pis. Que això deixi d'assumir-ho l'Estat, que ho assumeixin els privats. Això és trencar l'estat del benestar. Però, i això és el que s'ha dient...
31: És que no va aquí el decret, Jordi.
6: Acabo la tercera cosa que us volia dir.
31: Una versió anterior.
6: Ahir la nit va haver-hi una entrevista deliciosa al Mescat a una diputada d'Esquerra Republicana, no me'n recordo del nom. Us la recomano tots que la veieu, perquè veiem el nivell en el qual ens trobem. No? I hi havia un argument que jo crec que és molt interessant, que deia... Aquest decret no pot ser a la mida d'un sol partit. I un sol partit no pot imposar les seves tesis. I un sol partit ha de saber que la política és negociar. Clar, ara tots esteu pensant que ens referim a Junts. Jo crec que ens podríem... Això el mateix serveix per dir... bueno, pues que Podemos cedeixi, que Podemos
0: pues
6: entengui...
0: Però és que hi ha uns quants partits, no pot imposar, seguint la teva reflexió.
6: Etcètera. No.
0: Seguint la teva reflexió, que és un partit
6: i,
0: contra tots.
6: I encabat, si anem a eleccions, el que està fent Junts, jo crec que clarament és dir, mireu la importància que té que dongueu força als partits catalans, perquè amb 7 diputats sóc capaç de condicionar tota la gent espanyola. Ja des de l'amnistia fins a polítiques que marquen l'estat del benestar.
0: Ara us deixo parlar, però abans estem pendents avui, mentre està passant això a Madrid, sí, del que està passant a Catalunya, del sud del país i la situació de pluges complicades. Saludem l'alcalde de Roquetes, Ivan García. Ivan, què tal? Bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
0: Quina és la situació ara mateix a Roquetes?
7: Bueno, una mica de desbordament. La nit ha sigut molt intensa. Tenim zones del municipi urbanes inundades. Tenim una xarxa de camins molt àmplia que està intransitable i ara comencem a mirar quins danys hi han per a començar a activar maquinària pesant i poder restablir al màxim la normalitat. Però, com dic, ha sigut una nit molt complicada, molt complicada. Mm.
0: En el vostre cas teniu escoles, les heu tancat?
7: Sí, sí, a falta de que el govern prengués les decisions que li pertoquen, com a alcalde i jo i companys d'altres municipis, ahir la nit ja vam fer el decret de tancament de les escoles perquè era inconcloent rebre avisos dient que caurien més de 200 litres i no tancar les escoles i evitar al màxim la mobilitat. Per sort, ho vam fer quan tocava.
0: Però vau fer el decret vosaltres?
7: Sí, sí, un decret d'alcaldia perquè des del departament ens va ser impossible contactar-hi, no ens arribava cap informació i al final vam tirar pel dret en decret d'alcaldia i es va tancar les dues escoles, la llar d'infants que tenim i també l'institut, que també de retruc afecta a altres municipis del Baix d'Ebre, però el que volíem era evitar al màxim aquesta mobilitat, que de fet s'ha vist fa una estona que, com sempre, ha arribat tard el confinament de tota la gent de la nostra comarca. Per tant, vam fer bé de fer el decret i este matí hi havia certa tranquil·litat pel que fa a moviment. Mm.
0: Doncs, alcalde, gràcies i recomanar també i insistir en la precaució també a la ciutadania. Eh? Fins a les dues del migdia, sí, molta precaució.
7: Sobretot respectar totes les restriccions que hi haguen i ara és hora dels equips tècnics de treballar per a restablir la normalitat el més aviat possible.
0: Gràcies, alcalde de Roquetes. Que vagi bé.
7: Gràcies a vosaltres.
0: Són les 9:35. Fem dos minuts i ara seguim escoltant alguns dels protagonistes que avui viuran aquest debat al Congrés dels Diputats i també en tertúlia en Àgora amb Laura Aznar, Marc Bataller, Toni Bolaño i Jordi Cominal.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
9: I ara, uns instants per saber les últimes notícies que ens porten des del Corte Inglés. Bon dia.
10: Hola, bon dia. Si et fa falta un televisor o una rentadora, o se t'ha avariat la nevera, fins i tot si vols renovar els mobles de la cuina, tenim bones notícies per tu. Perquè fins diumenge al Corte Inglés t'estalvies l'IVA en electrònica i electrodomèstics i molts més articles. A més, tens finançament 100% per clients amb targeta El Corte Inglés. Estalvia't l'IVA en televisors, mòbils, ordinadors, so, frigorífics, rentadores, forns... També en electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany, i tot amb els tecnoavantatges que només et pot oferir El Corte Inglés, com l'assegurança gratis de 3 mesos, també a la web i app i a Hipercor. Aprofita-ho i estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts articles més, amb finançament 100% per clients amb targeta El Corte Inglés. Fins diumenge 4 d'octubre. Per compres superiors a 200 euros, finançament ofert per financiar El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions a elcorteinglés.es. I recorda't que t'esperem al nou club del gourmet del Corte Inglés Diagonal a la 5a planta. Vine a descobrir una nova proposta gastronòmica en un espai renovat que et sorprendrà. Ara, a la 5a planta, gaudeix del nou club del gourmet de la Diagonal. I això és tot per avui. Molt bon cap de setmana a tothom!
9: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5a temporada d'Eufòria. Entra a 3cat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
11: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Wow!
12: Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
13: Peugeot.
14: Aquest dissabte 3 d'octubre, la cultura popular torna a omplir l'entorn de la Sagrada Família. De 2:15 del matí a les 2 de la tarda, vine a gaudir dels falcons, gegants i esbarts en una festa oberta a tothom. Serà una mostra de la diversitat del patrimoni festiu del país. Més informació a sagradafamilia2026.org.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Són les 9:37. Quin matí més animat que es viu també durant la publicitat. Eloi, com estan les pluges ara mateix? Doncs no estan.
16: Plou.
0: Sí, plou, suposo que sí que plou. Tenim l'Eloi? Diuen que sí, però no el sentim. Bé, doncs no tenim l'Eloi. Són les 9:38. De seguida ho actualitzarem. Laura Aznar.
5: No sé on ens havíem quedat, perdona.
0: Volies respondre al Jordi Cominal.
16: Jo també, si em deixeu després.
5: Pues que comenci el Marc, perquè ara mateix no. Estàvem discutint a la publicitat. Ah, sí, no, ja me'n recordo.
0: Acabes de cedir la paraula, eh?
5: Perdó.
0: Mira, espera, fem una cosa, anem a ordenar-ho. A veure, Eloi, hola, ara sí.
5: Perdó, m'havia oblidat.
0: Vinga, va. Com tenim les pluges?
17: Doncs mira, van avançant molt lentament cap al nord. Llavors, això és una bona notícia perquè alliberen una mica la precipitació a la zona de Montsià. No hi ha tanta intensitat de pluja, tot i que es preparen noves tempestes que puguin arribar en aquests sectors de les Terres de l'Ebre, i segueix plovent amb moltes ganes, fins i tot amb més ganes, al Baix Ebre, arriben les pluges a la Ribera d'Ebre, arriben les pluges al sud del Baix Camp, arriben també a la Terra Alta, per tant, tota aquesta massa de precipitació tan intensa que hem tingut aquest matí es va estenent. Pensa que fa una estona destacàvem...
0: Ui...
5: Ep.
17: Però és que ara hi ha llocs del Baix Ebre...
0: Destacàvem, perdona, que s'ha tallat. Què destacàvem?
17: Destacàvem pluges de més de 200 litres al Montsià. Ara al Baix Ebre també tenim pluges que arriben als 200 litres i que podrien continuar sumant, perquè els models meteorològics indiquen que avui, durant tot el dia, la precipitació quedarà estancada aquí al sud de Catalunya, Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, i fins i tot també de cara al cap de setmana. No amb tanta intensitat, però durant el cap de setmana es podrien anar repetint aquestes precipitacions, potser una mica més irregulars, però que encara podrien acumular, per exemple, demà de 50 a 100 litres en alguns llocs de les Terres de l'Ebre.
0: Uh-huh. Estarem pendents, Eloi. Gràcies per la previsió. En cas, precaució fins a les dues, eh? Això és important. Són les 9
17: fins a les dues o més, eh?
0: O més.
17: Que es pot allargar.
0: Molt bé, doncs ho informarem. Gràcies. Són les 9:39. Tenim més declaracions. Per exemple, la diputada d'Esquerra Republicana al Congrés, Edna Estrems.
18: Junts està defensant, en realitat, un percentatge molt petit dels catalans i catalanes que no arriba a l'1% de la població, que té moltíssims pisos. Ens hauríem de preguntar per què ho fan. Però, en tot cas, el Partit Socialista és corresponsable, en gran part, de que avui tinguem la situació que tenim dels problemes d'accés a l'habitatge.
0: Ens havia d'atendre també avui aquí, però hi ha hagut un lío, l'Artes TV3, en tot cas són declaracions a matins de TV3. Laura, ara sí.
5: No, només volia matisar una cosa que deia el Jordi abans perquè crec que no és real. És a dir, sobre el tema de les compensacions, el que establia el primer decret era que si no s'ofereix una alternativa habitacional, haurien de ser les comunitats autònomes les que assumissin el lloguer de les persones vulnerables, pagar-lo i després ho compensaria l'Estat. Però és que això és el mateix que deia el decret que Junts ja va tombar a l'inici d'aquest any, el mes de gener, que també preveia mesures compensatòries i Junts també ho va tombar. Per tant, aquest argument segons el qual és que què passa amb els pobres propietaris que se quedin sense cobrar les rendes de lloguer és fals, cau, no té sentit. Llavors, no pot ser aquest l'argument. Han d'haver-hi altres, segur, i estaria molt bé escoltar Junts per saber quins són els arguments. Però les mesures compensatòries existeixen.
6: Sí. És que necessito respondre, sí, ho sento, perquè, clar... Mira, vaig a un cas concret. A Catalunya ja hi ha algunes mesures compensatòries per part de l'administració pública, la Generalitat, val? Ens trobem que els llogaters, que sembla que estiguem aquí criminalitzant els llogaters, en la seva gran part paga.
5: Clar.
6: I fa tot el que pot perquè a casa seva es visqui amb la màxima dignitat i fan tots els esforços del món.
5: Acosta moltes vegades de no poder accedir a altres coses.
6: Com tothom. També els que tenim hipoteca ens estem de moltes coses. O sigui, com tothom. Això comencem a normalitzar determinats discursos. Llavors, estem amb el tema dels pocs que no paguen. Dels pocs que no paguen, que és un embolic. Llavors, un cas concret de... En alguns casos, els que no paguen són conflictius. Llavors, després d'anys de no cobrar lloguer, els llogaters aconsegueixen que la Generalitat faci fora el que no pagava i que, a més, la Generalitat assumeixi la rehabilitació del pis. Perquè, evidentment, aquest llogater, quan el fan fora, és una actitud normal destrossar la propietat.
5: No és una actitud normal.
6: Deixem acabar. Llavors, la Generalitat diu, escolta, això, com que és un tema de protecció, jo he d'assumir la reparació. Molt bé. i li imposen al propietari un parquet d'una qualitat 10 vegades inferior al parquet que hi havia. I el propietari diu, escolta, el parquet era d'unes determinades característiques, i la Generalitat li diu, o aquest o res.
5: Sí, llavors s'està posicionant en contra d'aquest decret perquè el parquet no és el que voldria.
6: Jo no parlo en nom de Junts, jo parlo...
16: Però s'estan d'un cas puntual.
6: No, és que si vols em deixes tot el dematí, anem parlant. Jo el que dic és que el decret diu, i d'això ja ho trobarem.
16: No, ben bé així.
6: I a mi em sembla molt bé. A mi, clar, és que és un decret de l'Estat que diu, i això ja ho pagaran les comunitats autònomes, molt bé. En quina partida pressupostària? Com es compensarà? Tot això no està previst. I el decret no explica com es pagarà. El que diu el decret és, propietari, no es pots fer fora, ja ho trobarem. Em sembla...
5: No, això no és el que diu el decret.
6: Mireu-vos el que diu.
16: Marc, sí, dues coses. Per tant, entenc, Jordi, que si ho digués, ho especifiqués una miqueta més, iria vot a favor? Bueno, li hauríem de preguntar a la Míriam Nogueres.
6: Jo vull venir en qualitat de diputat.
16: Perdó. No s'ha de dir la pregunta, perdoneu. Escolteu, recuperant el fil del que dèiem, i tornem, si vols, amb dades. Dades de l'IDESCAT. Un 35% dels llogaters estan en risc de pobresa. Un 11% dels petits propietaris també. Per tant, aquí s'ha de defensar. Pregunto. Primera.
6: A tothom, no?
16: A tothom, evidentment, però en aquest cas hi ha una part que només defensa una part.
31: Els fons voltor no són petits propietaris.
16: No, està parlant de petits propietaris, eh?
31: Sí.
16: Dos, abans en Jordi em deia que no parlem de lobbies a Catalunya, que no n'hi ha.
6: No he dit això.
16: Potser no era la paraula encertada.
6: La PIMEC no és un lobby d'aquests.
16: No, potser no era la paraula encertada, diré doncs que Junts defensa la patronal. Fins aquí crec que hi podríem estar tots bastant d'acord en aquesta taula.
6: I això és dolent d'entrada?
16: No. És legítim, simplement. Val. És una exposició.
31: És una opció.
16: Tu pots defensar la patronal o pots defensar la gent del carrer. A partir d'aquí,
6: llavors, però
16: tu mateix
6: quan
16: és legítim.
6: Quan dieu que d'entrada uns defensen la patronal, quan defensen la patronal, em sembla al·lucinant que us estranyi.
16: Bueno.
31: Jordi, la patronal influeix en Junts, que no és exactament el mateix.
6: Com les acampades influeixen en les esquerres. És el mateix.
16: Un segon. Àrbitre, em dones...
0: Sí, estàs parlant.
31: Està comprat a l'àrbitre.
16: No em deixen...
0: Sí, per Jordi Borda, que és el director de la ràdio.
16: Exacte. Hem de... Parlar amb Jordi Borda?
0: No, has de parlar. Endavant.
16: Torna a agafar el fil. És legítim, evidentment, per això és la política i pots defensar uns i els altres. Simplement dic que avui s'està posant més en evidència. Dos, el segon decret, tan polèmic d'aquesta pròrroga automàtica, mirem a Europa. Es fa a la majoria de països. Es fa a Itàlia, es fa a França, es fa a Portugal. Regne Unit ho acaba d'aprovar. A Itàlia, per exemple, diu... 4 més 4, és a dir, el lloguer són 4 anys i es pot prorrogar 4 anys més, i si no compleixes, hi ha una indemnització de 36 mesos. Aquí estàvem parlant de 12. I també mirant-se la lletra petita. Indemnització si el tornes a posar al parc de lloguer. És a dir, si tu vols recuperar el pis per tu o per la teva família, no hi ha indemnització.
6: Mirem el de Gran Bretanya, és molt interessant el que diu.
16: Sí, mira-te'l. Mira-te'l que s'acaba de provar ara mateix.
6: Mira
16: quan està la mitjana del preu a Gran Bretanya.
6: I diu, en això de la pròrroga automàtica, li diu, es pacta l'increment anual.
16: En cas d'un mes de no pagament,
6: fora del pis.
0: Jo.
16: Aquí també ho pots fer-ho.
6: I també pots vendre. Hi ha la llei d'arrendament.
16: Sí, però tu l'has denunciat. Una altra cosa és que la justícia vagi lenta.
0: Són 3:15. Hi ha un exmilitant de Junts, però de l'entorn potent, que fa una pregunta que diu... Diu, algú de l'acampada hauria votat Junts per donar suport als decrets? La resposta és no.
31: No.
0: Diu, i algú dels votants de Junts hauria deixat de votar-los per això?
31: Jo aquí tinc dubtes.
6: No tingueu ni un dubte.
31: Mira, anem d'enquestes.
5: Doncs,
31: avui
5: la gent que representa Junts,
31: país,
5: llavors, ojo, eh?
31: El País Publica també són diferents, ha fet una enquesta.
6: Són diferents del que penses tu. Clar.
5: Jo és el que deia al principi. Si tu aspires a governar, aspires a que la teva base electoral sigui molt diversa.
16: I ampliar-la.
5: El que vol dir que segurament hi ha moltíssima gent que té condicions molt diferents. També deus tenir llogaters en la teva base electoral.
31: Quan tens
6: unes expectatives de 50 diputats al Parlament, el que dius tu és ben cert. Quan tens unes expectatives de minvança electoral, tu intentes que el teu core... estigui fidel a tu, i el que està emetent Junts és que defenso això.
16: No vol pujar Junts d'expectativa electoral? Pregunto.
6: Pot ser que no vulgui baixar?
31: Mira,
16: sempre has d'intentar pujar.
0: Un minut passa de 3:15 del matí. Toni Bolaño.
31: A veure, Al final, tothom parlem en nom de, diem, el que volen els votants de Junts, el que volen en contra, o sigui, anem a les enquestes, que són les úniques dades més o menys raonables, insisteixo, més del 50% dels votants de Junts volen control de preus. Mira, avui El País també publica una enquesta d'Espanya.
6: Una esmena, només. Digue'm, quants votants de Junts es consideren de dretes? Bueno, què diu l'enquesta? Zero!
31: En aquests moments són de dretes. O sigui, si els agrada o no els agrada...
6: Si agafes l'enquesta, et diran que zero són de dretes.
16: Aliança Catalana també diuen que no són de dretes.
6: No, doncs ja està, llavors aquesta és la valor de l'enquesta.
31: L'enquesta que avui publica El País diu que el 55% dels votants de Vox, volen baixar preus.
0: Sí.
31: El 65% dels votants... del lloguer, perdó, el 65% dels votants del PP també. I això, que Junts no ho ha vist, en les dades que té aquí, sí que ho ha vist la senyora Ayuso, que direu, ostres, està dient barbaritats, o és que està intentant sortir del debat de baixar preus o no baixar preus, per dir que les acampades de Sol i les acampades d'arreu d'Espanya és una conspiració judeomarxista, poc menys orquestada des de Moncloa, que, en fi, això ja a mi em fa riure, per mantenir el poder de l'esquerra a Espanya. Què està fent?
5: Hi ha analistes que també diuen això.
31: Treure... treure a l'escenari polític en una altra història. No és dretes i esquerres, sinó és contra Sánchez, que és el discurs que han perdut. Per això el senyor Almeida també va corrents a intentar arreglar el cas de la Mari Carmen per evitar tenir aquest problema. Junts avui que ha aconseguit fer un escenari que a l'esquerra li va bé. Tindrà que reorganitzar-se, però pot mobilitzar el seu electorat. I a Junts això no li va bé, perquè serà una campanya molt dura i al final defensar segons quins interessos no els portaran en lloc. I per cert, compte que avui encara no hem matat a l'os, eh?
6: Ja.
31: Compte que no hem matat a l'os. O sigui, en aquests moments a Madrid hi ha moltes veus que m'estan dient, perquè avui el telèfon no para, de que, bueno, a veure què passa, que potser
0: sí, perquè Pedro Sánchez mai fa allò previsible, no, també. No? Junts.
31: Estic parlant de Junts. Que potser hi ha una extensió en un dels decrets, eh? En l'altre està clar que seria votar en contra.
0: Són les 9:49, anem a sentir més veus, per exemple, el Partit Popular, que votarà en contra dels decrets. A aquesta hora podem saludar Nacho Martín Blanco, diputat del Partit Popular al Congrés. Nacho, què tal? Bon dia.
13: Bon dia, Ricard.
0: I gràcies per acompanyar-nos. El Nacho és una veu sempre moderada, que sempre es vol sentir, tot i que en aquest cas el Partit Popular votarà que no en aquests dos decrets. Per què votaran en contra?
13: Doncs perquè considerem d'entrada que l'utilització que ha fet el govern d'una situació que en tot cas és una situació difícil, dramàtica, com és el cas de la senyora Mari Carmen, és certament una forma de fer política molt irresponsable i oportunista. Considerem que el que s'està fent amb els dos decrets, en definitiva, perjudicarà al conjunt dels llogaters, lluny de favorir-los, els acabarà perjudicant, perquè creiem que les mesures que s'estan adoptant el que faran és precisament augmentar els preus, fer pujar els preus, generar una pressió sobre el mercat de l'habitatge que no és el que necessita el nostre país. Considerem que hi ha coses que s'han de fer en l'àmbit del mercat de l'habitatge, però no són precisament aquestes mesures, que són mesures intervencionistes perjudicials per l'economia del país, i per tant aquesta forma de fer política és curtterminista i en definitiva no podem fer una altra cosa per responsabilitat d'Estat que votar en contra d'aquests decrets.
0: Deixem anar un moment cap al Congrés dels Diputats, Tània, perquè està parlant en aquests moments la ministra Isabel Rodríguez.
4: Se está yendo después de la... Ai, acaba de marxar la ministra. Mira, just abans,
0: llàstima,
4: el que s'havia parat molt ràpidament perquè anava a preparar la intervenció, i el que ha demanat és una reflexió a Junts per Catalunya. Els hi deia que queda encara una hora perquè comenci el ple i els exigia que s'ho repensin, que passin a l'abstenció i permetin que es votin els dos decrets. I atenció, perquè ha tornat a repetir aquesta frase que hem comentat del tuit de Pedro Sánchez. Diu, si no es vota, arribarà l'hora de la veritat per tothom, per tots els diputats i diputades. Per tant, una frase que ha insistit Isabel Rodríguez recollint les paraules del president espanyol i que doncs deixa aquí una flaire de possible avançament electoral en el pati del Congrés.
0: Doncs pressing Junts, de nou. Tothom està parlant de Junts perquè és el protagonista d'avui. Falta una hora perquè comenci aquest Congrés dels Diputats. Tania, l'ambient per això. Has vist algun diputat de Junts entrant?
4: Doncs de moment no hem vist a ningú de Junts per aquí, no, sí que hi havia gent de Sumar. També ens han explicat que el diumenge es reunien tots els grups que estan conformant aquest espai a l'esquerra del Partit Socialista. Ens deien fons del partit que si hi ha un avançament electoral, ells estan preparats. Sabeu que encara no tenen el candidat o candidata, o almenys no l'han fet públic, però davant d'aquesta opció que sobrevola, el que diu Sumar és que per ells no serà, que ells poden estar preparats si s'avancen les eleccions. I també veiem alguns membres dels comuns del Partit Socialista, molts estan amb la tesi de que sí, de que creuen que el president podria avançar, d'altres doncs en desconfien, però tots el que ens diuen és que només ho sap el president i que per tant és una idea que està en el cap del president. Recordem que avui vindrà a votar però no té agenda pública al matí. Si voleu, ara hi ha Alberto Ibáñez també de Sumar, que el podem sentir en directe.
19: Sentim-ho. Aquí la gente diga si está a favor de que se desahucie de manera libre en este país a personas que llevan 70 años en sus casas. Que digan si están de acuerdo en que miles de personas, también catalanes y catalanas, mañana les suban el alquiler 300, 400 euros. Si les parece normal que fondos buitre compren edificios completos para echar a la gente y que vengan turistas. Y esto lo va a tener que decir Junts, pero también lo va a tener que decir el PP valenciano, Vox, y efectivamente hoy nos jugamos muchísimo. Hoy lo importante es que no se tumba un gobierno. Hoy se tumban medidas que son imprescindibles para que la gente no se suicide por perder sus casas. Y cualquier otra respuesta no está haciendo la pregunta que quiere la calle.
4: Sumar está preparado para un avanzamiento electoral del 29 de noviembre. ¿Estaría preparado Sumar para un avanzamiento electoral?
19: Bueno, yo creo que ahora el que cal fer es apretar a Junts, al Partit Popular y a Vox para que voten a favor de la gent. Y en tot cas, quan arribi ese moment, estic convençut que des de Compromís defensarem al País Valencià una candidatura ampla que vinguin els companys i companyes de la resta de les esquerres.
0: Doncs queda clar. Estàvem parlant, gràcies, Tània, fins ara. Estàvem parlant amb Nacho Martín Blanco, diputat del Partit Popular al Congrés dels Diputats. Perdona, Nacho, que t'he interromput, però és que parlava la ministra i també volia saber si hi havia alguna última hora. No sé com ho llegeix també des del Partit Popular el fet que hi hagi aquesta pressió cap a Junts i que estiguem ara mateix en aquesta situació.
20: Doncs jo crec que la posició de Junts en molts aspectes de la vida pública, de la política del nostre país, és imprevisible, i jo crec que també Junts és víctima de les seves pròpies contradiccions. Al capdavall ha estat un soci principal del govern tots aquests anys, amb polítiques erràtiques, moltes vegades contràries als interessos dels electors potencials o els suposats electors del propi partit, i per tant és normal que hàgim arribat a aquest punt amb una pressió per un partit que ha tingut una manera de procedir certament contradictòria tots aquests anys.
0: Tot això, si el PSOE s'obrís a renegociar el contingut dels decrets en els propers dies, vostès s'hi asseurien?
20: Bé, és que jo crec que la posició, la manera com ha plantejat tot el que té a veure amb aquests decrets i en la política, en definitiva, d'habitatge al PSOE, ha estat tan irresponsable, tan, diguem-ne, amb una vocació de generar bàndols i d'assenyalar bons i dolents, com sempre, amb una aproximació moralista a la realitat del país, doncs jo crec que, evidentment, la situació no afavoreix un acord amb el Partit dels Socialistes, i sembla bastant improbable l'escenari que plantejava Ricard. Uh-huh.
0: A tot això, vostè considera que estem parlant d'uns decrets elaborats de manera oportunista, per tant?
20: Sens dubte. Jo crec que són decrets elaborats de manera oportunista, i francament, jo com a diputat, l'altre dia llegia el preàmbul de la norma del decret llei, i em semblava certament esperbarant el fet que en una norma que es publica al BOE apareguessin expressions com Mari Carmen és una senyora que ha sido víctima d'una política machista retrógrada que proviene d'una dictadura. Més enllà de la, diguem-ne, de les falsedats que hi pugui haver en aquesta frase, perquè si parlem d'una política que prové d'una dictadura, segurament la senyora Mari Carmen sigui més víctima d'una reforma de la llei de arrendamientos urbanos de l'any 94 que no pas de la política de la dictadura franquista, i jo crec que no és raonable que al BOE, al Boletín Oficial de l'Estado, aparegui un text que és bàsicament sembla extret d'un pamflet de l'extrema esquerra. Per tant, jo crec que això no és raonable, i em sembla certament preocupant la manera com s'ha plantejat tota aquesta qüestió per part del govern, amb la voluntat d'aprofitar el drama d'una senyora per treure'n rèdit polític i desviar l'atenció de tots els assumptes, diguem-ne, més controvertits que envolten el govern.
0: Nacho Martín Blanco, diputat del Partit Popular al Congrés. Gràcies per acompanyar-nos.
20: A vosaltres, com sempre. Bon matí.
0: Et deixo parlar, Toni, que anaves dient que no amb el cap. De fet, també ho has dit a l'antena. Hi ha un empresari important a Catalunya que em diu que legislar sobre l'impacte moral de les imatges de la Mari Carmen és una barbaritat i considera que, quan la transició, després d'un atemptat terrorista, totes les forces d'esquerra demanaven que el govern no legislessin sota aquest impacte emocional, doncs ara també s'hauria de fer per tranquil·litzar la situació. Toni.
31: Ja, també segurament aquest empresari defensa el mercat lliure i una mica depredador. Vale, em sembla perfecte.
6: El mercat lliure està bé, no?
31: Sí. A veure,
6: o què?
31: Bueno, però el mercat és lliure relativament, perquè quan és lliure
6: la
31: llibertat
6: això.
31: Acaba en llibertinatge, no anem bé. Però deixa'm que contesti al Nacho, que em sap greu que digui aquestes barbaritats. La senyora aquesta, la Mari Carmen, igual que els meus pares, van jugar un pis de renda indefinida i el va jugar el meu pare, igual que el pare de la Mari Carmen. Perquè en aquell moment les dones no podien jugar un pis ni podien tenir un compte corrent. O sigui, anem a situar-nos. Llavors, si haguessin jugat la parella al pis, no hi hauria cap subrogació i no se li havia tingut que aplicar la llei. Que el jutge el que ha fet és aplicar la llei, perquè ja era una tercera. Però bueno, ara que el Partit Popular defensi la dictadura, ja és l'últim que em faltava. Però per això ja està Vox.
0: Jordi.
6: Jo crec que sobre casos concrets, tal com dèieu que per la tertúlia no és el millor, i puc estar-hi d'acord, molt menys per legislar. I en aquest sentit sí que jo crec que estic a anys llum del Nacho Martín Blanco i va quedar palès el dia que vam coincidir aquí a l'estudi, no? El que ens està dient és una cosa que en part sí que té un punt de raó, no? Que és l'emocionalitat que envolta aquest debat és gairebé irrespirable. Converteix qualsevol esmena tècnica o qualsevol canvi d'opinió política al mainstream emocional en ser mala persona, que és el que deia ahir, per exemple, la diputada d'Esquerra Republicana. Són males persones. No són males persones, veuen el món diferent que tu.
16: És que la política són emocions, també.
6: Evidentment. Però per això hi ha dues cambres, per això hi ha determinats procediments en el qual de l'emoció es passa a la proposta tècnica. O el que deia avui la directora del periòdico, del relat es passa al BOE. I, per tant, sí que és veritat... Això que diu aquest noi de Podemos que ara parlava, o de Compromís, que a vegades també cal veure on hem anat a parar amb el País Valencià en determinats posicionaments, tot serà culpa d'aquest, tot serà culpa d'això, passarà això, passarà l'altre. Escolta, ningú vol que passi això. Però no serà pel vot avui del decret. És perquè fa 12 anys que qui governa no ha canviat res perquè això no passi. I això ens ho hem de poder dir. Que cal un acord transversal per temes d'habitatge? Cal. Que aquí no han d'haver aquests apriorismes ideològics, per tant, tothom pugui cedir una mica i s'arribin a mesures de protecció? Sí. Però no serà culpa de que avui no s'aprovi un decret. Serà culpa que durant 12 anys cap govern d'esquerres, ni a Madrid, ni a Espanya, ni a Barcelona, ni a Catalunya,
5: no
6: ha fet res...
5: Que no tots d'esquerres en els últims anys a Catalunya?
6: Els últims 8 anys a Madrid?
5: A Madrid.
6: Podemos i PSOE. A Barcelona, a PSOE i Comuns, sí?
5: Sí.
6: I ara
5: a Catalunya.
6: I ara a Catalunya...
5: Hi ha hagut alternança en el govern.
6: Últims anys, govern d'Esquerra en solitari i ara Partit dels Socialistes.
5: I primer de Junts i després d'Esquerra en Junts.
6: Si voleu, anem 80 anys enrere, però els últims 10 anys, a tot arreu, han manat les esquerres, que avui surten a dir que si Junts no vota una cosa, s'ensorra el món. Nois, que heu estat fotent 14 anys manant. És que, clar, jo crec que hem de ser honestos. I hi ha una cosa més... Aquest decret gestiona els lloguers que ja existeixen. No genera ni una plaça més de lloguer nou, que és el problema real. És més, crea un càsting de selecció de llogaters que perjudica moltíssim a la gent més necessitada. I l'elefant de l'habitació és que, segons els estudis del Banc d'Espanya, diu que a Espanya fan falta 1 milió d'habitatges. Deixeu-vos estar de decrets i de Mari Carmen. On són aquest milió d'habitatges? Què s'està canviant per construir-los? Res.
0: Un moment, perquè tenim més veus. Gerardo Pisarello és portaveu dels Comuns. Senyor Pisarello, què tal? Bon dia.
1: tal? Molt bon dia.
0: Abans de res, no sé si vostè sap res del possible avançament electoral, perquè acabem de conèixer fa pocs minuts, ho ha dit en aquest cas la vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz, que ha tingut una conversa important amb Pedro Sánchez i que es vol mantenir amb absoluta discreció. Ho ha dit a la cadena SER, ara ho escoltarem. No sé si sap detall, entenc que si es vol mantenir en discreció vostè també s'hi mantindrà, eh? Però si ens pot fer una fotografia d'en quin moment polític s'està vivint ara mateix des del govern espanyol.
1: Bueno, l'únic que puc dir és que davant l'anunci impresentable del PP, de Vox i ara de Junts, de que deixaran caure aquest habitatge que no només portaria més Mari Carmen, més Olga l'Hospitalet, més tantíssima gent de casa nostra, nosaltres estem disposats pel que calgui. Jo crec que ara prenent nota d'això, ja s'han convocat mobilitzacions davant la seu de Junts, la gent no és idiota, la gent sap quan s'estan fent servir excuses que no corresponen. Escoltava ara un dels intervinents parlant de les polítiques de les esquerres. Jo vull recordar les polítiques de Convergència i Unió com va fer el pacte del Majestic amb el Partit Popular, seguint les polítiques d'habitatge d'Aznar, seguint les polítiques d'habitatge de Rajoy, plantejant retallades en matèria d'habitatge públic.
0: Sí, deia el Jordi Cuminal l'any 96, això va ser.
1: Sí, exacte. L'any 96, però després també quan va arribar el govern Rajoy, aprovant també les retallades que va plantejar el govern Rajoy. O sigui, ja coneixem quines són les respostes de la dreta, el que passa és que jo no m'esperava això. Jo no m'esperava que el president Puigdemont pugui tornar després de l'exili i que el posicionament polític de Junts fos un posicionament en aquests termes, que ja dic, va en contra de milers i milers de catalans i catalanes, molts d'ells segurament fills també i filles de Junts, i per tant és incomprensible. I ho hauran d'explicar molt, molt clarament, perquè crec que la indignació al carrer és molt gran en aquest moment.
0: Mira, Isabel Díaz Ayuso acaba de fer un tuit que diu o comunisme o llibertat. Diu, aquesta és la batalla que es lliura ara mateix a Espanya.
5: Tota l'estona, vull dir, sí. No és la primera vegada que fa aquest...
0: Va d'això, senyor Pissarello?
1: Bueno, va de serveis públics, va d'habitatge digne, va de treball digne o de privilegis o de fons voltors governant a les nostres ciutats. Va d'això, de democràcia o oligarquia. Els fons voltors, aquests fons estrangers que estan saquejant les nostres ciutats, no representen a ningú. No es presenten a eleccions, però volen manar cada dia. L'alternativa a això, com en qualsevol democràcia avançada, és protegir els serveis públics, protegir els drets socials, fer complir l'article 47 de la Constitució, que mandata els poders públics a impedir l'especulació, i és garantir un habitatge digne. Les propostes que estan sobre la taula no són propostes que vinguin de països estranys o de països comunistes, són propostes que ja existeixen.

I avui, per tancar la setmana, volem posar el focus en la cultura i, concretament, en tot allò que passa als equipaments culturals del nostre municipi. Aquesta tarda, la xarxa d'equipaments culturals de Sant Just ha posat en marxa una nova programació que s'allarga fins al desembre i que inclou cursos, tallers, conferències, itineraris, activitats familiars i propostes vinculades al patrimoni. I més enllà de la quantitat d'activitats, hi ha una qüestió que ens sembla profundament interessant: el paper que tenen aquests espais en la vida quotidiana del municipi. Els centres cívics i els equipaments culturals no són només llocs on anar a fer un curs o assistir a una conferència, també són espais de trobada, de relació i de participació ciutadana. I és especialment això el que ens sembla interessant, veure com aquesta programació també es va adaptant a les necessitats dels veïns i veïnes. Un exemple el trobem al Centre Cívic Soledat Sants, on s'han incorporat noves propostes a partir de les demandes de les persones usuàries, com per exemple un nou grup de ioga que començarà d'aquí molt poc. També hi ha una aposta per arribar a públics diferents, des de les noves famílies de Masllui fins als adolescents, amb el nou taller d'escriptura creativa a Can Ginestar, passant per les persones interessades en la història, l'art, la filosofia, l'astronomia, la gastronomia o el patrimoni local. Perquè al final, una bona programació cultural no és només una suma d'activitats. També és una manera de fer municipi, de generar espais de trobada i de donar opcions perquè cadascú pugui trobar aquella proposta que li desperti la curiositat. I potser aquesta tardor és un bon moment per mirar l'agenda, per descobrir alguna activitat que encara no coneixem i simplement sortir de casa per aprendre alguna cosa nova. I on podem trobar aquestes agendes? Doncs molt senzill, al web santjust.cat, també al web de la xarxa d'equipaments culturals de Sant Just i, evidentment, als centres cívics, als equipaments del poble, trobareu el tríptic on hi ha tota la informació d'aquesta programació de tardor. Sant Just es mou i nosaltres amb ell. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla. Bon dia! I arrenquem, com sempre, donant un cop d'ull al sumari. Avui, 2 d'octubre del 2026, arrenquem amb les notícies de Sant Just. Tot seguit també farem un repàs a les portades dels diaris i marxarem a la secció de les efemèrides del dia, a l'espai Ramblejant, al temps, i també en algun moment o altre tocarem a la Palmira per la carta del dia. Avui divendres, a l'entrevista del dia, parlarem de diverses qüestions del municipi. També avui farem balanç de l'actualitat política amb en Joel Reguant, que està candent l'actualitat política, sobretot al Congrés dels Diputats. I també avui Arantxa Limón ens deixa l'espai d'astrologia per descobrir el mapa astrològic dels propers dies. I tancarem el magazín d'avui amb en David Fernández parlant de psicologia.

0: Entrevistes, tertúlies, entreteniment i, sobretot, la veu dels veïns i veïnes i també de les entitats del poble. Informació, proximitat i entreteniment per començar el dia ben connectat amb Sant Just. La Rambla de dilluns a divendres de 10 del matí a 1 del migdia. Escolta'ns al 98.fm, a radiodesvern.com i segueix-nos a les xarxes socials @larambla981. La Rambla, passa-t'hi, no t'ho pensis.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau.
2: Smooth Jazz Club.
1: 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
0: I esperem un segon? Ara sí. És un quart d'11 del matí. Faltava només un segon per arribar a un quart d'11 del matí. Ara ja passa d'aquesta hora i saludem a Mariona Sales, cap d'informatius, que la tenim aquí al micròfon 1 de l'estudi 1 de Ràdio Desvern. Mariona, bon dia.
3: Bon dia, Dani.
0: Com estàs? Benvinguda al programa.
3: Molt bé, molt bé.
0: Ja cap de setmana, Cap de setmana.
3: Exacte.
0: Plugeta? Cap de setmana plugeta, no? Sembla?
3: Bueno, ja veurem.
0: Carles,
3: la pinta que
0: Carles,
3: sí, perquè no surt el sol des de fa 3 dies.
0: Sí. No, jo crec que tindrem plugeta demà. Sembla que sí. Després ho comentarem amb el Carles Rius. Molt bé, doncs vinga, repassem les notícies d'avui. Repassem l'actualitat de Sant Just Desvern. I els titulars de la jornada passen per Sant Just, que implanta un nou registre genètic caní per identificar els gossos a través de l'ADN. També parlarem de Sant Just, que dona el tret de sortida a la vacunació contra la grip i la Covid-19 a la regió sanitària. I tancarem amb el bus JT, que manté la tendència a l'alça i suma més persones usuàries. I arrenquem parlant de medi ambient.
3: Parlem de medi ambient dient que l'Ajuntament de Sant Just posarà en marxa durant el mes d'octubre un nou registre genètic caní amb l'objectiu de facilitar la identificació dels animals i actuar davant l'abandonament d'excrements a la via pública. La incorporació de l'ADN dels gossos al cens municipal serà obligatòria, tot i que no substituirà ni el microxip ni la inscripció al cens municipal d'animals de companyia. La identificació es farà a partir d'una mostra de saliva presa de l'interior de la boca del gos. El registre permetrà comparar mostres d'excrements recollides al carrer amb perfils genètics incorporats al sistema i, si hi ha coincidència, identificar la persona responsable i iniciar el procediment sancionador corresponent. Durant els 3 primers mesos de la campanya, la prova serà gratuïta per la persona titular i del quart al 6è mes l'Ajuntament assumirà el 50% del cost i a partir del 7è mes ja no hi haurà bonificació. Abans de l'inici de la campanya, el consistori informarà els punts habilitats, els centres veterinaris col·laboradors i a tots els passos que caldrà seguir.
0: Marxem a la segona notícia del dia. Parlem ara en categoria de salut, perquè a Sant Just Desvern també ens cuidem i cuidem les persones.
3: Exacte, i és que el cap de Sant Just ha acollit aquest dijous, 1 d'octubre, ahir, l'inici de la nova campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 de la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Sud, abans que la vacunació es desplegui al conjunt de Catalunya aquest dilluns, 5 d'octubre. En aquesta primera fase, la campanya impulsada pel departament s'adreça als col·lectius més vulnerables, entre els quals hi ha les dones embarassades, les persones majors de 80 anys i les persones que viuen en residències. També es vacunarà els infants menors de 5 i el personal docent, sanitari i sociosanitari dins del desplegament inicial de la campanya.
0: I tanquem en clau de mobilitat.
3: Parlem de la línia del bus urbà Justram, el JT, que continua guanyant persones usuàries després de més d'un any de funcionament amb el nou itinerari. Segons les dades de juliol i agost, el nombre de viatgers ha crescut un 21,5% i un 13,4% respectivament, en comparació amb el mateix període de l'any anterior. L'increment és encara més destacat si es compara amb les dades d'abans de la modificació del recorregut, un 39,1% més al juliol i un 44,4% més a l'agost. L'evolució confirma la consolidació del servei i l'augment de l'ús del transport públic entre les persones usuàries. Aquest creixement s'ha acompanyat de diverses actuacions per millorar la comoditat i l'accessibilitat, com la instal·lació d'una nova marquesina a Can Candeler i d'una butaca a la parada situada a la part baixa del barri. A més, està prevista la creació d'una nova parada davant de l'Ajuntament per facilitar l'accés a equipaments com Can Ginestar, l'Ajuntament i l'Església.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs aquesta és la informació del dia. Amb això tancarem la setmana i ara fem un repàs ampliat dels titulars. Sant Just implanta un nou registre genètic caní per identificar els gossos a través de l'ADN. La prova serà gratuïta durant els 3 primers mesos i permetrà relacionar excrements abandonats al carrer amb els animals inscrits al registre. Sant Just dona tret de sortida a la vacunació contra la grip i la Covid-19 a la regió sanitària. La campanya comença amb els col·lectius més vulnerables i s'estendrà al conjunt de Catalunya el 5 d'octubre. I tanquem amb el bus JT, que manté la tendència a l'alça i suma més persones usuàries. El servei registra increments de fins al 44,4% respecte l'abans del canvi de recorregut i incorpora noves millores d'accessibilitat. Doncs ara fem una petita pausa, acomiadem a la Mariona, que avui hi ha molta feina a redacció i és divendres, ja ho sabem, i avui també toca a l'espai del Sant Just en un minut. Mariona, emplacem els oients, com fem sempre, a l'espai de portades. Avui fem una miqueta abans a escoltar-te els informatius, els butlletins informatius de les hores en punt i també a l'informatiu edició migdia quan acabi aquest magazín.
3: Exacte, Dani, ens escoltem ara.
0: Molt bé, Mariona, fins ara. I amb vosaltres, no creieu que ens oblidem, no creieu que no farem portades, perquè les farem, i les farem després d'aquesta petita pausa. Fins ara.
4: Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Un programa de converses amb artesans de la paraula cantada. Persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar. O bé, amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio Desvel, el 98.1 de la freqüència modulada. Programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausats.
5: Quan compreu per internet, vigileu quina informació us dona el web sobre l'ús que farà de les vostres dades personals.
6: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
7: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
0: És un quart i mig d'11.

I encetem, com sempre, amb la portada del diari Ara. Avui, divendres 2 d'octubre, destaquen en cultura a Kiefer, en estat pur, a la Pedrera. Primera monogràfica de l'artista alemany a Catalunya amb una setantena d'obres. Nosaltres tindrem l'entrevista amb la Pedrera la setmana vinent, on destacarem diverses qüestions de l'artista i també d'aquesta exposició a la Pedrera. Passem a més notícies, perquè avui també hem de parlar de l'emergència habitacional. Junts decideix fer caure el decret antidesnonaments i és que el partit de Puigdemont demana que retiri el text i es negociï de nou, però la Moncloa respon que no ho farà. El PNB, Podem i el CC també confirmen el suport al projecte que prohibeix fer fora de casa les persones vulnerables. I marxem a Ceuta. Pressió per suspendre l'asil en casos com el de Ceuta. Diversos estats europeus amb governs conservadors pressionen la Unió Europea perquè sigui possible suspendre les sol·licituds d'asil en casos d'emergència migratòries, com la que hi va haver a la ciutat espanyola de Ceuta a l'estiu. Dos notícies més per tancar la portada de l'Ara. L'alerta vermella per pluja paralitza l'Ebre i el País Valencià. Renfe suspèn diversos trens al corredor mediterrani i els interessos del deute dels Estats Units s'enfilen al 5,3%. La incertesa provocada per Trump resta confiança en el país. És moment de destacar el periòdico en català. Una dona sobreviu a dos intents d'execució per injecció letal a Tennessee. I és doncs una de les imatges que podem veure en miniatura, en aquest cas, a la portada del periòdico d'avui divendres. Destaquem també el govern, que mantindrà els dos textos amb el suport de Podem, el PNB, Esquerra, entre d'altres. Junts rebutja els dos decrets d'habitatge i n'exigeix la retirada. Com podíem llegir també en la portada del diari Ara, la proposta que avui arriba al Congrés no assegura la construcció del milió d'habitatges que necessita Espanya i algunes de les accions per protegir l'inquilí poden fer que els propietaris retirin pisos de lloguer.

I avui parlem de Sateliot. A la imatge principal del periòdico veiem doncs l'equip de Sateliot que celebra l'èxit del llançament ahir. I és que Sateliot llença 5 satèl·lits. La companyia barcelonina ja té 10 dispositius en òrbita per crear una xarxa que comuniqui zones sense cobertura mòbil. Marxem a parlar de Barcelona, que haurà de modificar fins a 1.500 semàfors per complir la nova normativa. La DGT admet una pròrroga per limitar l'ús del senyal groc intermitent i això ho podem llegir a l'Espai Persones, pàgina 26 i 27. Marxem a més qüestions. Parlem ara de l'ús a Espanya de les teràpies hormonals per la menopausa, que es triplica. També fem lectura de la notícia que parla del pare del nadó ferit. Diu que no recorda haver-li fet cap mal. Marxem a la davantera del Barça. En esports, a l'Espai Persones, trobem a Clàudia Pina. Les jugadores volem estar on hi hagi més competitivitat. I això està tot a la portada vermella. Marxem a la blava. La Vanguardia en català destaca avui la crisi de l'habitatge. Junts tomba els decrets d'habitatge i demana a l'executiu que el refaci. El grup de Puigdemont alega que també defensa els petits propietaris i insta a negociar una nova norma en lloc d'un pedaç. Marxem a la imatge del dia, on podem veure els Reis que aniran a Ceuta el dia 13, però no Sánchez. La Sarsuela i la Moncloa han acordat que els Reis visitaran Ceuta i Melilla els dies 13 i 14 d'octubre. Els acompanyarà el ministre Ángel Víctor Torres, comandament únic per a la crisi migratòria, i que, en aquest cas, Pedro Sánchez no hi anirà. Felip VI i el president van coincidir ahir al foro La Toja, on va ser premiat l'expresident portuguès Marcelo Rebelo de Sousa. I és el que podem veure a la fotografia i és amb el que doncs, acompanyen i complementen aquest titular de que els Reis aniran a Ceuta. Marxem a l'espai internacional. Parlem d'Israel, que acusa d'islamista suïcida el copilot de l'avió. La intel·ligència israeliana creu que el tripulant que va intentar estavellar l'aeronau va actuar sol. Marxem a Tennessee, on també destacàvem al periòdico aquesta dona que viu amb estupor el fracàs de la injecció letal a una condemna. Més qüestions. Avui hem de destacar també, abans de l'abril, que direm adeu a les capses de 30 pastilles d'antibiòtics. A la Pedrera, Kiefer estrena una gran exposició a Barcelona. I també parlem de marihuana. Les màfies intenten captar Mossos. Tanquen portada amb el que fem, nostàlgia analògica, inclou cartelleres de cinema, podem fer lectura també doncs, una mica més fresca, més refrescant d'aquest bloc doncs, de cultura setmanal, el que fem a La Vanguardia en català.

és moment de la darrera portada del dia, és moment de destacar la portada del Punt Avui d'avui divendres 2 d'octubre del 2026. El Punt Avui destaca en música la OBC, que està llista per una sala endavant. Inicia temporada amb Beethoven, amb Chopin i amb Gerard. En aquest cas, el francès Ludwig Morton n'és el director titular per aquest cinquè curs. Les estrenes de la setmana destaquen Iñárritu, que recordem que fa metamorfosi en Tom Cruise en una poderosa sàtira política. Estem parlant de Digger, que aborda el canvi climàtic a partir d'un guió amb suspens. Marxem a destacar també La memòria del punk amb veu de dona. La novel·la Ella també hi era, de Johnny D, reivindica el paper de la dona a l'escena punk barcelonina al voltant del Cafè Voltaire. Destaquem també l'espai al d'ahir. A l'1 d'octubre, l'embat es manté en el 9è aniversari de l'independentisme, situa les urnes com a única sortida. És a dir, que en aquest 9è aniversari, el bloc independentista situa les urnes com a única sortida. Marxem a les cròniques, destaquem Hi érem, hi som, hi serem. També l'1 d'octubre era La massa, i tanquen portada amb l'esportiu. Pressió de Florentino a la UEFA pel cas Negreira. El Madrid envia un informe i el Barça diu que està tranquil. Doncs nosaltres també estem tranquils, com el Barça. Per què? Doncs perquè avui és divendres, tanquem setmana i marxem a gaudir del cap de setmana. Hi ha moltes coses a Sant Just. Després ho destaquem a l'Espai Ramblejant, però recordar que tenim l'Oktoberfest, tenim les terrasses musicals, déu-n'hi-do la teca que hi ha a Sant Just aquest cap de setmana. Breu pausa musical, tornem de seguida amb les efemèrides, amb Ramblejant i amb un seguit de qüestions que gaudirem aquí amb tots vosaltres, aquí, a Ràdio Desvern. Fins ara.

i ara és moment de destacar les efemèrides del dia. Què va passar tal dia com avui 2 d'octubre? Doncs bé, marxem a l'any 1910, quan es va inaugurar a l'Hotel Ritz de Madrid. També el mateix dia, però l'any 1966, es va inaugurar l'estadi de l'Atlètic de Madrid, el Vicente Calderón. Marxem a l'any 1970, quan el president estadounidenc Richard Nixon va visitar Espanya. A l'any 2003, el sud-africà John Maxwell va guanyar el Premi Nobel de Literatura. I a l'any 2020, Rodrigo Rato abandona la presó després d'obtenir el tercer grau. Tanquem aquest bloc amb el 2023. El Nobel de Medicina va ser per Kathleen Caricó i Drew Weissman per les seves investigacions sobre les vacunes contra el coronavirus. I qui va néixer tal dia com avui? Doncs per una banda, Mahatma Gandhi, líder religiós i polític indi, a l'any 1869. També va néixer tal dia com avui Donna Karan, dissenyadora de moda estadounidenca, l'any 1948. I Maribel Verdú, actriu espanyola, que va néixer l'any 1970. I en defuncions trobem a Carmen Rossi, l'any 2007, actriu espanyola, a Pedro Peña, actor espanyol, que ens deixava el 2014, i també va traspassar tal dia com avui Rogelio San Luis, dramaturg espanyol, ara farà 2 anys, a l'any 2024. I avui es celebra el Dia Internacional de la No Violència i el Dia Mundial del Somriure. I és per això que avui us volem dedicar a tots i a totes aquesta cançó meravellosa, a mi com a mínim m'agrada moltíssim, i que crec que bé, que no sé, aviam si us convenç. Deixem un segonet i us la poso. Vinga, va, que ja la tenim. És de Nat King Cole, com que avui és el dia del somriure, us deixem amb Smile.

I ara toca ramblejar una estona. I avui ens aturarem en unes notes informatives, farem petites píndoles informatives aquí a l'espai de Ramblejant i donarem un cop d'ull a l'agenda d'activitats pel cap de setmana, però ei, si heu estat previsors, previsores, aquests dies que les hem anat dient, segur que heu apuntat les activitats més destacades o com a mínim aquelles que us ve més de gust fer. Doncs vinga, marxem a parlar de l'edició del butlletí d'octubre que destaca la posada en marxa del registre d'ADN, com ja hem destacat, ADN caní, i l'arribada de les festes de tardor. El número d'octubre del butlletí municipal, que estem a punt, a puntet de rebre a casa, però que ja es pot llegir en format digital, recull l'actualitat de Sant Just Desvern amb especial protagonisme per les noves mesures de civisme i benestar animal. Les festes de tardor, la sostenibilitat, la salut mental i també diverses iniciatives socials, culturals i esportives al municipi. Aquest número destaca la portada a la implantació del nou registre genètic caní, una eina que permetrà identificar els excrements abandonats a la via pública i també reforçar la convivència ciutadana. La incorporació de l'ADN dels gossos al cens municipal serà obligatòria i la campanya s'iniciarà durant aquest mes d'octubre. Marxem a parlar també en l'àmbit de benestar animal. En aquest cas, el butlletí també repassa les principals mesures impulsades per l'Ajuntament per fomentar la tinença responsable d'animals de companyia, així com les actuacions de protecció i benestar animal. Pel que fa a mobilitat, el butlletí també informa del creixement continuat del bus urbà JT. També en matèria de sostenibilitat, Sant Just consolida els bons resultats en gestió de residus. I parlant del Dia Mundial de Salut Mental, sota el lema Teixir vincles és fer salut mental, el municipi impulsa diverses activitats de sensibilització per promoure les relacions de suport i de benestar emocional de la ciutadania. I aprofitem per fer un punt i a part aquí, perquè en aquest cas, un punt i seguit serà, perquè en aquest cas a Ràdio Desvern també hi participarem i col·laborarem amb un programa en directe, un programa especial del Dia Mundial de la Salut Mental que celebrarà davant del CAP del Centre d'Atenció Primària de Sant Just. Allà realitzarem un programa en directe el 16 d'octubre. Apunteu-vos-hi per si ens voleu venir a veure la Rambla en directe el 16 d'octubre davant del CAP, davant de l'ambulatori de Sant Just. Parlem d'esports, parlem del voleibol Sant Just, que s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana Femenina de Superliga. També al butlletí podrem llegir el Congrés de les Dones del Baix Llobregat, que avança a la celebració de les 6enes jornades feministes de la Diada Nacional de Catalunya, també en resum de la jornada de l'11 de setembre. Ens parla també del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, una nova edició del projecte expositiu Mons a l'espai Mercart i diverses actuacions per millorar la via pública. També destacar l'entrevista del mes a l'Associació Sant Just amb Jorp Amnécar, amics coincidint amb el 25è aniversari de l'agermanament i tanca amb la programació de festes de tardor que sabeu que ja estan a tocar.

I què més, Dani? Què més? Què més tenim? Doncs bé, que sapigueu que també avui hem de parlar de forma breu perquè tenim tota la setmana vinent també per anar desgranant i explicant més punt a punt les qüestions que va tractar el ple la setmana passada, però avui volem fer un petit resum perquè el ple municipal ordinari del mes de setembre es va celebrar dimecres 30 a les 7 a la sala de plens de l'Ajuntament. Abans de l'inici de la sessió a les 6 va tenir lloc el torn de precs i preguntes de la ciutadania i entre els punts destacats de l'ordre es va aprovar inicialment la modificació del Pla General Metropolità per actualitzar els usos i les condicions d'edificació dels polígons industrials de Sant Just, també el conveni amb l'àrea metropolitana de Barcelona per executar actuacions de millora de la xarxa d'abastament d'aigua potable i també vam destacar que l'aprovació definitiva de les bases generals per l'adjudicació d'habitatges de lloguer també està en marxa. Ho vam destacar fa uns dies aquí al programa, ho tornem a repetir ara, i és que podeu trobar tota la informació, tots els punts del ple a santjust.cat, també a radiodesvern.com tenim informació al respecte, i bé, recordar que podeu veure la sessió plenària al complet al YouTube de santjust.cat. I ara sí, destaquem les activitats per aquest cap de setmana. És que ja ho hem fet, aquests dies ja ho hem fet. Hem anat comentant aquelles activitats, aquella agenda de cara als propers dies, però avui volem fer un recordatori, perquè hi ha algunes que se'ns obliden i no pot ser que se'ns oblidin. Apuntem-nos-ho. Terrasses musicals, 15 dies, avui divendres, demà dissabte i diumenge. Terrasses musicals, edició tardor, edició octubre, i en aquest sentit doncs podrem gaudir, per exemple, aquesta nit, el Telepizza Sant Just, el Bar Binar i també el Samboran. Demà serà torn dels pisos i diumenge del Cafè Bistró, dissabte tanmateix del Cafè Bistró, del Trinis Cafè Bistró, i el diumenge del quart set restaurant Lounge, en aquest cas doncs al carrer Maria Montessori. És un breu repàs de les terrasses musicals. Recordar que teniu tota la programació al web de l'Ajuntament. També destacar que tenim dues sessions de jugateca ambiental, una al Parc del Mil·lenari dissabte i una altra diumenge al Parc de Torreblanca. Dissabte és el torn de l'Oktoberfest al Casal de Joves, la tercera edició amb menjar i begudes típiques alemanyes, música en directe i activitats per grans i petits, que demà s'inaugura la instal·lació Records d'enlloc a l'espai de lliure creació Carme Malaret, que avui és l'entrevista del dia. Parlarem amb Carme Malaret i també amb l'Almudena Jiménez sobre aquest projecte audiovisual. I bé, recordar que dissabte també tenim la discoteca inclusiva, Matilda el musical i el ioga solidari, que arriba diumenge, ioga solidari pel Nepal, a l'escola Renata Ramos París. I això és tot el que podem avançar, no tenim més temps, però fem un petit recés musical i tornem de seguida amb el temps amb en Carles Rius, aquí a Ràdio Desvern. Seguim!

0: 7 minuts per arribar a les 11 del matí. Lasciatemi cantare con una guitarra in mano, aquest italiano. Ai, quina meravella, quina cançó. Toto Cutugno, aquí a Ràdio d'Esvern, el meu italià fatal, ja em fa cares al Carles. I ara sí, marxem a l'espai del temps. Toto Cutugno.
1: Toto Cutugno.
0: Vale, Toto Cutugno. És que sort que et tinc a tu, perquè...
1: Abans no, però això em fa vell, Tampoc sí, et pensis tu. Bueno, jo era un crio, Jo era molt petitó, quan cantava aquest tio, això és dels anys 70.
0: Deixate-me cantar.
1: Sí, té unes quantes. A més, es va posar molt de moda aquest paio, perquè molta gent d'aquests que eren cantautors, d'aquests d'orquestra de poble, que anaven amunt i avall i cantaven melodies així tristones, perquè era una època on la balada italiana, doncs, funcionava bastant i se'n feien moltes. Doncs hi havia aquests típics cantants que anaven així de festes majors i tal i cantaven aquestes cançons, i el Toto Cutugno era un dels més interpretats de les seves cançons, sí.
0: Quina meravella. Doncs vinga, marxem a l'espai del temps, marxem a destacar diverses qüestions de cara al cap de setmana, però avui ens centrem també en el dia d'avui divendres. Carles, la previsió del temps, jo estic mirant la finestra mentre et parlo, bastant de núvol.
1: Continuem amb un dia molt gris, el que passa que depèn de la influència dels vents que tenim, tot i que són humits de mar cap a terra i aporten núvols, depèn de la direcció i el recorregut, hi ha en algunes zones de la costa catalana on precipita molt i en altres, doncs, no tant. Ahir, per exemple, teníem un dia molt amenaçador, semblava que anés a ploure, el Garraf queia en grans quantitats d'aigua i el Baix Llobregat sí que va caure alguna coseta cap al litoral, però a Sant Just, per exemple, 4 dècimes de litre. Però va estar tot el dia amb un cel força amenaçador, amb alguna tímida clariana, però amb un cel amenaçador. I avui continuem igual, és un divendres on tenim el cel que amenaça, que de tant en tant cauen algunes gotes, que pot anar fent durant tot el dia alguna goteta, però clar, no té res a veure amb el que està passant al Montsià i al Baix Ebre. Són dos comarques on els nens no han anat a l'escola, on ahir ja va precipitar més de 200 litres per metre quadrat, i a hores d'ara, avui, a 2, o sigui, són les 10 del matí, doncs portem 10 hores d'aquest 2 d'octubre, a l'Ametlla de Mar hi han caigut 162 litres per metre quadrat, al Perelló 182, fins a les, ara us ho diré, però això és fins les, crec que les, fins a 2:15 del matí. O sigui que realment són precipitacions molt bèsties. I com més a baix anem, encara és més bèstia, perquè, per exemple, tenim una estació oficial de la Generalitat de Catalunya que es troba a les Cases del Canà, pràcticament a la frontera amb el Castelló, que han caigut ja 220 litres per metre quadrat. Altres poblacions de l'interior també estan rebent. Mas de Barberans estan amb 131 litres per metre quadrat, però, en canvi, prop de Tortosa, el Dover, estan amb 25 només. O sigui que tot el que és aquest litoral, també a l'Aldea, és un altre d'aquells punts que està pràcticament dins del delta de l'Ebre, 101 litres per metre quadrat. Varia molt d'on t'abas, però, per exemple, estem tenint cap al Montsià i al Baix Ebre precipitacions molt intenses que haurem d'anar seguint, i que ho va fer ahir, ho continua fent avui, i tenim avisos de perill molt alt, o sigui, 6 de 6, a totes aquestes comarques que comentàvem del sud de Tarragona. I a hores d'ara, si mirem el radar, també fa molta patxoca, perquè la precipitació és molt important, pràcticament des de Tortosa fins, diríem, al Garraf. O sigui, en tota aquesta zona del litoral i entrant cap a la costa, les pluges són importants i algunes d'elles són en forma de tempesta. Hi ha algun petit, a l'Alt Penedès, per exemple, hi ha un petit forat on no plou, però, per exemple, a la resta, és realment la precipitació és molt important, i aquesta precipitació entra fins ben endins, entra fins a Igualada i fins i tot agafa tot el que és el Matarranya, la franja de Ponent fins a arribar pràcticament a la Vall d'Aran, també hi ha precipitació en aquests moments. O sigui que tenim una meitat sud-oest-oest que plou molt i una meitat est-nord-est que no plou gaire a Catalunya. Però al llarg de les properes hores no descartem aquesta possibilitat que també el Baix Llobregat, doncs, es vegi afectat per precipitació. A hores d'ara hi ha una tempesta que, segons la previsió del radar, que hi ha unes imatges que les genera el radar per si mateix, hi ha una tempesta enfront de la costa del Baix Llobregat i del Garraf que podria entrar al llarg de les properes hores aquí a Sant Just d'Esvern, o sigui, properes hores o propers minuts. Ja veurem si acaba afectant d'aquesta manera, perquè a vegades aquestes tempestes, quan estan al mar, descarreguen amb molta intensitat, i quan arriben al litoral, quan toquen terra, doncs afluixen una miqueta. Però, per exemple, a Sant Boi creiem que podria ploure amb molta intensitat, ja veurem si ens acaba afectant a Sant Just i a la zona del Barcelonès, però vaja, avisos del Servei meteorològic amb un risc molt alt que afecta comarques del Garraf, del Baix Penedès, del Tarragonès, però el Baix Llobregat no el col·loca aquí, en aquest avís. Però bueno, això va evolucionant amb els darrers minuts. Ahir teníem en Francesc Mauri que el pobre va molt atabalat aquests dies perquè és un home que és tremendament prudent i encara que estigui tot el dia tapat et dirà que hi haurà una miqueta de sol perquè el vulgui gaudir. És un home doncs, que sempre es frena molt a l'hora de fer previsions i engrescar-se amb el que podria passar. Uh-huh. I ahir, quan ensenyava el mapa dels 5 dies vista, doncs deia, no foteu ni cas això. No foteu ni cas i tenia una part de raó perquè el pobre deia cada dia, cada 12 hores estan canviant els mapes. És una autèntica animalada, però aquesta situació cada 12 hores varia. Aquest matí només les comarques del sud de Tarragona s'haurien d'haver afectades per precipitacions i a hores d'ara hi ha precipitacions molt intenses que abarquen fins pràcticament el Baix Penedès i una zona del Baix Llobregat. O sigui que va com va evolucionant, uh-huh. I per això la previsió que estem marcant és un divendres amb una miqueta de tot, potser fins i tot amb alguna clariana, amb temperatures clarament més baixes, un dissabte i un diumenge que seguirem jugant el mateix, potser diumenge a la tarda és el dia que podria ploure més a Sant Just, però el dissabte i el diumenge dies variables, alguna estoneta de sol, amb temperatures que baixen, temperatures que doncs, ens quedarem amb 22 o 23 graus, o sigui que podem celebrar aquests dies de tranquil·litat, i la setmana que ve n'hi haurà més, però potser dilluns tenim una pausa, però la setmana que ve sembla que continua la inestabilitat.
0: Demà, per tant, pluja tot el dia, Carles?
1: No, demà estarem en un dia gris, poden caure gotes en algun moment, però fins i tot hi haurà alguna ullada de sol. On podria estar tot el dia tapat i pluja, podria ser diumenge.
0: Molt pendents de l'Oktoberfest, que celebra demà el Casal de Joves, i que ja vàrem dir que si hi havia alguna actualització ho faríem saber als nostres oients. Carles Rius, una abraçada, cuida't molt i dilluns més.
1: Bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana. Ara, butlletins.
2: Si no hi ha un gir d'última hora, es rebutjaran amb els vots de Junts, Partit Popular i Vox. I segons diverses fonts també de la Moncloa, això podria precipitar el final d'aquesta legislatura i portar-nos fins a unes eleccions el 29 de novembre o el 6 de desembre, que és una altra data que ara mateix també està sobre la taula. David Madí, què tal? Bon dia, com estàs?
3: Bon dia.
2: I gràcies també per acompanyar-nos, juntament amb Pau Llong. Bon dia, Pau.
4: Bon dia, com esteu, macos?
2: Contents de retrobar-vos?
4: Home, moltíssim, de veritat, molt enyorat, jo almenys.
3: I tant.
4: El David segur que no, però jo sí.
3: Home, i tant, i tant.
2: Juntament amb Alicia Puig, què tal, Alicia? Bon dia.
5: Molt bon dia.
2: També Marta Monforte. Marta, hola, bon dia. No la tenim, de seguida la saludarem, i Jofre Llombart també, que de seguida s'incorporarà també avui en aquesta àgora especial.
6: Hola, bon dia.
2: Ara sí, Jofre, què tal? Bon dia.
6: Què tal? Bon dia, com esteu?
2: Tindrem diferents experts, diferents veus, per exemple, Jaime Palomera, que ens acompanya, codirector d'Hidra. Què tal, Jaime? Bon dia.
7: Bon dia, com esteu?
8: Muy buenos días.
2: I a tot això, com sentim, comença ara mateix Paula Brujats, aquesta sessió al Congrés dels Diputats.
9: Sí, comença la sessió i deixa una imatge ja del moment significativa. Pedro Sánchez, que ha entrat a l'hemicicle i ha estat ovacionat per tots els diputats del Partit Socialista, tots dempeus aplaudint Pedro Sánchez a l'entrada del ple. En el mateix moment arribaven, Ricard, els 7 diputats de Junts per Catalunya, que no s'han aturat al passadís, que no han fet declaracions. Per tant, Pedro Sánchez, que ha buscat venir al ple, no només a votar, sinó seguint el debat des del principi, aquesta ovació, aquesta imatge de que el govern espanyol, de que Pedro Sánchez ha legislat a favor dels llogaters, en contra de l'especulació, i per tant aquesta voluntat de la Moncloa de retratar avui PP, Junts i Vox, tots diuen al mateix sac si tomben aquests decrets. Qui puja ara a la tribuna és la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez. Ella serà l'encarregada de defensar el primer decret de mesures, és el decret que conté el gruix principal de les mesures. El segon decret el defensarà Sumar, és el dels lloguers indefinits. Tots dos ara mateix cauran.
10: Un poco de silencio, por favor.
11: Gracias, señora presidenta. Señor presidente del Gobierno, colegas del Consejo de Ministros, señores y señoras diputados y diputadas, señorías. Decía Alfredo Pérez Rubalcaba que gobernar en democracia exige escuchar a muchos, respetar a todos y finalmente decidir con responsabilidad. Esto es lo que ha hecho el Gobierno durante toda la redacción de este Real Decreto Ley 26-2026 y es también lo que espera de esta Cámara.

L'Ajuntament de Sant Just posarà en marxa durant el mes d'octubre un nou registre genètic caní amb l'objectiu de facilitar la identificació dels animals i actuar davant l'abandonament d'excrements a la via pública. La incorporació de l'ADN dels gossos al cens municipal serà obligatòria, tot i que no substituirà ni el microxip ni la inscripció als cens municipals d'animals de companyia. La identificació es farà a partir d'una mostra de saliva presa de l'interior de la boca del gos. El registre permetrà comparar mostres d'excrements recollides al carrer amb perfils genètics incorporats al sistema i, si hi ha coincidència, identificar la persona responsable i iniciar el procediment sancionador corresponent. Durant els tres primers mesos de la campanya, la prova serà gratuïta per la persona titular. Del quart al sisè mes, l'Ajuntament assumirà el 50% del cost i a partir del setè mes ja no hi haurà bonificació. Abans de l'inici de la campanya, el consistori informarà dels punts habilitats, centres veterinaris col·laboradors i passos que caldrà seguir. Pel que fa a salut, el Cap de Sant Just ha acollit aquest dijous 1 d'octubre l'inici de la nova campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 de la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Sud, abans que la vacunació es desplegui al conjunt de Catalunya el dilluns 5 d'octubre. En aquesta primera fase, la campanya impulsada pel Departament de Salut s'adreça als col·lectius més vulnerables, entre els quals hi ha les dones embarassades, les persones majors de 80 anys i les persones que viuen en residències. També es vacunarà els infants menors de 5 anys i el personal docent, sanitari i sociosanitari dins del desplegament inicial de la campanya. I pel que fa a mobilitat, la línia de bus urbà JT continua a treballar guanyant persones usuàries després de més d'un any de funcionament amb el nou itinerari. Segons les dades de juliol i agost, el nombre de viatgers ha crescut un 21,5% i un 13,4% respectivament en comparació amb el mateix període de l'any anterior. L'increment és encara més destacat si es compara amb les dades d'abans de la modificació del recorregut. Un 39,1% més al juliol i un 44,4% més a l'agost. L'evolució confirma la consolidació del servei i l'augment de l'ús del transport públic entre les persones usuàries. Aquest creixement s'ha acompanyat de diverses actuacions per millorar la comoditat i l'accessibilitat, com la instal·lació d'una nova marquesina a Can Candeler i d'una butaca a la parada situada a la part baixa del barri. A més, està prevista la creació d'una nova parada davant de l'Ajuntament per facilitar l'accés a equipaments com Can Ginestar, l'Ajuntament i l'Església. I això ha estat tot. Tornem a més informació al butlletí horari de les 12. Fins ara.

escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però...

0: Les reserves s'esgoten. La sang segueix sent necessària. Una donació pot salvar fins a 3 vides. Si tens més de 18 anys, vine a donar sang. No saps si alguna vegada seràs tu qui la necessiti. Dona sang. Salva vides.
1: Crec que quan hi sigui ho sabré.

0: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau.
1: Smooth Jazz Club.
0: 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
2: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
3: Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.
4: Tots els marroquins roben,
5: els treuen treballs.
6: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
7: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
8: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
9: Una soledat, la gent gran.
10: Són gent que roben,
11: molt, molt, molt.
10: Terroristes,
12: matant. Tot això és odi. Aturem-lo.
13: Campanya impulsada per la Taula d'Entitats del Tercer Sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern.
14: Les reserves s'esgoten. La sang segueix sent necessària. Una donació pot salvar fins a 3 vides. Si tens més de 18 anys, vine a donar sang. No saps si alguna vegada seràs tu qui la necessiti. Dona sang. Salva vides.
13: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell, Itgualden, Torreblanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
15: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: I seguim el magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla i avui volem conèixer una proposta que converteix els records de l'estiu en una experiència artística col·lectiva. L'espai de lliure creació Carme Malaret presenta Records d'enlloc, una instal·lació audiovisual construïda a partir d'un centenar de vídeos que diferents persones han enviat durant els mesos d'estiu. Una proposta guionitzada per la Iona Quesada i la Modena Jiménez que reflexiona sobre els llocs, els records i també sobre què passa quan moltes mirades diferents acaben formant una mateixa obra. Per parlar del tema tenim a la Carme Malaret i també a l'Almudena que ens acompanya per telèfon. Carme, Almudena, bon dia, com esteu?
17: Bon dia.
16: Aviam, l'Almudena no la sentim, la sentirem ara. Almudena, bon dia.
18: Hola, bon dia.
16: Ara
18: em
16: sentiu? Sí, bon dia.
17: Sí. Almudena, sí.
16: Doncs la tenim present, estem aquí a l'espai de l'entrevista del dia. Volem parlar avui de records d'enlloc. I bé, fem una petita introducció. Carme, veu venir la temporada passada a explicar el projecte, però ara ja s'ha materialitzat.
17: Sí, sí, i per, sí, per sorpresa nostra, la col·laboració de la gent està molt diversa, molt nombrosa, hem arribat quasi bé als 100 vídeos i moltes persones ens han dit que, ostres, el tenia preparat, però se m'ha passat. Va ser una proposta que vam llançar a finals de juny. La gent pensava, ja tindré temps, i molts d'ells se'ls ha quedat el vídeo en el record del seu mòbil. Però res, molt contentes de la resposta que hem tingut.
16: Uh-huh. Almudena, explica'ns una mica d'on neix aquesta iniciativa i com s'ha anat treballant.
18: Bueno, doncs aquesta proposta neix principalment de que és l'acció participativa que es fa anualment a l'espai. Llavors aquest any havíem decidit com fer una proposta una mica diferent en el sentit de que a l'hora de materialitzar-la, doncs poder fer algo totes nosaltres i que el format fos una mica diferent també al que estàvem proposant últimament. I llavors ens va venir com aquesta curiositat, no, de ai, què fa la gent durant les vacances, però no només per saber què fan, sinó com Què són per ells aquest període d'estiu, que clar, no és el mateix, no tothom pot anar-se de vacances, perquè alguns, bueno, estan treballant o no, per decisió pròpia, i llavors doncs, per veure també una mica com aquestes mirades, no, i com entenia la gent aquest temps.
16: Molt bé.
18: Digue'm.
16: I què és el que heu trobat en aquests vídeos? Què us ha enviat la gent? Perquè ara tinc una curiositat enorme.
18: Doncs la veritat és que molt sorprenent, hi ha molta varietat, però sí que hem aconseguit com classificar-ho i hem aconseguit fer com uns 6-7 grups més o menys de temàtiques. No farem spoiler del que es veurà el dissabte, però sí que hi ha doncs, molta gent, ha enviat molt relacionat temes sobre l'aigua, sobre el vent, hi ha hagut molta natura i també molta sorpresa. Que de cop, bueno, se'n va de les vacances, i aquesta ha sigut la part xula també de poder barrejar com tots aquests mons diversos i al final acabar fent una peça. I com deia la Carme, hi ha hagut molta gent que al final no ha pogut participar i ara tenim, hem rebut els 100 vídeos. Si haguéssim participat, el vídeo no, o sigui, no sé, seria com un documental, o sigui, hauria sigut molt més llarg encara.
16: Uh-huh. I com s'endrecen tots aquests vídeos? Com es fa, diguéssim, el mapa conceptual? Com ho heu treballat amb la Iona?
18: Doncs la veritat és que, clar, no us ho volem explicar tampoc molta cosa.
16: Clar, perquè demà la gent s'ho ha de trobar, evidentment, sí.
18: Clar, i també l'efecte sorpresa, aquest és el que estem esperant una mica. Però sí que hem aconseguit com crear... hi ha hagut un vídeo en concret que ens ha fet com que sigui el fil narratiu de tota la història. Vale, i, o sigui, és molt clar, segueix molt fàcil tota la història, però bueno, i també l'haver fet com aquests grupets de diverses temàtiques també fa com que la història tingui un inici, tingui un final i un final sorpresa.
17: Mira, vull intervenir perquè és veritat, perquè inclús els de la comissió de l'espai és que no sabem de què va el vídeo. Estem tan tenim tantes ganes de veure'l com tota la gent que vindrà demà.
16: Aviam, no, Carme, no l'has vist?
17: No l'he vist. Tampoc he tingut accés al mòbil en què s'han enviat els vídeos. Només ara, el que sí que és veritat és que hem tapat els vidres de l'aparador en captures de pantalles d'una sèrie de vídeos d'aquests que enviats.
16: Has vist fotogrames?
17: He vist fotogrames, però no sé ni qui ha participat, ni qui hi ha darrere de cada fotograma. Per nosaltres, i pels del petit comitè que en diem, no sabem res i està completament secret.
16: Carai.
17: El Modena, doncs... que és així?
18: Sí. La veritat és que ho hem portat amb molt de misteri. Nosaltres sí, coneixem a totes les persones, ja hem viscut les seves vacances com si haguéssim anat. Però sí, l'únic que això, el petit spoiler és aquest de si passeu per l'aparador veureu fragments de tots els vídeos.
16: Uh-huh. Doncs, Almudena, sabem que tu tens un compromís, que has de marxar, però el que farem serà tancar una mica de reflexió. Si haguessis de fer una reflexió d'aquest projecte, amb què et quedaries?
18: Doncs la veritat que com amb la diversitat de moments i de vides que tenim totes les persones i alhora com el poder juntar-les i formar part d'una peça, d'una col·lectivitat, això és bueno, ha sigut com el més xulo i la veritat que és un projecte que no creiem que s'acabi aquí i prou. Com té una continuïtat i té un món darrere.
16: Doncs Almudena Jiménez, moltíssimes gràcies per aquests minuts que ens has dedicat. També una abraçada a la Iona Quesada i que vagi molt i molt bé demà.
18: Moltes gràcies, us esperem a tots. Una abraçada.
16: Una abraçada, cuida't. Molt bé, adeu. Doncs seguim...
17: Una abraçada, Almudena.
16: I tant. Seguim aquesta conversa, en aquest cas amb la Carme Malaret, que ens acompanya aquí en directe. Carme, què representa per l'Espai de Lliure Creació acollir una proposta com aquesta?
17: Home, jo crec que cada any ens posem un repte. L'any passat vam posar l'acció participativa com a casa. I aquest any és això, records del lloc, no? Nosaltres, la filosofia de l'espai, és molt conscient de que volem que... Creiem que totes les persones són creadores i tenen aquesta possibilitat d'expressar-se o bé en un mitjà o en un altre. I aquest any, com ha dit l'Almudena, hòstia, el mòbil és una eina que es fa servir molt i que és molt present en les nostres vides. I es va proposar doncs, aquest format que no ho havíem fet mai. També és veritat que en aquesta nova etapa de l'espai ha entrat gent jove, gent que domina totes aquestes tecnologies i ha sigut possible doncs, fer una proposta com aquesta. I crec que aquest esperit que tenim de que tothom pot participar, que tothom es pot sentir creador, és un dels pilars que volem mantenir a l'espai.
16: És que jo me'n recordo quan m'anava de vacances amb els meus pares de petit, que ells duien la càmera de retratar, que li deia
17: sí,
16: la meva àvia,
17: sí.
16: No? La càmera de retratar, la típica Canon, la Nikon, la que fos, i anaven fent fotografies, i a tu, els nens, ens donaven aquella que era per usar i llançar,
17: sí.
16: Aquella que feies servir, que tenies 20 fotografies o 25,
17: sí.
16: I d'allà no et movies, no? I anaves fent aquelles fotos, i ara tenim la facilitat del mòbil, que fem tantíssimes fotos, que acaba el viatge i diem... Per què n'he fet tantes? Per què n'he fet tantes?
17: Jo crec que això també demà es posarà sobre la taula. Ja et dic, com ho he expressat abans, no en tenim ni idea de què veurem, ni de com ho han fet, ni quin tipus de vídeos la gent ha portat, però sí que una reflexió prèvia que hem fet totes, els que estem al comitè, és que què passa quan la gent escull, com tu ben deies, no? Que en un període estival fem mil fotos, mil vídeos...
16: Unes 800 he fet jo aquest any,
17: això.
16: Unes 800.
17: I, per cert, n'has enviat...
16: No n'he enviat, Carme, no n'he enviat i em mataràs.
17: És de les persones que diuen, hòstia, els havia d'enviar, sí.
16: T'haig de confessar que jo crec que m'he posat massa pressió, que estava buscant massa el plano, perquè he fet unes vacances que m'han encantat i que les he gaudit molt, i estava buscant massa el plano i m'he menjat tant el coco que al final no he fet res.
17: Sí, de vegades això paralitza, buscant... Sí. Per això quan la gent ens deia, però escolta, què hem de fer? Dic, fes el que vulguis. Dir, en aquell moment que tu et sentis com estic en aquest període estival, ja, no ho pensis més, fes el vídeo i envia'l, no? Això ha sigut una miqueta i el que deia, jo crec que demà també hi haurà una reflexió perquè sí que volem reflexionar sobre el per què aquests records, aquesta necessitat que tenim de captar-ho tot, de viure el temps a través de les pantalles, de com una memòria que la tenim guardada i que després igual es perd en aquests records. I què passa quan algú envia un vídeo que per ell té molta significació, però es bolca en un contenidor que no hi ha ni autoria, ni se sap la gent que ho veurà quin és aquell lloc. Per això el títol jo crec que és tan emblemàtic, no? Records del lloc. Per la persona que ha enviat el vídeo és un record molt punyent, molt personal, perquè ha hagut d'escollir entre molts records que ha tingut a les vacances, però quan ho volques en un audiovisual col·lectiu, allò perd la identitat i n'agafa un altre, que crec que aquí és lo interessant i que també ho comentava l'Almudena.
16: Uh-huh. Avui estem parlant amb la Carme Malalet, també ho hem fet amb l'Almudena Jiménez, estem parlant de l'espai de creació, de lliure creació Carme Malalet, i et volia preguntar, Carme, aquest projecte el podrem veure demà, el dissabte, però quan més el podrem veure? Quins són exactament els horaris? Com podrà fer-ho el públic, la gent que ens estigui escoltant, per veure aquesta projecció?
17: Bé, demà presentarem, és a dir, és el dia de la inauguració. A part del vídeo, també s'està fent una instal·lació audiovisual. Hi haurà diferents maneres de visionar aquest vídeo. I després, el dissabte a la tarda, pels qui no hagin pogut venir, també estarà obert de 6 a 8 i mitja. I el diumenge al dematí també ho tindrem obert de 12 a 2, en què es aniran projectant les diferents propostes que hauran sortit. I després jo crec que es podrà veure a través de les xarxes, però això ja ho direm. No sé com va, perquè et dic que està tot molt en secret.
16: Doncs aquesta és també una manera de donar visibilitat a l'espai de lliure creació Carme Malalet, i en aquest sentit també conèixer una mica més els projectes que es desenvolupen. Ens explicava abans l'Almudena, no?, que aquest consisteix en el projecte anual, en el repte anual que us hi poseu. L'anterior va ser el de l'habitatge, no?, el de la vivenda, sí, el de la llar, el de la casa, que està tan a l'ordre del dia avui, per desgràcia. Sí, sí. I en aquest cas heu triat també aquest any aquest dels vídeos de les vacances, que té un punt una mica més introspectiu, no? Perquè jo crec que farà reflexionar molt a la gent. Ara m'agradaria tenir algú aquí a la taula que hagués enviat un vídeo per preguntar-li què espera veure demà en aquesta inauguració, i també com creu que d'alguna manera interactuarà el seu vídeo amb la resta de vídeos que hi haurà, no? Pot ser interessant també conèixer la visió, la perspectiva d'aquella persona que ha enviat també una peça audiovisual.
17: Jo crec que, per lo poc que he vist, clar, si hi ha 100 vídeos de 10 segons, això feia que la durada fos massa extensa. Jo crec que les persones que han construït aquest relat, no?, la Iona i l'Almudena sobretot, el tempo serà molt ràpid. És a dir, que la gent tampoc quedi decepcionada per si el seu vídeo dura 3 segons en el muntatge. Però és molt interessant això, veure com respon la gent. Per lo poc que he vist, ja et dic que jo seré la primera que ens sorprendrà el que es projecti demà.
16: Doncs aquesta proposta que es presenta dissabte 3 d'octubre, i que la instal·lació audiovisual, doncs recordem que es podrà visitar el dissabte també a les 6 de la tarda, a 8:45 del vespre, i diumenge de 12 al migdia a 2 de la tarda a l'espai de lliure creació Carme Malalet. Carme, una abraçada molt gran, gràcies per passar pels micròfons de Ràdio d'Esvern.
17: Gràcies a vosaltres per tenir-nos en compte.
16: Doncs una proposta que agafa un centenar de vídeos d'estiu, moltes mirades i molts records. Tornem de seguida, fins ara.

0: Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.
1: Tots els marroquins roben,
2: els treuen treballs.
3: Com a trans, et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Parassi, marimatxo.
9: Estic solo.
10: Terroristes.
11: Parassi, monstres.
12: Tot això és odi. Aturem-lo.
13: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern.
14: Les reserves s'esgoten. La sang segueix sent necessària. Una donació pot salvar fins a 3 vides. Si tens més de 18 anys, vine a donar sang. No saps si alguna vegada seràs tu qui la necessiti. Dona sang. Salva vides.
13: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
15: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Un programa de converses amb artesans de la paraula cantada, amb persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar, o bé amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de Cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio Desvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausats.
17: Quan compreu per internet, vigileu quina informació us dona el web sobre l'ús que farà de les vostres dades personals.
18: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
19: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just Desvern.
20: T'he dit que no em venia de gust.
21: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
22: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
23: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
20: Deixa'm estar pesat.
23: Ui, ui, ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
24: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes. Generalitat de Catalunya.

0: I en pocs minuts seran 3:15 del migdia. Marxem a parlar d'actualitat política, marxem a parlar amb en Joel Reguant. Joel, bon dia.
1: Molt bon dia, Sant Just, què tal, com esteu?
0: Molt bé, benvingut al programa. Programa
1: m'esperaves avui, eh?
0: Sí, amb candeletes, la veritat, i si tingués més minuts te'ls donaria, de debò, perquè déu-n'hi-do, l'actualitat política està flamant, està en una temperatura brutal, però avui, si et sembla, comencem seguint guió, com ho fem sempre, però avui serem més rigorosos que mai, perquè hem de parlar d'un tema que des de la setmana passada ens cou, el tema de la Mari Carmen, el tema de l'habitatge.
1: Sí,
0: perquè
1: tema de la setmana, vaja, correcte, i possiblement del trimestre.
0: Correcte.
1: I ja veurem si no acaba sent el tema de l'any.
0: Podria ser.
1: Anem amb aquest tema, si et sembla bé, fem prèvia del que passa i anem tirant amb totes les conseqüències.
0: Correcte.
1: Una senyora de 87 anys, Mari Carmen, per això el nom s'ha fet molt conegut, és desnonada de l'habitatge que tenia llogat a Madrid, per cert, a la zona del Retiro, la setmana passada. Aquest és el fet, no? Això és el fet que detona tota la resta. És evident que una persona de 87 anys sigui desnonada d'on viu, doncs és un motiu de preocupació. Això em sembla que no hi ha ningú que no hi estigui d'acord amb això. A partir d'aquí comencen les derivades. Quines són? Protestes que deriven, comença amb el que no se l'ha anomenat 15N, però hi recorda molt, és a dir, una acampada a la Puerta del Sol, que per cert també deriva amb una acampada a la plaça Catalunya, que va ser més tard, no va ser immediat com va passar el 2011. I per què dic que recorda el 15M? Dic que recorda el 15M perquè és el mateix modus operandi. Són una acampada que hi ha a la Puerta del Sol, a la zona de la plaça Catalunya, demanant, uns joves, igual que el 2011, demanant doncs, que es canviïn i que s'adoptin mesures importants per poder doncs, salvar el tema de l'habitatge, que és un dels problemes que més preocupa, si no el que més preocupa, el sector jove. Cada vegada els joves van més tard, marxen més tard de casa, tenen més dificultats d'accedir a un contracte de lloguer, més dificultats d'accedir a una hipoteca, els pisos han pujat un 30%, els lloguers han pujat més d'un 25%, llavors és evident que tot això, tota aquesta amalgama de circumstàncies provoca el que acaba passant, que és que quan hi ha un detonant, en aquest cas el desnonament d'una senyora de 87 anys, la Mari Carmen, comença una protesta. Aquesta protesta no només es cola en l'actualitat, sinó que passa a ser el màxim titular. És a dir, la política es para per afrontar aquest debat, purament aquest debat. Important perquè fins fa 4 dies parlàvem de Ceuta, tot el dia.
0: Sí,
1: i ara no. Ara Ceuta ja ha passat a la història. Tampoc seria així, però és cert.
0: Això és el que
1: sembla. Moltes vegades tu i jo ho hem parlat, no? Notícia posterior mata a notícia anterior.
0: Totalment.
1: Doncs la realitat s'imposa i l'actualitat mana. Evidentment, això provoca una reacció política, perquè que tu tinguis un grup de persones acampades a la Puerta del Sol a la plaça Catalunya que hagin hagut un desnonament d'una senyora de 87 anys, doncs provoca posicionaments, evidentment alguns obligats, no? Ja els sabíem, Podemos totalment a favor d'aquesta senyora de la Mari Carmen, també Sumar, és a dir, podríem dir que el bloc d'esquerres directament a favor, el bloc de dretes guarda silenci en aquell moment, Centrem-nos en aquell moment.
0: Els inicis de la polèmica.
1: Comencen... Correcte. Podríem dir que ens estem situant a dilluns.
0: Correcte.
1: A partir d'aquí, què acaba passant? Que anem sabent noves dades i passa el que un president del qual aquí parlem molt, són les fake news. És a dir, jo crec que hem sentit de tot, absolutament de tot. Hem escoltat que aquesta senyora, és veritat que era vulnerable perquè tenia un problema mèdic, però jo he arribat a escoltar, i no és broma, uns salaris astronòmics com a pensió, accions, participacions, a veure. Jo no et dic que sigui o no sigui veritat, perquè tampoc, evidentment, em posaré a investigar el patrimoni d'aquesta senyora, per això relato els fets. Els fets són els que són. Mm-hmm. És a dir, una persona de 87 anys amb problemes mèdics que és desnonada d'un pis que tenia llogat. Això és el fet. Que aquesta persona tenia una bona pensió, ho desconec, i a més a més us he de dir que no m'importa massa. El que sí que és veritat és que aquest pis estava llogat en una zona del Retiro. Això també és un fet. La zona del Retiro és una zona molt ben valorada que en els últims anys, parlo dels últims 20, ha incrementat moltíssim. Quan pagava aquesta senyora? També, fixa-t'hi que estic opinant molt poc, parlo de fets. Quan pagava aquesta senyora? Poc més de 200 euros, és a dir, gastava més en el que seria mantenir els subministraments, doncs aigua, llum, totes aquestes coses, que no pas el que pagava de renda. I com pot ser això, si estic parlant de que és una de les zones més bones de la ciutat de Madrid? Doncs perquè aquest era un contracte de renda antiga. Els contractes de renda antiga són uns contractes que venen de l'etapa franquista, que es permetien que fossin vitalicis i a més s'heredaven. Per tant, aquest contracte, diràs, com pot ser que vingui de l'època franquista? Doncs és un contracte que tenien els pares d'aquesta senyora, concretament el pare de la Mari Carmen, que ja no estem entre nosaltres, però, petita dada important, els contractes vitalicis ja no existeixen a dia d'avui. Van ser eliminats. Endevina per qui? Qui creus, quin govern creus, pots dir-me el partit polític, si vols, i no la data, que va eliminar els contractes vitalicis, els contractes de renta antiga. Qui creus que va ser?
0: El PP, el Partit Popular?
1: Doncs no, va ser el Partit Socialista de Felipe González, ostres, el 1994, amb el que es coneix com el Decreto Boyer. Això que t'acaba de passar és absolutament normal. I ho he fet expressament, disculpa'm, però
0: no,
1: ho he fet expressament.
0: No t'amoïnis. No t'ho tindré en compte.
1: Perquè estem... Gràcies. Perquè estem escoltant molt a Pedro Sánchez, que hereu de tot això, queixant-se de que s'han d'aplicar mesures i que... Vale, però qui va eliminar aquests contractes, que per cert es demana que retornin, amb una altra figura, que serien uns contractes vitalicis o indefinits, en diuen, el PSOE ho ha agafat algú, però per això vull que quedi molt clar que el mateix PSOE és qui va eliminar, evidentment l'any 1994, no queda ningú a dintre del govern que fos diputat en aquell moment, però va ser el 94 amb el Decreto Boyer. Decreto Boyer, sota el govern de Felipe González. No em sembla menor perquè, i aquí no li agrada, em sap greu, però evidentment posarem sobre la taula les contradiccions que s'estan vivint. Què va passar amb el contracte de la Mari Carmen? Doncs que el seu pare ens deixa, i el que va dir el Decreto Boyer era que aquests contractes ja no serien tan hereditaris com abans, és a dir, la viuda l'hereda fins al final de la seva vida, això sí, per tant, la mare de la Mari Carmen passa a ser la titular d'aquest contracte encara de renta antiga, acaba traspassant la mare també, estem parlant que la Mari Carmen avui té 87 anys,
0: sí,
1: per això mateix
0: una gran.
1: Vaig explicar una mica la cronologia de manera ràpida, però tinguem en compte que si ja té 87 anys, doncs és evident que els seus pares ja fa anys que ens van deixar. Llavors, què passava amb aquests contractes de renta antiga? Perquè, clar, el contracte deia una cosa, però després hi ha un decret que el modifica. Doncs el decret donava amb els convivents, és a dir, no pot ser un fill que no viu, sinó ha de ser un convivent, el dret a subrogar-se amb el contracte durant un temps. Perquè us feu una idea, aquest contracte, el 2005, es subroga per part de la Mari Carmen, tenia 2 anys més d'aquesta subrogació. Subrogació vol dir que tu et situes a la mateixa posició, jurídicament parlant, que tenia el titular del contracte. Per tant, ella passa a ser la persona que té arrendat aquest pis. Doncs tenia fins al 2007. No és una dada menor, estem al 2026. Què ha passat del 7 al 26? Doncs, evidentment, ell ha intentat seguir amb aquesta renta antiga. El 2018 l'immoble es ven, per cert, i parafrasejo els que van comprar l'immoble, per tant, aquesta informació, més que informació, és l'afirmació del fons que ho va comprar, ho van comprar perquè l'antic titular li era més car mantenir la vivenda que no pas el que n'estava cobrant, una renta de 200 euros. Llavors, el 2018 es compra i a partir d'aquí diu la mateixa empresa que intenten iniciar un procediment de negociació que és rebutjat. Paro aquí. L'advocada de la Mari Carmen diu que ella sí que volien negociar. Fixa't que no tinc la veritat de qui volia i qui no volia, i per això us parafrasejo les dues parts, el que diu un i el que diu l'altre. La realitat quina és? Que hi ha una demanda de desnonament perquè volen que aquest contracte, que ja va acabar el 2007, sigui finalitzat. La Mari Carmen es queixa de que mai ha deixat de pagar, però és cert que el contracte havia acabat i hi ha una ordre d'execució, en aquest cas, de llançament, que es diu que és el desnonament. Això del llançament sé que sona molt peliculero, però quan s'ordena un desnonament... es diu llançament en l'argot jurídic, no? El titular del jutjat el que ordena és el llançament, que ningú s'imagini coses estranyes, eh? És el desnonament. Però per si mai ho veieu escrit, que sapigueu que el llançament és el desnonament. Llavors, i aquí a partir d'aquí ja es produeix el desnonament i passa tot el que hem viscut. Aquesta és la cronologia. Aquesta és la cronologia. A partir d'aquí, clar, jo he llegit de tot, és a dir, el que està en contra de que pagués 200, el que està a favor, el que demana, el que no demana. Bueno, quina és la realitat final? L'acampada, la protesta, el sindicat de llogaters, aquestes entitats, aquesta amalgama d'entitats que conformen això, demanen diferents coses. Punt 1. Contractes vitalíssims, / indefinit. Ho dic perquè he sentit les dues nomenclatures. S'ha de posar negre sobre blanc, és a dir, al final això de cada escrit, i per tant entenc que a nivell de l'argot que es parla, doncs tu diguis vitalici o com puguis dir indefinit, vale? Però efectes jurídics s'hauria de definir perquè podria ser diferent, ja es veuria. Però demanen això, no? Que els contractes siguin a perpetuïtat, que siguin indefinits. Segona petició que fan, prohibició de desnonaments. Tercera prohibició, d'augments de preus. I evidentment, preus que estan topats, eh? Estan topats per al govern, això tinguem-ho clar, perquè ja fa temps que està en vigor. I a partir d'aquí, clar, aquestes tres peticions, hi havia una quarta, però us l'he passada per alt perquè us agafo les més importants, no? Contractes vitalicis, prohibició de pujar preus i prohibició de desnonaments. Clar, què ens trobem amb tot això? Que el govern, atrapat també una mica per la situació, però utilitzant-la també com a catalitzador per ells, fa el que en diuen el decreto Mari Carmen. Uh-huh. I m'estic situant el dimarts. Per què dic decreto en singular? Perquè només n'hi havia d'haver un. Llavors, què passa? Que ja es va veient que això és impossible i fan los decretos. O sigui, dos, que és el que es vota avui. Dos decretos. Què diuen els decrets? Accepten la indefinitat dels contractes. No ben bé com ho plantejaven en la protesta, sinó que el que ve a passar no és que el contracte sigui indefinit o vitalici, sinó de pròrroga automàtica. Evidentment, aquesta pròrroga, clar, quan una cosa no és indefinida, sinó que és prorrogable, tu et pots oposar a la pròrroga. Fixa't que les paraules sonen iguals, però tenen significats diferents, en el fons. Uh-huh. Per això us vaig dient cada paraula per què aquest canvi, no? Aquesta pròrroga que proposava el govern de Sánchez es podia trencar, per dir-ho així. Tu podies dir que no volies acollir-t'hi. Però el que es proposava és una indemnització de 12 mensualitats. És a dir, quan el contracte finalitza, perquè al final pactes 5 anys de contracte, finalitza, entesos, hauries d'indemnitzar l'inquilí, uh-huh, el llogater, amb 12 mensualitats. Un any. Bueno, un any. Uh-huh. Clar, això, evidentment, causa recels. No? Dius, ep, aquí què està passant? S'accepta la prohibició dels desnonaments fins al 2030. 30-31, més aviat. Clar, vol dir que si algú impaga, no pots desallotjar-lo. Aquí, compte aquí, perquè hi ha problema, no? Ja veus venir que aquí falla alguna cosa. A part d'això, però clar, el moment és massa sensible. És tan sensible el moment que passa una cosa absolutament dantesca sota el meu criteri, i ara sí que vaig opinar una mica més. Mira. Què és? Yolanda Díaz, vicepresidenta del govern d'Espanya, no? Sota el mandat de Sánchez, que és la presidenta de Sumar. Sumar és un sucedani del que havia estat Podemos, no? Que ara no són el mateix partit i, de fet, no tenen bona relació. Però ve de l'època Podemos, que l'època Podemos, en el fons, ve del 15M. 15M és el naixement de Podemos, els comuns i tota aquesta amalgama del que s'havien anomenat les marees, no? Per què ho dic? Yolanda Díaz està en el govern i fa una piulada que diu que si hace falta habrá que manifestarse contra el gobierno. Uh-huh. Una cosa, senyora vicepresidenta, vostè vol manifestar-se contra vostè mateixa?
0: Clar, perquè vostè...
1: Això em té boig a mi. O sigui, això a mi em va semblar... Clar, vull dir, contra qui es manifestarà, senyora vicepresidenta? Uh-huh. I jo no dic que no tinguin motius de manifestar-se, estic dient, vicepresidenta, què està fent? Perquè que surtin aquests dient que ara faran un decret de vivenda, paro aquí i torno a opinar, qui ha governat Espanya els últims 8 anys. És a dir, que no són vostès els que ocupen aquests càrrecs de govern. Llavors, durant aquests 8 anys, no han fet res, però ho faran ara perquè hi ha una protesta? I repeteixo que estic opinant, eh? Uh-huh. Però, escolti'm, que la vivenda és un... L'habitatge, en català és habitatge. Que l'habitatge és un problema? Sí, i greu, moltíssim. No li trec ni el més mínim detall de la importància que arriba a tenir. Ara no banalitzem, senyors del govern. Vostès són responsables també d'això. Surt Ada Colau, evidentment, havia de sortir. Irene Montero també ha sortit. Javier Bardem també va aparèixer. Per què poso aquests noms al damunt de la taula? El de Colau deixem-lo al marge.
0: Sí, resta... anava a preguntar per Colau jo, però bé, veig que...
1: Sí, ara hi entrem, però et trec aquest ràpid, perquè el discurs de l'Irene Montero és una persona, una casa, que no se venden cases que no sean para vivir, no? Que llavors també la pregunta, què passa amb la segona residència? M'agradaria que algú ho digués, no? Senyora Montero, vostè té 6 habitatges. Comenci donant exemple. Javier Bardem en té com 15. Doncs sí, vagi donant suport a la protesta. Que no dic que no sigui legítima la protesta, però veig aquí un punt demagògic important, i disculpeu que sigui dur, però que a mi aquesta cosa em molesta. Ada Colau.
0: Ada Colau
1: ha estat alcaldessa de la ciutat de Barcelona 8 anys.
0: Correcte.
1: D'entrada, quan ella surt demanant coses, senyora Colau, li recordo que el seu partit segueix donant suport a Sánchez, a Illa i a Collbon. Per tant, d'entrada, crec que pot ser més que només una piulada en Twitter. Ada Colau és titular també ens va deixar un dels titulars descomunals perquè diu que va haver de deixar la seva vivenda, la que tenia llogada a Barcelona, que hi havia estat 15 anys, uh-huh, perquè no arribava a final de mes. I això, evidentment, es va transformar en una batalla a Twitter, no? Per què, no? Perquè molta gent, m'incloc, li vam recordar el que havia cobrat com a alcaldessa de Barcelona, que són 100.000 euros anuals, i doncs, el sector comuns criticava dient que ell havia donat al partit la major part del salari. partit en el qual ella és presidenta d'una fundació que cobra un salari d'uns 3.000 euros mensuals. Jo no trec si té raó, si no en té, si diu la veritat, si no en té, això ho sabrà ella. És evident que si diu la veritat es pot acreditar perfectament. Jo amb això no m'hi ficaré. Amb el que sí que em ficaré és, senyora alcaldessa, vostè ha governat la ciutat de Barcelona 8 anys i encara ara forma part de l'equip que dona suport al govern. Alguna responsabilitat té en aquesta situació? I més enllà d'això, si amb el seu govern li ha passat això a la senyora Colau, cosa que lamento, que hagi hagut de marxar del seu pis, certifica que aquestes polítiques no van ser efectives. Ens agradarà més o menys, però és així de dur. O sigui, és una realitat. Si vostè ha aplicat polítiques que han acabat provocant que vostè mateixa li passi el que volia evitar, és que les polítiques no han anat bé. No? Llavors,
0: totalment.
1: Estic sent dur, ho sé, però és que m'agradaria que parléssim en propietat i deixéssim de tractar la gent com a nens petits. No? Això és així. I la senyora Colau, un altre tema és com s'ha administrat vostè. I ja no ho dic perquè cadascú s'administra com vol, amb això no m'hi ficaré.
0: Totalment, sí, sí.
1: S'administra dels diners públics, llavors mal exemple dona. Evidentment, Barcelona té un greu problema d'habitatge i això és una cosa que no vull minimitzar gens ni mica. Què ha passat després? Aquests decrets havien de veure la llum, però el govern no té majoria. El govern, evidentment, ha fet bandera d'això perquè sap que és un tema molt sensible i del qual, a més, perdona que parafrasegi una mateixa frase meva, no?, que vaig publicar, que és... El govern va animar a manifestar-se contra el govern per seguir en el govern. És una cosa que no s'havia vist mai. Si el mateix govern demanava, Yolanda Díaz, manifestar-se contra el govern, i quina era la finalitat? Seguir en el govern. És una mica dantesc, ho sé.
0: Però és una paradoxa...
1: Paradoxa greu. Van aprovar dos decrets. No? Els decrets són una normativa que aprova el govern, sense passar per les Corts. Però les Corts després han de convalidar els decrets. Per tant, els poden tombar. Què passava? Que les Corts, el Congrés dels Diputats, no tenen majoria, per tant necessitaven allò que ni diem l'aritmètica parlamentària. El PNB ja va dir que no, Coalició Canària va dir que no, PP i Vox crec que tots endevinem el que van dir, no? Van dir que no, claríssim. I per tant tot passa a dependre de Junts, perquè Esquerra ja s'havia posicionat a favor del sí i tot això. I Junts decideix que dirà no als dos decrets. Per tant, cauran els dos decrets. Què vol dir? Doncs que hauran estat en vigor unes hores i cauran, perquè s'està produint aquest debat i després hi haurà la votació. Els decrets no veuran la llum, per tant. Bueno, sí que l'han vista, eh? Els decrets han estat en vigor i cauran per culpa d'una votació. Junts ha esgrimit els seus arguments i una mica crec que ja us els aneu imaginant tot el que he explicat, no? O sigui, tu, què ha passat aquesta setmana? Que és una cosa que ha dit també Isabel Díaz Ayuso. 21.000 pisos han sortit del mercat de lloguer. Per què? Doncs perquè és evident que els propietaris, davant d'aquesta inseguretat que hi havia, no han volgut llogar. Perquè sí, perquè evidentment sí, i és una cosa molt simple, eh? Per què s'estan venent més pisos que no pas llogant? Perquè tots els problemes que estic explicant. O sigui, al final, anys d'impagaments, dificultats de desnonaments, acaba provocant també l'efecte contrari. Es van topar els preus i ja ha provocat un augment de preus. Es van limitar els desnonaments i ja ha provocat. Per això dic que a vegades hem de mirar què s'aprova i això no em situa ni en un cantó ni en l'altre, eh? No em vull situar en cap cantó, simplement dic que si una cosa no funciona, revisarà per què no. Perquè aplicar la mateixa medicina, ja ho veurem, si 21.000 pisos han sortit en una setmana, són 21.000 pisos que no poden estar per llogar. Per tant, compte amb això. Que, per cert, ara que he dit Isabel Díaz Ayuso, hi ha el candidat de Podemos a l'Ajuntament de Madrid, ara a Madrid, no sé com es diu, va dir que Ayuso i Almeida, la presidenta de la comunitat i l'alcalde de Madrid, aplicaven terrorisme contra els manifestantes, saps per què?
0: Per què?
1: Perquè les campanes de la Puerta del Sol sonaven
0: correcte
1: cada 15 minuts.
0: Correcte.
1: Va dir que això era com una estratègia, no?
0: D'allò
1: de tortura.
0: S'ha preguntat als veïns, i els veïns què han dit? Perquè jo, pel que he sentit, això ja és normal, això ja...
1: Jo ho he buscat.
0: S'efectua amb normalitat, no?
1: I aquestes campanes, sí, sonen cada 15 minuts des del 1866. Per tant, persona que intenta ser alcalde de Madrid, documentis, per favor. Que jo no li trec que puguin molestar les campanetes. No li trec. Ara.
0: Però molesten tot l'any.
1: No li han fet expressament.
0: Si molesten.
1: Amb aquest últim minut us explico.
0: Vinga.
1: Vaig a fer futurologia, anem a treure la bola.
0: I ara
1: poden haver-hi eleccions. Poden haver-hi eleccions. Els decrets cauran els decrets, cau l'última arma d'aquest govern i, per tant, Pedro Sánchez està en la cruïlla de què fer. Seguir negociant amb Junts, seguir buscant un altre camí, seguir esgotant la legislatura o agafar aquesta bandera que li ha sortit aquí, lluny de Ceuta, per dir-ho així, i anar a eleccions. Recordo que les enquestes donen majoria absoluta de PP i Vox. Ho recordo. Ara, pot aquest esdeveniment mediàtic catalitzar a Sánchez perquè torni a repetir la Moncloa? No ho sé. No ho tinc clar. Sánchez està molt tocat. I ja li ha passat moltes coses, de corrupcions, coses. Llavors, poden haver-hi eleccions? pinta que poden haver-hi eleccions. Pinta que tindrem una tardor moguda. Sánchez resistirà fins al final, però no sé què passarà. Ho seguirem estudiant.
0: Doncs ho seguirem aquí, a Ràdio Desvern. Mig minuts per arribar a les 12 del migdia. Estarem molt pendents també del que passa al Congrés dels Diputats al llarg d'aquesta última hora de la Rambla. Per tant, si hi ha alguna novetat, la direm aquí en directe a Ràdio Desvern. Però abans de res, abans de passar els butlletins de les 12, agrair una vegada més al Joel Reguant. Joel, gràcies per l'espai d'avui.
1: A vosaltres.
0: I la setmana vinent més.
1: Més i millor, ja ho veureu.
0: Que vagi bé, adéu-siau.
1: Tinc una bona setmana. Adéu.
0: Recés per butlletins, tornem de seguida.
2: Bàsics. Un dèficit d'oferta, que això s'ha produït arrel de tots aquests anys, precisament per les polítiques que s'han implementat des de les esquerres a totes aquestes ciutats, de paralitzar el sòl, de fer construccions difícils, de terminis d'encariment amb impostos, i una segona, d'erosió de les classes mitges, d'una erosió sistemàtica. Val? I aquest decret no parla de cap d'aquestes dues coses. Simplement va intentar fer pal·liatius, que en opinió d'uns són pal·liatius que sí que serveixen, i en opinió d'altres són pal·liatius que posen les coses més difícils. Per exemple, una cosa que s'entén fàcilment. Quan tu elimines la possibilitat de que si no et paguen hi hagi desnonament, val? El que li estàs dient en el mercat és que en la teva selecció de llogaters els has de demanar, has de triar molt millor, amb molts més requisits, amb moltes més garanties, amb molts més avals, i per tant, en el que els economistes en diuen externalitats, com una decisió que sona bé acaba tenint conseqüències negatives, doncs aquest és un cas molt clar. És a dir, sobre una cosa que sona bé, el que aconseguiràs és que si no retires el pis de lloguer, el que aniràs és a uns requeriments molt més alts de garanties, i que, a més, pots generar un mercat negre al voltant d'això.
3: Ara et deixo parlar, Pau, després també et deixo parlar a Jaime, a Alicia i també Marta Monforte. Però abans, Míriam Nogueras, al Congrés dels Diputats. La sentim.
4: Vostè avui, senyora ministra, ha tingut temps il·limitat per poder defensar al detall els seus enganys. Nosaltres només tindrem 7 minuts per defensar la veritat. Avui hi ha molta gent pendent del que passarà aquí. Sobretot aquella gent que confia en l'esperança que aquest reial decret podrà protegir-la. I nosaltres tenim la responsabilitat de dir la veritat, sigui quin sigui el preu a pagar per fer-ho, senyora ministra. Perquè la gent necessita poder confiar. La gent necessita saber què passa, encara que no sigui allò que voldria escoltar. Enmig de tot aquest soroll existeix la veritat. I la veritat va una miqueta més lenta, però la veritat arriba. I un bon exemple de tot aquest soroll és la piulada que ha fet el president del govern de l'Estat espanyol, el senyor Pedro Sánchez, que diu que això va d'escollir entre la majoria social i els especuladors. I només cal llegir l'article 1.1, l'article 1.4 i l'article 2.1 per saber que els especuladors podran seguir comprant, podran seguir especulant i no es frenaran els desnonaments si s'aprova aquest reial decret. Per tant, una cosa és el titular, senyora ministra, i l'altra és el que recull la llei. I quan parlem d'habitatge, la diferència és massa important com per amagar-la darrere d'un eslògan. Pedro Sánchez, i també el president Illa, que coneix la realitat de Catalunya, i molts de vostès, estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida, que és alimentar una falsa esperança. Vostès estan fent promeses que sí, que sonen molt bé, però el que es mereix la gent és la veritat. Perquè quan la política queda atrapada pels titulars, pel populisme i pels extrems, la política deixa de ser útil. Senyora ministra, el que calia era començar a rectificar les polítiques que ens han portat a aquesta escalada de preus. no a ser reincidents en elles. Defensar el dret a l'habitatge amb responsabilitat i pensar en aquesta majoria social és fer lleis que funcionin, lleis que solucionin els problemes i no que els agreugin, lleis que protegeixin a totes i cada una de les famílies. Per tant, avui, això va de ser honestos amb la majoria social o seguir alimentant una esperança que tots vostès saben que aquest reial decret o aquests dos reials decrets no recullen. És un moment molt greu. I nosaltres, de veritat, ministra, ens vam creure que vostès posarien per davant poder començar a solucionar el problema, apostant per polítiques que sí que estan funcionant a altres països, per sortir del marc mental que durant masses anys s'ha anat instal·lant i és que estem condemnats a viure en lloguer de manera permanent i de manera precària i que els nostres fills estan condemnats a viure en habitacions. Ens vam creure de veritat, senyora ministra, que estaven vostès disposats a revertir la nefasta tendència dels darrers anys i que s'obria, per tant, una oportunitat per poder enviar un missatge d'esperança a la gent, i és que viure de lloguer en una habitació no ha de ser l'horitzó dels nostres fills. L'horitzó dels nostres fills ha de ser que puguin tenir un habitatge propi i una llar pròpia. Però vostès, senyora ministra, sembla que hi han renunciat. I nosaltres no ho hem fet. I ara, abans d'acabar, els hi explicarem per què. La gent no es mereix qualsevol reial decret. Hem de fer lleis amb el màxim rigor i la màxima solvència. Però sobretot hem de fer lleis que funcionin i que solucionin els problemes. I avui no hi ha cap jurista que signaria aquests reials decrets. Senyora ministra, aquest reial decret permet que els fons segueixin comprant, segueixin especulant i es segueixi desnonant. La proposta que nosaltres li vam presentar, tot això ho frenava. Però el més greu ja no és que vostès no s'hagin atrevit amb els fons, perquè no s'han atrevit. El més greu de tot és que amb qui sí que s'han atrevit és amb milers de famílies que s'esforcen i que aguanten ofegades un cost de la vida cada dia més alt. Ministra, aquests dos reials decrets provocaran l'efecte contrari del que pretenen? Sí. Des de la publicació d'aquests reials decrets, més de 4.000 habitatges han estat retirats del mercat, senyora ministra. Trobar habitatge serà cada dia més complicat. La nostra responsabilitat és generar seguretat, senyora ministra, no inseguretat. I si vostè vol que els preus baixin, però cada vegada hi ha menys pisos disponibles i cada vegada els fons voltor tenen més propietats, perquè aquest reial decret així ho permet, serà impossible que els preus baixin. Si vol protegir a les persones vulnerables, però el que fa vostè és traslladar el cost d'aquesta protecció a una altra família, vostè el que està fent no és resoldre la vulnerabilitat. Vostè el que està fent és traslladar-la. Traslladar la vulnerabilitat a una altra llar. Vostès, PSOE, Sumar, Podemos, governen des de fa 8 anys, amb una majoria suficient per haver començat a revertir el problema. I no només no l'han solucionat, sinó que cada any pugen més els preus, hi ha menys oferta, i des de que governen vostès hi ha hagut més de 200.000 desnonaments. Des de que governen vostè hi ha hagut més de 200.000 desnonaments. A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat a acceptar un camí que ens allunya del consens. Quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop d'un acord. I aquest xantatge ideològic dels extrems també ens allunya de ser un país de progrés, un país ric, un país productiu, un país que pugui vetllar per tothom i que no hagi d'escollir si protegeix a unes famílies o en protegeix a unes altres. Un xantatge dels extrems que ens arrossega cap a un país més empobrit, de subsidis, amb sous baixos, condicions de vida cada dia més precàries i amb menys oportunitats. De fet, si avui nosaltres deixéssim o ens deixéssim arrossegar per tot aquest xantatge ideològic dels extrems, molts ciutadans de Catalunya perdrien tota la fe, si és que encara en queda alguna, cap als servidors públics. Nosaltres no posarem en risc el país que tantes generacions a Catalunya han ajudat a construir i que estan construint. Nosaltres el que volem, senyora ministra, és un país molt millor pels nostres fills i no un país pitjor. I nosaltres no busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució. I ens hem quedat sols perquè el PP, perquè el PSOE, perquè Vox i els seus socis estan més interessats en la campanya electoral que en solucionar els problemes. Avui alguns tenen el seu vídeo. Nosaltres evitem un empitjorament, però la solució continua pendent i vostès hauran de decidir si la volen o no la volen. L'excepcionalitat del problema de l'habitatge ens demana decisions excepcionals. A tots. L'excepcionalitat de l'habitatge ens demana decisions excepcionals a tots. Retirin el Reial Decret, senyora ministra. Seguem a treballar un text que posi solucions reals als problemes. Treballem a porta tancada, sense pensar en els titulars, pensant en la gent. Nosaltres hem fet la feina.
5: Senyora Nogueres, ha d'acabar.
4: I no és una proposta tancada. No és una proposta tancada. Construïm-la entre tots. Duresa amb els fons. Cap família al carrer i cap família sense rebre allò que li correspon.
5: Senyora Nogueres,
4: la gent ho necessita i la gent, senyora ministra, s'ho mereix. Moltes gràcies.
6: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passen 12 minuts de les 12, us informa Mariona Sales Vilanova. L'Ajuntament de Sant Just posarà en marxa durant el mes d'octubre un nou registre genètic caní amb l'objectiu de facilitar la identificació dels animals i actuar davant l'abandonament d'excrements a la via pública. La incorporació de l'ADN dels gossos al cens municipal serà obligatòria, tot i que no substituirà ni el microxip ni la inscripció al cens municipal d'animals de companyia. La identificació es farà a partir d'una mostra de saliva presa de l'interior de la boca del gos i el registre permetrà comparar mostres d'excrements recollides al carrer amb perfils genètics incorporats al sistema i, si hi ha coincidència, identificar la persona responsable i iniciar el procediment sancionador corresponent. Pel que fa a salut, el CAP de Sant Just ha acollit aquest dijous 1 d'octubre l'inici de la nova campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 de la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Sud, abans que la vacunació es desplegui al conjunt de Catalunya el dilluns 5 d'octubre. En aquesta primera fase, la campanya impulsada pel Departament de Salut s'adreça als col·lectius més vulnerables, entre els quals hi ha les dones embarassades, les persones majors de 80 anys i les persones que viuen en residències. També es vacunarà els infants menors de 5 anys i el personal docent, sanitari i sociosanitari dins del desplegament inicial de la campanya. Pel que fa a mobilitat, en la línia de bus urbà Justtram continua guanyant persones usuàries després de més d'un any de funcionament amb el nou itinerari. Segons les dades del juliol i agost, el nombre de viatgers ha crescut un 21,5% i un 13,4% respectivament en comparació amb el mateix període de l'any anterior. Aquest creixement s'ha acompanyat de diverses actuacions per millorar la comoditat i l'accessibilitat, com la instal·lació d'una nova marquesina a Can Candeler i d'una butaca a la parada situada a la part baixa del barri. A més, està prevista la creació d'una nova parada davant de l'Ajuntament per facilitar l'accés a equipaments com Can Ginestar, l'Ajuntament i l'Església. I això ha estat tot. Tornem amb tota l'actualitat santjustenca a l'informatiu complet de la 1. Fins ara.

I seguim als matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla, Sílvia Pérez Cruz sonant al 98.9 FM. I encetem la tercera hora de la Rambla.

Bon dia a tothom. Benvinguts al nostre espai d'anàlisi del clima astrològic. Prepareu les vostres emocions perquè la setmana que va, de divendres 2 al divendres 9 d'octubre, no deixarà a ningú indiferent. Si heu sentit una tensió estranya a l'ambient aquests darrers dies, no esteu bojos, el cel s'està configurant com un autèntic camp de batalla astrològic. Ja deixem enrere definitivament la calma de balança i entrem de ple en una setmana d'alta intensitat marcada per girs dràstics i per passions desbocades. Així, en els propers 5 minuts us explicaré exactament què podem esperar i com sobreviure a aquest autèntic fre de mà còsmic. Comencem. Així, per entendre el que està a punt de passar, hem de mirar el que va passar farà uns dies. El passat dimecres 30 de setembre, Mercuri va fer un salt al signe d'Escorpí. I què significa això? Doncs que aquest planeta que regeix el nostre pensament i la nostra ment es torna detectiu. Ja no ens conformem en converses i pensaments més superficials, sinó que busquem veritats incòmodes, busquem els secrets, busquem treure de l'inconscient allò que estava ocult per poder enfrontar-ho. El pla fort d'aquesta setmana ens arriba el dissabte, dia 3. Per què? Doncs perquè Venus, el planeta de l'amor, dels calés i de les relacions, es congela i comença a tirar enrere, trobant-se al grau 8 del signe més intens del zodíac, que és Escorpí. Això vol dir que durant les properes setmanes el que podem esperar és que l'univers ens obliga a revisar els nostres vincles afectius i les nostres finances. No és moment de començar relacions noves a cegues, sinó d'aguarir, de curar allò que estava amagat, renegociar acords i deixar anar el control. Bé, aquest planeta Venus que està retrògrada fent una feina de guarir, de curar, de mirar amb ulls nous allò que potser no estava molt ben alineat, com dèiem, en qüestió d'amor, relacions i calés, té un aspecte supertens amb Mart, a Lleó, que a la vegada també té un aspecte molt tens amb Plutó, a Aquari. I el Plutó amb Aquari té un aspecte molt tens també amb Venus, amb la qual cosa podem veure que a la carta natal de moment tenim un triangle de tensió molt elevat. I ara passarem a explicar-lo. Per la tensió de Venus amb Mart, podem dir d'alguna manera que el que tindrem aquests dies són moments de molta atracció magnètica i sexual, però carregada a la vegada de frustració, gelosia o el clàssic patró d'amor-odi. Les necessitats afectives aniran per un costat i les accions impulsives aniran per un altre. Si teniu ganes d'enviar aquell missatge incendiari o de muntar un gran drama per orgull, si us plau, respireu fons i deixeu el telèfon tancat. D'altra banda, també tenim que Venus està amb un aspecte tens amb Plutó. Això es tradueix com una tensió radical entre el desig de vinculació profunda i la por a perdre el control. En dues línies, representa una crisi de valors i de relacions on les dinàmiques de gelosia i possessivitat o de manipulació surten a la llum per obligar-se a transformar radicalment com gestionem la nostra independència, la nostra manera de viure, la nostra llibertat respecte dels altres. També tenim un aspecte entre aquest Plutó que estava en tensió a Venus i entre aquest Mar que també estava en tensió a Venus, també hi ha un aspecte tens. Llavors, aquesta oposició entre Mart i Plutó es pot d'alguna manera descriure com un xoc de titans, perquè Mart a Lleó vol imposar el seu ego, el seu orgull i la seva brillantor individual, i Plutó a Aquari ens pressiona des de les ombres, des de lo grupal, des de lo col·lectiu, per tal de que no fem abús de poder, perquè si no aquestes dinàmiques que estem volent forçar arribaran a un moment de conflicte o de crisi. No tot és, com deia, tens a l'ambient. Durant aquesta setmana, el diumenge dia 4, el sol que està oposat a Saturn d'alguna manera posa una miqueta de seny, ens obliga d'alguna manera a assumir responsabilitats i que hi hagi una miqueta de maduresa respecte de tota aquesta emocionalitat. I al llarg de la setmana, a meitat de setmana vinent, la Lluna farà una sèrie de conjuncions amb Mart i amb Júpiter, i es pot viure com a moments puntuals d'optimisme. En resum, aquesta és una setmana que podem esperar que hi hagi una alta tensió, però la vàlvula d'escapament es troba justament amb el signe
fixa que no està afectat. És a dir, hem de mirar que l'equilibri es troba a Taure. Davant del drama de Lleó, de la intensitat d'Escorpí, el cel ens demana buscar la calma, connectar amb la natura, baixar les revolucions corporals i simplificar les coses. No actueu per reactivitat. Observeu quina por, quina ferida s'activa en vosaltres abans de fer aquest salt impulsiu. Bé, fins aquí el nostre reportatge astrològic d'aquesta setmana. Cuideu-vos molt, busqueu la vostra pau i ens escoltem la propera setmana. Bon cap de setmana a tothom.

doncs benvinguts i benvingudes de nou al Perdó Musical, l'espai on descobrim aquells artistes que tant ens agraden. I avui viatgem al cor del pop internacional per parlar d'un artista irrepetible. Avui parlem de Madonna, coneguda com la reina del pop des dels anys 80 i fins avui ha trencat motlles amb la seva música, el seu estil i la seva capacitat de reinventar-se.

I comencem parlant dels seus orígens i també de les primeres passes. Madonna Louise Ciccone va néixer l'any 1958 a Michigan i es va traslladar a Nova York a finals dels 70 per perseguir el seu somni artístic. El 1983 va publicar el seu primer disc, Madonna, que ja contenia doncs èxits com Holiday i que també doncs aviat es va convertir en un fenomen mundial.

I estem escoltant ja el seu segon àlbum, Like a Virgin. De fet, concretament, estem escoltant la cançó que dona títol a aquest àlbum de l'any 84. La va catapultar, de fet, aquest segon LP a l'estrellat amb una barreja doncs, de provocació i magnetisme escènic. Aquesta cançó, doncs, Madonna va poder revolucionar l'escena pop i es va convertir en un símbol de llibertat i d'empoderament.

I marxem ara a parlar de l'època daurada i dels grans èxits, perquè durant els anys 80 i 90, Madonna va publicar discos icònics com True Blue, el 1986, Like a Prayer, el 1989, i Ray of Light, en aquest cas, el 1998. Cançons com Papa Don't Preach, Like a Prayer o Frozen mostren la seva versatilitat combinant pop, electrònica i missatges socials i espirituals.

Doncs aquesta cançó, Like a Prayer, que estem escoltant ara aquí a Ràdio d'Esvern, és un clar exemple de l'èxit musical de Madonna, com combinava aquesta música gairebé religiosa amb aquest pop que tant l'ha identificat al llarg de la seva carrera. Cada etapa de Madonna, però, ha estat una reinvenció, perquè ella s'ha anat reinventant i també ha anat trobant un estil propi dins de cada etapa. Tant la seva imatge com la seva música han marcat tendència i han influït generacions d'artistes. I és que si ara parlem dels reconeixements i del llegat, ho volem fer amb una nova cançó que descobrim de l'artista. Això és Frozen.

I per obrir aquest bloc, doncs volíem escoltar aquest Frozen de Madonna, que arribarà a Ràdio d'Esvern a la Rambla, el Perdó Musical. Madonna, de fet, és una de les artistes més venudes de tots els temps i és per això també que avui li hem volgut dedicar a aquest espai. És una de les artistes més reconegudes a nivell mundial i amb més de 300 milions de discos venuts arreu del món. Ha guanyat 7 premis Grammy, un Globus d'Or com a actriu i també ha estat inclosa al Rock and Roll Hall of Fame. A més, les seves gires com Blown Ambition i Sticky and Sweet Tour són referents en les espectacle musical.

I com contrasta aquest Frozen que tenim de fons ara amb la propera cançó que escoltarem, una de les seves cançons més emblemàtiques i ballables, continua sent aquest Vogue que sona a continuació aquí, a Ràdio Desvern.

Doncs com dèiem, aquest bou que també va popularitzar el moviment de la comunitat LGTBI i la cultura ballroom, en aquest cas doncs, és la cançó que estem escoltant en aquests instants. En Vogue, Madonna va unir música, moda i reivindicació, demostrant que el pop també podia ser art i cultura. I marxem al meu espai preferit, les curiositats i també aquelles coses doncs, que potser han estat una mica reservades per, diguéssim, aquells que són veritablement fans de Madonna i que en aquest cas avui doncs, volem exposar també aquí al Parador Musical. Sabies que Madonna va començar com a ballarina abans que cantant? Dèiem, no?, que va iniciar la seva carrera doncs molt jove i en aquest cas ho va fer com a ballarina. O que parla perfectament francès i italià. És doncs una persona que se li donen força bé les llengües. També és empresària, directora de cinema i activista en causes socials. El seu impacte cultural és immens i avui encara continua en actiu amb noves gires i nous projectes. Per acomiadar-nos, escoltarem una de les seves cançons més alegres i universals, el Hang Up, un tema que va tornar a situar-la en número 1 amb més de 40 països. Gràcies de nou per escoltar el Parador Musical, aquest espai doncs, que de tant en tant s'acosta a la Rambla i que d'alguna manera també ens acosta a aquests grans èxits. Avui hem fet un viatge per la carrera d'un artista que ha redefinit el pop, Madonna. Ens retrobem aviat amb més música i més històries.

0: quan compreu per internet, vigileu quina informació us dona el web sobre l'ús que farà de les vostres dades personals.
1: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
2: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
3: T'he dit que no em venia de gust.
4: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
5: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
6: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
3: Deixa'm estar pesat.
6: Ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
7: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
8: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.

Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible el programa d'avui 2 d'octubre del 2026. Us ha estat parlant Daniel Martínez, un plaer estar amb vosaltres com sempre aquí al 98.1 FM. Avui hem parlat de les notícies de Sant Just amb Mariona Sales, cap d'informatius. També hem repassat les portades dels diaris. Hem parlat de les efemèrides i de l'espai Ramblejant amb l'agenda d'activitats per aquest cap de setmana. I hem parlat del temps amb en Carles Rius. Tot seguit a l'entrevista del dia, avui hem tingut a Carme Malaret i al Modena Jiménez per parlar de l'espai de lliure creació Carme Malaret. També hem parlat d'actualitat política amb en Joel Raguan i hem tancat el magazín d'avui amb l'Arantxa Limón parlant d'astrologia i amb en David Fernández parlant de psicologia. I nosaltres ens acomiadem, que tingueu molt bon cap de setmana. Demà torna el resum de la Rambla aquí a Ràdio d'Esvern al migdia. Podeu escoltar aquest episodi especial del resum de la Rambla amb totes les entrevistes de la setmana. Que tingueu molt bon cap de setmana. Adéu-siau!

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: Sant Just implanta un nou registre genètic caní per identificar els gossos a través de l'ADN. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 2 d'octubre. Us informa Mariona Sales Vilanova.

0: Tot seguit repassem la resta de titulars. Sant Just dona el tret de sortida de la vacunació contra la grip i la Covid-19 a la regió sanitària. El bus Justram manté la tendència a l'alça i suma més persones usuàries. El servei registra increments de fins a 44,4% respecte d'abans del canvi de recorregut i incorpora noves millores d'accessibilitat. L'espai Carme Malaret estrena Records d'enlloc, amb 100 vídeos d'estiu. La instal·lació audiovisual col·lectiva s'inaugura aquest cap de setmana a Sant Just. L'Ajuntament de Sant Just posarà en marxa durant el mes d'octubre un nou registre genètic caní amb l'objectiu de facilitar la identificació dels animals i actuar davant l'abandonament d'excrements a la via pública. La incorporació de l'ADN dels gossos al cens municipal serà obligatòria, tot i que no substituirà ni el microxip ni la inscripció al cens municipal d'animals de companyia. La identificació es farà a partir d'una mostra de saliva presa de l'interior de la boca del gos. El registre permetrà comparar mostres d'excrements recollides al carrer amb perfils genètics incorporats al sistema i, si hi ha coincidència, identificar la persona responsable i iniciar el procediment sancionador corresponent. Durant els tres primers mesos de la campanya, la prova serà gratuïta per la persona titular. Des del quart al sisè mes, l'Ajuntament assumirà el 50% del cost i a partir del setè mes ja no hi haurà bonificació. Abans de l'inici de la campanya, el consistori informarà dels punts habilitats, centres veterinaris col·laboradors i passos que caldrà seguir. El CAP de Sant Just ha acollit aquest dijous 1 d'octubre l'inici de la nova campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 de la regió sanitària a Barcelona Metropolitana Sud. Abans que la vacunació es desplegui al conjunt de Catalunya, el dilluns 5 d'octubre. En aquesta primera fase, la campanya impulsada pel Departament de Salut s'adreça als col·lectius més vulnerables, entre els quals hi ha les dones embarassades, les persones majors de 80 anys i les persones que viuen en residències. També es vacunarà els infants menors de 5 anys i el personal docent, sanitari i sociosanitari dins el desplegament inicial de la campanya. La línia de bus urbà Justram continua guanyant persones usuàries després de més d'un any de funcionament amb el nou itinerari. Segons les dades de juliol i agost, el nombre de viatgers ha crescut un 21,5% i un 13,4% respectivament, en comparació amb el mateix període de l'any anterior. L'increment és encara més destacat si es compara amb les dades d'abans de la modificació del recorregut, un 39,1% més al juliol i un 44,4% més a l'agost. La policia confirma la consolidació del servei i l'augment de l'ús del transport públic entre les persones usuàries. Aquest creixement s'ha acompanyat de diverses actuacions per millorar la comoditat i l'accessibilitat, com la instal·lació d'una nova marquesina a Can Candeler i d'una butaca a la parada situada a la part baixa del barri. A més, està prevista la creació d'una nova parada davant de l'Ajuntament per facilitar l'accés a equipaments com Can Ginestar, l'Ajuntament i l'Església. L'espai de lliure creació Carme Malaret de Sant Just estrena aquest cap de setmana Records d'enlloc, una instal·lació audiovisual participativa creada a partir de prop d'un centenar de vídeos enregistrats amb telèfons mòbils durant les darreres vacances d'estiu. Les integrants de l'entitat Carme Malaret i Almudena Jiménez han detallat el projecte als micròfons del magazín de matins de Ràdio d'Esvern. La iniciativa respon a l'acció participativa anual que organitza l'equipament, que en aquesta ocasió ha volgut experimentar amb el llenguatge audiovisual i la tecnologia mòbil per reflexionar sobre com es viu el període estival. Almudena Jiménez i Iona Quesada han estat les encarregades d'articular aquest relat comú a través d'unes quantes categories temàtiques.
1: Molt sorprenent, hi ha molta varietat, però sí que hem aconseguit com classificar-ho i hem aconseguit fer com uns 6-7 grups més o menys de temàtiques. No farem spoiler del que es veurà el dissabte, però sí que hi ha doncs, molta gent ha enviat molt relacionat temes sobre l'aigua, sobre el vent, hi ha hagut molta natura i també molta sorpresa, que de cop bueno, se'n va de les vacances i aquesta ha sigut la partula també de poder barrejar com tots aquests mons diversos i al final acabar fent una peça. I com deia la Carme, hi ha hagut molta gent que al final no ha pogut participar i ara tenim, hem rebut els 100 vídeos. Si haguéssim participat, el vídeo no, o sigui, no sé, seria com un documental. O sigui, hauria sigut molt més llarg encara. Com amb la diversitat de moments i de vides que tenim totes les persones i alhora com el poder juntar-les i formar part d'una peça, d'una col·lectivitat, això és, bueno, ha sigut com el més xulo i la veritat que és un projecte que no creiem que s'acabi aquí i prou, com té una continuïtat i té un món darrere.
0: Entre els materials rebuts destaquen elements com l'aigua, el vent, la natura i escenes sorprenents del dia a dia. El muntatge manté el secretisme al voltant del resultat final, tot i que com a avançament s'han instal·lat fotogrames i captures dels vídeos a l'aparador de l'espai. La instal·lació Records d'enlloc obre les portes aquest dissabte a la tarda i es podrà visitar en els horaris de dissabte de 6 a 2 quarts de 9 i diumenge de 12 del matí a 2. D'altra banda, la pròxima acció que durà a terme a l'Espai de Lliure Creació Carme Malaret tindrà lloc el 5 de novembre amb la presentació de la clau número 12 dins del seu projecte Claus. Aquesta iniciativa serveix per finançar les diferents línies de treball de l'entitat i garantir-ne la continuïtat i en aquesta ocasió la nova edició anirà a càrrec de l'artista Xesco Mercè. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. El ple municipal de Sant Just, celebrat dimecres 30 de setembre, ha aprovat diversos acords en matèria d'urbanisme, habitatge, aigua, pressupost i serveis municipals. Entre els principals punts hi ha l'aprovació inicial de la modificació del Pla General Metropolità per actualitzar els usos i les condicions d'edificació dels polígons industrials. La sessió ha aprovat també el conveni amb l'àrea metropolitana per executar millores a la xarxa d'abastament d'aigua, les bases definitives per adjudicar habitatges de lloguer en protecció oficial i una modificació del contracte de la unitat d'intervenció ràpida. També s'ha donat llum verda a una modificació del pressupost municipal del 2026 mitjançant crèdits extraordinaris, suplements i transferències. En altres àmbits, el ple resol el recurs presentat per Fatxó SL sobre l'inventari de camins municipals i ha aprovat la derogació del reglament de participació en les paradetes de Sant Just al carrer, amb l'objectiu de substituir-lo per unes noves bases reguladores. El plenari també ha aprovat l'adhesió al manifest del Dia Internacional de les Persones Grans i al manifest del mil·lenari de les Assemblees de Pau i Treva. En l'apartat d'emocions s'ha aprovat la proposta d'Esquerra per revisar les mesures excepcionals derivades de la pesta porcina africana i de limitar espais de lliure accés a Collserola i altres espais naturals afectats. En canvi, ha estat rebutjada la moció de Vox sobre el reforç de la defensa, la seguretat i les capacitats de l'Estat a Ceuta i Melilla. El Club Literari de l'Ateneu de Sant Just ha posat en marxa la seva programació pel curs 2026-2027 amb una important aposta formativa: la incorporació de tallers pràctics de curta durada dedicats a diversos gèneres literaris. Els representants de la secció, Tom Gasull i Maria Àngels, han presentat aquestes novetats als micròfons de Ràdio Desvern, destacant la voluntat d'oferir espais dinàmics tant per lectors com per creadors. La principal novetat d'aquest curs és l'aposta per tallers monogràfics de format reduït que oscil·len entre les 3 i les 6 hores, allunyant-se del format tradicional de cursos anuals més llargs. La iniciativa ha arrencat amb un taller d'iniciació a la poesia conduït per la poetessa i veïna Pilar Carceller, enfocat a desmitificar el gènere i analitzar la construcció poètica a partir de lectures compartides.
2: Ja hem fet dues sessions. Aquest dijous acabem amb l'última. I ha sigut molt pràctic perquè estava enfocat per persones que o bé la poesia és un terreny que li ha fet una mica de respecte i no hi ha entrat, o també ho han gaudit molt persones amants de la poesia. Llavors, doncs, amb la Pilar s'han llegit, ho ha preparat molt bé, ha preparat diferents sí, sí. textos, diferents poemes que s'han analitzat entre tothom, s'ha aixecat el vel de la intenció de l'autor i hem vist, doncs, des de la reivindicació a la gelosia o a la passió d'una manera poètica. I ha sigut molt interessant. Jo confesso que sóc activista de la lectura perquè llegeixo molt, però en prosa. I la veritat que ha sigut molt, molt interessant poder entrar. Jo ara em llegiré els poemes i la poesia amb uns altres ulls.
0: L'altra gran proposta és el taller de bitàcola o quadern de ruta, impartit per Elisabet Carné a partir d'aquest dijous 8 d'octubre. El curs consta de 6 sessions que s'impartiran els dijous de 12:15 a 1 i està pensat per transformar punts, fotografies i records de viatges en una narració il·lustrada.
3: El quadern de ruta consisteix en tindre una metodologia de que tots els materials que tu reculls durant un viatge, les teves fotografies, les experiències, ho puguis aprofitar i al final materialitzar-ho amb el que es diu un quadern de ruta. Un text literari en què hi hagi tant descripcions o descripcions de vivència i experiències com imatges, com moltes persones, dibuixos que han fet dels llocs on han estat. Durant aquest taller de mà d'Elisabet Carner et porta per la mà fins que al final tu elabores aquest material. I fruit d'aquest material, amb els propers viatges pots fer aquest quadern, que hi ha alguna gent que ja ho està fent a través de guardant les fotos, compartint-les, és d'alguna manera és compartir aquest viatge mitjançant un text que pot ser imprès o pot ser no imprès.
0: Més enllà dels tallers pràctics, l'entitat manté el gruix d'activitats consolidades dels darrers anys, com explorant la narrativa, amb sessions regulars a càrrec de Paula Vidal per aprofundir les tècniques d'escriptura, el Club de Lectura Mensual, amb trobades periòdiques d'anàlisi literària que recentment han analitzat l'obra El mar, el mar, d'Iris Murdoch, amb la col·laboració del traductor Jaume Pons a l'Orde, i el Club de Novel·la Gràfica, dinamitzat per Javi, centrat en biografies i narrativa visual com la vida de Josephine Baker. Des de l'Ateneu s'ha informat que les inscripcions pels tallers i la resta d'activitats del Club Literari continuen obertes i es poden formalitzar a través del seu lloc web oficial. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Una sessió de ioga solidari recaptarà fons pels projectes d'acció solidària i logística al Nepal el diumenge.

0: humans. Saberi ha denunciat públicament els abusos comesos pels talibans contra les dones i les minories ètniques i va haver de fugir de l'Afganistan el 2021 després de patir detencions, interrogatoris, amenaces i violència. Actualment viu a Barcelona, acollida pel programa Escriptor Acollit del PEN Català, i continua vinculada al periodisme i a l'art. La xarxa d'equipaments culturals de Sant Just ha fet pública la seva programació per la tardor del 2026, una oferta que cobreix els mesos de setembre a desembre amb un ampli ventall de cursos, conferències i itineraris. Els membres de l'equip tècnic Marc Villén i Cora González han detallat els micròfons de Ràdio d'Esvern el conjunt de propostes previstes als diferents equipaments municipals. El Centre Cívic Joan Maragall enceta el calendari aquest divendres 2 d'octubre amb la represa del curs d'Història a càrrec de Jordi Pisa. L'equipament oferirà una programació heterogènia que inclou formació en noves tecnologies amb el curs d'alfabetització digital, el taller d'història de l'art Una història d'històries amb Beatriz Pérez i una sessió monogràfica de cuina de temporada titulada La tardor al plat, impartida el 28 d'octubre per Àlex Tovella.
1: I un altre que se m'ha descuidat de dir, de l'àmbit d'humanitats, i que m'agradaria també fer-li una miqueta de reforç, és el de història de l'art, ¿vale? Que es diu Una història d'històries. Aquest curs és nou també d'aquest trimestre, l'hem programat per primera vegada, el fa la Beatriz Pérez, i tractarà de, no d'agrupar coneixements, sinó de, a través dels coneixements o els bàsics, o depèn del que tingui la persona, els coneixements que tingui cadascú, intentarà aportar una mirada crítica sobre aquests coneixements que té, o intentarà aportar eines per tu tindre una mirada crítica quan vas, per exemple, a un monument, a una església, o a mirar un quadre en algun museu. Mm-hmm. Aleshores, crec que també és un tema bastant interessant, perquè durant el teu dia a dia estàs envoltat d'art, sigui de la forma que sigui, i penso que és una bona manera d'aprendre'n. I també, si em permeteu, farem uns itineraris nous aquest any, aquest trimestre, perdoneu, que tractaran sobre el Baix Llobregat.
0: Com a principal novetat, en l'àmbit de les sortides, el centre ha programat dues rutes de descoberta comarcal, el Prat i el seu parc agrari, el dissabte 17 d'octubre, i a Molins de Rei i el desenvolupament vora el Llobregat, el dissabte 28 de novembre. El barri de Masllui, el centre cívic Soledat Sants i Serafini, reforça la seva atenció a les noves famílies residents amb cursos consolidats com els de costura i patronatge, la música per la primera infància amb minimúsics i la incorporació d'un nou grup de ioga a petició de les usuàries.
1: Cada cop estem posant més èmfasi en aquest centre perquè creiem que és un barri amb molt potencial i on han arribat molts habitants nous del municipi, no? Famílies sobretot amb infants molt petits, i que creiem que té això molta tirada i estem intentant obrir mirades de veure com podem enganxar aquesta gent al municipi, no? Per això hem cregut convenient tindre cursos continuistes com els de costura. Uh-huh. Aquest cop els hem dividit en tres grups. Costura inicial, val? Costura intermedi i després un taller de patronatge, que és del que diem nosaltres costura avançat. Són cursos de 8 sessions, els dos primers, és a dir, l'inicial i intermedi, i a l'últim de patronatge són de 5 sessions. Després, en aquest mateix centre, tenim dos tallers de minimúsics, que, com deia, són tallers enfocats al públic infantil, a famílies, però sobretot a infants.
0: L'equipament també serà escenari de dues propostes enològiques en col·laboració amb el celler de Can Mata, una sessió comparativa de vins de Rioja i Ribera del Duero el 28 d'octubre i un tast a cegues el 4 de novembre. La Casa de Cultura Can Ginestar estrena aquest trimestre un taller d'escriptura creativa per adolescents d'entre 14 i 16 anys a càrrec de Paula Vidal. Així mateix, l'espai acollirà cicles de conferències dedicats a la filosofia, l'astronomia amb Raimon Lluna i la història de l'arquitectura local, amb una ponència el 5 de novembre sobre la gènesi de l'edifici Walden 7 a càrrec de Tayo López Grado. L'agenda es completa amb les visites guiades al refugi antiaeri de les escoles, programades pels dissabtes 17 d'octubre i 12 de desembre, i els punts informatius de la penya del Moro, que mantenen la seva ubicació al Centre d'Interpretació Municipal de Can Ginestar, arran de les restriccions vigents a Collserola. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. L'Ateneu de Sant Just portarà escena Matilda el musical el dissabte 3 d'octubre i el diumenge 4 d'octubre a les 6 de la tarda a la sala del Cinquantenari. L'espectacle, basat en l'obra de Roald Dahl, tindrà una durada aproximada d'una hora i mitja. La producció està interpretada per actors i actrius d'entre 7 i 14 anys i presenta la història d'una nena que afronta el seu entorn amb intel·ligència, coratge i imaginació en una proposta amb humor negre. La direcció va

Moment de repassar les activitats de la setmana a Sant Just. Avui divendres a les 8 del vespre al Telepizza Sant Just, a la carretera Reial 71, a les 8:45 al Vinar, al carrer Rosa de Luxemburg número 2 i a les 9 de la nit al Sant Boran, al carrer Jacint Benavente número 3, hi haurà música en directe dins la programació de les terrasses musicals. Passem a la programació del cap de setmana. Demà dissabte 3 d'octubre a les 12 del matí al Parc del Mil·lenari es farà la jugueteca ambiental amb l'activitat Frotatge de l'escorça d'un arbre. A les 12 del matí, al carrer Major número 2, al bar Los Pisos, música en viu dins la programació de les terrasses musicals. I a les 12 del matí, el dissabte, al Casal de Joves, des de les 12 del matí fins a les 11 de la nit, se celebrarà la tercera edició de l'Oktoberfest de Sant Just. A les 12 s'inaugura l'espai de lliure creació Carme Malaret, la instal·lació Records d'enlloc, una projecció de l'audiovisual col·lectiu creat a partir de vídeos de gairebé d'un centenar de persones. Dissabte, 5:45 de la tarda, discoteca inclusiva al Centre Cívic Salvador Espriu. I a les 6 de la tarda, la primera representació de Matilda, el musical, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu. I a les 7 de la tarda hi haurà música en directe a la plaça Maragall número 4, a la Trinis Café Bistró, dins la programació de les terrasses musicals. I per parlar de l'últim dia de la setmana Sant Just, diumenge 4 d'octubre a les 9 del matí, es farà ioga solidari per Nepal a l'escola de dansa Renata Ramos París. Diumenge 4 d'octubre a les 12 del matí, al Parc de Torreblanca, jugueteca ambiental amb l'activitat Amics de les Roses, taller d'esqueixos. I a les 4 de la tarda hi haurà música en directe al carrer de Maria Montessori número 4, al quart set restaurant en Lunys, dins la programació de les terrasses musicals. I per acabar amb la programació de la setmana a Sant Just, diumenge a les 6 de la tarda a la sala del cinquantenari de l'Ateneu, la segona representació de Matilda, el musical.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. Sant Just implanta un nou registre genètic caní per identificar els gossos a través de l'ADN. Sant Just dona el tret de sortida a la vacunació contra la grip i la Covid-19 a la regió sanitària. La campanya comença amb els col·lectius més vulnerables i s'estendrà al conjunt de Catalunya el 5 d'octubre. El bus Justram manté la tendència a l'alça i suma més persones usuàries. El servei registra increments de fins al 44,4% respecte d'abans del canvi de recorregut i incorpora noves millores d'accessibilitat. L'espai Carme Malaret estrena Records d'enlloc amb 100 vídeos d'estiu. La instal·lació audiovisual col·lectiva s'inaugura aquest cap de setmana a Sant Just.

Aquesta ha estat tota la informació del Sant Just Notícies d'avui, 2 d'octubre. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Com que jo tinc la sensació, no t'ho agafis malament, que l'argument sempre és es pot oferir més oferta i el problema és d'oferta i només és d'oferta.
1: Ràdios n'hi ha moltes. Programes, també. Però cap, com Ràdio d'Esvern i La Rambla. Cada matí us acompanyem amb tota l'actualitat de Sant Just. Entrevistes, tertúlies, entreteniment i, sobretot, la veu dels veïns i veïnes i també de les entitats del poble. Informació, proximitat i entreteniment per començar el dia ben connectat amb Sant Just. La Rambla de dilluns a divendres de 10 del matí a 1 del migdia. Escolta'ns al 98.fm, a radiodesvern.com i segueix-nos a les xarxes socials @larambla981. La Rambla, passa-t'hi, no t'ho pensis.

0: estona dura el debat, Paula Brujats i Tània Tàpia.
1: Si es precipita l'opció d'avançar eleccions, ho decidirà, però Pedro Sánchez, després de la votació d'avui al Congrés, si les convoca immediatament, les eleccions serien el 29 de novembre, seria la primera data disponible. Durant el matí ha crescut i molt la pressió sobre el president del govern espanyol per avançar eleccions. Alguns ministres li demanen que no esperi, creuen que és el moment ideal i que es pot capitalitzar la indignació als carrers. D'altres ministres, però, demanen prudència i volen calibrar molt bé abans si tenen el suport necessaris.
2: El debat està ja a la recta final i ningú es mou. La Moncloa no retira els decrets, com demanava Junts. Els de Puigdemont votaran que no als dos textos perquè creuen que les mesures fan més profunda la crisi d'habitatge i faran naufragar totes les mesures unint els seus vots als de PP i Vox. La Moncloa els suplica una abstenció. Diuen que el decret, si cal, es pot millorar més endavant. Sentim Míriam Nogueras i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
3: Nosaltres no busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
4: Demuestren que en este país y que en Cataluña hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa.
0: Això passava dins del Congrés. Passa, de fet, perquè encara està durant el debat. A fora del Congrés, els acampats a la Puerta del Sol de Madrid s'han manifestat davant la Cambra Baixa Espanyola en una protesta que, a Barcelona, s'han reproduït fins fa uns minuts davant de la seu de Junts per Catalunya. Madrid, Dani Sáenz de Aja, i Barcelona, Anna Escura.
5: Centenars de persones han recorregut la curta distància que separa la Puerta del Sol d'un congrés blindat per la policia per denunciar, diuen, la desconnexió dels diputats amb les demandes de la majoria social. Pel sindicat de llogateres de Madrid, avui no acaba res. La portaveu Valeria Racu avisa que les mobilitzacions pujaran de nivell.
6: Hoy vamos a mantener el pulso, este pulso histórico que le estamos echando primero al gobierno y ahora al congreso entero. En el horizonte hemos colocado el objetivo de la huelga general.
0: No tenim a punt la connexió amb Barcelona, en tot cas també s'estan reproduint aquestes protestes, primer a la seu de Junts per Catalunya, però ara s'estaven mobilitzant cap a la plaça Catalunya, on també fa dies que hi havia una acampada per protestar, de fet per pressionar perquè s'aprovessin aquests decrets que, insisteixo, poden decaure en els pròxims minuts. Però més enllà d'aquest horitzó d'eleccions anticipades, l'altre gran focus informatiu del dia són els estralls provocats per les pluges a les Terres de l'Ebre.
7: Fa tot just una hora que s'ha aixecat el confinament al Baix Ebre i al Montsià, on diversos observatoris han superat els 200 litres per metre quadrat, alguns, com el de l'Ametlla d'Empar, de mar de manera molt àmplia. S'han inundat baixos, gratges i carreteres i diversos municipis han suspès les classes, alguns amb la queixa que el govern no hagi ordenat això de manera general.
0: Anem a Amposta, Manel Sastre.
8: Hola, bon dia. Sí, ha estat una matinada i un matí complicats, amb barrancs desbordats, baixos i carreteres inundats i una vintena de rescats de conductors atrapats per l'aigua. No consten, però, afectacions personals. Més de 150 bombers treballen per treure aigua de les zones inundades, mentre ajuntaments i veïns fan balanç de danys i organitzen el que seria la tornada a la normalitat.
0: Bé, doncs en aquest context, avancem, com vam fer ahir, la previsió del temps.
9: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Dani Ramírez, bon dia.
10: Bon dia.
0: Ha de continuar plovent o ja ha passat l'episodi més greu?
10: El plat més fort hauria passat, és a dir, no tornant a caure 200 o 250 litres per metre quadrat, però compte, perquè malgrat hi ha una pausa al sud del país, a les Terres de l'Ebre, que ha estat la zona zero d'aquest gran aiguat, aquesta nit, matinada i demà, pot tornar a ploure fort, potser 50, 70, 80 litres. No creiem que passin de 100. Però, evidentment, pot caure amb intensitat. 20, 30, 40 litres en mitja hora, es manté aquest avís de pluja intensa del Meteocat, i, per tant, plourà sobre un terreny molt moll i tota l'aigua lliscarà ràpidament cap als barrancs, rieres i rambles de muntanya, serres litorals, prelitorals, cap a mar. De moment, ara plou més a l'àrea de Barcelona, la part central del país, Girona una mica al marge, arribarà aquest vespre i de nit i demà al matí també la pluja, però de moment van caient 10, 20, 15, 30 litres per metre quadrat. No ho fa amb tanta intensitat com ho ha fet amb les tempestes d'aquesta matinada o al matí d'hora cap a la zona de l'Ebre, i per tant el missatge és una mica més de calma. De tota manera, insistim, la propera matinada i demà al matí pot tornar a ploure a la zona de l'Ebre. Pluges que podrien deixar novament més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Sembla que diumenge hi hauria una mica de pausa, encara amb algun ruixat matiner a la costa, a la tarda algun ruixat al Pirineu, interior de Girona i Prepirineu, però en principi, tot i que no podem dir que ja ha passat del tot, es pot reproduir algun ruixat. I, per últim, comentar que han caigut aquestes quantitats de, entre ahir i avui, de gairebé 250 litres a l'Ametlla de Mar, 231 litres a les cases d'Alcanar, 227 a Mas de Barberans, i que darrerament això va passant. Des de l'any 21 hi ha hagut 4 aiguats en aquesta zona del Montsià i especialment al Canà.
0: Gràcies, Dani. Bon dia.
10: Bon dia.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les dues notícies del dia, al Congrés i a les Terres de l'Ebre, ens agafen en directe. En un divendres en què ens hem llevat amb un nou tiroteig a Catalunya, en aquest cas a Terrassa.
7: I els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones després que ahir 2 guàrdies civils de paisà quedessin ferits de bala mentre feien una vigilància a la zona.
0: Més detalls amb Marta Vallès.
11: Bon dia. Els guàrdies civils van voler identificar els sospitosos a l'àrea de servei de la P7 Porta de Barcelona, però els homes van poder fugir. Els van seguir la pista fins aquí, a Camp Parellada, de Terrassa, on els fugitius van ferir els 2 agents. Hi ha 3 detinguts i es buscaria una 4ta persona. Els veïns d'aquest carrer ho van viure així.
12: Yo estaba aquí en el parque y escuché pa, pa, pa, pa, pa, 20 disparos se escucharon. Es que yo me quedé flipando, porque digo, cuando bajé, vi todo ya el torpeca.
0: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran als esports. Laia Tudel, bon dia.
13: Bon dia.
0: Bones notícies pels culers. Rafinha no té cap lesió.
13: Així ho han confirmat les proves que li han fet avui a la Ciutat Esportiva del Barça. Per tant, el brasiler estarà disponible per jugar el pròxim partit de Lliga amb el Getafe. I Patrick Guijarro admet que té bona sintonia amb el club per renovar. Són declaracions a la Blaugrana a la prèvia del clàssic de Lliga de diumenge al Camp Nou.
0: I ens falta saber com tenim la circulació a aquesta hora, Natàlia Ramon.
14: Doncs encara hi ha 6 carreteres tallades per inundació de la calçada. La principal és la C-12 entre Amposta i Roquetes, però també hi ha tallades diverses vies locals al sud de Tortosa. Les pluges també han fet suspendre la circulació de trens de l'R16 entre Tarragona i Tortosa. I a banda de les pluges hi ha cua a l'AP7 a Cerdanyola en els 2 sentits, a la C-58 a Ripollet en direcció a Sabadell i a les 2 rondes de Barcelona.
0: Les 2:08. La legislatura espanyola penja d'un fil. Pedro Sánchez es planteja seriosament avançar les eleccions generals a finals de novembre si perd els decrets d'habitatge, i el desenllaç de la votació el sabrem d'aquí a uns minuts aquí al Catalunya Migdia. Al Congrés dels Diputats ja s'ha instal·lat l'escenari electoral després que Junts per Catalunya ha confirmat que votarà que no als 2 decrets. I al costat d'en PP i Vox farà descarrilar les mesures per prohibir els desnonaments de persones vulnerables o per frenar l'augment dels preus de lloguer. Al Congrés dels Diputats hi tenim les nostres companyes Paula Brujats i Tània Tàpia. Bon dia a totes dues.
15: Què tal? Bon dia.
16: Hola. Bon dia.
0: De seguida traiem el calendari per veure les possibles dates d'eleccions, però a hores d'ara, Tània, el ple continua en marxa i el govern espanyol ja té coll avall que Junts no canviarà d'opinió.
2: No, perquè no s'ha mogut res en les darreres hores i Junts continua instal·lat en el no. Hi ha hagut gestos per les dues bandes que no han arribat a bon port. Junts ha entregat aquest matí al PSOE una nova proposta de decret i demana retirar l'actual text, però la Moncloa no cedeix, com a molt, ofereix incorporar més endavant els seus canvis. Un guà que no ha recollit Nogueres, que ha insistit que el decret està mal fet. La portaveu de Junts reivindica que actuen amb responsabilitat perquè argumenta el decret no soluciona el problema, l'amplia, diu, i acusa la resta de partits de fer electoralisme.
3: Nosaltres no busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució. I ens hem quedat sols perquè el PP, perquè el PSOE, perquè Vox i els seus socis estan més interessats en la campanya electoral que en solucionar els problemes.
2: La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ho està intentant fins a l'últim moment, suplicant una abstenció.
17: Se han incluido sus peticiones, señorías. Es cierto que no todas, como todos. Demuestren que en este país y que en Cataluña hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa.
2: Pressió també per part dels comuns. Sentim Gerardo Pisarello.
18: Direu que defensar Catalunya és votar el que esperen Cerberus, el que esperen els seus interessos immobiliaris, traint el Javier, traint la Ceja o la memòria de l'Olga que va defensar les urnes l'1 d'octubre. Vergonya!
2: I molt dur també Gabriel Rufián contra Junts. El portaveu d'Esquerra ha acusat Nogueres de voler competir amb Ayuso i Sílvia Oriol i ha dit que Junts s'ha passat de frenada sense calibrar, diu Rufián, les conseqüències del seu vot.
19: Yo me voy a esforzar mucho para que ustedes no cuenten para nada, porque yo no quiero una Cataluña con gente que se dedica simplemente a putear a mi pueblo.
2: El PP avui com a protagonista secundari ha criticat que el decret no amplia el parc d'habitatges. Darreres intervencions ja, la votació es produirà d'aquí a pocs minuts, serà dels dos decrets per separat, per crida, és a dir, un a un els diputats s'hauran de posar dempeus i dir de viva veu què voten. Ho ha demanat així PSOE i Sumar perquè cada partit es retracti.
0: Doncs al llarg del programa estarem molt pendents d'aquesta votació al Congrés dels Diputats, però fora de l'hemicicle ja hi ha dirigents socialistes que creuen que ara és el millor moment per forçar un avançament de les eleccions espanyoles. Paula, ara mateix Pedro Sánchez està valorant dues dates, el 29 de novembre o el 6 de desembre.
1: Dependrà de quan s'activi el botó electoral. En tindrem més pistes després d'aquesta votació. Si fracassa, dependrà de com de ràpid vulgui anar Pedro Sánchez. Si convoca avui mateix o aquest cap de setmana, les eleccions serien el diumenge 29 de novembre, però podria anar més enllà que fossin el desembre si la convocatòria no fos tan imminent. Ara mateix la Moncloa no avança cap escenari, però com tu deies, hi ha cada cop més ministres que pressionen Sánchez per anar a les urnes. És el moment ideal, diuen alguns dirigents socialistes. Creuen que es pot capitalitzar la indignació als carrers, però també hi ha ministres que són més prudents, que demanen calibrar bé el moment i els suports que té ara mateix el PSOE, ja que creuen que pot ser un risc anar a les urnes, perdre-les, com apunten totes les enquestes, i regalar la Moncloa al Partit Popular i Vox abans d'hora. Tot això en privat, és el que ens expliquen en privat, perquè en públic hi ha prudència absoluta. Sentim Ángel Víctor Torres, ministre.
15: I el resto de las preguntas, que si esto aboca, ¿qué? Miren, yo no estoy con cábalas de qué es lo que debemos hacer si hoy esto no se convalida.
1: I el soci de Pedro Sánchez, Sumar, tot i que encara no tenen cap candidat definit, també diu que està preparat per anar a eleccions anticipades. De fet, el ministre Pablo Bustinduy demanava convertir-les en un plebiscit per l'habitatge.
16: Por supuesto, lo vamos a estar. Nuestro programa político tiene un punto esencial por encima de todos los demás, que es el derecho a la vivienda. Y lo va a tener en adelante hasta que sea una realidad en este país.
1: Tota la pressió sobre Pedro Sánchez i ja sabeu que el president del govern espanyol és imprevisible. El que sabem és que aquest matí Sánchez i els cinc ministres de Sumar s'han reunit al Congrés, han intercanviat sensacions, però Sánchez no els ha traslladat, ens diuen, cap decisió en ferm. Yolanda Díaz i també el president espanyol es van trucar ahir al vespre i Sumar té previst reunir-se diumenge per organitzar tot el seu espai. Això és el que diu Sumar, és el que diu el PSOE, però hi ha altres socis de Pedro Sánchez com Esquerra i Bildu que creuen que seria un error anticipar eleccions, una irresponsabilitat, diuen, i demanen a Sánchez que aprofiti els 6 mesos que li queden a la legislatura per solucionar la crisi de l'habitatge.
0: I en aquest ambient és quan es votarà, Paula. Tenim més o menys càlcul de quina hora es pot començar i acabar la votació, perquè recordem que com que és per crida, serà una votació llarga.
1: Una votació llarga, a més són dues, calculem uns 50 minuts per cada votació. Com tu deies, es farà per crida, això és un per un, tots els diputats hauran d'anunciar el sentit del seu vot. Segons els nostres càlculs, no són científics perquè això varia i pot anar canviant. El debat acabarà cap a 2:45, és a dir, d'aquí 15-20 minutets, i llavors començarien les votacions. Per tant, el resultat podríem tenir-lo cap a les 4.
0: Doncs, òbviament, ho viurem en directe al Catalunya Migdia o a la tarda de Catalunya Ràdio, perquè avui a Catalunya Ràdio estem molt pendents del que passa al Congrés dels Diputats. Com a prova que tothom dona per fet que els dos decrets decauran en aquesta votació és el president Salvador Illa, que ha estat molt crític amb la decisió de Junts per Catalunya. Fa poca estona, en un col·loqui al Fòrum d'Atoixa, a Galícia, Illa ha dit que està molt decebut.
20: Crec que és un error greu que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
0: Però també es donen per perduts les dues votacions, els dos decrets, fora de l'hemicicle i fora dels partits polítics. Com a exemple, el Sindicat de Llogateres de Madrid, que posa en marxa la maquinària perquè es convoqui una vaga general en favor del dret a l'habitatge. La gent que s'està manifestant avui davant del Congrés dels Diputats a Madrid denuncia la profunda desconnexió, diuen, que hi ha entre la classe política i la societat. Madrid, Dani Sainz de Aja.
21: Bon dia. Ja fa 4 hores que centenars de persones que acampen estos dies a la Puerta del Sol han baixat per la carrera de San Jerónimo fins a arribar a un dels extrems del Congrés, el més a prop que els ha deixat arribar al cordó policial que blinda la cambra baixa. Un Congrés segrestat pel rendisme, canten els manifestants que assenyalen polítics d'un signe i de l'altre per girar l'esquena a les demandes, diuen, d'una majoria social. Això ens deien en Pablo i la Cristina.
22: Coneixen a Junts, ho suposava que sortiria així. I jo crec que el PSOE ho sabia també.
23: La verdad es que se podía esperar, porque realmente creo que el Congreso está años luz de lo que piensa y lo que necesita la calle. Que hemos tenido un gobierno progresista, se suponía 8 años, y realmente no ha hecho nada.
21: Fa una setmana que el sindicat de llogateres de Madrid van encendre la metxa de les protestes amb el desnonament de la Mari Carmen, una força que ara els empenya a seguir endavant amb les protestes, amb la

0: Barcelona, Anna Escura.
1: Bon dia. Entre 100 i 150 persones en referida del sindicat de lletres s'han concentrat al carrer Marina, al concurs de Junts. Sobre dos quarts de dues, quan la pluja que és força, concentració i s'ha emplaçat els assistents a l'assemblea d'aquesta tarda a Catalunya.
0: No ens arriba prou netedat el so de l'Anna Escura fent la retrat del que ha passat amb aquestes protestes que s'han produït al davant de la seu de Junts per Catalunya.
2: I cap família sense rebre allò que li correspon.
0: Els crits de fora a fora dels manifestants en contra de Junts per Catalunya, a qui culpabilitzen d'haver fet caure aquests dos decrets d'habitatge. El portaveu del sindicat de llogateres és Enric Aragonès.
3: Comencem a organitzar la vaga general. Treballadors i treballadores que esteu al vostre comitè d'empresa, convoqueu reunions i comenceu a parlar per organitzar aquesta vaga. Estudiants, assemblees a les facultats per començar a organitzar aquesta vaga general. A tots els barris, a tot el moviment per l'habitatge, comencem a treballar per això. Hem d'aturar-ho tot.
0: La protesta que ha començat a la seu de Junts per Catalunya, a les portes de la seu de Junts per Catalunya, després, també produït per la pluja, s'ha desplaçat cap a plaça Catalunya. Ja sabeu que ja fa dies que estan acampats alguns dels membres d'aquesta protesta. A tot això, els sindicats majoritaris ja han anunciat que parlaran amb els moviments socials de cara a promoure mobilitzacions conjuntes, com pot ser una vaga general. I encara sobre això, la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Casso, demana a la classe política concreció i eines sòlides a l'hora de legislar les qüestions relacionades amb l'habitatge. Palau de Justícia, Anna Alfonso, bon dia.
4: Bon dia. La presidenta del TCJ ho ha dit en el marc de l'obertura de l'any judicial que s'ha fet aquest migdia a Barcelona. Ha demanat als polítics una mirada àmplia i justa per garantir el dret a l'habitatge.
5: Parlamentaris, doneu-nos eines sòlides amb capacitat de resposta a les molt diverses situacions amb una mirada àmplia i justa.
4: I ha assegurat que continuaran endavant perquè tots els drets tinguin una resposta.
0: Passant 18 minuts de les dues, som al Catalunya Migdia, estem pendent del que passa al Congrés dels Diputats, on continua el debat del segon dels decrets d'habitatge. Quan comencin les votacions, òbviament, hi connectarem per tal de sentir d'una banda com comencen i especialment el resultat de totes dues votacions, tot i que encara queden ben bé un parell d'hores per conèixer-lo, però ja tot apunta a aquest no després de les intervencions dels portaveus. Però, òbviament, al Catalunya Migdia i a la tarda de Catalunya Ràdio estem pendents de tot el que passa al Congrés dels Diputats. Com també estem pendents de la situació a les Terres de l'Ebre. Les pluges intenses d'aquest matí en aquesta zona han tornat a fer estralls, sobretot a les comarques del Baix Ebre i del Montsià. S'han registrat més de 240 litres per metre quadrat en algunes localitats, com ara l'Ametlla de Mar o les Cases d'Alcanar. Tot i que ara ja s'ha aixecat el confinament, a primera hora del matí, Protecció Civil ha demanat a la població que es quedés a casa i s'han suspès les classes. Els bombers han hagut de fer 237 actuacions, de les quals una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua dins dels seus cotxes. Anem al Centre de Coordinació dels Bombers a Tortosa. Manel Sastre, bon dia.
6: Hola, bon dia. Sí, ara no plou aquí a Tortosa, però aquesta nit i aquest matí han estat força complicats, amb barrancs desbordats, baixos i carreteres inundats i, com deies, una vintena de rescats de conductors que s'han vist atrapats als seus cotxes quan intentaven sortir d'alguna d'aquestes carreteres. A Tortosa també una trentena de veïns de dos edificis els han desallotjat de forma preventiva. Els bombers han rebut uns 240 avisos i encara treballen, de fet, els 140 efectius que hi ha desplegats i 55 vehicles per treure aigua i restablir la normalitat en diferents punts d'aquestes dues comarques, segons explicava el cap de la regió dels bombers a Tarragona, Albert Castellet.
7: Que seguim treballant, sobretot en intentar restablir la normalitat i esgotaments de baixos. Sembla que ara de salvaments ja s'està acabant. Pot ser que surti encara alguna cosa cap a Cambrils o cap a la costa més al nord. També recordar que s'ha aixecat l'ordre de confinament, tot i que es demana moderar o restringir la mobilitat, perquè encara ja tenim molta gent treballant i encara hi ha aigua a molts indrets.
6: Els aiguats de més de 240 per metre quadrat han provocat molts estralls en infraestructures i els barrancs, però, segons ha explicat el delegat del govern a l'Ebre, Joan Castó, la neteja que s'havia fet en aquests barrancs i en aquestes zones més delicades ha evitat mals pitjors.
8: Les neteges que s'estan fent de barrancs i tot això ha donat resultat. Això no vol dir que l'afectació hagi sigut zero, vull dir, està ple d'aigua, està ple de també hi ha basura que ha baixat en l'aigua, però evidentment no hi ha aquells trencaments que van haver l'any passat. Jo crec que ara, tal com anirem baixant els nivells i fent les operacions de neteja que s'hagin de fer, veurem les afectacions estructurals que puguin haver, però en principi sembla que són bastant menors que la darrera vegada.
6: Ja s'ha anat recuperant la majoria del subministrament elèctric que s'havia perdut aquesta matinada, que les tempestes han deixat de prop de 5.000 cases a les fosques. Aquí, però, tothom continua amb un ull posat al cel per si les pròximes hores torna a caure un aiguat similar al que ha caigut aquesta matinada sobre una zona que ja no engull més aigua. Hi ha molts camps negats, plens d'aigua, i la gent que retira aigua també de les zones inundades.
0: I sense moure'ns de les Terres de l'Ebre, un dels primers llocs on els carrers s'han convertit en rius d'aigua és el municipi de Santa Bàrbara, al Montsià. Des de mig matí no hi plou i els veïns aprofiten per netejar cases i carrers, mentre un altre cop el barranc que travessa el poble està causant problemes. Santa Bàrbara, Jordi Barranca.
9: Bon dia, sí. Una mateixa imatge repeteix des que ha parat de ploure aquí en aquest municipi del Montsià, la de persones, ja siguin veïns o també comerciants, netejant i retirant aigua i fang acumulats als carrers i a casa seva. L'aigua també ha aixecat fins i tot algun carrer i fins i tot alguna de les places del poble. Hem parlat amb alguns d'aquests veïns i comerciants i això és el que ens deien.
10: Antes baixava, creo que era el barranquet. Baixava, sí, baixaven. Però també el problema que hi ha ara, que es fa el nou cultiu, els finques i antes se llaurava. I això, des nou cultiu, no aguanta l'aigua.
11: Perquè, clar, tenim la porta tancada de la farmàcia, però han posat un cartell que la gent vingui pel costat. Perquè, clar, la llum va i ve, i no mos atrevim a obrir tot.
12: L'aigua que ha caigut de les 11 de la nit va començar fort, però en un momentet ja baixava tot el carrer, i bueno. I aquí ho veus, l'estanc tot ple d'aigua, la botiga d'aigua, i...
9: Un cop ha parat de ploure, un grup de joves ha respost a la crida que ha fet l'Ajuntament per buscar voluntaris per ajudar els equips de Protecció Civil Municipal. És el cas del Cristian.
13: Ara el que hem fet és anar a pegar una volta per veure com estan pues, totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Hem parlat amb els bomberos per veure si podíem posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessitem per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
9: Aquest barranquet, que és el carrer que passa per sobre literalment del barranc de Palós, que travessa el poble de Dalabaix tot plegat, mentre les autoritats insisteixen que no s'ha de baixar la guàrdia i que cal continuar extremant al màxim les precaucions també durant les properes hores.
0: A tot això, la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana mantenir la prudència tot i l'aixecament del confinament, ja que es preveu que el temporal s'allargui unes quantes hores més. Sobre la queixa d'alguns alcaldes de l'Ebre, que lamentaven que ahir el Departament d'Educació no va prendre la decisió de suspendre les classes de manera generalitzada, Parlon ha traspassat aquesta responsabilitat als ajuntaments, que tenen més informació sobre el terreny. Seu del Departament d'Interior, Montse Poblet.
14: Bon dia. Alguns alcaldes de les Terres de l'Ebre no s'han pres bé que ahir ningú de govern ordenés suspendre classes malgrat la previsió de pluges molt intenses i del perill d'inundacions i de torrentades. Alguns municipis, com Alcanar, Amposta, l'Ametlla de Mar o Roquetes, van tirar pel dret i les van anul·lar. Ens ho explicava així l'alcalde de Roquetes, Ivan García.
15: Era inconcloent rebre avisos dient que caurien més de 200 litres i no tancar les escoles i evitar al màxim la mobilitat. Des del departament ens va ser impossible contactar-hi, no ens arribava cap informació i al final vam tirar pel dret en decret d'alcaldia.
14: Des del Departament d'Interior ens expliquen que ahir al vespre es va demanar a Educació que si consideraven perillós obrir les escoles prenguessin les mesures que consideressin oportunes, però el Departament no ha enviat la instrucció fins aquest matí, quan els centres educatius ja havien d'obrir portes. Malgrat això, la consellera d'Interior, Núria Parlon, defensa que s'ha actuat correctament i que ja està bé que la decisió la prenguessin els alcaldes.
16: És molt important que no fem decisions exclusives i homogènies per tothom des del CECAT, sinó que les puguem desescalar a la informació que ens dona el territori.
14: Des del sindicat USTEC demanen explicacions i recorden a Educació que és la seva responsabilitat garantir la seguretat de mestres i alumnes quan hi ha episodis d'aquest tipus.
0: Tot això a Catalunya. Al País Valencià, malgrat que es mantenen els avisos i les alertes en algunes zones, es rebaixen els nivells perquè la situació ha millorat a les últimes hores. Anem a Castelló, Marta García.
17: I és que durant la nit i matinada el temporal no ha sigut tan negatiu com s'esperava. Ha plogut de manera torrencial, sí, però ho ha fet sense fer maleses. El motiu l'explica Catalunya Ràdio Vicent Ibáñez, president de BAMET, l'Associació Valenciana de Meteorologia.
18: Mentre que el model lo que explicava és que pareix que entrarien més a dins. El que sol passar en la nostra zona en aquestes fetges és que aquestes pluges se queden molt en el mar i al final ha sigut aixina el que ha passat i per tant hem tingut menys pluja de la que estava prevista.
17: És per això que este matí, després del seguiment en el Centre de Coordinació d'Emergències, el conseller Juan Carlos Valderrama ja anunciava una rebaixa en el nivell d'alertes.
19: A la província de Castellón i a la província de València van a canviar aproximadament al mediodia i sí que tindremos un episodi de naranja, aviso naranja, en el litoral nord i sud de la provincia de Alicante, que se prevé que finalice a les 8 de la tarda.
17: S'ha reestablert de moment només el servei de Rodalies de Renfe. El 160 litres per metre quadrat a Ain és l'acumulat més important. Fins ara, 77 incidències, tot i que cap de destacada relacionades amb el temporal a tot el País Valencià. Més de 400.000 alumnes s'han quedat sense classes i esta vegada sí, els S-Alert van arribar amb anticipació. Això va fer que ahir ja moltes empreses enviaren els treballadors a casa i a les carreteres això s'ha notat amb un 60% menys de trànsit.
0: D'aquí a 3 minuts seran 2:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia, amb un ull posat en el que passa al Congrés dels Diputats,
20: para poder simpatizar con la gente que también está en plaza.
0: On continua el debat sobre els decrets d'habitatge. És Montse Mínguez, la portaveu del PSOE. Quan acabi, tindrà dret de rèplica la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, i després començarà la votació, que, insisteixo, s'ha de fer per separat dels dos decrets i per crida. Per tant, pot durar ben bé una hora cadascuna de les dues votacions. Per tant, ens queden encara un parell d'hores per saber, per confirmar el no del Congrés als dos decrets d'habitatge que podrien acabar, doncs, amb la convocatòria d'eleccions espanyoles. Això ho veurem i ho seguirem aquí al Catalunya Migdia i a la tarda de Catalunya Ràdio. Ara fem una pausa i continuem amb més coses.
21: Catalunya Migdia.
22: Grans batutes. Grans emocions.
23: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
22: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Correncis i molts més.
23: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
22: Entrades a auditori.cat.
24: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
25: El pot especial d'Euromillones de 130 milions ja té guanyador. Un pot on hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. El divendres 2 d'octubre amb Euromillones, pot de 28 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones, no hi ha res més gran.
26: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
27: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
28: Així és que vostès m'han vingut a veure.
29: Quim Masferrer reestrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si et diguessin que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
30: Marcos Franz, Pilar Eire, Lluís Soler i Àngel Llàcer a Col·lapse, amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
31: Només fins diumenge al Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i de tot i més.
32: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
31: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
32: I electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
31: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés és objecte a la seva aprovació.
32: Consulten les condicions i exclusions al Corte Inglés Ponés.
33: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
32: Aquí el tens.
33: Ja?
32: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
0: Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. Seguim pendent del Congrés dels Diputats, però expliquem altres notícies fins que no arribi el moment de la votació d'aquests dos decrets d'habitatge que tenen tots els números de decaure i, per tant, abocar la legislatura espanyola a unes eleccions anticipades probables. Veurem si es confirmen o no les pròximes hores. Ahir a la nit, al barri de Can Parellada, a Terrassa, hi va haver un intercanvi de trets entre dos agents de paisà de la Guàrdia Civil i quatre sospitosos, els quals estaven seguint. L'episodi d'una violència poc habitual s'ha pogut veure i sentir a través de les xarxes socials. Els Mossos d'Esquadra han detingut 3 dels 4 sospitosos mentre continua la investigació per aclarir els fets. Els dos guàrdies civils continuen ingressats en centres hospitalaris, tot i que no es tem per la seva vida. Un d'ells va rebre fins a 4 trets. Terrassa, Marta Vallès.
1: Agents dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil han estat des de primera hora revisant el carrer Europa d'aquest barri, buscant proves. Hi ha trets a la porta d'edificis, també a cotxes aparcats. Eren 10:45 de la nit quan hi va haver el tiroteig. Dos agents de la Guàrdia Civil que anaven de paisà van voler identificar un grup d'homes a l'àrea de servei de la P7 Porta de Barcelona. El vehicle sospitós es va donar la fuga intentant atropellar els agents. Els van seguir la pista fins aquí, on els sospitosos van obrir foc contra els guàrdies civils i aquests van respondre disparant amb les seves armes. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos porta la investigació mentre els veïns del carrer encara no s'ho creuen.
2: Yo estaba aquí en el parque y escuché pa, 20 disparos se escucharon. Es que yo me quedé flipando. Estaba aquí todos los niños jugando todos los días. Hay niños para arriba, para abajo, aquí en el parque. Pues tú imagínate, tengo uno en el cuerpo malo desde ayer. Es fuerte lo que ha pasado, así muy fuerte.
3: Yo desde arriba no sé quién era, si era policía o no. Y dos chavales vinieron corriendo, no sé quién eran tampoco, le dieron un palo, no sé qué tenía en la mano, bum, bum, y salieron corriendo para allá y ya no lo he visto más.
1: Tres dels fugitius els van detenir a tocar d'aquest carrer, on va passar tot, i el quart encara el busquen.
0: Catalunya torna a superar els 4 milions de persones ocupades. Al mes de setembre i amb l'inici del curs escolar, s'han guanyat 38.000 afiliats a la Seguretat Social. És la millor dada en aquest mes des que hi ha registres i la tercera vegada que se supera aquest llindar. Aquestes xifres s'han vist empeses pel procés extraordinari de regularització de migrants, Laia Ortega.
4: L'increment de l'ocupació s'ha donat en exclusiva a la demarcació de Barcelona perquè a Girona i Tarragona s'han perdut afiliats, coincidint amb el final de les vacances, i a Lleida amb la fi de la campanya de la fruita. El procés de regularització, però, també comporta un repunt petit de l'atur, perquè hi ha persones que una vegada obtenen els papers s'apunten als serveis públics d'ocupació per intentar trobar feina. A Catalunya el nombre de parats ha pujat de 600 persones al setembre, ara n'hi ha 330.000, i a escala estatal s'ha seguit el mateix guió, amb un increment del nombre de parats fins als 2.380.000 i una xifra rècord d'afiliats amb 22.400.000.
0: La Unió Europea respon a les amenaces de Donald Trump de tallar les exportacions de dièsel al continent. Brussel·les adverteix Washington que el veto minaria la confiança entre els dos socis. Fa pocs minuts ha començat una reunió telemàtica del G7 per abordar aquesta qüestió. Els països europeus també ho faran d'urgència aquesta tarda i no descarten alliberar reserves de dièsel com havia pressionat la Casa Blanca. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
5: Sí, hola, bon dia. La Unió Europea allarga la mà als Estats Units. El comissari d'Energia, Dan Jorgensen, es mostra disposat a abocar reserves de petroli al mercat.
6: És un dels instruments que tenim, l'hem utilitzat abans i és probable que el tornem a fer servir. Seria una decisió de cada estat membre. Poden fer el que vulguin. Nosaltres intentem coordinar-ho via Unió Europea.
5: Si Europa allibera els seus barrils, Washington pensa que els preus baixaran. Trump està preocupat perquè el dièsel bat rècords als Estats Units, just a les portes d'unes eleccions de mig mandat en què es juga el control del Congrés. El secretari de Comerç nord-americà, Jamieson Greer, reclama un gest als països europeus si no volen que Trump els deixi de vendre dièsel.
7: França, Alemanya i Itàlia tenen reserves. Crec que els encantaria cooperar amb els Estats Units per portar més dièsel al mercat. Volem assegurar-nos que els treballadors i els pagesos americans obtinguin el dièsel que necessiten a un preu que puguin assumir.
5: Washington pressiona perquè sap que la meitat de tot el dièsel que Europa compra a l'exterior prové dels Estats Units. A les benzineres europees, el dièsel està pels núvols i ja frega de mitjana els 2 euros amb 24 cèntims per litre.
0: I encara en la informació internacional, jornada d'alta tensió a l'educació a França l'endemà d'uns aldarulls amb un balanç greu, destrosses i ferits a centenars, milers d'identificats i la previsió d'un conflicte de més abast. El govern, d'una banda, intenta calmar els ànims amb una reunió amb els estudiants, mentre que, de l'altra, vol que paguin els danys. París, Isabel Galí, bon dia.
8: Bon dia. Els intents del govern per minimitzar el moviment no han funcionat, tot i que hi havia l'ordre de no fer classes a 400 instituts de batxillerat de tot França. A París, Estrasburg, Rennes, Marsella o Tolosa de Llenguadoc, la protesta ha continuat i els enfrontaments amb les forces de l'ordre també. És precisament aquest ús de la força per apaivagar el moviment el que volen denunciar les associacions de pares i alumnes. Aquesta tarda es reuniran amb el ministre de l'Educació, Eduard Jeffré, que els rebrà amb aquest missatge.
9: El que compta ara és aconseguir que els nostres joves no siguin al carrer perquè estan en perill. Això vol dir que tothom s'ha de mobilitzar. Som una comunitat educativa. Per tant, els pares, molt clarament, s'hi han d'implicar i han de dir als seus fills que no hi vagin.
8: El ministre de Justícia fins i tot ha advertit que els responsables pagaran econòmicament el cost de les destrosses. Paraules poc conciliadores. Els estudiants, que han convocat una altra jornada de protesta dimarts que ve, reclamen tenir una educació d'un nivell i una qualitat similar a la que tenien els seus pares.
0: I de tornada a Catalunya, concentració aquest matí davant l'Audiència de Girona. Unes 150 persones han cridat contra la violència masclista. Ho han fet perquè avui ha arribat a judici el cas de la Carla Fernández amb l'elecció del jurat. Fiscal i acusació demanen presó permanent revisable per l'acusat. La mare de la víctima ha creat una associació per donar suport a les famílies afectades per casos de feminicidi. Audiència de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
10: Hola, bon dia. Carla Fernández, de 26 anys, va ser víctima d'un exnòvio. La va agredir, la va lligar, la va escanyar, li va robar i, segons les acusacions, també en va abusar. La mare de la noia, Blanca Gutiérrez, confia en el veredicte del jurat.
11: Que per la Carla ja no servirà que li caigui la presó permanent revisable. Però jo crec que si van caiguent anys i anys i anys, potser el proper que vulgui agafar una noia del coll s'ho pensa dos vegades. Girona no és prou gran perquè tornem a conviure tots dos a la ciutat. No el vull, no vull estar viva quan ell surti de la presó, així de clar.
10: El mateix agressor ho va reconèixer en una primera reconstrucció dels fets, però ara la defensa ho matisa i ho considera no un assassinat, sinó un homicidi. El judici es prolongarà tota la setmana vinent.
0: I encara sobre judicis, ha quedat vist per sentència el judici contra quatre agents de la policia espanyola acusats de buidar un ull a l'activista Roger Espanyol durant l'1 d'octubre del 2017. La Fiscalia, en el seu informe final, ha demanat la seva absolució i ha assegurat que la policia pot fer servir la força i provocar lesions greus als ciutadans si s'ajusta a la normativa, Maria Núria Rebelle.
12: Per la fiscal Alexandra Tabernero, l'actuació dels encausats a les portes de l'escola Ramon Llull el 2017 es va ajustar al protocol i ha defensat que fessin servir les bales de goma, malgrat que a Catalunya aquests projectils els estan prohibits des del 2013 arran del cas d'Esther Quintana, prohibició a la qual només estan sotmesos els Mossos d'Esquadra. Tabernero ha assegurat que els encausats estaven seguint un ordre judicial que demanava que no es fessin votacions durant l'UO perquè el referèndum es va declarar no constitucional.
13: Voy a recordar en idénticos términos a la acusación particular que la policía efectivamente ostenta el monopolio de la violencia en el Estado. La policía puede usar la fuerza. Puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
0: Passant 8 minuts de dos quarts, una pausa i la cultura.
14: Catalunya migdia.
15: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
16: Ni des de dalt, ni des de baix, ni des del nord, ni des del sud, ni des de la muntanya, ni des del mar... Barcelona no es pot mirar de lluny. Cal viure-la de ben a prop. BTV, on veuràs i viuràs tot el que ha passat. Passa i passarà a Barcelona. BTV, a peu de carrer.
17: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
18: A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
19: Sex.
18: Francesc.
19: Sex.
20: ¿Cómo?
18: Francesc.
21: Fàbregas, que no me sale.
23: O cada uno me llama como quiere.
17: La tarda de Catalunya Ràdio. Catalunya migdia.
0: D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda. Ara començaríem l'actualitat esportiva. Ho farem d'aquí uns minuts perquè estem pendents del Congrés dels Diputats. Està intervenint el Partit Popular, després ha d'intervenir encara la ministra d'Habitatge, i llavors començarà la votació dels dos decrets d'habitatge que presumiblement decauran avui al Congrés dels Diputats i que ho seguirem en directe aquí al Catalunya Migdia. Però ara tenim un parell de temes de cultura que volem explicar-vos. Per exemple, que avui arriba als cinemes Digger, la nova pel·lícula de Tom Cruise dirigida per Alejandro González Iñárritu. És l'estrena de la setmana juntament amb una nova cinta protagonitzada per Anne Hathaway. Marc Garriga.
7: Fa temps que Iñárritu és un cineasta megalòman i Digger n'és un bon exemple, on se sumen els seus excessos visuals, la seva incontinència narrativa i la sobreactuació interpretativa que fomenta. Malgrat tot, torna a ser una proposta desbordant i valenta que brilla en la composició estètica i en un guió punyent i reivindicatiu. Pel que fa a Tom Cruise, la seva interpretació d'un magnat petrolier a qui no li importen les conseqüències per al planeta de les seves accions és convincentment carregosa i histriònica, que és el que el paper li reclama. En definitiva, Digger és la sàtira definitiva contra el canvi climàtic. En canvi, Anne Hathaway fracassa en Verity, la sombra d'un enganyo, un pretensiós thriller eròtic que no és ni una cosa ni l'altra i que acaba convertit en una involuntària comèdia hilarant. La languidesa de la coprotagonista Dakota Johnson és insufrible i el guió no té ni cap ni peus. La sorpresa de la setmana, en canvi, és Sunny Dancer, la història d'un grup de joves que es coneixen en un campament d'estiu destinat a nois víctimes del càncer. És vitalista, directa, sincera i divertida, sense ser ni cursi, ni condescendent, ni paternalista. També s'estrenen Lucky Strike, una convincent cinta bèl·lica protagonitzada per Scott Eastwood, el fill de Clint Eastwood, Narciso, un film polític del Paraguai prometedor però que no acaba de reeixir, i la pel·lícula d'animació alemanya La llegenda de la balena cantaire, que arriba doblada al català.
0: I una cosa més. La Pedrera acull la primera gran exposició a Barcelona d'Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. La mostra obre avui amb més de 70 peces, la gran majoria d'una única col·lecció privada, Montse Mas.
2: Aquesta és la primera vegada que es pot veure a l'estat espanyol el conjunt de les seves emblemàtiques vitrines, elaborades amb materials com cendra, plom, plantes seques o roba. I segons el comissari Walter Smerling, també és la primera oportunitat al món d'admirar-les al costat de les seves pintures.
19: The show is extraordinary.
20: L'exposició és extraordinària, permet endinsar-se en l'univers d'Anselm Kiefer i veure una part de la col·lecció privada del col·leccionista alemany Hans Grote. En Hans va morir fa 5 anys i li hauria encantat ser avui aquí amb nosaltres, ja que és la primera vegada que es veu aquesta combinació de pintures i vitrines, o deixeu-me dir, palaus de vidre.
2: La memòria, la natura i la literatura són alguns dels temes més recurrents de Kiefer, que també en els seus llibres d'autor que estan presents a la mostra.
20: També produeix llibres de plom, la qual cosa és un fet absolutament paradoxal, perquè el plom pesa molt. Aquí n'hi ha un d'uns 300 quilos. No es pot obrir un llibre de plom, però és un símbol. Si t'eduques o adquireixes coneixement, entens més coses. I qui no vol entendre més coses?
19: You, me, who not.
2: L'exposició es pot visitar a La Pedrera fins al 24 de gener.
0: I uns noms. Raquel Sans, Miqui Núñez i Roger Escapa seran els presentadors de la pròxima edició de la Marató de 3CAT el diumenge 13 de desembre. El macroprograma solidari començarà a les 8 del matí aquí a Catalunya Ràdio amb una edició especial del suplement amb el Roger Escapa. Després continuarà TV3 amb Raquel Sans, conductora del TN Vespre, i de Miqui Núñez, cantant i presentador d'Eufòria. La Marató 2026 està dedicada a les malalties neurodegeneratives i neuromusculars.
17: Catalunya migdia.
0: Queden 17 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Estem encara pendents del Congrés dels Diputats.
22: Ja le vale.
0: És Pablo Bustinduy, el ministre de Consum, que està fent la rèplica a tots els grups que han intervingut fins ara. Quan acabi Pablo Bustinduy, començaran les dues votacions que es fan per crida i que, per tant, poden durar ben bé una hora cadascuna, segons que ens deien des de Madrid. Per tant, queden encara un parell d'hores per confirmar que els dos decrets d'habitatge no s'aproven i que, per tant, la legislatura espanyola entra en la dimensió desconeguda, perquè tot apunta que hi podria haver eleccions anticipades. Fins les 3 i amb un ull posat al Congrés dels Diputats, la informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
24: Bona tarda.
0: Amb bones notícies pels culers i per Rafinha.
24: El brasiler no té cap lesió i podrà jugar el pròxim partit de Lliga.

0: Hansi Flick i els culers respiren tranquils. Les proves que li han fet aquest matí a Rafinha han confirmat el que us hem anat explicant, que Rafinha no té cap lesió a la cuixa dreta. Descans aquest cap de setmana pel jugador i dilluns s'incorporarà als entrenaments amb el grup. Amb prudència, això sí, però amb la tranquil·litat de no tenir cap lesió. Per tant, el brasiler que estarà disponible per jugar dissabte que ve al partit de Lliga amb el Getafe. Per aquell partit, Flick també podrà comptar amb Eric, recuperat de les molèsties, i també té bones sensacions Joan García, que ara mateix compten des del vestidor, que també podria estar a punt per aquest partit. El masculí juga d'aquí 8 dies, el femení ho fa diumenge. Diumenge al Camp Nou juga el clàssic de la Lliga F, el Barça-Madrid.
1: És un dels partits més importants de la temporada, és com el nostre rival de sempre, i òbviament fa il·lusió guanyar el Madrid.
0: És Clàudia Pina, que expressa la motivació del vestidor blaugrana. Les jugadores han fet avui aquesta prèvia del clàssic. Marcos García.
2: I hem pogut parlar amb elles de situacions particulars i també del clàssic. Un dels titulars del dia, sens dubte, té a veure amb el futur de Patrick Guijarro, la capitana. Acaba contracte a final de temporada i admet que hi ha bona sintonia amb el club per les converses per seguir.
3: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
2: Entre altres carpetes obertes a la direcció esportiva hi ha el futur de Bapayor i d'Esmei Brooks. Doncs el Barça, us podem dir a aquesta hora, que té molt avançades les renovacions de les dues. Tot apunta, doncs, que Payor i Brooks seguiran. Hem parlat justament amb la neerlandesa, el Catalunya Migdia. Expressa la motivació pel clàssic i per fer la maneta de títols aquesta temporada.
4: Sí, és Barça. Y sabemos que queremos ganar todos los partidos. Y esto significa ganar los 5 títulos.
2: A les properes hores hem de veure, això sí, si Vicky López pot entrar a la convocatòria del Clàssic, podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts sobre el Madrid al capdavant de la Lliga. Dues coses. Avui al Tot Costa, entrevista amb Clàudia, amb Clara Serra Jordi, i aquest dissabte a les 12, Esport 3, el partit de la Lliga F entre l'Espanyol i l'Alavés. Diumenge a les 5 que juga aquest Barça-Madrid al Camp Nou, el farem en directe a la TDG de Catalunya Ràdio.
0: I per cert que el Barça ha tancat la jornada 2 de la Champions femenina com a líder en solitari, ho vam explicar ahir, i això va passar després del triomf de dimecres a Roma. I dels marcadors d'ahir, que destaquem, Marcos?
2: Q5 Servet 1, Àustria 1, Inter 1, PSG 5, Leuven 0 i sobretot Real Madrid 1, Manchester City 1.
0: Seguim parlant de futbol, els partits de la Lliga de les Nacions, empat de Xavi Hernández amb els Països Baixos i victòria de Portugal sense Cristiano Ronaldo.
2: Grècia 2, Països Baixos 2, la selecció de Xavi, com dius, perdia 2-0 i va remuntar per acabar empatant. I també Dinamarca 2, Portugal 4. El jugador del Barça, Cancelo, va ser titular, va marcar de fet el primer gol dels portuguesos. Primer partit ja sense Cristiano Ronaldo, ni al camp, ni a la banqueta, ni enlloc. De fet, devia estar a casa seva. Cristiano va abandonar, ja sabeu, la concentració dels portuguesos amb pipat amb l'entrenador Jorge Jesús per no fer-lo jugar dimarts i per avisar-lo que tampoc jugava ahir. Ahir justament Jorge Jesús no hi volia entrar de nou.
5: Hoy es día de jugar, enfocar el juego. Pues va poder ficamos en el juego.
2: Ja el sentíeu, ho deia. Ara he d'estar pendent d'aquest partit. Ja hi haurà temps més endavant de parlar de Cristiano Ronaldo.
0: De nou, Òscar Fernández, a l'estudi.
6: No interrompo gaire, només per deixar constància al Congrés dels Diputats.
7: La senyora Martínez, tiene la palabra. Por favor, el micro. Silencio, por favor.
6: Ui, havia de començar la votació, però sí. Ja petició
0: primer
6: de paraula.
0: Silenci, primer silenci.
8: Bueno, muchas gracias, presidenta. Creo que hoy este hemiciclo ha tenido la oportunidad de debatir sobre las dos normas en materia de vivienda más ambiciosas de la historia de la democracia de España a favor de las personas inquilinas. Eso es lo que hemos visto hoy. Hemos visto un posicionamiento clarísimo de los grupos de la derecha, de PP, de Vox i de Junts, en contra de la gent, la que està en la calle.
6: I per tant, ara
8: s'està
6: utilitzant per tal de fer les proclames als diferents grups, però en teoria ha de començar ja la votació i que, per tant, insisteixo, s'han de votar els dos decrets per separat, primer l'un, després l'altre. Es fa per crida, per tant, cridaran els 350 diputats perquè donin el seu vot i, per tant, això pot ser ben bé una hora cadascuna de les votacions. Però han acabat totes les intervencions des de l'estrada i ara ho fan des del seu escó alguns dels diputats que demanen i estan justificant el per què han demanat el vot per crida i no pas amb el botó que s'apreta habitualment en les votacions. És la raó que ha donat, en aquest cas, el grup de Sumar, de per què han demanat aquesta votació, que és a punt de començar i que, per tant, òbviament, seguirem a la segona hora del Catalunya Migdia i a la tarda de Catalunya Ràdio.
0: Doncs, de moment, seguim amb la informació esportiva i ara parlarem de la segona divisió que el Sabadell rep demà a l'Andorra en un partit a la vuitena jornada i del seu entrenador, Ferran Costa, que acaba de comparèixer, ho ha fet fa poca estona, a la sala de premsa del Serra.
9: Els arlequinats reben demà a 6:45 de la tarda a l'Andorra, la nova Creu Alta, amb un clar objectiu, continuar sumant de 3 com a local, i és que els de Ferran Costa, per ara han guanyat els 3 partits que han jugat aquesta temporada a casa. A Costa, per cert, escolteu, li han preguntat si aquesta és una setmana especial pel fet que ell havia estat, ara fa un parell d'anys, entrenador de l'Andorra, d'on va ser destituït.
10: Bueno, l'únic diferent aquesta setmana és que he estat amb migranyes, perquè quan hi ha pluges em donen migranyes i em foto un mal al cap de collons. Tota la resta, al final, 3 punts en joc. És especial el partit perquè juga al Sabadell, perquè juguem a casa i perquè això sempre doncs és especial, i la resta doncs tenim moltes ganes de guanyar com tenim cada setmana.
0: I el Girona, per la seva banda, que rebrà diumenge al Mallorca, un altre descendit de primera, Quique Álvarez, el seu tècnic, va passar ahir pel tot Costa.
9: I va ser molt clar, reconeix que té una de les millors plantilles de la categoria i un dels pressupostos més alts, però després això s'ha de demostrar també als terrenys de joc.
11: No em puc amagar que és una de les millors plantilles, ara doncs, hem de ser capaços de demostrar-ho al camp, no? I una competició que a vegades això no et dona l'èxit, no? I també és veritat que si fas les coses bé amb millors jugadors, possiblement és més fàcil guanyar partits.
9: Els gironins s'enfrontaran al Mallorca, un altre dels candidats a l'ascens a primera, diumenge a partir de les 9 del vespre i a Montilivi.
0: I un altre punt de futbol abans de fer una pausa. Aquest cap de setmana comença la Lliga a la quarta catalana, que és l'última categoria del futbol català, però ho farà amb la presència d'un històric, de l'històric Llei del grup 29. El club ha tornat a començar de zero i ho fa, atenció, amb gairebé ja 4.000 socis. Isaac Vilalta.
12: Doncs sí, el nou Llei de club de futbol ja està a punt per començar el camí del retorn i ho farà amb un projecte que neix amb força. El president del club, Andreu Ratés, mostra la seva satisfacció per la massa social d'un club, d'un projecte que ja compta amb gairebé 4.000 socis i més de 40 empreses implicades.
13: La gent es torna a sentir el club seu, perquè al final la gent és sòcia, ja no és abonada, tothom té dret a vot en aquest club. Agraïment a l'estaf tècnic per la dedicació, per el sacrifici que fan, a tots els jugadors, a la ciutat, ja ho hem dit, tornem a començar i tornem a començar tots junts. I estem molt contents, no ho hem de dir, no ens ho esperàvem, això.
12: Aquests propers dies el Lleida hauria de firmar amb la Paeria un conveni d'ús del camp d'esports, l'estadi on jugarà com a local. L'objectiu esportiu és l'ascens de categoria. El primer partit del nou Lleida serà aquest diumenge al camp del Sunyer. El club local ja ha anunciat que caldrà pagar 5 euros d'entrada que ajudaran a garantir un ús segur d'unes instal·lacions que no estan preparades per la gran assistència d'aficionats prevista.
0: 7 minuts i les 3 de la tarda, quan tornem, seguirem parlant